0: Fisher, tant en participants, en gent que acudix, com en el resultat final, que cada vegada és més impressionant. I qui prova, vos he de dir, tant professorat com alumnat, repeteix. I és el cas de Miquel, ell és de Senyera i és alumne de l'IES de Castelló.
1: Molt content d'estar així, la segona vegada, sí. Si t'agrada la música i t'agrada parlar en valencià, tens que viure sí o sí. I és una manera de conèixer nova gent. He trobat alguns amics que vaig fer l'any passat. També un dels objectius d'aquest projecte és conèixer gent nova. És un sentiment que sempre es torna a tindre. Quan no puga vindre ja perquè seré matxur, doncs vindré a veure l'obra i crec que sentiré el mateix sentiment.
2: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes.
3: Que la il·lusió d'un projecte col·lectiu i a més un projecte artístic, conèixer gent nova, que bé que ens ho ha explicat Miquel. O sigui que, a veure, la cosa és, tu que a més, com a, també, com a, que deu has treballat el reportatge, a més com a antiga, diguem, alumna del Com Sona. El que no puga participar, diguem, pot tornar al concert, diguem, a reviure aquest sentiment de com ho va viure en el seu dia, o què?
0: Sí, i de fet ho fan molt, ho fan molt, i ja no només l'alumnat, el professorat, el Com Sona l'ESO d'alguna forma et canvia, no? Tu vas allà, vius aquesta experiència i tornes diferent.
4: Jo vull dir, jo no he sigut mai ni alumna ni professora, jo em vaig acostar quan va tancar la televisió autonòmica, vaig passar a treballar a la televisió de Castelló, i els tècnics d'allí són les persones encarregades de gravar estos shows des de fa molts anys. Per primera volta, el primer any que ho vaig descobrir em va impactar moltíssim i jo he tornat sempre que he pogut, que me pillava a prop, diguem, a veure-ho, perquè és absolutament fascinant. Ja està, tanca parèntesis.
0: És fascinant, no? I el que dius va molt en la línia del que ens conta Fran, perquè ella és professora a Vilafranca del Penedès, a Catalunya, però és valencià, és d'Almussafes, i ella fa més de 10 anys que ve a aquestes trobades del Com Sona l'ESO i diu que per a l'alumnat hi ha un abans i un després del Com Sona.
5: Impacta l'impacte que té l'alumnat. Nosaltres venim amb 50 alumnes i les famílies ens diuen, i professorat, que l'alumnat ve d'una manera i torna diferent. La convivència amb tanta gent de diferents llocs, nervis, l'haver d'aprendre una obra de memòria, el treball a l'aula, el posar-ho en escena, el compartir en diferents nivells, diferents edats. És una experiència que quan tornen s'ha canviat alguna cosa.
0: És xulíssim. Sí, i a més, una de les coses màgiques que jo crec que són molt importants també que passen en el Com Sona l'ESO és que se superen les barreres que pot haver entre professorat i alumnat.
5: A Deixe s'agrada molt veure que el professorat forma part, no? Que moltes vegades fem la classe i és com jo fas la classe, vosaltres hi ha aquesta barrera i aquí es trenca. Aquesta barrera, som un mes, hem d'aprendre les partitures, hem d'aprendre les cançons, hem de ballar, ens equivoquem, ens ajuden, ens corregeixen. Ai, Frank, és cap a la dreta, no cap a la dreta. Ah, vale, perdó. I veus que som un mes i compartim totes les experiències amb ells, ens cansem, ballem per les nits, cantem, i jo crec que això crea una comunitat molt bonica.
0: Com escolteu, a més, és que no ho viuen només intensament els alumnes, perquè ell, de fet, conserva moltes i moltes anècdotes.
5: L'any de tornar de la pandèmia, que va ploure aquell mateix dia i a la vesprada estaven tot el professorat netejant l'escenari. Havien comprat graneres, havien comprat motxos i estaven netejant l'escenari perquè a la nit poguérem actuar. I va ser ho hem aconseguit. Hem tornat a la pandèmia, semblava que no podríem fer el concert, però ho hem aconseguit i hem fet un concert espectacular. Va ser molt bonic.
4: Mira, i just abans de la pandèmia, un dels actors que participava, alumnes, era Ramon Rodenas, que avui en dia és un actor de l'escena valenciana molt important. Pues ell ha sigut alumne i ha format part d'aquests espectacles.
3: Es pedrera també de...
0: Sí, barbaritat.
4: Dixos que anava que vaig estar jo present quan se grava. Sí,
3: Bueno, i l'últim dia de l'espectacle, és que era que no... Com estava comentant Frank, que no plogui... Bueno, plourà quasi segur. Que
0: creuem
3: es puga celebrar aquest concert. Però com va la cosa? Com està preparat?
0: Doncs el podem veure tots? Clar, el podem veure tots. Normalment les jornades són dimecres, dijous i divendres. El divendres és quan se fa este concert final, que tot el públic pot veure. Però és que fins i tot fixeu-vos que de l'escola de l'institut d'on ve Fran, de Vilafranca del Penedès, fins i tot les famílies d'allà es recorren de punta a punta al territori només per poder viure aquest concert.
5: Els agrada molt, però ells se'n venen. Vamos, són 4 hores i mitja de viatge, però se'n venen sense pensar-ho. Vull començar a arribar famílies i l'alumnat ho dona tot. És un plaer. Jo tinc alumnats a 3 anys que venen a veure el concert. És com una experiència que no poden oblidar. És, hi ha un abans i un després. I venen, per exemple, de març i divendres, venen gent que acaben els trimestres de batxillerat, de segon debat, venen cap aquí a veure el concert.

0: amb el cor plenet i una coordinació per llevar-se el barret.
1: Hi ha una logística, una organització...
0: Una cosa complicadíssima de fer, sí.
1: És espectacular. Mm-hmm. Així que, per saber una miqueta com es fa esta organització, esta coordinació que ja porta fent-se tantes edicions i tan ben coordinada, anem a parlar amb un dels organitzadors, amb Josep Alcover, que és dels coordinadors del Com Sona l'ESO. Bona vesprada, Josep.
2: Hola, bona vesprada.
0: Hola, Josep.
1: A veure, conta'ns com va la cosa primer de tot per allà, perquè ens consta que també que estàveu una miqueta pendents del cel. Ara per ara, com aneu?
2: Doncs de moment ens està respectant. Estem així, podem de moment estar sense pluja. Que això millora molt tot aquest la convivència i a l'acampada. Els assajos els fem a una carpa tancada que tenim muntada i bé, de moment està respectant-nos.
1: Molt bé, que segueix així, per l'amor de Déu, que continuï.
3: Tenim així pendents. Ara després vindrà Joan Carles Fortea, que ens donarà previsió meteorològica i la farem també a la carta, a veure com està la cosa en el grau de Gandia, als voltants del Fort Llopis, a veure com va la cosa. De moment tenen radars, que imagina que també els tindreu per ahir, la pluja està com dividint-se i justetament en el que és la Marina i la Safor, en la zona litoral, ara mateixa no n'hi ha pluja prevista, però vaja, l'alerta o la vista aronja s'ha de tindre en compte, Josep.
2: Estan rodant el Colomer.
3: Exacte, molt ben dit. Eso es,
2: estan rodant el Colomer, però de moment el Colomer...
3: Vinga, que guai. I l'ambient com el teniu? Conta'ns una miqueta.
2: Això és que així n'hi ha molta energia, són vora 2.000 adolescents. Que per a ells...
0: Que us haig ma vida clavar-se ahir en 2.000 adolescents, Vaig a per davant la meva admiració infinita.
2: Bé, i que damunt, no és que volem que estiguin junts, per això muntem l'acampada, i volem que visquen 24 hores dels 3 dies amb la música, gaudint de concerts, de tot tipus d'espectacles, d'ells com a protagonistes, d'ells com a espectadors, i clar, i d'ells interpretant el concert, l'obra final, Intergalàctica, el proper divendres.
1: Mm-hmm. Mira, si vols parlem primer d'Intergalàctica, no? Perquè cada any en el Com Sona l'ESO dediqueu l'espectacle o el concert a un tema diferent. Enguany la cosa va d'un astronauta.
0: Calla!
2: Sí, mira, vos conto un poquet. Imagineu-se que heu de vosaltres composar cada any un musical. Mm-hmm. I no només heu de composar un musical amb les cançons, sinó que damunt heu de composar un musical per a ser interpretat per 2.000 persones a la vegada.
1: És una barbaritat.
0: Quina por.
2: Clar, és un repte molt xulo, perquè nosaltres el que pretenem és que aquest musical pugui ser interpretat per una persona o per els 2.000.
3: Com si fora una veu.
2: Sí.
3: Però on deixeu caure... Clar, que estava pensant entre 2.000 criatures on cau l'astronauta.
2: Clar, el repte és que l'alumnat, que en principi el projecte està pensat per alumnat que no és músic, està pensat per alumnat que li agrada la música i que li agrada compartir i que li agrada crear i que li agrada, estar ahí, no?, i viure coses. Aleshores, Nosaltres portem molts mesos treballant cada institut a la seva aula el musical, els papers que es passen nosaltres composem com a organitzadors, composem cada any un musical i composem tots els materials de les partitures, els vídeos amb les coreografies. Penseu que cada alumne ha d'aprendre el musical sencer, una hora i quart cantada, actuada i ballada. Alumnes des de 12 fins a 17 anys. I això multiplica-ho per 2.000 al mateix temps.
0: Fabulós.
1: És impressionant.
0: Extraordinari.
1: Sí. I a més, amb les diferents seccions, no?, amb la banda també conformada per l'alumnat, el cos de ball, el cor... És una coordinació espectacular. Com s'organitza? Com ho feu per organitzar?
0: Cadascú treballa des de casa, des del seu institut.
2: Nosaltres som profes de la pública.
1: Curtits en mil batalles. Sí.
3: Podeu en tot.
2: Doncs mira, sí, la setmana que ve ho veurem.
0: Ja.
2: Som un grup de gent, nosaltres som una associació de profes de música, i nosaltres el que fem és organitzar, som un grup de 8 persones, que el que fem és des de composar el musical a organitzar-ho tot. Portem un parell d'anys, hem estat en molts llocs, portem un parell d'anys que estem així a Gandia.
1: Per què heu repetit a Gandia?
2: Perquè ens ofereix unes infraestructures que són molt bones per a poder fer el musical. Mm. Tant el lloc del concert, que és preciós,
1: i
2: al costat del port. Clar, la producció de l'espectacle, al final, les persones que estiguin deixant un poc de què serà, penseu que aneu a veure un musical o una

0: òpera, no? Però és un musical que aneu a veure allí en directe, i la producció del musical a nivell de pantalles, de vídeo, de llum, de sonorització, és una cosa molt professional, i és una cosa, com heu dit vosaltres abans, que el que ho veu diu, uau, això no ho havia vist jo abans, això és una cosa molt colpidora.
1: Sí.
0: Nosaltres diguem, buscant, que igual és possible que siguem el musical més gran del món.
1: Sí.
2: Possiblement. I a més, amb aquest projecte, no?, d'unir a professorat i alumnat entorn d'un mateix espectacle, alumnat molt diferent, que no es coneixen de res, i en tres dies es fan unes convivències espectaculars, Josep.
0: Uau, és brutal, eh? I fan amics per a tota la vida, eh?
1: Sí.
0: Clar, per ells és el seu primer, entre cometes, festival. És a dir, quan tens setmana de festivals de música i tal, però a més, suma-li que és un festival al qual ells van a ser protagonistes en el concert final.
2: Exacte, són els main artists del cartell, clar.
0: Sí, clar. I ells, des que comences a treballar el primer dia, que comences a assajar, la gent que no ha vingut mai, comences a assajar i han de... No, n'hi ha que actuar, cantar les cançons. Al principi ells mateixos diuen, ai mare, no, això de cantar. I ara quan te'l veus així interpretant, tenint aquests gestos i donant-ho tot, les coreografies uns a altres, amunt, avall, mirant-se, unes cares. Nosaltres com a profes tenim la sort de viure aquesta transformació dels nostres alumnes amb el projecte. La idea no és que ells siguin cantants, ni que siguin ballarins, ni artistes. La idea és que ells creixin i siguin millors persones per la societat a partir de la feina que fem. I s'esforcen molt per a fer-ho i per a fer-ho així de bé. Eh? La nostra feina a les aules de música és fer que siguin millors persones. I si pot ser millors músics també, val? Si no afinen el que toco, no patisques. Tu treballa, i al final ells, no? Perquè al final la vida tinguin... és això, no? Aprendre a esforçar-te.
3: I que tinguin sensibilitat també per apreciar-ho, per entendre-ho. No fa falta que siguis músic, però sí que ho apressis i que ho sàpigues disfrutar a partir d'aquest moment.
4: I deixar de banda l'individualisme, no? I treballar també per un bé comú, per la comunitat, no? I a més, artísticament...
0: I passa una cosa molt bonica, eh? Sí. Així, perquè als instituts moltes vegades la gent que té alguna inquietud artística, no sé, un xicó que li agrada ballar, les xicones, o que li agrada cantar, de vegades als instituts, no s'atreveixen un poc a mostrar, a fer el pas un poc de naturalitat. Tu jugues a futbol i jugues mal, però jugues a futbol i ja estàs donant tot i tal, però no, canta la gent molt bé i hi ha gent que és superbonica, que fa coses increïbles als nostres aules. I així, de sobte, quan venen així, se troben en gent que són com ells. I aleshores, de sobte, ells mateixos diuen... Vale, el que jo noto és normal, no? Se coneixen, se parlen, a partir d'ahir normalitzen el fer certes coses que moltes vegades estan un poquet ahí etiquetades de moltes coses, no?
3: Que es miren de reull, possiblement, i així estan en el seu...
0: I normalitzen el fet de cantar, el fet de fer un grup de música, el fet de que veuen que altres ho fan, aleshores, clar, una vegada això ho veuen, ells ja veuen que també poden fer-ho, i a partir d'ahir ja normalitzes coses, i tot és com una roda que retroalimenta tot el que funciona, per exemple, a un institut, per això és tan potent. I després passa també que a l'estar en un concert i haver currat per estar en un escenari, després, quan són majors, quan venen a la societat, no?, ells valoren molt la música i el que passa en l'escenari, perquè entenen el que hi ha darrere. Clar. I valoren molt més el que n'hi ha. I aprenen també a participar. No a que les coses que ens fan no són coses perquè nosaltres anem com a espectadors i ja està.
4: Per formar part.
0: Podem, sí, poder, sí, i podem fer, i podem crear, i podem intentar estar ahí. Que al final jo crec que és lo interessant, no?, del món en el que vivim, no?, l'intentar fer coses.
2: Totalment, són valors superimportants els que d'alguna forma s'aporten des de com són a tot l'alumnat, també al professorat. I sempre teniu companys de viatge molt, molt reconeguts també en alguns concerts, per exemple, hem vist que si la gossa sorda o Brim Pas, el raper Nats també, Pets i Menel Botifarra. Enguany teniu, si no m'equivoque, un concert d'auxili per a l'alumnat.
0: Sí, l'auxili, clar, intentem també acostar a l'alumnat a la música en directe. I si pot ser amb músics, millor, que els grups que vinguin porten músics, millor, perquè cada vegada més hi ha molts artistes que va el DJ o està ells a sol, i nosaltres reivindiquem des de les aules de música els músics, a la figura del músic. Aleshores intentem que tinguin algun grup de referència que cante en valencià, en català, i dur-los ahí, no?, acostar-los també a això, i això hem intentat portar sempre a les figures més reconegudes per l'alumnat, la Fúmiga, Zoo, Obrim Pas, la Gossa Sorda, Espencat...
2: El millor de cada casa.
0: Sí, clar, i intentar en cada moment el que n'hi haguera per a que ells visquen l'experiència el més intensa possible.
2: Però que visquen eixe festival, no? Tots els aspectes d'eixe festival.
3: Escolta, Josep...
0: I penseu que això és per les nits, que es passen el dia treballant i assajant.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, que no està... Que
4: però per energia no serà, no?
3: És una convivència amb molta feina. Tan joves, han caigut en la marmita. Atenem una cosa, i els pioners, les persones que van començar esta aventura l'any 2000, havies dit, no? I les persones, avui en dia, què vos diuen de com han vist que ha crescut el projecte i s'ha consolidat?
0: Clar, el projecte va començar un grapat d'amics, de profes de música, que comencen a dir, per què no ajuntem el nostre alumnat i fem un...
3: Que tot el món diria,
0: un concert, no?
3: I fem se n'ha anat el...
0: Les 400 persones i fem la banda, sí que som molt de banda i cor. El creixement, encara que el número ha crescut de, no sé, de 400, 500 a 2.000 persones, el creixement sobretot ha estat en el que nosaltres, profes, creguem que l'alumnat és capaç de fer. Mm-hmm. És a dir, en aquell moment mos pareixia un repte el fet de que nosaltres muntàvem una banda i del que no tocàvem un instrument que cantàvem un cor i cantàvem Carmina Burana i diem, uau. Després diguem, no serem capaços de cantar en un grup de música en directe i ens posarem en contacte, Obrim Pas, i Obrim Pas tocava amb la nostra banda en arranjaments i el cor feia el cor i bueno, espectacular, uau. I després diguem, i per què no nosaltres no fem un musical amb els que... i farem un musical, i això ha passat...
3: Heu anat complicant-se final... la vida.
2: Heu anat fent les preguntes, no? I per què no? I per què no? I per què no? I d'allà...
0: No m'han anat complicant-se la vida.
3: És una manera de...
0: Creguem més en el que els alumnes poden treballar.
3: Fent-lo créixer.
0: És a dir, al principi nosaltres no érem... es demanaven poc als alumnes i ells oferien de tot, no? Però som nosaltres, sobretot els profes de música, els que hem crescut al seu costat i ells ens estan ensenyant fins on podem arribar amb ells. Ells ens demanen. Som nosaltres que hem d'aprendre a donar-los perquè ells puguin donar-ho tot. Enteneu?
3: Clar, ho entenem. I ens reconcilia molt en saber que tenim, pues, això, estos valors en la joventut i l'adolescència, estos valors en el treball, en la coordinació, en la compartir i la sensibilitat artística. Mm-hmm. O sigui, no pot agradar-nos més la cosa,
0: i,
3: jo.
0: I és un plaer també que parleu d'això així a la ràdio pública, perquè normalment les notícies d'adolescents no solen deixar-nos en massa amonestats.
4: Sí, veritat. Sí, són massa invisibles.
0: Apareixen sí, coses negatives i tal, i no per les coses positives. Mm-hmm. I la veritat és que els adolescents són els més potents que tenim. Ahir, per exemple, estàvem en tres fan ball fent danses tradicionals. Ahir, el ballem Gandia. I, clar, tu vas a una ballada de música tradicional i la gent balla i sí, tal, i ahí n'hi ha alegria i tal, però és que ells ho ballen com si s'acabarà el món. La polca d'or, i a ballar allí tots els 2.000, que ho treballem a classe i ho viuen una intensitat que és molt enganxa molt. Sí. Enganxa molt.
2: I quin orgull que un projecte tan bonic, tan enriquidor i amb tant de talent siga fet a casa nostra, també. Josep Alcover, coordinador de Com Sona l'ESO, que vagi molt bé, que gaudiu moltíssim de l'edició d'enguany, i demà, qui vulgui acostar-se al concert, demà divendres a les 10 de la nit, Intergalàctica, en el pàrquing del Port del Grau de Gandia. Sobretot, passeu-ho molt bé. Gràcies, Josep.
0: Gràcies a vosaltres. L'entrada és lliure, no n'hi ha que comprar entrada ni res.
4: Que vagin molt bé. Que vagin prontet, que no apuren per agarrar el puesto, això sí.
0: Hi ha 6.000 cadires.
4: Gràcies, Josep, que vos respecte la pluja.
3: Aneu que flipareu, amics i amigues. Adéu, gràcies,
2: eh? Adéu.
5: Gràcies. Hi ha un amor aborigen real i sincer que no falla per mar i per cel. Murmural
3: la nostra viatgera favorita, Clara Estrems, va contar les seues aventures per Xi'an, la terra dels soldats de terracota més famosos del món. I va vindre vestida més amb moda típica d'allà. Veurem com és esta zona del món.
6: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Benvingut, Xi. Benvingut al món de la República Xina. Volia fer la Xina. Volia fer la Xina, però me fa risa de veure com... Mireu.
4: Això que ha passat és... Gemma Juan...
3: Fes-se la Xina.
4: Fes-se la Xina, exacte. Molt bé. Però mira, guardem aquest detall, per favor, per a la història del programa. És molt bé, després d'aquesta brillant intervenció...
3: És que de veure, com em mirava un fer amb molta resa. Però ja sí que vengo de Xina del país i en indumentària de la zona. La nostra Clara Estrems.
4: Clara Estrems és la nostra guia de viatges, és autora del blog Les Sandàlies d'Ulisses, és una viatgera impenitent i és una dona que ve vestida, bueno, sempre ve molt elegant. I sempre. Molt muda i molt estupenda i netíssima. Però, que coses de huela tinc.
3: Relacionada amb el lloc que visitarem.
4: I

0: Escoltant-la.
1: Avui tornem a visitar la mil·lenària Xina. Clara Estrems ha vingut de mudar. Jo no sé com explicar-ho. Tu que tens més dots de...
2: És una falda llarga, blau marino, en...
3: Sí, o sigui, per a, bueno, no, per a que la gent ho entenga, si dic que vinc de la dinastia Ming, no ho sabrà ningú.
2: Home, vull... jo... busqueu en Google dinastia Ming.
1: Són famosos els jarros, que si el trenques sí, que valien molts diners. Sí, sí, és l'únic que sé.
3: Bueno, diguem que la roba tradicional de la dinastia Ming històrica és com una falda aixina plissà, que du com uns dibuixos, poden ser dragons o poden ser plantes, a la part de baix de la falda, com una falda...
1: En titos.
3: No sé què exactament, no m'ha donat compte, sí, pot ser. I aixina com en brodats, és blau...
1: Si foren garces.
3: Aixina en dorats... Elegant. I blanc i tal.
2: Però elegantíssim, elegantíssim.
1: Un blau marí, així, no
2: sé com... Amb una camisa blanca conjunt, preciosa, amb el seu brodaet, i n'acabant una capa damunt, més mudaura. La capa és més mudaura.
3: Sí, una capa d'hivern, amb boleta, que us fa la de Santa Claus, però versió xinesa, i en blanc.
1: Però és ideal, és aquella toqueta que tens per damunt
2: seda.
1: Del muscle, tan sí. D'això, però tan abrigadoreta, i té com pelleta... I un pelet i uns bordats així no molt bonicos en un color blanc trencat així no,
2: preciós.
1: O sigui, abans, quan de vestida tradicional és com si anaves de, diguem, el traje de valenciana, per així no dir-ho, aniries com de valenciana, però de la dinastia Ming.
3: Sí, una cosa així.
2: Perquè avui viatgem...
1: Tenia de festa.
2: Venia de festa. Perquè avui viatgem a...
3: Xi'an.
2: Pues anem allà, comencem. Ah, vale. Partido de la Ruta,
1: sí,
2: de la Seda.
1: Xi'an, que és una cosa com misteriosa, no? Ha quedat ahí com Xi'an.
2: Xi'an. El punt de partida de la Ruta de la Seda des de Xina. Però això on estava?
3: Clar, està, bueno, realment. A veure si ho diguem, a lo millor no sé si la gent ho ubicarà un poc, està a la plana de Guangzhou, flanquejada per dos muntanyes, però bueno, seria la capital de la província de Shanxi. No està massa lluny de, diguem que no està massa lluny de Pequín, com a una hora, dues hores en tren, diguem.
2: De Pequín propet.
1: Dos horetes,
3: sí.
1: Cap avall o cap
3: sí,
1: amunt.
3: Sí, com cap avall, cap avall.
1: Cap avall.
3: Cap avall.
1: Va, ahí està Xi'an.
3: Xi'an.
1: Que és la famosa Xi'an dels guerreros.
2: Dels guerreros de
3: Xi'an. Sí, sí, sí.
2: O sigui, que és un lloc històricament important.
3: Molt. Diguem que té 3.000 anys d'història. I va ser Tamun, va ser capital d'unes quantes dinasties a la Xina. O sigui, que és una ciutat molt important i serveix un poc actualment com a pont definitiu entre el passat gloriós de les dinasties i la modernitat del segle XXI.
2: Molt bé.
3: Podem contextualitzar un poquet històricament
2: sí,
3: a Xina perquè la gent s'entenga un poc. Bueno, la rellevància històrica de Xi'an és molt important perquè antigament va ser coneguda com es dia Shan'ang, que era com la ciutat de la pau eterna.
2: Oh.
3: Però sobretot va ser molt important per la seva posició estratègica. Mm-hmm. Va ser la capital de 13 dinasties, incloent la Zhou, la Qing, la Han i la Tang, i períodes que van ser definitius per a la identitat cultural i política de la Xina.
1: Són dinasties que...
3: Importants. Veure,
1: són
3: importants.
1: Tantíssimes que és molt... Però sí. Zhou, a mi me vol sonar... Tang, me sona més a refresco de naranja d'aquell. Han, també és bona. Han en H, no? D'aquells.
3: Sí.
1: I Ming... O Ming és
3: no,
1: altra...
3: Ming és una altra, Ming és més una altra.
2: Sí. Ah,
1: vale.
3: Però, bueno, diguem que, sobretot, a la dinastia Tang, que va ser com el segle VII, després de, entre el VII i el X, la ciutat es va convertir en la urbe més gran del món.
1: És que dius, una dinastia, potser, donava...
3: 200 anys, clar.
1: Dos o 300 anys.
3: Clar.
1: I gràcies, tenien... I era com de la família, anaven heretant, no?
3: Sí,
1: la dinastia,
3: sí, sí, sí, clar, la dinastia, dinastia. Sí, sí, sí, els Borbons.
1: Els Tang,
3: clar,
1: els Borbons, van fer un tang, una de tang. I així no 200 anys.
3: I així era.
2: Però pues amb els Tangs va ser la ciutat més important del
3: món. Perquè, clar, en aquest moment va ser un centre d'innovació perquè va ser una fusió entre el budisme, l'islam i el cristianisme que convivien gràcies a l'intercanvi cultural de, especialment de la ruta de la
1: Toledo de Xina.
3: Sí, sí, podríem dir.
1: Un punt d'encontre... Que guai. I des de la Pau, perquè dius que la ciutat de la Pau
3: no està ben allí, la fusió religiosa molt bé.
2: Atem una cosa, Índita Des, era el lloc on arrencava la Ruta de la Seda. Parlem de la importància d'aquest indret amb la Ruta de la Seda.
3: Clar, jo imagino que tot el món més o menys sap el que és la Ruta de la Seda, però anem a concretar un poc més. La Ruta de la Seda va ser una extensa, no va ser un camí, va ser una xarxa de camins i de rutes comercials que connectaven Àsia, Europa i Àfrica durant molts segles, pràcticament entre 15 i 17 segles, especialment des del segle dos abans de Crist fins a l'edat mitjana, podem dir segle 15-16, que va ser quan es va acabar, i a través d'ella s'intercanviaven no sols productes valuosos com la seda o les espècies o la porcellana, sinó també idees, religions i coneixements, convertint-se en un pont clau entre cultures molt diferents. O sigui que, per exemple, esta ruta començava a Xi'an, recorria gran part de la Xina, també Kazakhstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tajikistan...
2: Tots els llocs acabat entrant, te'ls coneixes tots.
3: Sí, Turkmenistan, Iran i Turquia, i arribava fins al Mediterrani, als ports de Venècia, Gènova i València, així que tanquem el cercle avui de Xi'an fins a València.
2: Les ciutats comercials més importants.
1: Ho hem comentat moltes vegades, no sé si són tòpics, però tenim la cultura xinesa.

0: Moltes vegades, quan parlem de l'any nou xinès i de les associacions de comerciants i de persones xineses que viuen així a la Comunitat Valenciana, sempre parlem que tenim moltes coses en comú, a banda de qüestions de caràcter i qüestions també culturals i la ruta de la seda, hi ha la coses seda, també del dia a dia, de l'arròs i de
1: la pólvora.
2: Sí, probablement vam vindre, clar, i el textil molt, perquè al cap i a la fi la seda valenciana va sobreviure molt després gràcies a la indumentària valenciana, però tot el que és el barri de Belluters venia de l'època de la ruta de la seda, de rutes comercials. Clar, el nostre segle d'or no va ser el mateix segle d'or que el de Xina, però clar, estem parlant d'una ruta que va durar 15 segles.
1: Claro.
2: La nostra, diguem que va ser un poc més cap al final, i la de Xian va ser un poc més al principi, però bueno, estem al principi i al final de les rutes.
1: I en qualsevol cas parlem d'un lloc ric, multiculturalment parlant. I
2: per exemple, a Xian es nota moltíssim aquesta cosa, perquè clar, aquesta fusió va crear, per exemple, un dels barris més interessants, inclús a l'actualitat, que és el barri musulmà de Xian.
0: Te confesso que m'he quedat flipant de que hi ha una ciutat de la Xina, profunda com Xian, de moltes dinasties xineses, de Han i de Tang i això, que hi haguera un barri musulmà, i a més en una, no sé, en una riquesa patrimonial, arquitectònica i històrica tan potent, un barri musulmà.
2: I que es conserva, vull dir, que no és una cosa històrica, per exemple, és un dels barris més actius de tota la ciutat. Els llocs per a menjar és on millor es menja de tot el barri, perquè té molts llocs de carrer on menjar, cuina, molta barreja...
0: Però una pregunta, ètnicament la gent és musulmana o xinesa? Vull dir, són asiàtics
2: per a
0: o com està el tema?
2: Per a que la gent ho entenga, este barri va néixer a la ruta comercial, els primers, diguem, comerciants àrabs i perses que van arribar a la Xina. Vale. Però es va convertir en una pròpia ètnia xinesa, però que diguem que són ètnia xinesa musulmana. O sigui, culturalment és xinesa, els rasgos són xinesos, però l'única diferència és que són musulmans.
0: Bueno,
2: o sigui, que
0: tu es veus... Però són hereus...
2: D'aquells
0: perses
2: primers,
0: que vingueren...
2: Clar, que es van quedar. O sigui, que en el cas de Xian, per exemple, l'ètnia majoritària de Xina és la Han, però en el cas de els xinesos musulmans de Xian és l'ètnia Hui. Ells ho classifiquen, però per una qüestió religiosa. Però diguem que culturalment i de rasgos facials són xinesos, molt pareguts a Han, però la diferència està en que són musulmans. Però, per exemple, inclús la mesquita de la gran mesquita de Xian, que és molt, molt important, estem parlant d'una mesquita que es va construir al segle VIII, continua activa des d'aquest moment. O sigui, és una de les mesquites més antigues de tota Xina. I, clar, imaginem, al nostre cap, al millor ens ve mesquita, imaginem les d'Orient Mitjà. Però no, l'estètica és d'arquitectura de palau xinès. És com si estigués en un... Sí, o com si estigués en un temple, tu entres i no notes la diferència, salvo que en algunes escriptures sí que n'hi ha escrits en àrab, però barrejat en xinès, i el que és l'arquitectura és una fusió d'arquitectura xinesa en religió musulmana.
0: Però resen a la musulmana, diguem,
2: sí, sí,
0: i fan
2: tot,
0: el seu ramadà
2: i
0: el seu d'allò.
2: I, de fet, activa, la comunitat és molt activa, la comunitat musulmana xinesa és la que, diguem, conserva el barri musulmà, i tu entres i que veus i tot, i n'hi ha una part en la que no pots accedir, que és la part final, que no està la gent pregant, però tal qual, igual, i la forma així, ells duen barret i és en el mocador, però exactament igual.
1: M'ho imagino en jardins,
2: sí,
1: en fusta,
2: com si fos un temple, no sé. Sí, un estil, un temple, i vas passant com... Clar, com esta mesquita mai va ser destruïda, sempre es va conservar, el que va fer va ser va anar ampliant-se. O sigui, que el pati, la part central és la més antiga i després van anar obrint patis i jardins i pagodes i al centre. O sigui, que si tu no sapies que és una mesquita i no el donaràs compte que n'hi ha coses que estan escrites en àrabs, diries, mira, és un temple o un palau? No ho notes per l'arquitectura que és xinesa.
0: Me flipa esta arquitectura oriental, japonesa, xinesa, etcètera, que al mig de la construcció ja integren la natura.
1: Xarriet, a
0: vegades tenen aigua, també. Sembla d'una bellesa. Que meravella! Bueno, però comentàvem, si és mundialment coneguda a Xian, és per allò de guerres de terracota, no? Tu has anat a veure allí... Com
1: has estat amb ells?
0: Una cosa, molt impactant,
2: jo, per exemple, jo recomanaria a la gent no anar cap de setmana i...
1: Perquè està superple de gent.
2: Però petat. Perquè per als xinesos és com una de les coses més importants històricament. O sigui, que diguem que el 90% dels turistes són turistes locals. Evitar això cap de setmana i intentar anar abans de que tanquen. Perquè és quan tots els autobusos se'n van. Perquè, si no, imagineu-se el que és una mascleta, però això dins d'un museu. La mateixa quantitat de gent.
0: Sí.
2: La mateixa.
0: Riu-te tu de les excursions a les coves de Sant Josep, de Vall d'Uixó, no?
2: Això.
0: És com a lo gran, no?
2: Això és molt heavy.
0: Autobusos de xinesos. Sí. Una cosa molt d'anar amuntonat.
2: Mogolló. I de voltes jo pense dins a zones...
1: I no serà bo per
2: l'aforament, clar.
1: L'animaleig, esto.
2: Pels guerrers.
0: Pels guerrers. Són com botitges,
2: bueno,
0: grans.
2: Bueno,
1: conta'ns com són.
2: Sí, l'estructura... Sí. Bueno, diguem que...
1: Hem d'anar entre setmana, ja ho tenim clar.
2: Clar, i... Bueno, els guerrers, diguem que és patrimoni de la humanitat.

0: per la UNESCO és una de les coses històricament més reconegudes i arqueològicament també superimportant. Però, bueno, diguem que la trobada, el descobriment va ser casual. Estem parlant de 1974, un grup d'agricultors locals estaven cavant un pou i van començar a acabar i van començar a trobar coses que pareixien com llances, parts d'escosos, i no li van donar massa importància fins que un arqueòleg va dir no, això n'hi ha que buscar perquè no saben què és això. I clar, no sabien ni què estava, i clar, va aparèixer allí, clar, ara mateix n'hi ha com tres fosses diferents, perquè això és una de les tombes més importants. Estem parlant de la dinastia Qing, el segle III abans de Crist. I, clar, era l'emperador... Això és la tomba, diguem. Les guerres de Xi'an és la tomba de l'emperador Qin Shi Huang, que va ser el que va unificar la Xina. O sigui, que és una tomba superimportant. I ara mateix està dividida en tres fossats, però diguem que per a ell l'important és que considerava que la mort no era el final, així que en lloc d'arribar a aquesta immortalitat, com feien altres emperadors, que era, diguem que carregar-se els seus treballadors i enterrar-se en ells, ell va dir, no, jo vaig a fer una recreació de tots els soldats que estan amb mi. O sigui, que és tal qual el seu exèrcit que ell tenia per a que l'acompanyara al més enllà, però ho va fer a terracota.
1: No, sí. En ells de veritat.
2: Perquè tenen tamany natural.
0: Sí, tamany real i de fet...
2: I els cavalls també?
0: També n'hi ha cavalls i també...
2: I molts n'hi ha, o no els has
0: contat? Sí, estem parlant de...
1: Són tres fossats i que són diferents o són iguals?
0: Diferents. Diguem que n'hi ha uns 6.000, però encara estan fent excavacions.
2: 6.000?
0: Perquè com és una reproducció exactament igual de l'exèrcit, estan tots els càrrecs de l'exèrcit.
2: Quan diguem treball de xinos...
1: 6.000? I estan investigant que és possible que n'isquen més?
0: Sí, sí, sí, perquè de fet ixen a trossos. Clar, no ixen ser la peça. Ixen a trossos i han de muntar-ho i tornar-ho. O sigui, i tampoc tenen pressa. Vull dir, el temps xinès és... No, milers d'anys. No n'hi ha cap pressa per acabar
2: de l'exèrcit. Tu ves que van d'ahir i ja... Quan
1: no li donaven cara a tequir dos palillos perquè agarrar una mosca
2: i ser nivell.
0: Així que, per exemple, tenim el fossa 1, que és el més gran, que té la força principal d'infanteria. O sigui, són aproximadament, així serien les 6.000 figures, que estan disposades en formació de batalla. Tenim l'avantguàrdia, els flancs i una retaguàrdia. Així que és la imatge més icònica de quan diguem pensem en les guerres de Xi'an. Després està el fossa 2, que és la unitat d'èlit. Ahí estan especialitzats, estan els arquers, sí. I alguns estan engenollats i tal. Està la cavalleria, i pots veure els cavalls. I tot això en els seus carros de guerra, també.
2: Sí.
0: I diguem que ahí representen poc la versalitat tàctica, perquè primer van uns guerrers i després van en la cavalleria, quan van atacar
2: pringats, normalment. Això va pagant els exercis.
0: Diguem com a les pel·lis, vamos. I el fossa 3 és la caserna general, que és més xicotet, i ahí està, diguem que estarien els caps, que és els més importants jeràrquicament.
1: Els generals,
0: sí,
1: els comandants. Sí. Els comandants importants.
0: Però, bueno, això és molt més xicoteta. Pots visitar les tres i s'estan
2: com... Sí, jefes n'hi han de menys, no? Passa en totes les pel·lícules. Passa igual.
0: I després, clar, n'hi ha...
2: També diuen, hi ha més jefes que índios.
1: També és possible.
0: N'hi ha un mite en les guerres de terracota que diuen que sí, clar, tots van estar fets un per un de forma diferent. No, ells que tenien un sistema, el cos, el feien un poquet, tots iguals, diguem que tots el sistema...
1: Com uns moldes.
0: Sí, en uns moldes. I després les cares sí que n'hi havia diverses cares diferents i després, de manera manual, es feien cada cara diferent per a que semblara la persona original.
2: Posa-li un cap... Aquestes
0: són les de cavalleria i aquestes són les de...
2: Així no, i tot ho dius... Però,
0: no, però 6.000...
1: Era una feina...
2: De tamany natural. Perquè són de... Estan fets de què? De fang?
0: De terracota, de fang, sí, com prensat.
1: Però tenen... expressió?
0: Sí, totes les cares són diferents. Per això que totes les cares sí que són diferents perquè probablement sí que semblaven a les persones que tenien que representar.
2: Me digues.
0: Sí, i cada cara és diferent.
2: El arquero Jing, el arquero
0: sí, Pepe, Manolo, estan tots. Pepe, Manolo, tots. De fet, el nas...
2: Són artistes de falla. Sí, és que tenim molt en comú en els xinos.
0: El nas és diferent, els ulls són diferents. Tu, quan els veus, és que compareixen... Són persones diferents. Cadascú és... El moño el tenen fet de forma diferent. Tot és una... Clar, és una obra d'art.
2: Però els argiles són molt sensibles, es poden trencar o...
1: Home, la conservació seria important.
0: I, clar, de fet, el que van averiguar és que la tecnologia per a fer-los era molt avançada, perquè, clar, s'han conservat molt bé. El que es perd molt és la pintura, perquè estaven policromats. Pues, estaven pintats de colors.
2: No eren del color de la botitxa, de la terracota?
0: Clar, passa un poc com amb les cultures gregues. Estaven pintats de colors, i del color exacte en el que duien les robes en aquest moment, però clar, s'han trobat algunes pintures, però en el moment les trauen de la diferència de temperatura de milers d'anys, la pintura es perd. Estan intentant buscar a veure quina forma tecnològicament poden intentar conservar la pintura al màxim, perquè no es pot, en el moment i ja el contacte

0: superfície desapareix la pintura.
1: Com és la sensació d'estar allí?
0: Si aconseguissis abstraure de la quantitat de gent...
1: Ja, clar, que això és difícil. Una mascleta de Xina.
0: Però sobretot és això, perquè tens els fossats i després tens una part de museu en el que sí que veus els guerrers de prop. I clar, veus aquests detalls del cavall, la cavalleria, la mà per agafar-ho, el moño com està fet, les faccions de la cara, el cos com està a tamany natural. Clar, penses en aquestes dimensions i una cosa més important encara és que, clar, falta... la tomba de l'emperador.
2: Clar, perquè això era com els primers passos, claro. Perquè al remat anava l'emperador, claro. A la tomba.
0: N'hi ha un gran
2: misteri. I la tomba no s'ha descobert?
0: No, i de fet no tenen massa ganes d'obrir-la perquè es calcula que ell va deixar trampes, que n'hi ha uns rius que representen, diguem, el mapa de l'imperi, però aquests rius, que serien el riu Yangtze i el riu Groc, estan fets per Mercuri. I de fet, i n'hi ha perles i n'hi ha tal, de fet s'han fet proves a un poc, diguem, de medició, i sí que es nota que n'hi ha com una càrrega de mercuri més gran en aquest territori que en un altre. Així que no volen obrir, no tenen cap pressa tampoc, i no crec que vulguin obrir-ho, perquè el misteri és millor que es quedi.
2: Però si el mercuri d'aquell moment encara funciona, d'aquell moment encara està allí.
1: Està allí? I clar, encara pot fer malesa?
2: És molt al·lucinant tot, eh?
0: És com molt de pel·lícula, i per això és com, de moment no se vol obrir i tot això, i com n'hi ha que desenterrar molts guerrers, no n'hi ha cap pressa, però sí que s'han calculat que n'hi ha una càrrega de mercuri a la Terra, o sigui que podria ser veritat que sí que són dos rius de mercuri el que està allí.
1: Pot haver en eixa tomba de l'emperador. Mare de Déu, senyor. I tornant a la ciutat, bueno, el viatge és fascinant, és flipant, anirem entre setmana, un dilluns a l'hora de tancar, però vull dir-te, en l'arquitectura de Xi'an es nota que és una ciutat allò històrica, en pes...
0: Sí, sí, queden, per exemple, les muralles, que les muralles de Xi'an representen, diguem, un dels sistemes defensius urbans millor conservats del món. I són fonamentals per entendre la importància d'aquesta ciutat, i de fet és que estan pràcticament tal qual estaven a la forma original. Diguem que és un quadrat, bueno, un quadrat tal qual.
2: Eren molt aficionats a les muralles, els xinos.
0: Sí,
2: estos,
0: sí, sí.
1: Tenien molt que defendre, els mongols eren molt perillosos.
0: I no es tallen en distàncies, estem parlant de més de 13 quilòmetres de longitud i una altura de 14 metres.
1: I no és que feien muralles, és que feien muralles.
2: Un murallón és que és al·lucinant.
0: I són molt amples perquè allí havien de cabre les tropes, els cavalls i tot, i ara tu pots recórrer tota, jo vaig fer un quart, que és prou, vaig dir 14 quilòmetres, un quart, està bé, saps, un trosset. Vaig fer de torre a torre, més o menys, perquè pots pujar i baixar.
2: Torres,
0: sí,
2: vigies,
0: les torres vigies, els baluars, tot això pots visitar, tu puges, i n'hi ha una opció, pots fer-ho o a peu o en bicicleta, pots llogar unes bicicletes per dalt, que són unes bicicletes especials, com si fos una bicicleta de muntanya, perquè, clar, les pedres no és una bici normal.
1: Però rotllo, la muralla xinesa, però allà...
0: Esta és més còmoda, perquè és planeta. Pujar les escales i una volta pujar les escales
2: és planeta. I si tenen una muralla pròpia, no tenen pagodes?
0: Tenim un temple, sí, que és la pagoda de l'oca salvatge gegant. Ui? Que diguen que és un dels símbols més representatius.
1: L'oca salvatge gegant?
0: Sí.
1: Quin animal més singular.
0: Perquè és una part espiritual, diguen que aquesta pagoda és espiritual.
1: És una oca sagrada.
0: Perquè va ser un lloc molt important per al budisme, perquè durant la dinastia Tang, estem parlant del segle VII, tenia la funció d'albergar textos budistes portats de l'Índia, per totes les rutes comercials, per el monjo Yuanzhang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
1: Yuanzhang, este seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
0: Bueno,
1: no, per fer una mica de comparança, no?
0: Sí,
1: no,
0: vull dir,
1: com Xina, que...
0: en aquestes rutes comercials també es transportaven qüestions religioses.
2: Que s'hi posat que la zona de la pagoda és un dels llocs amb més ambient quan cau el sol.
0: També.
2: Això hi ha marxota.
0: N'hi ha dos barris amb món d'ambient, un és el barri musulmà per a sopar, que té molt d'ambient, i un altre este, però a més que això és una bogeria perquè just enfront de la pagoda n'hi ha com un barri que és com una espècie de reproducció del barri antic. Allí les xiques vestides, més vestides que jo, però van vestits en roba tradicional, és un fotocol gegant, per a que la gent es faci una idea.
1: Es fa retratos allí.
0: Tot el món. Però tot el món.
1: Mudaíssimes.
0: Tot. A més, en fotògrafs professionals, la gent va allí a fer-se fotos, dones, xiquets, dones majors... una cosa així, però sí, és que és al·lucinant, perquè està allí els fotògrafs fent-se fotos, perquè es veu la pagoda de fons, i elles en els trajes de les diferents dinasties... fent-se allà fotos, tenen un ambientatge ja...
2: I que se menja rostres delícies.
0: Mira, en Xi'an es menja molt bé, una de les ciutats que millor es menja de tota la Xina, per esta fusió cultural-religiosa. N'hi ha moltíssima varietat de menjar, per diguem, molta més varietat per tot el que va vindre de les regions de Xina, i pots menjar moltíssimes altres coses que en un altre lloc de Xina no pots. O sigui que el plan perfecte és anar a menjar al barri musulmà.
1: Vens tan divina. I ens ho escolta tan bé, que tinc una gana a Xi'an, que és una cosa que m'agarra...

0: malícia de no haver anat. Sí, de veritat.
1: És que ens passen allà on...
2: És fascinant, és flipant. I vens boniquíssima en les teves xarxes i també en el... En el
0: com es diu això, xicona, que tenim el streaming? Així?
2: Podem veure lo mudà que va Clara, que és una cosa per
1: sí,
2: de més, de veritat.
1: Sí, hem de traure, perquè és veritat que ve vestida de Xi'an. De Xina, però de concret.
3: Vinc d'una dinastia concreta.
1: D'una dinastia.
2: De mi, però mola molt, mola molt.
1: Gràcies. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. De Xi'an, que està ben lluny, massa lluny, diria jo, a les nostres festes que les tenim a casa i sempre ens donen alegries. Aquella setmana coneixíem les recent escollides belleses del foc de la Camp 2026 i les vam poder conèixer una miqueta més i millor. Maria Pastor i la xiqueta Leire Arellano. Escolteu.
2: Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom.
1: Quina pista, quina pista ens dones de música.
2: De què anem a parlar? Caixina mateixa, en efecte, ens anarem cap a Alacant, que estava ja vivint jornades memorables de la Festa de les Fogueres. Plaça de Bous d'Alacant va ser escenari on es va donar cita tot el món foguerer. Es tractava de despedir a les vellers de l'any passat i donar per descomptar la benvinguda amb els honors que mereixen les noves vellers del foc d'enguany, Maria Pastor i Leire Arellano. Ja s'ha canviat la vida. Això sí que és en un instant,
1: sí,
2: aquell de sentir els seus noms com a màxims representants de la Festa de la Cantina, i ben pagades que estan.
1: I és que anem de cara als dies grans de les fogueres de Sant Joan, i ja sense parar directament, ja que tindrà lloc la solemne proclamació des dels noves màximes representants de la Festa de la Cantina, uns dies d'activitat frenètica, per tant, per a les noves belleses del foc. Esta vesprada tenim el goig de que ens facin un raconet en la seva agenda. Hola, Maria Pastor. Hola, Leire Arellano. Hola.
2: Enhorabona.
4: Buenísimas tardes, muchísimas gracias.
1: María, ¿cómo fue la cosa?
4: Pues, bueno, muy fuerte.
1: Claro.
4: El día de mayo nos hicieron el regalo más grande que podría hacernos la fiesta, y muy felices, todavía asimilándolo, y muy agradecidas de haber podido ser nosotras.
2: Ara, apenas una setmaneta ha passat, no, Maria? Leire, tu com estàs? Estàs disfrutant-ho ja esta setmana? Ja comenceu a creure-vos o què?
5: Bueno, sí, aún lo estamos asimilando, pero sí, muy feliz.
2: Que bo, Maria. Bueno, anem a fer una miqueta de... Però clar, tot va tan... És un ritme tan frenètic, no, Maria? El primer dia oficial, i a més dia de la mare... quina estrena com a vellers del foc, també tan emotiva, i posar en valor també les mares, la família, que també són tan importants estos dies. Què diuen en casa, Maria?
4: Bueno, pues están súper felices, aún están todas asimilándolo, pero al igual que yo, están súper agradecidas. Y bueno, ese primer acto que tuvimos el Día de la Madre fue súper especial. Además, nos dieron la alegría de traernos a nuestras madres, que al final son el mayor apoyo que tenemos. Y, claro, y bueno, muy especial poder vivirlo como la máxima representante de la fiesta.
2: Claro que sí. Qué lujo, qué lujo. Bueno, ahora contémonos, porque saben que esta semana ya vos hem vist en els tallers dels vostres indumentaristes oficials per aprendre mides. A veure, Leire, en el teu cas, els trajes, està confeccionant-los Gabriel Blasco, que està com a indumentarista oficial. Està il·lusionadíssim. Bueno, imagina que tú también ilusionada en el traje, Leire.
5: Sí, yo estoy muy ilusionada. Tengo muchas ganas de que llegue la proclamación. También para verme con el traje, y tengo muchas ganas.
2: Bueno, que decía Gabriel que iba a innovar dins de lo que es el reglamento oficial y hacer algo diferente. Tú no sabrás lo que es, ¿no, Leire? Claro, que això no se pot dir.
1: ¿Es secreto?
2: Claro.
5: Es sorpresa y es secreto, pero...
2: Ah, pero alguna coseta igual pots dir, Leire, a veure.
1: No, que no te convenza, si no quieres contárselo, no se lo cuente. No, cuenta lo que quieras, cariño.
5: Es sorpresa.
1: Es sorpresa.
2: Todo sorpresa. María, y en el teu cas, José Hernández, com a indumentarista oficial, bueno, com ha sigut ese moment, la pesada de contacte, les mides, quina il·lusió, no, María?
4: Totalmente, pues muy felices. La verdad que, bueno, él es un amor y nos ha tratado con un cariño inmenso desde el primer día. Me han enseñado todo y además he tenido una prueba y no puedo alucinar más, no puedo tener más ganas de que todos lo puedan ver, porque es alucinante. Además tiene un toque original. Y además los colores son colores que a mí me habría encantado tener, entonces estoy súper ilusionada. Y bueno,

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
0: Els millors moments de la vesprada de Punt.
2: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada de Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en què vam tindre moltes visites que ens van necessitar. Una visita que ens va fer molta, molta il·lusió, perquè ens estimem Adrián i ens estimem la Choriza May, va ser precisament el personatge, i va ser la visita d'aquest artista polifacètic i meravellosa persona que venia amb sa mare i amb el director del documental que han rodat en part de la seva trajectòria, especialment aquella que va des de que feren a Choriza pregonera de les danses de Guadassuar. Un exemple de superació genial. El cas és que vingueren, perquè bueno, podia veure aquest documental en Docs València, i mireu quina entrevista més xula.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Ei, que l'actualitat audiovisual ens convida... Mira el Joaquí, a tope de power. L'actualitat audiovisual ens convida a estar pendents del 10è Festival Internacional de Cine Documental Docs València, espai de no ficció. Se consolida en guany amb 46 projeccions previstes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
3: ¿Lo ves que va tan alto, mamá?
4: Això no va. Això.
3: Que va i va a ir ahí.
4: Ore, ore, que te mire per davant.
5: Choriza May! I need to go, ladies, I'm sorry. Happy Pride, everyone.
6: Thank you so much, Newcastle.
7: Choriza és valenciana, però Choriza va néixer a Newcastle.
8: Bienvenidos al camerino de una otra vez.
9: Habéis visto, el glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
10: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
11: En quin moment m'he convertit en este pibonazo?
12: You are a diva, you are living the lifestyle.
13: It's the Spanish charm, Miss
14: Antena. Canta en quin moment m'he convertit en este pibonazo, perquè és un pibonazo. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
2: Senzilla.
14: Con sus avalorios i en tot el...
2: Espectacular.
14: L'esplendor d'aquest maquillatge i aquesta meravella.
2: És que sempre és un sí. És que sempre ens diu que sí. És que és una gràcia. Choriza, com estàs?
14: Què tal, estimada?
2: Com estàs de convollada, massa com he escoltat?
15: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acaba de creure. Mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat també un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu ahí, ale, dius, arre Déu, ja estarà bé.
2: Quin exercici.
15: Ja estarà bé, però sí, sí.
2: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara te la saludaré, però sí. Vull saludar també el director,
15: claro.
2: A Dani Fabra. Com estàs tu de convidat, Tomasa?
16: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
2: L'estrena internacional?
16: Sí, sí, sí. Clar, sí, sí.
14: Que és un tros de personatge que té tant... Té aristes i, a més, te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
16: Ell diu que hora i deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora i deu.
14: Què lleves, no?
16: Era per una sèrie, dèiem.
2: Perquè això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com li t'ha plegat tu? Conteu meu.
15: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, un any, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar a compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a Choriza. Aleshores vaig dir, ostres...
2: Se n'havia anat Adrián...
15: I tornava a Choriza. Exactament.
2: Allà va néixer Choriza i va triomfar com la Coca-Cola.
15: I de repente una cosa que jo no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme al meu poble, de repente, i aquests dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar.

0: filar-me el meu poble. I vaig dir, això estaria guai contar-ho. Esta història seria molt xula contar-la. I a partir d'un amic que li diu en Lucas, li dic, això en què ho faig? I em diu, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani. Esta història els va encantar. Fem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estarem enviant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
1: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
2: No preveuen res. Nosaltres treballem molt aixina, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa, però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau. Saps? Començant, el primer dia ja no coneguerem a Adri, coneguerem a Xoriza i vingué ja en sa mare i en Ian en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid en ell ja, dos nits seguides ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem, nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio i nosaltres que de veres que eren hores, perquè són cada número, són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
1: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
2: no,
1: és un caramel.
2: No, és que no saps, no dius... No, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dic, ja patirem editant, però no parem de gravar.
1: I a partir d'ahí vosaltres tu vas viure a partir d'ahí com la reina Letícia, sempre amb la càmera darrere.
0: Jo pareixia una Kardashian.
1: O com la Presley, o com la Kardashian.
0: Sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anàvem portàvem la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure, jo davant d'una càmera, pues, jo estic còmodo, però dic, a veure, en ma casa com estan? Pues, un poc més, el documental es fa sobre ella.
1: Ai, anem a ella, aquí.
3: Així la tenim. Merche, que és tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa, perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
4: Sí,
3: no?
4: Sí, que havia de fer,
3: És la mare de l'artista, per tu abans.
4: També ha d'eixir.
1: I una volta l'has vist, què?
4: Com l'he vist?
1: El documental.
4: A mi m'ha encantat.
1: És la favorita, o què?
4: No vaig a contestar-te.
0: És que li han fet càmeres ocultes a ma mare. Li han fet càmeres ocultes.
4: A tu què te pareix?
3: T'han posat amagades per la casa?
0: No, li cridava jo.
3: O per ahir.
0: Li cridava, li feia videocridada. I perquè estiguera natural de veres, així no, diguen les animales que diu...
1: Natural està, no?
0: I què? Que ne solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
4: Que re bonica és.
1: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
2: És per un spin-off, clarament. Crec que tiraríem per ahir per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm Xorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després m'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
3: El discurs de la mare de la reina.
0: Sí,
3: és que tenim el títol ja, clar.
0: Que des d'ací, cridament, al meu poble, que facin cap de dansa a ma mare, i així no li gravem un documental a ma mare també, clar que sí.
3: A veure, sense voler rebentar res del que passa, i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic, tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius el que està passant així? Saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar.
2: Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble, torna, vull dir, perquè tu l'has vist tan... O sigui, primer la coneguen com a Xoriza, que és una cosa, vull dir, per a mi és una superheroïna, saps? Com en superpoders, o sigui, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i... Tot el que tu veus, vull dir, que l'han vist davant de milers de persones actuant en l'orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble, o sigui, algo canvia, algo com que ahir li pesa algo més. I que el que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs, és el que més... O sigui, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total. I això és un discurs que ha pensat que això, i que jo crec que ha patit, perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec, dels mesos d'això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ell, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment... no sé, molt, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressupose que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí. Fou espectacular.
1: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahir n'hi ha un material important, volem dir, i així no ho heu viscut, que ens conta la història.
2: Pues, jo crec que, o sea, d'una banda, vull dir, conta una cosa, vull dir que els dracs ens ensenyen, vull dir que és una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari. És dir, així estem, saps? I han sigut protagonistes dels majors, jo què sé, el Dia de l'Orgull se celebra per lo que passa en Stonewall, i són els dracs els primers que donen la cara en aquests disturbis, o sigui, són l'origen d'aquesta contestació. Però al mateix temps, vull dir, fer-ho des de la humilitat, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa. Després el que veus raer és la camaraderia que n'hi ha entre les dracs per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és superglamour i a vegades és un armari de camerino, yeah, sense coses, no sé. Hem descobert, vull dir, que raer n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
3: I tant valencià, i tant de la Ribera.
0: Claro,
3: què?
0: Claro, no? És que n'he tot el món.
3: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Choriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble? Què t'estava passant per dins?
0: Aquest moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Choriza era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrià molt xicotet com veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental, i veig-lo i gravant-lo, dic, és que té sentit que em dedica el que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels, com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps, quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonico, en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.
1: Quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla de tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet, i tu, això també se mossega en esta, sí, història. I tu ho has viscut al seu, sí, costat, i
4: jo,
1: sempre de la seva mà.
4: Això ho duia regular.
0: Conta el que li digueres al xiquetix una volta al carrer.
4: La part dura.
0: Conta.
4: Oh, bueno, pues sí, és que al final, és que jo estava cansada ja, perquè ell venia i me deia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell i per raere, el vaig sentir al xiquet i el vaig dir, a veure, tira pa que sí. I li dic, mira, ara no me veu ningú ni me sent ningú i te ho vaig explicar. No, perquè és que...
1: I li ho vas explicar.
0: I no me torna a dir res,
3: I què se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment, com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en Choriza.
4: I és
3: este personatge tan adorable que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
4: Sí, jo antes de que així la coneguera tot el món, jo ja estava superorgullosa. Yeah. I ara encara més, per suport que sí.
1: Perquè això és la importància, tu vas passar mal, el bullying que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptat ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
0: Sí.
1: Més íntima d'amics i amigues, que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
0: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important i crec que el missatge és important que la gent l'escolte. N'hi ha que apoyar els seus familiars, n'hi ha que apoyar els seus amics, perquè moltes voltes, quan et tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, n'hi ha moltes maneres i n'hi ha molts somnis que la gent té que a voltes necessita
1: encara
0: el suport.
1: Encara que vulguis ser caixera.
0: Exactament.
1: Sí, el és que tu vulguis. Desenvolupa la teua vida.
0: És important saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir-te, estic ací, passa el que passa. I això jo sempre l'ha tingut. I Choriza no estaria sense la meva família i els meus amics.
1: Oh. Ai, mira, s'emociona sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari. Tota la família.
3: Com ha sigut això?
1: El seu somni era anar-se'n tots junts, no?
0: Sí.
1: Conta-ho, Merche, conta.
4: Ai, Juli, sí.
1: Jo ho he vist en les xarxes, eh?
4: Jo això jo no m'ho havia esperat mai en la vida. És que són de por, eh?
1: Són de por. Perquè no ho sabia. Va ser secret, no? Com va ser?
4: Secret. Clar, jo no sabia res. Jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar els Nadals.
3: I això va en el documental, també,
4: això
3: el viatge.
4: No,
3: això
4: és la segon part.
1: És la que protagonitzaria.
3: La mare de, el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part diguem de l'espectacle de la lluentor, de no del
1: brillo, de estàs
3: parlant de la pestanya, la tele, tot aquest, i després la història més íntima, no? Com diguem estos dos nivells a l'hora de narrativament, no? Com aneu, diguem, barrejant-los, com ens ho conteu?
2: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és o sigui, com de veres hem estat junts, vull dir que...
3: Durant quant de temps heu estat junts, per cert? Doncs
2: pues al principi, o sigui, portem 4 anys fent aquest projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
1: Quan havies de fer el discurs.
2: Sí, sí, sí, sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, que vull dir en el personatge. Saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps, que jo no sé, pues, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant, fluïa, perquè n'hi havia hores, és que de veres, vull dir, pues, puc dir que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, tot el que s'ha de fer.
0: Ale, jo no callava.
1: No me digues, no m'ho hauria imaginat.
2: No, i hem anat i s'apuntàvem a tot. Vull dir que això era després, quan viatjàvem a Newcastle, fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat temps a casa... O sea, han fet moltes coses junts.
1: El muntatge després ha sigut per morir-se, no?
2: El muntatge ha sigut un patiment molt gran. Saps? Perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser. Saps? Vull dir, de material gravat a lo que, sí, a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensa en que lo que se quede, sí, valga. Sí. Perquè lo que se queda, lo que n'hi ha fora, dona pa igual fer-ho d'una altra manera.
1: Permetiu-me que li digui al públic que estarà escoltant-nos, que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, documents del final que fèiem referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en els cines MN4, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Ho ha dit bé?
2: Sí.
0: De categoria.
1: I això, i a banda, seguir-te per seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i ve la Jori, la família a veure'l. Això com va ser?
0: No. És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger. És que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira-lo a veure què te pareix, i jo, ai mare, que gorda me bec.
1: Ai, me represento, jo me faig jo mateix.
0: Que gorda me bec.
1: Però estàs moníssim.
0: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El miraren en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te creguis. Ja,
2: sí. No l'han pogut reflexionar massa, la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció, tot això ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentaren, me pareix, que com un work in progress, i el fet que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de correr.
1: Claro. Bueno, però no està mal, perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
0: Perquè és que no parem de passar coses. És que després gravarem més coses, perquè farem el show inspirat, també, que m'inspira a fer el show de travesti internacional, Eixa Tornar al Poble, vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
1: I com és ese show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
0: Una cosa, una locura.
1: Una locura.
0: Aleshores, diguem, ja... Perquè és que això dona pa una sèrie de... Inclús en algun moment plantejarem fer una sèrie de 4 capítols en cada ciutat diferent. I diguem, no, que la forma és documental i la veritat que s'ha quedat... Jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo, perquè se veu naturalitat, ja no només nostra, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió, perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
3: Clar, coneixent-te, coneixes més el personatge... Merche, estàs se queda a Newcastle o com està la cosa?
4: Què va quedar-se en Newcastle?
3: Ah, això dic.
4: No,
3: el fred que fa allí.
4: que no ixe el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada de Nifos. No, Javi, anem a casa.
3: Però de moment, quina marxa

0: porta? De moment es queda allí o... té més oportunitats allí.
1: Ell va i ve i tu també vas i ve dins prou o com?
2: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
3: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor. Sí.
1: Home, és que és el moment d'anar.
2: Sí.
1: Quan així apreta la calor, bona cosa.
2: Sí.
0: I en una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments. Però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma i en quin recau ens quedem? Dani.
4: Jo, mira, te poso un exemple. Jo estic molt dins i m'ho costa molt, però... Jo, durant aquest temps, tinc un xicotet, vull dir, i ella ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetir escenes, m'ha acompanyat a algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i a algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar li agradava, s'aprenia les cançons i jo pensava que era una manera de que entengui la diversitat, però no ha sigut així, vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, ha vist, per a d'ell ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell, i ha vist un referent que per mi m'encanta, que el meu nano, un referent de masculinitat, sigui una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé.
1: És bona persona.
4: Sí, per mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'ha creat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, saps, hem fet molta feina en que conega Adri, que pense que és, i poder dir-li jo quan l'he presentit, mira el meu amic Adri, saps, que és Dani, xoriza el que tu t'agrada, que... Sí, ha sigut molt xulo.
0: I tu com ho vius de... Des de la part de dir... Tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
5: Que jo soc un xaval, que jo no soc ningú, que jo soc un xaval de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic, que, en quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè és que jo, de veres, que jo sóc un xavaler de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada. I tinc la sort que lo que m'agrada, agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. Per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per lo que faig. I ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era tan menudet, perquè saps que no m'hauria sentit tan a soles.
1: Ai, que important això,
2: sí,
1: Mercè.
2: Sí, sí, que és veritat.
1: Què fem, el mengem o què? Sí, no?
0: Per emportar-se a la casa. Sí. Pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies, Mercè, Choriza, Adri.
1: Choriza, te volem, no?
5: El sentiment és molt bo, moltíssim. De veres, moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
0: A tu, simplement per ser. Per ser com eres.
5: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Este ritme te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols...
6: No, però sobretot me pega molt perquè soc fan de
0: folclore internacional.
6: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Choriza des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
5: Ai, mare, quin seria?
6: Programa de debat.
3: La qüestió.
6: Efectivament. Però, carinyo, jo avui vinc Luke Patti Smith, perquè m'he deixat el Luke Patti Smith, que ara és tendència.
5: Pues te queda de categoria.
6: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
5: Pues magra, bona elecció. Estàs estupenda.
6: Si Choriza me dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patti Smith de la
5: qüestió, que forta. I començarem, encara tinc la tassa que me regalareu. Me ficaré, no havia estat en la punta encara, com a Choriza. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com en tot, abans.
1: Ho vas traure,
5: abans.
1: No?
0: Eres la Chori.
5: Abans, clar que sí.
1: Ai, tot. Ai, n'hi ha un artista.
0: Abonicos, que tinga bona vesprada.
7: Grandíssima Choriza May, entranyable i energia positiva en vena. I ens posem ara mateix les piles per saber més i millor què són i com evitar-los, els disruptors endocrins de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. Sabrem què són, entendrem com actuen i què podem fer per a que no ens afecten la salut. Apunteu.
0: Què te passa? Estàs afectada en el tema d'avui. És un tema inquietant.
7: És un tema inquietant. Que quan l'he llegit m'he quedat superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, tu llista. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira què et diga, Joaquín.
0: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
7: Endocrí.
0: Sona a malo de Marvel.
7: La, o sigui, manera de conservar els aliments. Les olles per guisar i les, no sé quantos, les cremetes, les colònies, és que estic envoltat de disruptors endocrins. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiroides tocae, bueno, per això no ho sé, però m'olore que té a veure amb això.
0: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer? Hem cridat a Clara Llorenç, que és la ellos? Que sap. Podemos con ellos. Que estan en les coses de menjar i en altres coses. Aixina que...
8: Exacte. Hola,
0: què tal, Clara Llorenç?
8: Què tal, xics? Molt bé.
0: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
8: Sí, sí.
0: És una amenaça invisible.
8: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem. I pues aprendre un poquet del tema d'avui és pues un plus, no? Cuidar un poquet més de a lo millor algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
7: Pues definim-lo, per comencem vale? Una definició.
8: Què és? Exacte, què és disruptor endocrí? Endocrí, jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. I algo que disruptis, vale? És algo que trenca, que altera. Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clec de lo que pot ser, vol dir la paraula. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs, ara després parlarem de quals, i el que fan és que alteren el nostre sistema hormonal. ¿Vale? El nostre sistema hormonal, al final, el que actua és com una xarxa de comunicació. ¿Vale? Tenim diverses hormones que estan dins d'aquest sistema hormonal, sí, que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son, la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...
7: Veig, si són importants, eh?
8: Importantíssimes. I el problema és que algun d'estos compostos externs que trobem a l'ambient, als plàstics, etc., el que poden és, sense nosaltres donar-nos compte, imitar aquestes hormones naturals, yeah, però imiten, però no fan la funció que fa aquesta, yeah, hormona. Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció, yeah, i una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, l'acció d'aquestes hormones.
7: Però no és automàtic, no pegues un... No és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
8: Això és pitjor. Perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te pues, dany en xicotetes parts del teu dia a dia.
0: O sigui, que és un tòxic, un verí...
8: Sí.
0: Que diàriament, o de manera més o menys habitual, anem consumint o fem en el nostre dia a dia, incorporem, diguem, alguns hàbits que ens contaminen.
8: Sí, com...
0: Però el que no he entès molt bé,
8: vale,
0: és... O sigui, què causen en les hormones? O sigui, quin mal fan a les hormones, diguem?
8: Vale, que les imiten.
0: Les
7: substituïssin,
8: claro,
7: les imiten.
8: Per exemple, cada hormona del cos, vale, sí, la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, totes la grelina, que són les de la fam, no? De la gana... Totes tenen una funció.
0: Vale.
8: Vale? La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la hormona que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona. O sea, ho,
0: tenia ni idea, que tinguérem esta amenaça tan
8: que
0: pròxima.
8: És com que actua falsejant, sí, sí. És com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
0: És un fake.
8: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones compte, ostres, és que no és ximo, no diu el que ha de dir ximo i està imitant, però no imita correctament, no fa la funció que hauria de fer ximo.
9: Jo
8: recordo, ¿vale?,
9: quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és un mal endèmic, així en esta zona ho pateixen molt persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben estos disruptors.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: I això explicaria el per què, no és que sigui un mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat, sí, tan utilitzat, que acaba afectant-nos però a moltíssimes persones.
8: Sí, sí, sí, sí, totalment. I n'hi han grups, a més, que pues, han de prestar un poquet més d'atenció perquè són pues, més fràgils, no? A lo millor a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense fer la seva funció. Podem bloquejar-les i podem fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, ¿vale?, ja actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes. No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, perquè al final tu continues aquest hàbit que tu no saps que estàs fent-ho mal, ho fas de manera habitual, perquè és un hàbit. Clar, ¿vale?
0: Clar. I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens generen...
8: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos. Per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte negatiu.
0: I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia prèvia.
8: Exacte. On podem trobar tot això? En els plàstics... ¿Vale? Sobretot els que tenen ftalats i bisfenols, ¿vale?, són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, ¿vale?, i en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, ¿vale?, per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, en paelles d'aquestes antiadherents.
9: Paelles antiadherents. I sa capeta que hi ha que fa, vale, que no s'adherisca a l'aliment, però sí, pot desprendre una,
8: sí,
9: material...
8: Sí, exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita perquè no se te pegue, o la gastes quan fas XP, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha, ¿vale?, que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes, en tema perfums lo mateix, ¿vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quantes pesticides, ¿vale?, perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se menja ben pell, i si la peles no passa absolutament res... En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. ¿Vale? Que siga, pues, siga els plàstics o que siga les llandes o ara, per exemple, s'està ficant molt de foco en les frigideres d'aire.
9: Curiós, veus?
8: Claro, perquè...
9: És que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, productes de neteja, les paelles...
8: Ese és el problema, que al final...
9: Els plàstics i les llandes, tot.
8: Que al final, antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se bastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà aquestes 6 o 6 coses no les utilitzes diàriament. Uh-huh. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un... Per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va sumant.
0: Bueno, lo que dice la air fryer,
9: ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa en la air fryer?
9: Ahora que vin convencido,
0: sí, pero yo tenía una charrada y estaba yo ya, había tenido una epifanía.
9: Ya la vin convencido.
0: Y estaba convencido, pero digo, es que es un fornet maravilloso para personas humanas que sou, que esteu així a soles.
9: Es que Teresa y Olga estem prou.
8: Yo también, pero...
0: Com, però,
8: ara, per exemple, ja...
0: S'ha de mirar a on? Has de mirar en els parabens?
8: Sí, no, els parabens és part de cosmètica.

0: estètica i demés.
1: Hem de mirar les frases.
0: Però moltes ja, per exemple, duen llibres de BPAs, o per exemple ara ja les fan de cristal, les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gasté dos mesos i la canvie. L'air fryer realment quan te la compres i s'ha vist que en el contacte amb l'aliment i el calor pot transferir part d'aquestes substàncies. Aleshores, anem a parlar també un poquet, vale, de com
2: ens afecta.
0: Exacte.
2: O sea, que quin mal li fa al nostre cos, no?
0: Exacte. Mm-hmm. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. Estar fent-ho tot bé, voler perdre pes, i diré que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure, bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta, que ens costa moltíssim més perdre pes.
2: Correcte.
0: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit. La insulina és una hormona, si està desregulada pot fer que aparegui resistència a la insulina. Pot afectar-nos al cicle menstrual, ¿vale? Perquè al final,
2: clar, si és hormonal,
0: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos a això. Pot tindre un efecte d'infertilitat, per tant, pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final, te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim al...
2: Però són funcions superimportants.
0: Claro.
2: Per al cos humà, per tant...
0: Claro, per això sí que...
2: Poca broma.
0: Jo crec que són, a lo millor, xicotets canvis, que ara anirem parlant, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir... Escolta,
2: revisem,
0: jo crec que
2: una miqueta.
0: Sí, anem a revisar el nostre dia a dia i anem a anar canviant, ¿vale?
2: I suposa que haurem de tindre especial atenció, per exemple, els xiquets?
0: Claro.
2: O com?
0: Els xiquets, vale, per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament. Clar. I és important. Les embarassades o lactants, les persones, bueno, els adolescents bàsicament, perquè també estan en etapa
2: en revolució
0: de creixement, persones amb qualsevol patologia hormonal, bé siga diabètics, bé siga
2: tiroideos.
0: I per últim, últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia. Tornem ahí una altra volta
2: Jo tinc totes les papeletes, eh?
0: És de bien.
2: Aquí no preocupació.
0: Gemma, no, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
2: Això ja m'agrada, sí.
0: Claro. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, vale, en la que baixen els estrògens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor endocrí que imita l'estrogen, però no fa la funció d'estrogen, el cos és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrògens, però bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrogen, però realment no és, trenca com ese moment d'estabilitat i comencen a tornar els símptomes. Per això n'hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passa la
2: menopausa. Que les sufocades tornen a vindre.
0: Sí.
2: Bueno.
1: Val, pues si vols, sembla. Ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem per aportar un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant, què podem fer en cada un dels àmbits, per exemple?
0: Perfecte.
1: En la cosa de menjar.
0: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, vale, sobretot, llevar-les molt bé per eliminar qualsevol
1: bé, què vol
0: tipus
1: dir?
0: De pesticida.
1: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta. Doncs
0: pues un poquet de lejía alimentària.
1: Aigua i llevant, no?
0: Bueno, aigua i vinagre, per exemple.
2: Ah.
0: Vale?
1: No, jo aigua i poqueta.
0: Pues avui poqueta, això no elimina malament,
1: no?
0: Realment.
1: Ja.
0: Claro. Sobretot, tant, a veure, les fruites i les verdures que més en contra n'hi ha a ganar són en les de pell molt fineta, com les maduixes, el raïm,
2: els
0: navius, les maduixes...
1: Jo me'n menjo directament del potet de plàstic. O sigui,
0: no.
2: Rentem.
0: No.
2: Rentem, però bé.
1: Sí,
0: no, perquè al final, vulguis o no... Mira,

0: Els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, vale, a no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs, o sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen, però així ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, així estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí. Per tant,
1: vale. I si algunes persones estan escoltant-nos, però vale, què faig? Agarro una safata, una safatiua, i li poso unes gotetes de vinagre?
0: Exacte, unes gotetes d'au i en vinagre, i netejes bé la fruita, i ja està, perquè és de veres que la fruita...
1: Se m'avinagra la d'allòsnes, la maduixa...
0: No sap.
2: Però és que, a més, jo vaig a dir que unes postres, les maduixes talladetes, en una xorreteta de vinagre.
0: Totalment.
2: Les deixes reposar i trau un xarop.
0: És un substitut del sucre.
2: Està superbo, sí. Vale.
0: No, de veres.
2: Ja te'ls durem un dia i estàs...
1: Perfecte, molt bé.
0: Vale, aleshores, necessitar això.
1: Ja tenim una cosa que hem de canviar.
0: I si no existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària.
2: Vale.
0: Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
2: Sí. Muy mal, Gemma Juan.
1: Ja.
2: És l'únic que puc dir.
0: La carmanyola que te dus és de plàstic?
2: Vaig estar canviant-les ara.
0: Vale.
2: Però fins ara la de anys que porto. Mira, jo utilitzant carmanyoles de plàstic,
0: cosa,
2: i calfant-ho en elles.
0: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
2: Okay.
0: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant, vale, totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per a una amanida, per a ficar fruita tallaeta... Perquè, al final, estos disruptors, vale, s'han vist que en contacte en aliment amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes, pues, per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al microones i calfar-ho, val la pena que tu així tingues el teu plat de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre,
2: o
0: si no, directament, te compres un plat i tu directament del tàper al plat el calfes i el neteges i ja està.
2: Vale.
0: O, per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars, pues no passa res, això tu ja saps que va en un envàs de plàstic, però... o passes a un altre pla de ceràmica o un envàs de vidre per a calfar-ho. És evitar calfar en este plàstic, ¿vale? Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen siga les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
1: En la barretxeta de verdures...
0: No, lo bo...
1: que te posen floricol i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
0: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
1: Ah, vale.
0: Però estes que venen ja directament per a clavar el micones de plàstic, jo te diria que no.
1: Eixes no.
0: Que les trenques, les claves en el teu tàper i les fas al vapor directament.
1: Vale.
0: Vale? Perquè al final, si saps que és el calor i saps que és la quantitat de temps que duen eixe envàs, lleva't la del calor i al final lo altre realment...
2: I els potells d'arròs igual, que moltes voltes es calfe dins del pot. O sea,
0: claro, sí, ara...
2: Canviem l'arròs i posem-lo al plat.
0: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidera d'aire que parlàvem antes, estos potets de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes i el fas al microones un minut i ja està.
2: Vale.
0: Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que estos compostos s'acumulen en el greix. Vale? Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans, vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mira ara per els disruptors, vale? Com és el emperador o la tonyina gran, vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns amb molt de greix.
2: Molt greixoses.
0: Entonces, no és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau, que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també hauríem d'evitar-lo un poquet, vale? Intentar,
1: aquí m'havies arreglat. El sopar. En les sardinetes...
0: Però així...
1: Ara resulta...
2: Tenim solució.
1: Sí. Tenim solució sí. per a la llanda.
0: Però, per exemple, així és diferent. Digue. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
1: No.
0: Pues ja està.
1: Dos voltes en setmana, perquè és que no estic ara perro.
0: No és l'objectiu realment, vale. ¿vale? Però, per exemple, a lo millor estos, pues, les dentilles estes que venen en chorizo, que ja venen fetes, ah, o els fesols,
1: sabada.
0: Estos plats calents que sí que venen en llaunde.
1: Bueno, però hi ha més mandanga, de més.
0: Perquè per el greix, per lo que ha parlat, ja. ¿vale? Perquè duen també...
2: Millor en vidre, les dentilles, les que...
0: O sea, per exemple, los que son les dentilles en vidre no n'hi ha ningú tipus de problema.
2: Tonyina
0: també n'hi ha en està la melva, està la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
2: Fixem-nos en aquestes coses, interessant. Sí, sí, sí.
0: Un altre pas que podríem fer, lo que han parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria lo que hauríem de revisar tots a casa,
2: sí.
0: Tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
1: I recomanes les de Serinox?
0: Exacte.
1: I les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Eixos dos.
0: Eixos serien les millors.
1: Les de ferro de tota la vida també.
0: I les de ferro de tota la vida.
2: I la cassoleta de fang per l'arròs al forn i xomel.
0: Això és meravellós.
1: Molt bé.
0: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és fixar-nos, sí. Sí.
0: Sí, perquè al final, imagina que dius...
2: Sí,
0: vale,
2: perquè és important, a més. O sea,
0: sí, exacte. És que jo vull... el meu problema és això, que jo menge ràpid en casa i acabo menjant sempre de l'ultraprocessat que me compro envasat, que li faig 4 tenedoraes i ho clave al microones. Pues bueno, així, el que hem dit, o traus de l'envàs i te'l calfes, o realment, xico, molt més saludable si te cuines molt un poc de batch cooking, que al final és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
2: Ah, mira.
0: Claro, perquè al final és calor en
2: calor
0: el plàstic.
2: O sigui,
0: ja no és que estàs calfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
1: Ostres, això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera. Per al l'endemà o per a dos dies.
0: Perquè és el mateix. És a la inversa, no estàs calfant-lo, però està... Està
1: refredant-se. Els
0: tàpers han de ser de cristall, sí. Ximo.
1: Ah,
0: sí.
1: Per la mateixa sí. Que tenim de plàstic.
0: Sí. Au, te ja guardes està. Per a la fruita ara, o per
1: xut,
0: a la...
1: Un xut i a la mar. S'ha acabat. Ni un no vull.
0: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'aulla.
2: Clar, jo ho he après, però això ho he après fa, perquè jo gastava de
0: claro.
2: Plàstic.
0: Esta,
2: i a
0: per exemple,
2: les utilitzava en diverses ocasions i ja
0: claro.
2: Sé, això fatal.
0: Esta, per exemple, no tenia problema perquè l'acabé d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles, perquè al final l'ús continuat i el calor és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aula. Per això, aquestes botelletes de vidre o d'acer inoxidable són meravelloses. I nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer-hi una xicoteta neteja.
2: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
0: Fica, o sigui... literal, fica parabens.
2: Okay.
0: Vale? Fica parabens...
2: Claro, jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions. Sí. Jo així, en la zona del tiro de disprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
0: Sí.
2: Claro.
0: Totalment. I ara, claro. Si te fiques, ara que se du molt la cosmètica natural,
2: sí.
0: No fa quasi olor quan claro. Te compres.
2: Claro.
0: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... fa una oloreta bona, però no fa una... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants que la fiques i dius, que bona olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
2: Pues
0: igual que
2: és costum...
0: parabens. Aleshores, canvia un poquet ahí...
1: L'ambientador del bany, efecto brisa, marina...
0: L'ambientador del bany, pues, ho miraré, però al final és algo ambiental que també fa va transferint. Però...
1: Obrim la finestra. S'ha acabat, ni un plàstic.
0: Airejar la casa diari, super, super important. I l'ambientador del cotxe, també revisar-lo.
1: Endocrins i per als altres disruptors, també, que vivim en les persones humanes, claro.
0: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
1: Genial, gràcies per portar-nos-ho en bon humor.

0: però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. Lo de les paelles, el plàstic, me tens convençut.
1: Ja està, i netejar un poquet més la fruita i la verdura.
0: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies.

0: soy.
1: Acabem este recull d'avui escoltant Carme Juan, quan versionava en valencià, un famós tema de M-Clan, Miedo, versionat per Amaya. Ai, una preciositat.

PUM, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0. De tu a...

0: Du.
1: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'un dels artistes més destacats de l'escena musical valenciana, Quinto. Obrim la selecció amb Tota la nit, la cançó que el va consagrar i que va ser l'himne oficial del Festivern 2024. Per a l'equip que fem el Sonem, esta cançó té un valor especial. La versió instrumental és la sintonia que utilitzem al programa. Escoltem ara la lletra d'esta peça que, com sentireu, és tan potent i suggeridora com la base electrònica que l'acompanya.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

L'artista Quinto és l'alter ego de Josep Quinto. Nascut a Pego l'any 2000, s'ha consolidat com una de les apostes més fresques i autèntiques de l'escena musical valenciana. Creat en una terra que ha vist créixer bandes emblemàtiques com La Gossa Sorda o Smoking Souls, Quinto va fer els seus primers passos en bandes locals durant l'adolescència. Va ser als 20 anys quan va trobar la seva identitat fusionant el pop-rap urbà amb influències transatlàntiques i l'essència rebel del seu territori. Escoltem ara un dels temes del seu primer EP, Quinto, publicat el 2024.

0: Avui sonem amb Quinto.
1: El llançament d'este primer EP va tindre una molt bona acollida. Amb lletres generacionals i produccions que combinen beats urbans i melodies pop, el projecte li va permetre fer una gira de més de 20 concerts i guanyar el premi a Artista Revelació Valencià als Premis Ovidi. En este primer EP també va comptar amb col·laboracions destacades, com la de la cançó Pejades amb la cantant vinarrosenca Esther.

Quinto ha participat enguany com a artista convidat en una gira molt especial per a ell, la gira de comiat de Smoking Souls, un gest emotiu envers l'escena que el va veure néixer i que volem reviure en esta playlist escoltant un dels temes més icònics de Smoking Souls, Nit Salvatge.

0: Després de presentar la trajectòria de Quinto, ens endinsem ja en les seues respostes i escoltem el qüestionari que li hem enviat perquè es despulle, musicalment parlant, amb nosaltres.
1: Avui sonem amb Quinto. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
2: Principalment, bueno, com qualsevol xiquet o xiqueta, són les cançons que et posen els teus pares. I a mi els meus pares són músics de banda, els dos, i sempre els agradava molt posar tant a casa com al cotxe pas dobles i marxes i peces de banda i d'orquestra, perquè al final és una cosa que ells feien tots els dies i a mi em va agradar molt perquè jo també vaig acabar sent músic de banda. I d'altra banda, ma mare és mestra de música i em posava molt les cançons que se li solen posar als xiquets, no?, en les escoles del País Valencià, com pugui ser Bon dia, Despets o Pa fer un drac màgic i aquest tipus de cançons, que la veritat és que està molt guai. Quina sort tindré cançons infantils tan boniques.

0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: Tot ha canviat molt, perquè jo l'estil de música que més escolte ara mateixa és rap, bàsicament, música urbana, rap, i sí que tinc certs grups preferits, com tot el món, però sol variar prou, és a dir, intento centrar-me en les músiques que estan sonant actualment i anar renovant també l'orella, perquè no m'agrada estancar-me en un únic grup. Si tinguera que dir-ne un parell serien Juancho Marqués, Los Chicos del Maíz, Joker, Els B, Natos i Waor, però al final moltíssims artistes que estan en este mestissatge de rap i pop urbà i música urbana que s'està portant tant ara mateixa. Me dijo si no tiene...

0: Estaban los cuatro de siempre.
1: ¿Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
2: De les meves cançons preferides és raro, perquè no solen ser de rap, i per a mi una que em va marcar molt i que té un missatge molt, molt especial és Ojalá, de Silvio Rodríguez, perquè em pareix una lletra supercompleta, em pareix una lletra d'amor a la música, de desamor també, i d'una una reivindicació també de la pròpia persona en el pas este de d'estar desenamorant-te també o tenint un mal pas per l'amor. I la veritat és que m'agrada molt.

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Podria ser Ara que fem, perquè és una cançó que està contant com si li la contara un amic meu a un bar i estiguera contant-li el que ha passat el cap de setmana i de quina forma ho he viscut, i m'agrada molt perquè està escrita en primera persona i al final és una conversació en mi mateixa al mateix temps que en una altra persona, en un moment de dubte existencial que al final es resol d'una manera molt bonica en la part final de la cançó, i en representa precisament per això, perquè té com tres parts molt diferenciades: l'estrofa, que és una part més baixonera, després la tornada, que està buscant respostes, i la part final, que acaba trobant aquestes respostes, i està molt guai.

día y el món es torna loco. Apaguen la música, chapen el foco. Vas conduint i no trobes ta buit el seient del copiloto. Deu missatges teus sense contestar. Algú es diuen que és millor deixar-ho estar.

0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
1: Pues Petjades, que la vaig fer en Esther, i va ser una cançó que va començar en un riff de guitarra i aixina de tonteria, i va acabar sent la cançó que va fer-me conèixer a tot el meu equip i poder fer tot el que estic fent ara, aixina que va estar prou guai.

0: Avui sonem amb Quinto.
1: Quan li preguntem al nostre convidat quin artista o grup valencià li agrada especialment, ens respon que és Mocking Souls i ens recomana este clàssic de la banda pegolina, Immortals.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Pues mira, m'he estat escoltant moltíssim la cançó de Faixa en Sandra Montfort i recomano molt tot el disc, bueno, tota la música que estan fent ells, no sé si han tret disc o no, però vaig estar pegant-li una ullada al seu Spotify i Faixa em pareix un grup molt, molt guai ara mateixa.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Faria la col·laboració en Post Malone, perquè em pareix un artista ultracomplet. De fet, si te pares a mirar la seva discografia, al principi fa música més rapera, més trapera, després ja comença a tindre melodies de pop i pop urbà, després es trau un disco de country, l'últim disc que té també és molt pop, però no ha perdut la seva essència de música urbana tampoc, i em pareix un artista ultracomplet, així que si sols poguera triar-ne un per a fer una col·laboració en el meu projecte, seria ell. Del País Valencià, pues, triaria molts també, però això ho deixem per a una altra entrevista.

0: sonem amb Quinto. Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música és el meu dia a dia. El significat que li atribuïsc varia molt depenent de com me l'agarre, perquè per a mi no és el mateix la música quan estic a l'estudi, que la música quan estic a l'escenari cantant-la, que la música quan estic gaudint-la. Aleshores, pense que tant la música com tot en la vida relatiu, per a mi és un privilegi poder fer-la, al mateix temps que és un plaer poder escoltar-la. Aleshores, no sé, diria aquestes coses, no? Un privilegi, un plaer, una cosa molt bonica en la que, a més, ens hem realitzat.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: La música com una forma d'immortalitzar els records. No podem estar més d'acord amb Quinto. Moltes gràcies, Josep, per haver atès el nostre qüestionari amb Armada. Et desitgem que durant molts anys continues jugant amb els nostres records i emocions a través de la música. I volem desitjar-te o escoltant una de les teues cançons en què, sens dubte, aconsegueixes, com tu dius, hackejar el nostre sistema emocional. Vos deixem amb Blanc i Negre, de Quinto. I ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.
2: Diumenge, elèctric, tempesta. En el moment de comparar futurs, decisions, contradiccions i una maleta. Inspiracions i pintades als murs. I ara que tot és tan de pedra, la dissidència és un plaer. Contra mi mateixa un arquitecte que va fent i desfent contra el temps.

un present en blanc i negre i un passat de fotos a color. I unes mans que s'arrosseguen, algun lloc on trobaré el calor.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
4: Fasosa de celebrar.
5: Ui, que bonico.
6: Sóc el més gran del món.
7: Estava desitjant-ho.
8: Està de categoria.
9: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
10: I en després d'un whiskies.
3: Dièresi, dièresi.
11: Això què vol dir?
3: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
12: Això és de veres? Ensenyar? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
3: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
6: Molt millor.
3: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
13: Efectivament.
3: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
14: Vols dir?
3: Condu-i-a-o-i-en.
15: Ah, ara ho he entès.
3: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
16: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
3: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
17: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
18: És molt interessant.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
0: Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu!

Som la veu de tots. Som A Punt. Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes.

Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: un gest, una resposta. És temps de moure's o d'aturar-ho tot. I al teu lloc, davant de tot aquest silenci, només tu pots ocupar-lo. Aturem el genocidi. Palestina no està sola.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

capital valenciana, augmentar el públic i donar a conèixer la feina del sector. Entre les categories creades destaquen els premis a l'artista revelació, millor disc de diversos gèneres, millor cançó, disseny, vídeo, gira i un premi honorífic. El 2023 es va celebrar l'última edició. Mentre les altres instàncies reconsideren la continuïtat o no d'un esdeveniment d'este tipus, nosaltres hem volgut endinsar-nos en les propostes guanyadores posant el focus en el que ens importa, la música. Així podrem jutjar per nosaltres mateixos si l'esdeveniment serveix per a visibilitzar propostes que es fan molt a prop de nosaltres i amb una qualitat que mereix ser reconeguda i promocionada. Comencem pel Premi d'Honor que va atorgar la Conselleria de Cultura i Esport en esta sexta edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Va ser per al músic i productor valencià Nacho Mañó. I com no podia ser d'altra manera, donem el tir d'eixida de la playlist amb este clàssic de Presuntos Implicados, la banda que va integrar Nacho Mañó com a baixista i productor musical durant molts anys.

Considerat un dels productors més laureats del panorama musical espanyol, Nacho Mañó és conegut especialment per la seva carrera dins del grup Presuntos Implicados, però també ha treballat en projectes de gran rellevància tant nacionals com internacionals que l'han portat a obtindre, entre altres guardons, un Grammy. Des de 2009, comparteix un projecte musical amb la seva esposa, Gisela Renes, que sona així de bé.

Una altra de les grans protagonistes de l'última edició dels Premis Carles Santos va ser Sandra Montfort, que es va endur tres guardons, el de millor disc per La Mona, el de millor disc pop i el de millor cançó per Moreneta. Escoltem esta cançó que té una forta càrrega emocional perquè s'adreçava a la seva iaia que va faltar.

0: que una flor més dolça que una flor.
1: El guardó al millor disc de rock el va aconseguir Ciudad Jara per l'àlbum La velada del lobo, un treball on la banda valenciana avança en eixe paisatge sonor i poètic que la caracteritza. Escolten Trocito de Marte, un dels temes del disc.

Un altre dels grans guanyadors de l'última edició dels Premis de la Música Valenciana va ser Pep Jimeno Botifarra, que es va emportar el guardó al millor disc de músiques d'arrel per Llave l'aire, el guardó a la millor gira i, a més, el Premi del Públic. Per als que encara no conegueu el treball de Botifarra, paga la pena que l'escolteu. No només perquè el discàs Llave l'aire va comptar amb col·laboracions estel·lars com la de Maria Arnal, Carmen París o La Titana, sinó sobretot perquè parlem d'un heroi de la recuperació del patrimoni musical tradicional, una figura

Fem ara un gir per a escoltar Plena 79, Salsa Orquestra. La banda valenciana no només va rebre el Premi Carles Santos 2023 a millor disc de fusió i mestissatge per Tierra i Libertat. Eixe any, el mateix àlbum va estar nominat, a més, als Premi Latin Grammy en la categoria de millor àlbum de salsa. Finalment, no van guanyar el premi, però tenen l'honor de ser, fins ara, la primera orquestra de salsa espanyola i europea que ha obtingut una nominació en els prestigiosos premis Latin Grammy.

El guardó al millor disc de música urbana va anar a Malux per l'àlbum Cor i Foc. El segon disc d'esta banda nascuda al barri de Benimaclet de València les proclamaria reines de l'electrotropicalisme valencià. Vibrem amb Un cor, un dels temes del disc.

El trompetista de jazz Pepe Zaragoza va guanyar el premi al millor disc de jazz per Efímer. El músic d'Altea el va gravar amb una formació de luxe. Perico Sambit al saxo alt i a la flauta, Albert Palau al piano, Joan Codina en el contrabaix i Tico Porcar a la bateria. Escoltem un dels temes del disc, There We Go.

La jove cantaora d'Oliva, La Maria, va guanyar el premi a l'artista revelació per L'Assumpció, el disc de debut amb què va veure reconegut el seu treball pioner des del folk valencià i que ella mateixa defineix com música tradicional del segle XXI. Escoltem Mon Vetlatori, un dels temes del disc guardonat i que molts coneixeran per la versió íntima que va interpretar al programa La Revuelta de Broncano després de la terrible dana del 29 d'octubre.

Pel que fa al premi al millor disc de cançó d'autor, va recaure en un històric de l'escena valenciana, el músic i compositor gandienc Carles Dénia, per l'àlbum Mussol. Ara o mai és un dels temes d'este discàs.

El millor disc de música per a famílies se'l van endur els Ramonets pel disc Ramonets amb la seda jazz Big Band Kids, un treball en què participen els xiquets i xiquetes de la meravellosa família Seda Jazz, un projecte musical i educatiu que aconsegueix fer màgia amb la creativitat i talent dels més menuts. Escoltem un dels temes del disc, Nou Cole.

A més d'aquestes categories, els Premis de la Música Valenciana també tenien guardons dedicats a categories menys conegudes pel gran públic, com la música clàssica, la música antiga i barroca i la contemporània i experimental. Feien així coincidir en un mateix espai músics de diferents estils que no solen tindre l'oportunitat de coincidir i que en l'entrega de premis podien interactuar, conèixer el treball de companys d'escena i fins i tot sorgien col·laboracions inesperades. Escoltem els guanyadors del millor disc de música clàssica, Els Incombustibles Spanish Brass, pel disc Resurrección, on feien versions de vent de temes emblemàtics com este Tango de Diablo de Piazzolla.

El premi al millor disc de música antiga i barroca va recaure en la formació valenciana Amistis pel disc Alonso Suárez, Sacred Music. Tanquen els ulls i deixen-se emportar per este Espíritus Meus a 8.

La guanyadora en la categoria de millor disc de clàssica contemporània i experimental va ser Pera Maria Rubio Navarro, per Se hace saber, un guardó que visibilitza eixes músiques més arriscades que també paga la pena escoltar per endinsar-nos en el món d'aquells artistes que ens donen un tast de com seran les músiques del futur.

Arribem al final d'este Sonem dedicat als Premis Carles Santos, escoltant la cançó que es va endur el guardó al millor vídeo, Navajera, de Virgen de la Perifèria, realitzat per Marc Guardiola. Som conscients que el repartiment dels guardons sol respondre a lògiques que van més enllà de la justícia artística i poètica, però hem de reconèixer que ha valgut la pena fer una escoltada per les propostes guanyadores. Esperem que vos hagi sorprès la quantitat de músiques ben variades i interessants que tenim en l'escena valenciana actual i esperem també que, com ens ha passat a nosaltres, ara tingueu més criteri per a valorar la idoneïtat o no d'uns premis d'este tipus. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a l'equip tècnic de so de Punt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat

És 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90Minuts, X o Twitter, @90Minuts, el 90 en xifra, en número, al igual que el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, si 90 també s'escriu amb la xifra, amb el número. Si el que voleu és enviar un missatge a Instagram, al perfil d'Instagram, podeu fer-ho també mitjançant el nom de perfil 90 Minuts Ràdio, però hi se va en paraula, en lletra, sense xifres ni números. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu, en este cas, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, mirant el que està costant firmar un lateral dret, quin equip penseu que va fer el València per a començar la Lliga? I és la pregunta que vos fem. Mirant el que està costant firmar un lateral dret, quin equip penseu que va fer el València per a començar la Lliga? Esta era la pregunta primigenia, però com este programa està sempre a expenses de l'actualitat i fa mitja hora s'acaba de produir una de les bombes de l'estiu, i és el traspàs de Carlos Espí al Real Madrid per 25 milions d'euros, també vos preguntem si voleu donar-nos la vostra opinió, si voleu opinar sobre el traspàs de Carlos Espí, si és bo per a ell o no, si és bo per al Llevant o no, si és bo per a Madrid o no. També, i se pregunta, queda oberta, què vos sembla el traspàs de 25 milions d'euros de Carlos Espí del Llevant cap al Real Madrid? Com deia, ha sigut fa algo més de mitja hora quan el Llevant penjava este comunicat en les seues xarxes socials amb el títol "Gràcies, Espí". Deia, el Llevant i el Real Madrid acorden el traspàs de Carlos Espí. Davanter protagonitza la major operació d'un canterà en la història del club, i diu que el Llevant i el Real Madrid han abastat un acord per al traspàs de Carlos Espí. L'operació suposa la major venda d'un futbolista format en la cantera granota en la història del club i confirma la extraordinària projecció del davanter valencià. I a més, acaba el comunicat amb unes carinyoses paraules per al davanter. Des de Llevant volem donar-te les gràcies per cada esforç, pel teu compromís i per la il·lusió amb la que has de fer aquest escut des del primer dia. Ens sentim molt orgullosos d'haver-te acompanyat en el teu creixement i de voler complir el nou repte, de voler complir un nou repte professional. Aquesta sempre serà la teua casa. La família Granota li desitja tota la sort i tots els majors èxits en aquesta nova etapa. Me recorda molt el comunicat que l'any passat va fer el València amb Cristian Mosquera. Me recorda moltíssim. És, com deia, és la bomba o una de les bombes de l'estiu. El Real Madrid, que entre anit i este matí tancava el traspàs de Gonzalo al Fulham, on curiosament ha anat a parar Álvaro Arbeloa. I

de rebre 46 milions d'euros per este xicón, pues ha executat la clàusula d'espí. El davanter clau per a la salvació de Levante, una esportiva que ha fet pues, un fum de gols, 13 en esta... 11 gols en esta segona volta de la Lliga, i que hem de parlar de moltes coses, perquè és cert que primer no és un pagament de clàusula, tot i que en alguns mitjans de Madrid es parlava de que el Madrid havia pagat la clàusula. No, en Madrid i Levante han acordat el traspàs, això sí, per el muntant de la clàusula. Per tant, ahí el Levante no perd ni un euro. Bona operació. Falta saber ara, de cara al Levante de la 26-27, quins diners destinarà d'esta operació Pepe Danvila a fitxar un davanter, que ara li fa falta al Levante un davanter titular, i falta saber també a mi aquests diners què és capaç de trobar Héctor Rodas en el mercat. De moment, el primer any d'Héctor Rodas, bueno, podíem dir que va eixir bé, va encertar fonamentalment en el fitxatge, i era complicat, del portuguès Luis Castro, i ara li toca, bueno, pues, encertar en altre fitxatge que va tindre molt a veure amb el futur de l'equip, perquè probablement dels gols del davanter que traga el Levante a escena, que trobe Héctor Rodas, probablement i aquests gols seran fonamentals per a la continuïtat de l'equip granota en la primera divisió. Després està l'altre tema, que és el de la projecció del jugador. Me consta que des de l'entorn del jugador estaven dient que una de les situacions que els feia que encara no s'hagueren decidit era que volien anar a un lloc on el jugador no fora o sigui, poder tindre minuts. Home, no és el Real Madrid ese lloc, no anem a enganyar-se tampoc. Per tant, o era una estratègia de mercat, o, tot dije, digo, a tots els ha vingut de perles que apareguera al Madrid i han acabat signant el contracte. Parlarem després d'este tema, igual que parlarem també de moltes carpetes que tenim avui sobre la taula del mercat del València Club de Futbol. Fins a 4 carpetes de mercat. Una d'elles és la del lateral francès Miquel Brensis. O Miquel Brensis, possiblement, sí que la millor manera de pronunciar el seu cognom. William Miquel Brensis, el lateral de l'Hamburg, que estava sense equip, que era l'opció D, és a dir, la quarta opció del València, i que este futbolista està a punt de signar per el PAOK de Salònica, que sí el considera fonamental i sí que va fer una aposta per ell. En el que duguem d'estiu, al València ja li ha dit no l'opció A, que era Tomàs Meunier, l'opció B, que era Andrés García, la C, que era Chirino, Dalgiro Chirino. I ho dic perquè encara que diuen que continuen intentant lo de Dalgiro Chirino, a mi el que me diuen és que el València com a mínim hauria de doblar el que està oferint per a fer-se amb Dalgiro Chirino. Per tant, miren, no s'enganyem. Opció D, eh? Per no parlar de Lizancos del Burgos, que serà una tasuna, que sí, estic a la llista, però no podem dir que fora una opció. Per tant, de moment, la quarta opció, l'opció D, t'ha pegat també en la porta més morros. Opció de futbolista sense contracte, és a dir, a cost zero. Esta és la plantilla que de Invisible Man, Ron Garley, va dir davant la seva clac que anaven a construir-la per a fer-la anar a Europa. Esta és the third transfer window for the
Ford Transfer Wheel.

Windows, després de les quals, en una roda de premsa, en dos rodes de premsa, de Invisible Man, Ron Garney va dir que l'equip tindria plantilla per anar a Europa. I de la manera que està anant la third transfer window o el mercat del gener en el València, fa quedar-se en una broma l'estiu que li va comprar el València, que se va gastar una fotracà, o esta és la enèsima mentira de Derribos Mentirón. Jo m'inclini per la segona. Ja sabeu que jo no els dono cap credibilitat a ningú dels que vinga de la mà d'estos senyors. Torno a dir, opció D. William Miquel Brensis, lliure. És a dir, no havies de pagar traspàs. Era convèncer al futbolista. Bueno, doncs el van estar anant amb unes propostes que fa que així no vulgui vindre ningú. Opció D, es diu pront, és dur, eh? Per a un lateral dret. Per a un lateral dret. No estem parlant d'un central que valen pasta, d'un mig centre posicional que valen pasta, d'un davanter centre que ja heu vist al Madrid el que s'ha gastat en Carlos Espí 25. No, no, no. Un lateral dret. Bueno, pues este, que era a 0 euros el traspàs, ni tan sols han sigut capaços de convèncer-lo. No sabem si amb la pasta, amb el projecte o amb les dues coses. Opció de quarta opció. Hi havia un programa fa anys de la televisió que era el Factor X. Bueno, però l'Ovalència va acabar anant a l'opció X, perquè tota la resta de l'abecedari, la pinta que té és que com a efecte dominó van anar dient-li que no. En fi, de tot això, de moltes coses més, hem de posar-vos damunt de la taula noms i dades. Va ser avui el dia i ho farem de seguida. 11:15, grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

Comencem, com sempre, per contar-vos o per explicar-vos les fotos que són les que marquen i es dibuixen el mapa de l'actualitat esportiva diària en la jornada d'avui. Espí al Real Madrid. Fa algo més de mitja hora el Levante ha comunicat de manera oficial el traspàs de Carlos Espí al Real Madrid. Tot i l'interès de diversos equips de la Premier i del futbol italià, ha sigut el conjunt de Concha Espina qui finalment s'ha decidit per pagar un traspàs per la mateixa quantia de la clàusula de rescissió del futbolista. 25 milions d'euros. És el segon traspàs de més quantia en la història del conjunt granota per darrere dels 30,5 milions que el Bournemouth va pagar en estiu del 2018 per Jefferson Lerma. L'opció D, tampoc. Segons informacions que arriben des de Grècia, el Pau de Salònica té com a objectiu número 1 la contractació del lateral dret lliure de contracte William Miquel-Brancís. L'aposta dels grecs és forta, situació per la qual el futbolista es troba molt a prop de l'equip L.E. És la quarta opció que se li escapa al València per al seu lateral dret després de Tomàs Meunier, Andrés García i de Giro Chirino. A poc més d'un mes per a començar la Lliga, el València no disposa d'un lateral dret professional per alinear el seu 11 inicial. La solució per a la porteria més a prop. El Villarreal comença a desatascar el problema baix dels pals després de les eixides de Diego Conde i d'Arnau Tenas. La negociació per contractar l'hongarès del Leipzig, Peter Gulácsi, està molt a prop. L'enteniment entre l'equip groguet i el Leipzig passa pel fet que els alemanys troben un substitut amb el qual cobrir la marxa del guardameta. Una volta es produïsca això, Leipzig i Villarreal tancaran el traspàs definitiu del veterà guardameta. Posada a punt. L'Elx juga demà al matí un nou partit de pretemporada davant el Córdoba. L'encontre servirà per saber si Ferniño disposa ja dels seus primers minuts com a nou futbolista franja verd. Els de Martín Anselmi buscaran millorar la imatge donada als anteriors partits on només han aconseguit una victòria davant els Kaiser Chiefs. La resta, dos empats davant l'Alain i el Johor. El partit es disputarà a Oliva a les 10:30 del matí i es podrà seguir per la tele de punt.

0: definit també l'estaf tècnic de l'equip femení. València Bàsquet ha donat a conèixer la composició definitiva de l'estaf tècnic que dirigirà l'equip femení la pròxima temporada. Javier Torralba conserva com a entrenador assistent a Roberto Hernández, amb ampla experiència en banquetes espanyoles i europees. Es suma la catalana Mireia Capdevila i com a entrenadora ajudants seguiran Marta Sorli per sisena temporada consecutiva juntament amb Iago Pérez. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts per a X o Twitter. Si el que voleu és enviar un missatge a TikTok, podeu fer-ho en el 90 Minuts Ràdio. També ser 90, al igual que el de X, en xifra, en número. I també podeu enviar missatge al perfil d'Instagram 90 Minuts Ràdio també, però sense xifres ni números. La pregunta, a més, per a poder ser resposta de manera de missatge d'àudio en el nostre canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01. I la qüestió que estem fent vos, o les qüestions, la primera és: mirant el que està costant fitxar un lateral dret, quin equip penses que va fer el València d'ací al començament de la Lliga? I això és una. I altra, la notícia amb la qual hem obert, i ara anem a continuar obrint el programa, i és el traspàs de Carlos Espí per 25 milions d'euros del Llevant al Real Madrid. Què penseu d'esta situació? 11 i 20 d'això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Estàs escoltant 90 minuts.

0: 11 i 22, possiblement, des que Ferran Torres li marcara el gol a Argentina i fera que Espanya alçara la Copa del Món, esta és la notícia futbolística més important en el que duguem d'estiu. I estem parlant, com deia, d'eixe comunicat que algo, fa algo més de mitja hora ha penjat el Levante Unió Esportiva. El Levante Unió Esportiva i el Real Madrid acorden el traspàs de Carlos Espí. El davanter protagonitza la major operació d'un canterà en la història del club. Per a donar-vos l'altra versió, perquè en el començament vos hem dit que és el que posa el comunicat del Levante, el del Real Madrid va per ahí també. El Real Madrid y el Levante han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio del 31, con 21 años. Espí ha jugado 3 temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España. Com deia, per a mi, fins ara, ja veurem què comporta el que resta, és la bomba de l'estiu. Anem a parlar amb un bon amic, que sempre que volem aprofundir en temes de Levante Unió Esportiva, el tenim per a que ens guie. Ismael Garra, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Muy buenas, Manolo.
0: Bueno, jo no sé si estaràs d'acord, però com deia jo, després del gol de Ferran a l'Argentina, és

del dia, i com a tal havíem de tractar-la i tenia que obrir el 90 minuts en el dia d'avui. Però, com deia, ja tenim més carpetes de mercat, tanquem de moment la del Llevant, obrim la part del València, perquè hi ha certes carpetes de mercat que hem de comentar-vos. Carpeta número 1. Dani Raba. Atents. Jugador i entorn del jugador es troben molt sorpresos perquè allí ningú s'ha dirigit a ells per a dir-los que no compten per a la pròxima temporada. Que estan encantats, eh? Vull dir, diuen, nosaltres existim fenomenal. Però el que ells esperaven és que després de com havia anat la temporada, arribar a este moment i es diguin, senyors, vaig fent marxa, vaig buscant un equip, vaig buscant un acomodo, perquè així va ser complicat. Ningú del València s'ha dirigit a Dani Raba ni al seu entorn per a dir-los que no comptem amb ells. Sospita, mirant que li està passant exactament el mateix a Arnau Danjuma, el que creuen en certs entorns és que Carlos Corberán, en veure el que li està costant al València firmar jugadors, ha dit, fins que no me porten uno davant, jo no li dic als que tinc així que vagin fora. Problema, que tu deixes passar el temps, conforme tu deixes passar el temps, les possibles ofertes que puguen arribar per aquests jugadors, aquests equips, vagin fitxant davanters i quan arriba al final de la temporada les opcions que li queden, en este cas estem parlant de Dani Raba, però podien fer extensió a Danjuma, no els quadren i diguen, jo ara no me veneig d'ací, ja t'apanyaràs. Però torna a dir, a hores d'ara estem parlant de a les 11:36 del 30 de juliol de 2026, ningú s'ha dirigit, ningú del club, eh? Ni entrenador, ni director tècnic, ni CEO, ningú. S'ha dirigit a Dani Raba per a dir-li que no entra en els plans de l'entrenador per a la temporada vinent. Carpeta número 2. Carpeta José Luis Gallá. Me conten, i sempre que es parla de Gallà provoca un terratrèmol perquè te desmentixen d'un costat, te desmentixen de l'altre, s'enfaden uns, s'enfaden altres. Bueno, nosaltres donem, com sempre, la informació que tenim. La informació que tenim és que José Luis Gallà i el seu entorn estan molt molestos amb l'oferta que el València els va fer per a renovar. És cert que esperaven una oferta a la baixa, però consideren que l'oferta és tan a la baixa que és inacceptable. Ahí ja entrem, com passa sempre en estos casos, en les diferents versions. Pot ser una estratègia del València per a acabar donant-li un poc més, però no d'entrada fer-li l'oferta de lo que li vas a donar, a veure si t'estalvies algo. Pot ser estratègia del futbolista i els agents a veure si li treuen alguna cosa més a València, o pot ser que, sincerament, el València pense que el que li ha oferit a Gallà és el que té que oferir-li i a Gallà no li entre el que li ha oferit el València. Pot passar? En aquesta història sempre n'hi ha diferents maneres de veure-ho, diferents versions, diferents perspectives. I nosaltres intentem sempre donar-les totes. Però, torna a dir, sé que possiblement, igual demà, rebem alguna cridaeta, l'entorn de Gallà està molest amb l'oferta que el València li ha fet per considerar-la sabedors de que anava a ser una oferta a la baixa, per l'edat, per tot, la consideren inacceptable per insuficientment baixa l'oferta del València. Carpeta número 3.
carpeta Jesús Vázquez. Si se'n recordeu, a principi de l'estiu vos parlarem de del ferm interès de Claudio Giraldez, entrenador del Celta de Vigo, per a incorporar Jesús Vázquez al Celta. Per què? Perquè consideren que amb el físic de Jesús Vázquez, tenint en compte que el Celta juga amb una defensa de 3 i 2 carrilers, en un moment donat, Jesús Vázquez no tan sols es podia jugar com a carriler, si més no també com a central per l'esquerra. Bé, el Celta, després de les dues negatives que s'ha trobat de Ron Garly, aquella dos voltes i Ron Garly les dues voltes, ells ha tancat la porta a les assos i ha dit que el jugador no està en venda, el Celta, en este temps, ha incorporat primer Javi Galán, lateral esquerre que va eixir del Celta cap a l'Atlético, de l'Atlético cap a l'Osasuna i dos a Osasuna una volta que va el contracte, torna al Celta de Vigo, i també s'ha fet amb els servicis d'un jove central que ve del Bayer Leverkusen, Abdoulaye Faye. De perfil també esquerrà. Què vol dir això? Que en principi sembla que l'interès del Celta per Jesús Vázquez queda molt minvat, molt reduït. I que, per tant, aquesta primera intentona que havia fet el Celta dos voltes al començament de l'estiu, aquest no taxatiu fet per The Invisible Man, per Ron Garly, el que ha fet és acabar per enviar cap al desistiment al Celta, que, com deia, ha fitxat Javi Galán i Abdoulaye Faye, central jove de perfil esquerrà que prové del Bayer Leverkusen. Per últim, carpeta lateral dret. La opció D, A, B, C i D, quarta. Ni la primera, ni la segona, ni la tercera, la quarta. William Miquel Brensis, el francès de 23 anys, que havia jugat tota la temporada en l'Hamburg, que estava lliure de contracte. Bueno, pues l'opció quarta, Miquel Brensis, també li diu no al València. La informació que ens arriba des de Grècia i que hem pogut treballar esta vesprada, perquè la informació arribava des d'un mitjà grec i que esta vesprada hem pogut treballar, és que per al PAOK de Salònica, que és l'equip que se'n va dur a este futbolista, és una opció preferencial, prioritària, la d'incorporar William Miquel Brensis. I que, per tant, l'aposta per este futbolista és gran. Què passa? Que al València ja és la quarta opció que se li cau. Lateral dret, joc que sabies, des de fa mesos que prengueres la determinació de no renovar Thierry Rendal, sabies que se te quedava un problema en la dreta, perquè no anaves a renovar Thierry Rendal i perquè el xenoi de Dimitri Fulquier ara mateix estable no és. Ho intentaré, Sant Menier. A última hora t'ho deixa penjat. Opció A, aigua. Ho intentes amb Andrés García quan ja ho tenia tot fet amb el Getafe i intentes que li faci al Getafe lo que te va fer a tu Menier. I el jugador que sap que des de fa mesos este fitxatge va ser tombat per l'entrenador te diu que no. Opció B, aigua. Opció C, Dajiro Chirino, el central amb passaport de Curaçao, que juga en la segona divisió espanyola. En la segona divisió espanyola. En l'Almeria. Ara mateix, o m'enganyen, o me diuen que el València pràcticament hauria de doblar el que ha posat damunt de la taula per a començar a parlar de Dajiro Chirino. Opció C, aigua. I ara està l'opció de William Miquel Brensis, que el descartares perquè no te deia res, perquè no te plenava, perquè no t'avellia, perquè no te quadrava i has tingut que anar correguent una altra volta a dir-li si vol vindre.

0: i ara es creua per enmig el POC de Salònica, que el considera prioritari, i el jugador sembla que està a punt de fitxar per POC. No sé si per falta de projecte en el València o per els diners que li pugui haver posat el POC damunt de la taula. Opció D, aigua. Ja van 4. Al final vas anar-te'n a l'opció R, S, T, U, W, X, Y o Z. Perquè ja 4 t'han dit que no. A menys d'un mes de començar la lliga. La pregunta que cal fer és si per a incorporar un lateral dret, que no és un central de jerarquia, que no és un pivot que te jugui ahí enmig, que te puga generar xoc ofensiu, si no és un davanter que s'agols, si per a incorporar un lateral dret estàs tenint estos problemes, quina és la projecció o quina és, en este cas, la inversió que se va posar en esta plantilla que, segons The Invisible Man, davant de la seva clac, anava a fer-se per a tornar a Europa. Ho dice ahí, però crec que és una reflexió que cal fer-se en veu alta. Les 11 de la nit i 45 minuts. Pausa, tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'ella entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: i 47 minuts, com és el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així en el 90 minuts. Abans vos recorde... Vull tenir, per cert, vull ser programa 2.000 de 90 minuts, eh? Des que començarem primer en Zuber Ràdio, després passarem per Plaza, i ara estem així en la ràdio de tots, en la ràdio autonòmica. 2.000 programes de 90 minuts. Ja saben allò de que mala hierba nunca muere. Per més que algú s'intenten sulfatar, eh?
1: Qui lo sabe? Alfonso Gil?
0: No, ho dic jo.
2: Tu saps que són 2.000?
0: Sí, jo des del,
2: grande,
0: des del primer dia que pujarem el podcast, pujarem 90 minuts, número 1.
1: Sí?
0: I avui és el número 2.000. Manolo Mas, bona
1: nit. Sou unos cuantos años, eh? Felicidades, bona nit. Què tal, com estem?
0: Pues mira, ahí estem. Donant guerra.
1: A la fresca, així estem, a la fresca.
0: Donant guerra. Pepe Pla, què tal, bona nit?
3: Què tal, bona nit?
0: Bueno, com deia, tenim dos preguntes en el dia d'avui. Ja sabeu totes les vies per a respondre. Arroba 90 minuts de 90 en xifra en número, per a X o Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, també seré 90 en xifra o en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números, en paraula, en lletra. Si voleu enviar un àudio, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42

0: Recordeu fer-vos subscriptors, que és la millor manera d'escoltar-nos. Demà, divendres, tornem a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
1: La informació esportiva en 90 minuts.
2: Som a punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollua!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
10: Són les 8.
11: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
12: Bon dia. A punt de complir-se demà de matí la primera setmana de l'incendi de la Vall d'Uixó, el balanç d'hectàrees cremades creix molt lentament i això dona idea de la contenció de les flames que els equips d'extinció treballen per a aconseguir. Hem passat de les 9.300 d'ahir a 9.600. Les perspectives són bones, però el foc, com recorda el cap de l'operatiu, no està estabilitzat. Fernando Quindelán.
13: El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
12: Els equips d'extinció han pogut consolidar, per tant, bona part del perímetre, al voltant del 70%, a pesar que els mitjans aeris, de nou, ahir no van poder eixir fins a pràcticament el migdia per la inversió tèrmica. Anem en directe al centre de comandament. Elena Riego, bon dia. Quina és la perspectiva per avui?
14: Bon dia, Alba. Doncs així el que ens diuen per primera vegada són notícies bones i és que si no passa res esta vesprada es podria donar per estabilitzat. Però repetim, si no passa res fora del que tenen esperat. Tot després d'una nit en la que moltes persones han pogut dormir en les seues cases, de nou després de molts dies. De seguida els ampliem esta informació.
12: Moltes gràcies. Sí, de seguida tornem, ampliem ara la informació sobre este foc que encara preocupa i molt en el sumari. Es mantenen les evacuacions d'Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo i Tales. També la pedania d'Artesa a Onda continua evacuada i tres urbanitzacions de Betxí. El Pidia Beiber, bon dia.
15: Bon dia, Alba. Sí, encara són vora 5.000 persones. En l'altra cara de la moneda, els habitants de 9 municipis evacuats per l'incendi que esta nit ja han pogut tornar a dormir a casa. Són el veïnat de Xóvar, Alfons de Guilla i Suera. Vora 1.800 persones que se sumen al miler més dels 6 pobles que ja podien tornar des del matí. Recordem Azuévar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes d'Aiòder i Aiòder.
12: Ens fixarem també avui en la crisi migratòria a Ceuta, una crisi migratòria que deixa almenys 15 persones mortes.

0: Milers de persones han creuat la frontera entre Espanya i el Marroc per la frontera pel pas de Tarajal. No hi ha una xifra oficial, però des de les ONGs apunten que en són prop de 10.000. Des del migdia d'ahir, la ciutat autònoma està desbordada en els seus servicis d'atenció migratòria i sanitària i molts comerços i establiments han tancat. Tancaren ahir abans d'hora per possibles incidents que no s'han produït. El govern espanyol ha activat l'exèrcit de terra i ha tancat la frontera amb el Marroc, també amb Melilla.
1: El govern de la ciutat reclama devolucions immediates i una declaració d'emergència nacional i que el govern espanyol n'assumisca el control. Sentim el president Vivas.
2: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
1: El govern espanyol respon: no és possible declarar la situació 3 perquè, diuen, no s'adequa a la normativa.
0: Avui ja ha prevista una reunió de Sánchez i Grande de Marlaska amb Vivas, allí a Ceuta, i la resta de responsables polítics per a plantejar mesures excepcionals per a reconduir la crisi. Des del Partit Popular, Núñez Feijóo parla d'allau i exigís mesures immediates per a recuperar el control de la frontera. Per a Santiago Abascal, estem davant d'una invasió.
1: I en els esports s'acaba el que sembla és un dels fulletons del mercat d'estiu. Eva Casany, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Finalment, el davanter Carlos Espí jugarà en el Real Madrid. El club blanc feia a nit oficial l'acord pel que el Llevant rebrà els 25 milions d'euros de la clàusula de rescissió del canoner de Tavernes de la Valldigna. A més, a les 10:30, l'Elx s'enfronta al Córdoba en un partit amistós de pretemporada que podran veure per la nostra tele.
1: Gràcies, Evan. Estarem pendents i pel que fa a l'horatge, donem la benvinguda de nou a Antonio Sánchez. Antonio, molt important estos dies, molt pendents de l'horatge per a saber en quina mesura poden les condicions meteorològiques ajudar a l'extinció d'aquest incendi a la Vall d'Uxó.
4: Bon dia, Alba. En principi, les temperatures seran un poc més altes. Ahir van ser-ho i també avui ho seran. El cap de setmana sembla que es mantindrà aquesta situació de temperatura alta o fins i tot podria baixar lleugerament, però avui hem de parlar també de la vista taronja que trobarem a l'interior nord de la província de València per màxim més al voltant dels 40 graus, és a dir que serà una altra jornada molt calorosa, però donarem més detalls en l'espai de l'horatge.
1: T'esperem. I quant a les carreteres, Sònia López, com està la situació ara d'ara en eixa zona, en la zona de l'incendi? Bon dia.
5: Bon dia, tenim novetats. Ahir de vesprada es va obrir ja al trànsit la CB203, la carretera que connecta a Llòdar i Caudiel. Mentrestant, continuen tallades altres 7 vies. Pel que fa a la situació del trànsit a hores d'ara, és prou tranquil·la, no tenim complicacions grans al territori, només un poc de congestió a l'entrada de València per la 3 i també l'entorn de la B30. A més, Alba, recordem que avui arranca la segona operació especial de trànsit de l'estiu. Comença un mes complicat on la DGT preveu més de 54 milions de desplaçaments. A més, com ja els vam avançar ahir i recordem, avui el sindicat ferroviari ha convocat una nova jornada de vaga en Renfe, coincidint també amb l'operació Isidà d'agost.
1: Després actualitzem la informació. Sònia, gràcies. Així és com es presenta de moment el dia, són les 8:06. Els acompanyarem, com sempre, fins les 9:30 per a Punt Ràdio, però també per la televisió. Avui està en la producció Vicenç Obert, en el control tècnic Sofia Álvarez. Anem amb tot.
6: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: No està estabilitzat, però les perspectives de l'incendi de la Vall d'Uixó són bones. En les últimes 24 hores s'ha pogut consolidar el flanc oest, però encara preocupen els rebrots en la línia de treball entre Artana i Ain. Els equips d'extinció han pogut consolidar bona part del perímetre al voltant del 80%, a pesar que els mitjans aeris ahir tampoc van poder eixir pràcticament fins al migdia per l'efecte de la inversió tèrmica i el fum. Ho explica el director del PMA, Fernando Quindelán.
7: El flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar determinados perímetros que todavía siguen calientes y no del todo perimetrados.
1: Es mantenen en 1.900 les hectàrees cremades. Anem en directe al centre de comandament avançat. Elena Riego, bon dia de nou. Què és el que sabem dels treballs d'esta nit?
8: Bon dia de nou, Alba. El que sabem és que ha sigut una nit tranquil·la i que avui, el dia com comentàvem, s'encara en optimisme, perquè per primera vegada els bombers ens diuen que cap la possibilitat d'aquesta vesprada última hora estigui

0: Tendi s'estabilitza. Remarquem, és una possibilitat, però és una possibilitat que els altres de dies a aquestes hores no estava sobre la taula. Tot després d'una nit, com comentem, tranquil·la, en la qual molts veïns i veïnes han pogut tornar a dormir a les seues cases, però recordem que encara queden unes 5.200 persones evacuades que no han pogut tornar a les seues vivendes. En poc menys d'una hora començarà una nova reunió del CECOP i si ens segueixen per la tele és en este camió que està darrere de mi. En esta reunió, previsiblement, es decidirà si avui estos veïns i veïnes, aquestes 5.200 persones, poden finalment tornar a les seues cases. Nosaltres estarem així actualitzant qualsevol informació sobre este sèptim dia d'incendi a la Plana Baixa.
1: Gràcies, Elena. Quant a la població desallotjada, es mantenen les evacuacions que ja els van contar ahir a última hora. Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo i Tales, també la pedania d'Artesa a Onda i tres urbanitzacions de Betxí. Són encara vora 5.000 les persones afectades.
2: Segons ha explicat el conseller Juan Carlos Valderrama i la delegada del govern Pilar Bernabé, s'ha establit un mecanisme que permetrà a les persones evacuades tornar a casa en casos extrems. Fonamentalment, han dit, per alimentar els animals.
3: S'han preparat dispositius per a aquells municipis que tenien persones mascotes que llevaven dies sin recibir alimentos o bebidas para que fueran a recuperarlas, estar otra vez con ellas o bien proporcionarles alimento.
4: Hemos establecido un mecanismo en el PMA con los alcaldes y las alcaldesas para que estén en contacto permanente con estos vecinos que tengan estas necesidades y acompañarles de forma directa.
1: Esta nit els habitants de 9 municipis evacuats per l'incendi han pogut ja el pedir a tornar a dormir a casa.
2: Sí, i amb esta alegria rebia la notícia el veïnat de Xóvar que estava acollit a Moncofa. Abraçades i aplaudiments, els acabaven de comunicar que junt amb el Font de Guilla i Suera ja podien tornar a casa unes 1.800 persones que se sumaven a un miler més dels 6 pobles que ja podien tornar des del matí: Azuévar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes d'Aiòder i Aiòder. Així s'expressaven en tornar a casa alguns dels veïns d'Azuévar i Almedíjar.
5: Pues mira, todos llorando. Así que muy bien, con ganas ya de volver.
6: Los que tenemos animales lo hemos pasado muy mal, porque no podíamos venir a verlos.
7: Donde mejor estás en casa.
8: Siempre estás patín pavore que pot passar. Si el foc arriba, si no arriba, pues va a ser les maletes pa camunt i pa cavall.
2: Entusiasme també entre els habitants d'Aiòder.
9: Estupendo, no había casi ni ceniza. La casa perfecta y el pueblo todo bien.
10: Pues todo el mundo ha llegado, ha dejado lo que ha tenido que dejar y al bar.
11: Ahora muy animados, la gente ahora ya que piensa en fiesta.
12: Pues bueno, estamos aquí todos reunidos y contando y poniéndonos un poco al día.
1: I també hem de tornar a contar-los allò que ha passat quan han pogut comprovar de primera mà la destrucció del foc altres de les persones que tornaven a casa. La finestra a la natura s'ha convertit en una imatge fosca i desoladora que ens la porta Amparo Martín. Amparo, bon dia ara. La població ha de tornar a enfortir-se per a assumir les conseqüències d'un poderós incendi que, com deien, de moment ja ha cremat més de 9.000 hectàrees.
13: Així és, Salva, bon dia. I com un exemple de destrucció ens hem traslladat a la Font de la Noreuet, un dels paratges naturals més emblemàtics de la Vall d'Uixó. Allí anaven escoles a fer excursions, el veïnat dinava i sopava l'estiu amb els amics. També era un lloc tradicional per a menjar-se la mona en Pasqua. Però de tot això ja no queda res. El foc s'ha carnissat amb un dels llocs més volguts de la Vall d'Uixó. Al seu pas han dut oliveres, garroferes, anoguers i pins. Així ho explica Marc Seguer, regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica de la Vall d'Uixó.
14: Escoles venim així a fer excursions, venim a menjar la mona, venim a menjar inclús en estiu a poder sopar amb els amics, molta gent que ve a practicar esport, no? I a gaudir de la natura en general. Era un lloc de molt fàcil accés, no? I que molta gent de la vall gaudia durant l'any. Estava un lloc pues, molt concorregut.
13: Ara tot és cendra. L'Ajuntament calcula que ha perdut entre el 80 i el 90% de la superfície forestal. Part del que ha arrasat el foc eren zones de cultiu, com ara també els vivers de la Vila Vella. El propietari d'un d'ells, José Manuel Esteve, està desolat. El seu viver ha quedat arrasat completament per les flames. Amb ganes de fugir d'este malson, ens descriu tota la destrucció que ha causat el foc.
15: Però si només ha quedat infraestructura, ni bandejas, són semilleros, ni riego para regar, ni maquinaria para sulfatar. Estamos aquí porque somos agricultores de toda la vida y estamos aquí. pero creo que sería

0: para huir.
1: Y quien no va a fugir va a ser Juan Bautista Jiménez, un ramader de la vall que va a voler salvar els animals de les flames, la majoria vaques. Es va quedar a la granja i va combatre les boles de foc com va poder.
2: Una gran bola de foc que ho envolvia tot. Bueno, jo me vas quedar fent-li front a lo que podia. Intentar que no s'agarrara a la nave, bueno, se va cremar, me s'han cremat moltes coses, però m'han salvat els animals, que era per mi una prioritat. No m'ho haguera perdonat mai en la vida, no fer res, quedar-me de braços creuats.
1: El panorama abans verd i ple de vida és ara desolador. A vista d'ocell, la imatge és la d'un paisatge completament destruït. Més de 9.600 hectàrees de cendra on abans hi havia vida.
3: Amparo Martín, gràcies. Mentrestant, a Espanya, al centre d'Espanya, es desactiva l'emergència nacional en eixe gran incendi. El treball està encara lluny d'acabar. Mentre Madrid i Ávila entren en una fase de control, la màxima preocupació es trasllada ara fins a Zamora. Ens ho conta Daniel Ortega.
4: El pitjor ja ha passat a Madrid i a Ávila. El govern considera superada la fase més crítica dels dos grans incendis que han marcat l'última setmana al centre de la península.
5: Passar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
4: El nivell d'emergència es rebaixa i la gestió torna a les comunitats autònomes. A Burgo-Ondo el perímetre està pràcticament consolidat, però a més de 300 quilòmetres d'allí, la situació és ben diferent. A Zamora, l'incendi de Fermoselle ha arrasat ja prop d'11.000 hectàrees en només 24 hores.
6: Pues estaba todo el monte que ya no se pasaba. I en tot el no passar, pues ja quemó tot.
4: El paisatge és completament negre. Esta és una de les carreteres d'accés a Fermoselle. El terreny està calcinat a banda i banda. 14 pobles continuen evacuats mentre els equips treballen per evitar que les flames avancen pels barrancs del Duero. També continuen actius altres incendis a Lleó, Toledo o Guadalajara. Amb l'onada de calor encara molt present, el risc continua sent extrem en bona part d'Espanya. Des del principi d'any, les flames ja han devorat 180.000 hectàrees i han provocat 38 grans incendis forestals.
7: Les notícies del matí.
3: La nostra atenció la centrem ara en el que ha passat a Ceuta en les últimes hores i en el que és la pitjor crisi migratòria que s'ha registrat. Ja hauria costat la vida a entre 15 i 18 persones, depenent de les fonts. Avui és el segon dia d'esta crisi migratòria, després de l'arribada contínua de persones que han passat la frontera entre Espanya i el Marroc de manera irregular. El Pia Viver, bon dia de nou.
8: Bon dia de nou, Alba. No hi ha una xifra oficial de la quantitat de persones que han creuat. El govern espanyol no s'aventura a donar-la, però les ONGs estarien apuntant que s'hauria superat de bon tros la crisi del Tarajal del 2021, quan van arribar prop de 10.000 persones. Des del migdia d'ahir, la ciutat autònoma està desbordada en els servicis d'atenció migratòria i sanitària i molts comerços i establiments tancaren ahir abans d'hora per possibles incidents que, això sí, no s'han generat. Entre altres coses, perquè la Policia Nacional i la local s'han desplegat a la ciutat autònoma per evitar problemes. Quasi totes aquestes persones, hem de tindre en compte, només han passat amb el banyador sense aliment ni roba i ara deambulen per carrers o pernocten en jardins. El govern espanyol ha activat l'exèrcit de terra que ja està instal·lat a la frontera, tancada a hores d'ara en tots els passos, i per a donar suport a la Guàrdia Civil, este dispositiu militar superaria el miler. D'altra banda, el Marroc ha anunciat que reforça la seguretat a la frontera, però esta decisió i la utilització de gasos i canons d'aigua no han impedit que milers de persones continuen apostades a la zona pròxima a la frontera mantenint la pressió. Ho fa després que durant el dia d'ahir no es veren membres de la policia marroquina a les immediacions de la frontera per evitar l'entrada. El govern de Melilla també ha informat de l'arribada en les últimes hores, en este cas un grup menor, entre 300 i 400 persones, fet que ha fet també, ha motivat el tancament de l'únic pas existent fronterer.
3: El Pidia, què ha passat en esta ocasió? Per què haurien arribat a esta quantitat?
8: Doncs que moltes persones, la majoria de joves, però també famílies, han dit en arribar a Ceuta que van rebre un missatge als mòbils que informava que Espanya havia obert la frontera per entrar sense papers. El govern espanyol demana tranquil·litat i apunta les màfies com a responsables de la interpretació de la sentència de fa setmanes del Tribunal Suprem. Recordem que va declarar il·legals les devolucions en calent, és a dir, les deportacions de persones acabades d'arribar algunes a nado i sense ordre judicial. Avui Pedro Sánchez i el ministre Fernando Grande Marlaska visiten la ciutat, esperen anunciar, s'ha informat, de la tornada ordenada dels que hi van arribar amb la col·laboració marroquina.
3: En clau institucional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat devolucions immediates, va més enllà, vol una declaració d'emergència nacional i que siga el govern espanyol qui n'assumisca el control.
0: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
3: Quines altres declaracions i reaccions hem pogut sentir en les últimes hores?
8: Les repassem. El govern central respon: no és possible establir un comandament únic, és a dir, declarar la situació 3. No és adequat perquè la normativa de protecció civil no preveu el control migratori com a una emergència nacional. També avui hi ha prevista una reunió de Sánchez i Grande Marlaska amb Vives després d'aquesta visita i també una reunió amb la resta de responsables polítics per a plantejar mesures excepcionals, han dit, per tal de reconduir la crisi. En política nacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistís en aquesta declaració per la situació d'interès, diu, ho ha dit en una carta, per a la seguretat nacional i exigís mesures immediates per a recuperar el control de la frontera. Hores abans publicava un vídeo en xarxes.
9: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras.
8: El PP parla d'allau en Vox, Santiago Abascal, d'invasió.
10: La emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados.
3: I d'altra banda està el PIDE a la crisi diplomàtica que s'ha obert a Itàlia, amb Itàlia, després d'anunciar que estudiaran el tancament del Tractat de Lliure Moviment amb Persones, el Tractat Schengen, amb Espanya.
8: Sí, la primera ministra, Giorgia Meloni, i dos dels seus ministres han escrit en xarxes que no es quedaran de braços plegats i que contemplen demanar aquesta suspensió. Les fronteres i la seguretat dels ciutadans, com la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya. El ministre d'Afers Estrangers anava més enllà i ho vinculava amb el procés de regularització, diu que és erroni i incentiva el tràfic de persones. El ministre José Manuel Álvarez ha qualificat d'impropis estos missatges i ha cridat l'ambaixador italià a consultes avui. Álvarez insistís que no té res a veure amb la regularització i posa el focus amb les màfies. Ha escrit en xarxes que d'un soci i amic s'espera solidaritat europea i no demagogia partidista.
3: 8 i 20, tornem a casa nostra. La Conselleria d'Educació ha firmat amb sindicats i patronals de l'ensenyament concertat els pactes per a millorar les condicions del professorat i reforçar els recursos educatius.
8: L'acord permet, entre d'altres, la jubilació parcial a la totalitat del professorat que el sol·licita amb el finançament per part de la Generalitat de la cotització a la Seguretat Social i contractes de relleu a jornada completa. Escoltem primer la consellera del RAM, Carme Ortí, i després el representant d'un dels sindicats que han firmat l'acord. És el representant de Comissions Obreres del País Valencià, Javier García.
11: El que s'ha signat és l'acord de la jubilació parcial del personal docent dels centres concertats i, d'una altra banda, pues el que hem signat també és el reconeixement del personal necessari en els centres d'educació especial i també pues una dotació d'hores per a fomentar la formació professional i per a cobrir-la de les hores necessàries per poder ser impartides.
12: Estem satisfets perquè hem arribat a un acord que comença a avançar les condicions que venim reclamant, començant per dos subsectors que estan en una situació molt més gravosa, com són educació especial i formació professional. Les plantilles estan absolutament obsoletes.
3: On no hi ha acord que paralitzi les mobilitzacions en l'ensenyament públic, i és que les assemblees de docents i els sindicats del RAM han acordat reactivar les mobilitzacions per a l'inici de curs escolar a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana. Es tornaran a manifestar el PIDE el 12 de setembre.
8: Sí, un dia que cau en dissabte, és a dir, es manifestaran tres dies després que el 9 de setembre comença el curs. Una protesta que fan, segons asseguren, davant de la falta de resposta de la Conselleria a les reivindicacions dels professorat.
3: Anem amb més assumptes. Anem amb més assumptes. L'endemà de la catàstrofe, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer

0: Miguel Polo va dir al Ministeri de Transició Ecològica que el barranc de Pollo era el que més danys havia causat i que hi havia hagut molt poc marge de maniobra.
1: Així consten els whatsapps que Polo ha entregat al jutjat de Catarroja. També va parlar amb Pilar Bernabé sobre la situació del Magre al migdia, però sense saber que Autiel ja s'havia desbordat. Al contrari, a les 2:10 de la vesprada li va dir que encara cabia més aigua al riu Marge, al riu Magre. Després no consta cap missatge amb Bernabé sobre la gravetat de la situació en tota la vesprada.
0: Són novetats que s'han sabut en les últimes hores, mentre continuen declarant davant de la jutgessa els alcaldes i alcaldesses dels pobles afectats. Ahir va ser el torn d'Ismael Corell, l'alcalde de Torís, durant la Dana.
1: Sí, l'exprimer edil ha recordat com el seu poble va ser un dels punts on més va ploure, però que tot i això no va rebre cap avís o telefonada d'emergències ni el 29 d'octubre ni els dies previs. Tan sols va rebre una telefonada del responsable de carreteres de la Diputació a les 8 de la nit perquè tallara el pont de la Fallereta, perquè tenia risc de caure i així ho va fer. Un testimoni que contrasta amb les llistes d'emergències en què consta que el dia de la Dana es va telefonar en 22 ocasions al municipi, 3 de les quals al primer edil. Avui està citada l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez.
0: I un últim apunt abans d'anar amb altres assumptes. La jutgessa del cas Assut ha acordat el sobreseïment de la causa sobre 13 de les persones investigades. Entre elles estan les responsables de finances del PSPV-PSOE, José María Cataluña, i també l'empresari Enrique Gimeno. Rebutjada per segona vegada la reprovació de l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, per no haver comparegut en la comissió municipal que investiga l'adjudicació de vivendes en les naus de Sant Joan d'Alacant. Barcala defuig la reprovació gràcies als vots del PP i a l'abstenció de Vox en el ple que han fet a l'Ajuntament este dijous. L'oposició ha dit que ja no hi ha cap dubte que PP i Vox són còmplices. És una crònica de Marc Grau.
2: Per segona volta, el ple de l'Ajuntament d'Alacant ha rebutjat reprovar l'alcalde. Ho demanaven PSOE, Compromís i Podem perquè Luis Barcala no va compareixer en la comissió que investiga l'adjudicació de vivendes en les naus de la platja de Sant Joan. Els vots de PP i l'abstenció de Vox han impedit aquesta reprovació. Carmen Robledillo es la portaveu de Vox.
3: El sentido del voto nuestro es la abstención, porque sí que es cierto que consideramos que hemos llegado a este punto por culpa del señor Barcala, porque era muy sencillo, solamente tendría que haber comparecido, porque no vamos a hacerle el caldo gordo a la izquierda, porque ellos tienen mucho que callar.
2: La portaveu del PSOE, Ana Barceló, ha dit que PP i Vox són còmplices en el cas Les Naus.
4: Vox hoy ha demostrado que es cómplice con el Partido Popular del escándalo de Les Naus. No tiene ninguna explicación no haber votado a favor de la reprovación.
2: I en el mateix sentit s'ha pronunciat el portaveu de Compromís, Rafa Mas.
5: Vox ha anunciado hoy aquí que es cómplice directo de esta responsabilidad política que tiene Luis Barcala al sostenerlo constantemente.
2: Mentre que Podem ha dit que Barcala ja no pot presidir l'Ajuntament. Manolo Copé és el seu portaveu.
6: Quien no está dispuesto a responder ante el ayuntamiento que preside no puede estar al frente de la institución. Así de claro. Váyase, señor Barcala.
2: El PP ha contestat per boca de Mari Carmen España que no existís cap imputació pel cas Les Naus.
7: Que en el caso de Les Naus no existe ninguna imputación a ningún miembro de esta corporación ni de este equipo de gobierno. No existe. Ustedes van a pedir la dimisión de todos los imputados que tienen en su partido y en el gobierno en la actualidad.
2: D'Espanya ha recordat que Luis Barcala ja va donar explicacions en un ple extraordinari i que el cas s'està jutjant.
8: Arranca, que la noche es muy larga, con calma.
0: Ahir de vesprada arrencava efectivament a Borriana una nova edició de l'Arenal Sound, això sí, amb un ull posat en l'incendi que afecta la Serra d'Espadà.
9: Estem molt preocupats per l'incendi que hi ha a la Serra d'Espadà, però és veritat que l'Arenal Sound està sent molt tranquil i amb molta seguretat, i l'ambient és que ha estat molt despejat.
10: Com damunt han dit que el fum és una miqueta contaminant i això pues, preocupa, però de moment res.
11: No, jo no.
12: Mi abuela y mi madre estaban un poquito preocupadas, pero bueno, al final bien.
0: Però els grans festivals de música no són els únics que miren de reull l'evolució de les flames. Ara, a l'estiu, són moltes les poblacions que es plantegen estos dies si celebrar o no les seues festes patronals. Anem a la delegació de Castelló. Mònica Artana, bon dia.
11: Bon dia. L'incendi que crema des de dissabte passat la Serra d'Espadà i que va començar a la Vall d'Uixó ha modificat el calendari de les penyes en festes. Les celebracions que hagueren començat avui a la localitat i que s'ajornen fins diumenge. Una decisió consensuada.
13: Si està la cosa aixina, el foc aixina, no m'agradaria que feien el cerro.
14: Si veiem l'altra part, els comerços del poble, pues, també se ho veuen afectat.
15: Els penyistes no són penyistes, som de la vall i som de la Plana Baixa i som de la Serra Espadà. I primer això, aleshores això jo crec que ens ha unit a tots.
11: L'evolució de les tasques d'extinció també condicionaran les festes de l'Alcúdia de Veo i a la Vila Vella. L'Ajuntament i la Comissió dels Sants de la Pedra han decidit que no hi haurà festa mentre hi haja incendi, com explica el veïnat.
16: Evidentment no n'hem fet res. El que n'hi ha, ens sentim, la veritat, no estem bé. El tema de l'incendi, si no s'acaba l'incendi no anem a poder fer res.
11: A Vilafranca, als ports es cancela la nit dels ciris que cada any ompli d'espelmes els carrers del nucli del poble, mentre a Llodar, després de tornar a la població, el veïnat intenta recuperar la normalitat i també les seues festes a partir de la setmana que ve.
0: Gràcies, Mònica. Són les 8:28. Pausa i seguim.
17: Som la veu de tots. Som A Punt.
18: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano, el mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
19: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
20: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
21: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
22: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
23: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
24: Esports. Les notícies del matí.
0: Eva Casany, hola de nou. Una de les notícies de l'estiu que va esclatar a nit.
25: Sí, una notícia bomba en el mercat de fitxatges d'estiu, el traspàs de Carlos Espí al Real Madrid. El club del Bernabéu i el Llevant van anunciar al voltant de les 10 de la nit que havien arribat a un acord per incorporar el davanter de Tavernes de la Valldigna. L'eixida de Carlos Espí del Llevant era un secret de domini públic que es va confirmar amb un protagonista inesperat d'última hora al Real Madrid. Els rumors parlaven d'una eixida a la Premier, a Itàlia i altres clubs de la Lliga, però a nit es va precipitar tot amb l'anunci de l'acord. El Llevant confirmava en un comunicat oficial la venda més gran d'un futbolista format al planter. A més, qualificaven l'eixida d'Espí d'una operació d'enorme rellevància alhora que agraïen al futbolista valencià el seu compromís amb el llevantinisme en el temps que ha estat en l'entitat. El traspàs suposa l'abonament de la clàusula de rescissió del futbolista estimada en 25 milions d'euros. Espiga ahir mateix va passar revisió mèdica amb l'entitat madridista, signa per a 5 temporades i s'incorporarà ja a la disciplina del conjunt entrenat per José Mourinho.
0: També hem de parlar de fitxatges, però en este cas d'entrada en l'Elx.
25: Sí, Fernando ja està totalment integrat en la disciplina de Martín Anselmi.
26: Buena afición, ya por fin estoy en Elche. Y nada, deciros que este año vamos a disfrutar mucho juntos. Estoy deseando conocer el Martínez Valero y mucho Elche.
25: El futbolista podria ser una de les grans atraccions del partit que no es poden perdre. Els oferirem a partir de les 10 i mitja per la nostra tele. Els franjaverds s'enfronten al Córdoba, un rival de segona divisió que enguany tracta de millorar la imatge que va oferir la temporada passada. Després d'una victòria i dos empats en els amistosos precedents, el joc de l'Elx contra el Córdoba serà la prova de foc per als de Martín Anselmi, només a dos

0: setmanes de l'inici de la Lliga.
1: I continua, mentrestant, Eva, la confrontació entre la UEFA i la FIFA.
0: I no només continua, sinó que va increixent. Gianni Infantino i Alexander Zeferin no es parlen. Ahir de vesprada, la UEFA es va reunir d'urgència i anuncia que boicotejarà totes les competicions de la FIFA. Les 55 federacions que composen l'organisme europeu van decidir que no participaran en els esdeveniments FIFA mentre no es retira esta proposta de privatitzar els mundials. Les crítiques a Infantino han sigut tantes estos dies que el president ha eixit al pas matisant la proposta. Era una idea a debatre.
2: Actually, a proposal.
3: En estos moments és una oferta, part d'un procés democràtic de consulta. És una oportunitat, però no és una obligació.
2: An opportunity, but not an obligation. Strengthening the commercial.
3: Enfortir la part comercial del futbol és el següent pas natural de la nostra evolució.
0: Així que eixe boicot de la UEFA a la FIFA ha sacsejat el futbol internacional i ha alterat els plans d'Infantino. El pròxim Mundial de Futbol Femení i el Mundial 2030 que organitza Espanya, Portugal i el Marroc seran proves de foc que podrien veure's afectades.
1: Pues continuarem pendents perquè igual no està tancat el capítol. Gràcies, Eva.
0: Adéu.
1: Adéu. Són les 8:33 i és moment per actualitzar la informació de les carreteres. Comencem amb la zona de l'incendi de la Vall d'Uxó, on a hores d'ara Sònia López ja està oberta la carretera que connecta a Llòdar i Caudiel.
4: I a més, notícia d'última hora, estàvem confirmant-ho en la DGT fa uns minuts, així fora de l'estudi, ens diuen que també s'acaba d'obrir la CB230 entre Zuevar i la Vall d'Uxó. Pel que fa a la CB205 entre Tales i Fuentes de Llòdar, s'ha obert un tram del quilometratge, continua tallat un tros, diguem que s'ha reduït el tamany del tall, continua a mitges tallada. Les que sí que estan totalment tallades a hores d'ara són la CB219 entre Xovar i Eslida, també continua la CB200 entre Almedíjar i Aín, la CB215 entre Alquimia de Almonacid i l'Alcúdia de Veo, també la CB223 entre Nules i Onda i per últim la d'accés a la Vall d'Uixó, la CB2261.
1: Hem de contar també que són algunes persones molt afortunades, comencen avui les vacances d'estiu, crec que també tu.
4: També.
1: I com sempre hem de demanar molta precaució al volant.
4: Sí, i a més informem els nostres oients que la DGT, com és habitual, posa en marxa ja des d'avui fins diumenge el segon dispositiu especial de trànsit d'est estiu. Este cap de setmana, Alba, es preveuen 5,6 milions de desplaçaments. Serà un cap de setmana especialment complicat perquè coincidixen en carretera els que comencen les vacances d'agost amb els que finalitzen les de juliol, junt amb els desplaçaments habituals de cap de setmana segons les residències. Per tant, molta precaució i a més els recomanem que abans d'eixir entren en el web de la DGT perquè allí poden consultar, a més en un mapa interactiu fabulós, l'estat de les carreteres, incidències i recomanacions d'itineraris alternatius. A més, recordem que este serà el primer estiu amb l'obligació de dur la balisa B7C.
1: I per últim hem de recordar que avui hi ha jornada de vaga en Renfe.
4: Ja ho avançarem ahir, tornem a donar les dades. Esta és la tercera jornada de vaga que convoca el sindicat ferroviari aquest estiu i ha establit uns servicis mínims garantits del 73% en alta velocitat i llarga distància, el 65% en mitjana distància i en rodalia és del 75% en hora punta i del 50% la resta del dia.
1: Sònia, gràcies. Ara sí, 8:36, anem amb l'oratge. Dèiem que estos dies estem especialment pendents de la previsió per saber quins efectes pot tindre en eixe incendi que crema a les proximitats i a la serra d'Espadan. Antonio Sánchez, bon dia de nou, actualitzem.
5: Bon dia, Alba. La situació pel que fa a l'oratge està marcada en aquestes últimes hores de nou per la inversió tèrmica. Això segurament ha ajudat a controlar un poquet l'incendi, però ara són hores claus perquè és quan s'alça la inversió tèrmica, quan torna el vent marítim. Això pot produir rebrots, esperem que no. I en les pròximes hores també notarem una pujada en el termòmetre perquè tenim el sol i també perquè estem en una situació de temperatures les més altes poden ser de la setmana. A màximes, en aquesta zona, justament entre els 32 i els 34 graus, que no són tan altes com en la resta del territori, que sí que podrem tindre màximes de més de 36, que ara parlarem d'això, però que, clar, amb aquestes temperatures controlar un foc és un poquet més difícil. Amb humitats relatives que en aquestes pròximes hores, d'ací fins a les 2-3 de la vesprada, estaran més baixes, entre el 40-50%. A partir ja de migdia esperem que torni la brisa i això vol dir que sí que es notarà un poc més el vent, de nou possiblement amb ratxes de 30 km per hora, però això sí, amb més humitat, el que sí que facilitarà un poc més ixe control de l'incendi. La bona notícia és que les temperatures les més altes són estos dies, és a dir, dijous i divendres, i si la situació ha sigut bona, esperem que els pròxims dies també siga bona.
1: Doncs ho esperem.
5: Exacte. I parlem un poquet del que toca avui. És un calor, una situació molt paregua a la d'ahir. Sí, la veritat és que no és boníssima notícia, però sobretot la mala és la que tenen cap a l'interior, centre. En principi, tenim a la Plana Útil Requena i al Racó d'Ademús, a Vista Lonja, per màximes entre 39 a 40 graus. A la resta, si ens anem un poquet més cap al sud, litoral sud de València, interior sud de València, tindrem màximes entre 37 i els 39 graus. Puntualment, podem arribar als 40 graus. Al litoral nord de la d'Alacant, també avís groc, per màximes de més de 37 graus. Així que en aquestes comarques no tindrem avís taronja, tindrem avís groc, però sí que serà una jornada calorosa i sobretot cap al prelitoral, que a misses màximes també la humitat relativa fa que encara es senten un poquet més altes. Al litoral estarem entre els 32 i els 33 graus, no seran temperatures molt altes, però el mateix, no? Que amb la humitat relativa la sensació tèrmica serà d'uns 36-38 graus. El cel un poc més carregat avui de núvols, sobretot de vesprada, no descartem tempestes seques, així que precaució, als ports, a l'Alt Maestrat, també a la Vall de Cofrents a Llora, puntualment podríem veure aquestes tempestes de la Vall de Cofrents a Llora desplaçant-se cap a la Foia de Bunyol, cap a la Ribera Alta, així que molta precaució, sobretot esta vesprada, i també no només per les tempestes en si, sinó pel risc d'incendi. Temperatures molt altes, el sol està supersec i damunt tenim esta condició de possibles llamps sense pluja que poden provocar nous incendis, així que cal estar molt pendents. Jo extremaria les precaucions i recomanaria a la gent no anar al camp ni a la muntanya avui, perquè serà una jornada perillosa de nou.
1: Amb risc d'incendi. Moltes gràcies, Antonio.
5: Gràcies. Adeu. A vosaltres.
6: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: Són ja 9.600 les hectàrees cremades pel foc a la Vall d'Uxó. Les perspectives són bones, però el foc, com recorda el cap de l'operatiu, no està estabilitzat. Sentim Fernando Quindelán.
7: El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
1: El PDA Beibero, la de nou.
8: Hola, Alba, de nou. Els equips d'extinció han pogut consolidar, per tant, bona part del perímetre al voltant del 70%, ja a pesar que els mitjans aeris de nou ahir no van poder eixir fins al migdia per la inversió tèrmica. A més, es mantenen les evacuacions a Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo i Tales. També la pedania d'Artesa, a Onda i tres urbanitzacions de Betxí. En són vora 5.000 persones.
1: I atenció, també parem a la crisi migratòria a Ceuta, que deixa almenys 15 persones mortes.
8: Sí, milers de persones han creuat la frontera entre Espanya i el Marroc per el pas del Tarajal. No hi ha una xifra oficial, però les ONGs apunten que en són prop de 10.000. Des del migdia d'ahir, la ciutat autònoma està desbordada en els servicis d'atenció migratòria i sanitària i molts comerços i establiments tancaren ahir abans d'hora per possibles incidents que no s'han produït. El govern espanyol ha activat l'exèrcit de terra i ha tancat la frontera amb el Marroc a Melilla. Avui, Sánchez i Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez i Fernando Grande Marlaska visiten la ciutat.
1: N'estarem pendents. El govern de Ceuta ha reclamat en les últimes hores devolucions immediates i també una declaració d'emergència nacional i que el govern espanyol n'assumisca el control.
9: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
1: Si ho reclamava Juan Jesús Vivas, el govern respon, no és possible, el pidia declarar eixa situació 3 perquè no s'adequa a la normativa.
8: Sí, avui hi ha més prevista una reunió, la visita, però també una reunió de Sánchez i Grande Marlaska amb Vivas i la resta de responsables polítics per a plantejar mesures excepcionals per a reconduir la crisi. Des del Partit Popular, Núñez Feijóo parla d'allau i exigís mesures immediates per a recuperar el control de la frontera. Ha escrit en xarxes per a Santiago Abascal, estem davant d'una invasió.
1: Són les 8 i 42 minuts, fem pausa i de seguida obrim així les notícies del matí l'espai per a la tertúlia, per a l'anàlisi de l'actualitat. Fins ara.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de

0: agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
1: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollúa!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia. Per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Som la veu de tots. Som a Punt.
8: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
9: Són ja les 8:44. Iniciem el temps de tertúlia avui amb una miqueta de retard. Jo ja m'he disculpat davant dels periodistes que ens acompanyen. Periodista i politòloga, en este cas, Ana López, bon dia.
10: Bon dia, Alba.
9: Tenim també Álvaro Errazu, des Diario, amb qui també m'he disculpat.
11: No, per sense problemes. Molt bon dia, Alba.
9: De tertúlia.
11: La informació és la informació, no?
9: La informació és la informació, però també cal eixe temps per a l'anàlisi, que és el que volem encetar des d'avui. Volia començar per eixe tema que ens preocupa i que està obrint avui tots els mitjans de comunicació, eixa nova crisi migratòria que estem vivint a Ceuta. De les últimes hores, bé, no s'ha limitat, continuen entrant persones per eixe pas fronterer cap a Espanya des del Marroc. Ja sabeu que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat no només la declaració d'emergència nacional, un poc que el govern espanyol prenga el control de la situació, sinó també les devolucions immediates. El govern ja ha dit que no, però sí que és cert que estem pendents de la visita que té que fer no només Pedro Sánchez, sinó també el ministre Grande Marlaska per a comprovar quina és la situació allà a Ceuta, però també per a reunir-se amb el govern de la ciutat i també la resta de responsables polítics. Vull un primer titular de com veieu esta situació, perquè hi ha moltes derivades que tractarem d'analitzar ara en els següents minuts. Comencem per Anna.
10: Jo me quedé en el titular de l'editorial del País d'avui, que diu desafiament humanitari i polític. I és que aquesta arribada massiva de persones no té un únic factor ni una única causa. Si no, seria tan fàcil d'arreglar. Si és una causa, pues la identifiques i tornem a la normalitat. I jo, per apuntar una primera dimensió de l'anàlisi, em centraria en les causes principals, perquè encara estem en esa fase de l'emergència, i la primera apunta a ese deixament de funcions de la policia de Marroc per a controlar la frontera. No hem d'oblidar que el govern d'Espanya en 2022 signa una gestió de les fronteres amb Marroc de 30 milions d'euros anuals. I també hi ha fons europeus que es dediquen per a protegir les fronteres europees, perquè tampoc hem d'oblidar que Ceuta i Melilla són les úniques fronteres terrestres i marítimes de la porta d'entrada d'Europa. Per tant, això també s'explica per esa resposta que li donem a l'immigració des de la Unió Europea, i és que les fronteres s'externalitzen i es deixen en mans de tercers països. I esos tercers països diuen, pues si jo ara vull pressionar a este país, l'utilitzo com a arma de guerra. Jo obri la aixeta, si me permeteu l'expressió,

0: propios acuerdos. Yo creo que hay que replantearse la política de migración, porque lo que está pasando es que va a volver a pasar. Sí. Y la voluntad es llegar a Europa para iniciar otra vida. Sí. Uh-huh. ¿Hasta qué punto ha habido decisiones que ha tomado España que han podido allanar o han alimentado esta llegada masiva? Pues también hay que analizar. Uh-huh. Es que al final esto... Y luego, punto número uno en estos momentos, que esta gente, que estos miles de personas uh-huh. estén atendidos. Que fundamental. Antes de que se deporten uh-huh. o no se deporten. Porque además... Y luego hay un vacío legal... con la sentencia del Supremo es evidente que hay un vacío legal que obliga a que la ley tiene que modificarse.
1: Em parla d'aixa visió geopolítica, de les conseqüències per a la política i també d'allò que té a veure amb la política migratòria europea. No oblidem també eixa crida que estava fent el govern italià en les últimes hores de tancar l'espai Schengen en Espanya, perquè diuen que, bueno, que és una emergència per a tota Europa, però bueno, també volia que analitzarem un poc les lectures ací a Espanya. La política nacional, Alberto Núñez Feijó ha demanat també eixa declaració per la situació d'interès per a la seguretat nacional, diu, ha exigit també mesures immediates per a recuperar el control de la frontera. Publicava hores abans de fer aquestes declaracions per carta un vídeo en xarxes, que ara de seguida el sentim. Ell parlava d'Ayau i Santiago Abascal d'Invasió. Anem a sentir-ho.
2: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el Gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras...
3: La emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados.
1: Volia també que pararem un poc d'atenció a com estem comunicant, com han comunicat també els diferents partits polítics... Bueno, el que està passant, deia que parlava Feijó d'Ayau, Abascal directament d'invasió.
4: Bueno, són dos respostes a un desafiament polític humanitari en el que estem, com ha dit bé Álvaro, en la fase de l'emergència, que significa protegir a les persones i donar una resposta. Després ja analitzarem les causes i si reformem pues, o demanem una reforma de la llei. Jo crec que no news, no? La resposta especialment de Santiago Abascal, que ha sigut per ser retuiteada o repiulada per els seus homòlegs en França, en Itàlia o en Alemanya, en el mateix discurs, culpabilitzant a Pedro Sánchez i ja inoculant el mar de que aquestes persones, és a dir, no solament els joves, sinó els xiquets i les famílies, són uns delinqüents i augmentarà pues, també les violacions en Ceuta. No? Jo crec que no news en el discurs de Santiago Abascal. A mi sí que em sembla cridaner el discurs de Feijó. Jo no sé si s'ha llegit la llei de protecció oficial. És que l'emergència nacional és solament per catàstrofes, com incendis, com terratrèmols o per atacs tecnològics. I no podem ficar al mateix nivell una crisi que és humanitària amb un incendi que és algo imprevisible. Perquè aquest tipus d'arribaments massius sí que són previsibles i se poden contindre. Bé, o reforces les fronteres des de Marroc o també s'invertixen en altres forces pròpies de la Unió Europea o a través de la diplomàcia. És a dir, tu no pots comparar un fenomen com un terratrèmol com una arribada de migrants. I això està per la llei. I si no, pues proposa en el Parlament, que és la seu de la sobirania popular, una reforma de la llei de protecció. Però això es confondre a la població, perquè la llei és clara. No se pot declarar una emergència. I únicament, ojo en el llenguatge, invasió, ataca la soberania nacional, és el que va fer Rússia a Ucrània en 2022. No és l'arribada de persones migrants. I les paraules saben que tenen un caràcter performatiu, creuen Marx en la població i considerem aquestes persones com una amenaça. No? Per tant, ojo, i sobretot és important com és la repercussió internacional dels discursos de l'extrema dreta espanyola, que han arribat inclús a un pseudoconflicte en Itàlia perquè Álvarez, el nostre ministre exteriors, se reunirà amb el d'Itàlia per el tema de l'espai Schengen. Perquè, clar, jo li recorde que quan tenen crisis en Itàlia amb la

l'isla de Lampedusa, Espanya no tanca la frontera Schengen. I quan nosaltres tenim incendis, funciona el mecanisme de cooperació i li donem bombers i li

0: es posible. Y además eso demostraría una falta de sensibilidad social.
1: Volia dir, Álvaro, que siga com siga, en esta taula molt sovint acabem fent referència a eixe problema que tenim d'infrafinançament. Vull 30 segons per a cadascun per a parlar d'eixes novetats en fiscalitat, eixa rebaixa fiscal que integra la llei en tots els trams autonòmics de l'IRPF, augmenta d'un a 2 milions d'euros el mínim exempt de tributació en l'impost de patrimoni. El bloc de la dreta ho justifica dient que on millor estan els diners és en la butxaca dels ciutadans i ciutadanes, mentre l'esquerra observa una pèrdua de progressivitat fiscal. ¿Es así, Álvaro?
0: Bueno, la verdad es que el análisis que hace la derecha y la izquierda es diferente. Aquí hay un debate de fondo. Es decir, si rebajamos impuestos, ¿recaudamos más o menos? Pues se recauda más. Uh-huh. Eso es cierto. O sea, ¿a quién beneficia esas rebajas fiscales? Bueno, pues a lo que son rentas bajas y rentas medias. No beneficia aquel que cobra más de 100.000 euros. Beneficia fundamentalmente a los de 30.000, incluso hasta los de 60.000. Eso es. Y luego, creo que la política fiscal es una política que debería estar pactada entre los diferentes gobiernos autonómicos. Y yo sé que eso es muy complejo y que muchos no quieren. ¿Vale? Empezando es que por Cataluña, pactar, empezando ¿vale? por Cataluña o por Madrid, por ejemplo. Pero porque ellos tienen una serie de beneficios. Claro, a nosotros sí que nos convendría un acuerdo autonómico. Sé que no és factible això.
1: Jo havia dit 30 segons, però bé, sí. Un poc
2: més. Jo crec que justament la política fiscal és un dels eixos que distingueixen dos models de govern en entre l'esquerra i la dreta. És una política més redistributiva la de l'esquerra, i la de la dreta, pues, evidentment, els números estan ahí, perquè una persona que tinga 2 milions d'euros està exenta ara de pagar un impost de patrimoni. Jo crec que si tens 2 milions d'euros, pots pagar aquest impost de patrimoni, perquè ja són 250 milions d'euros menys que anem a recaudar. I amb aquesta rebaixa fiscal, les persones que cobren 100.000 euros van a deixar de pagar 585, i les que cobren menys de 40.000, 24 euros. Jo crec que la diferència és notable, però són dos models que també reflexen la sobirania popular de quan la gent deposita el seu vot, pues vol un model econòmic diferent al que va proposar, per exemple, el Botànic.
1: Són ja les 9:10, anem de nou en directe al centre de comandament avançat d'allí de la Vall d'Uxó. Continua allí la nostra companya Elena Riego. Elena, si no m'equivoque, serà a les 10 finalment aquesta reunió del SECOPI. No sé si vos han avançat alguna cosa ja de quines són les perspectives per a la jornada d'avui.
3: Doncs, Salva, efectivament, aquesta reunió es posposa avui fins a les 10 del matí, però el que sabem ara, a primera hora del matí, és que avui les perspectives són optimistes. I és que diuen els bombers que si tot va segons el previst a últimes hores de la vesprada, aquest incendi podria per fi donar-se per estabilitzar, tot i que no s'acabaria la feina. Encara quedarien uns dies per davant fins a controlar-lo i finalment extingir-lo. Tot això després d'una nit de treball que ha sigut tranquil·la, però el treball no ha parat, i en la qual, recordem, el veïnat de tres localitats ha pogut tornar finalment a dormir a les seues cases. Això sí, encara queden unes 5.200 persones que no han pogut tornar a les seues vivendes en el SECOPI, que recordem començarà a les 10 del matí. Sabrem més informació sobre si finalment avui poden tornar a les seues vivendes i començar a reprendre la normalitat.
1: Moltes gràcies, Elena. Companys, ens apropava Elena Riego l'última hora des d'aquest punt de comandament, perquè, clar, ho dèiem al principi d'aquest informatiu, estem a punt de complir, demà es complix la setmana de l'incendi, i tots els dies pareix que tenim bones perspectives, pareix que tenim bones perspectives, però no acabem de veure aquest canvi en l'estatus del foc.
0: Bueno, ha habido elementos positivos, el hecho de que mucha gente.
1: Y avanza muy lentamente, al menos las cifras que han donado. Sí.
0: Pero yo creo que por precaución, y me parece razonable, es decir, es verdad que ha habido confinados, ha habido muchos vecinos que han tenido que dejar sus viviendas, ¿no? Que estoy convencido que todavía están en el aire cómo va a estar esa vivienda cuando llegue, pero hemos ido mejorando, eso sí. Es que este fuego son fuegos muy, muy complejos, ¿no? Hablamos... en su momento se hablaba del 30-30-30, que creo que eso ya ha quedado viejo. Es decir, ya no estamos hablando de temperatura de 30 grados, estamos hablando de temperatura de 40. Ya no estamos hablando de vientos de 30, estamos hablando incluso superiores a 30.

0: ¿no? Y de humedad, o sequedad, que es en este caso todavía más elevada. Y tiene, es muy, muy complejo, sobre todo es eso, cuando hay un viento, cuando pues hace que sea muy, muy complicado, incluso que además, lo hemos visto por el humo, los medios aeronáuticos es muy difícil que puedan trabajar, ¿no? Yo creo que ahora sí que tenemos buenas noticias, ¿eh? Y creo que hoy va a ser un buen día ya respecto a este fuego de la Valduso, pero hay que estar en alerta, durante lo que queda de verano hay que estar en alerta.
1: Avui ens recordava també el nostre meteoròleg que també és un dia amb risc extrem, per tant, la recomanació de no anar a la muntanya, en fi, quedar-se a casa, a les platges, que va bé.
2: Mira, en tots els manuals de ciència política, inclús tenim cursos i màsters especialitzats en la gestió d'aquest tipus d'emergències, tenim dos temps, el temps de l'emergència i el temps quan s'apaga les flames. I estem en el temps de l'emergència, que és salvar i protegir les vides, coordinar recursos i oferir informació fiable a través de canals institucionals perquè aquesta informació reduís la incertesa, genera seguretat i sobretot evita que la gent compre els bulls. Jo crec que en aquesta fase hem de reconèixer la coordinació institucional, que no hauria de ser notícia, sinó la normalitat, però de totes les institucions, des dels alcaldes i alcaldesses fins al nostre conseller d'emergències, que evidentment respecte a l'anterior és qualitativa i quantitativament molt diferent, la del govern d'Espanya amb una també lleialtat en cada moment per a prestar els servicis, i ara estem encara en la fase d'emergència, quan s'apaguen les flames, pues, podríem analitzar si ho hem fet bé, si dediquem els pressupostos adequats, la rendició de comptes, però ara jo crec que és important protegir i salvar les vides si encara estan en perill, continuar en aquesta coordinació i oferir aquesta informació fiable. I ojalà que no siga notícia que hi hagi descoordinació institucional.
1: Doncs connectem en aquests moments amb Xevi Volumar, i és cap d'unitat dels bombers de la Generalitat. Ens atén avui des del seu dia de descans, després de moltes jornades i les que vindran de treball molt intens contra el foc. Sabem, Xevi, bon dia, que tu mateix has estat treballant a màxims. Anem camí de complir, com dèiem, una setmana d'incendis. Com van els ànims? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues los ánimos de la gente emocionales están muy bien, porque las cosas están mejorando muchísimo, pero sí que es cierto que hay una parte de ánimos físicos que ya van calando, ¿no? El cansancio va calando mucho ya, la gente está muy agotada y va pesando mucho todos estos días de calor, de trabajo, de estar penando, ¿no?, ahí en el incendio.
1: Xevi, ¿quina és la situació sobre el terreny? Perquè tu has estat treballant fins a fa poques hores.
3: Sí, ahora mismo ya no hay frentes activos. Esto no dice que la situación esté resuelta, sino que nos quedan muchísimos días aún de trabajo, pero ya por suerte no tenemos ningún frente activo en ningún lugar. Y se están empezando ya a anclar las líneas de control.
1: Xevi, una pregunta que et volem fer també com deia, persona que ha estat allí al capdavant de les tasques d'extinció. Estem parlant d'una zona, volem que ens expliquis com és, perquè ja hem dit en diverses ocasions que és una zona escarpada, complexa, que a més té molt de combustible. Com es fa l'atac al foc en aquestes zones com esta que estem parlant de la Serra d'Espadà, més enllà d'aixòs mitjans aèris, que a més hem vist que en els últims dies ha hagut moltes hores, molts moments en què no podien treballar, no podien eixir?
3: A ver, los ataques que se hacen al fuego son muy diversos en función de digamos la situación operativa que se encuentra en cada momento. Sí que es cierto que en la Sierra de Espadán es uno de los lugares, es un lugar muy, muy, muy agreste, entonces condiciona mucho ataques directos en muchas ocasiones, por ejemplo, con tendidos de manguera, que es lo habitual. Habitualmente hacemos ataques al fuego con tendidos de manguera y proyección de aguas o espumas. Y en esta ocasión, en muchos lugares es de tan difícil acceso que el ataque se tiene que hacer con herramientas manuales y con medios aéreos, con descargas aéreas. Siempre que se ve una descarga aérea, hay debajo gente trabajando. Lo que hace el medio aéreo es descarga agua, aplaca un poco el frente de llamas y ahora hay personas debajo rematando esa línea de fuego.
1: També ens preguntàvem, perquè els primers dies, sobretot, hi hagué una dificultat afegida que va ser la presència d'elements explosius antics de la Guerra Civil, que es veu

0: la conselleria. I és que, com sempre, tornem a debats puntuals i reactius, però no són ni permanents ni n'hi ha una voluntat reformadora.
1: ¿Por qué hay tanto familiar en las empresas públicas? Uh-huh. Bueno, ¿es casualidad? Pues evidentemente no.
2: Segurament no. Mm. Bé, companys, moltes gràcies. Crec que hem de tancar així la tertúlia, però abans vos acomiade i anem amb Guillem Lizard, el nostre company. Ell es troba, perquè comentàvem, estem en una altra fase pel que fa a l'incendi de Madrid, estem en una fase ja més de control. Ell està a Chapinería, és un municipi de menys de 30.000 habitants en la Serra de Madrid, on està observant, Guillem, bon dia, els efectes del foc, el pas del foc sobre aquest municipi.
3: Hola, sí, bon dia. Com sabeu, l'incendi està tècnicament estabilitzat, s'estan realitzant tasques de vigilància i tractant de consolidar aquest perímetre, però nosaltres ens hem vingut a Chapinería, un municipi de vora 3.000 habitants a la Serra Oest de Madrid. Així hi ha una trentena de cases afectades, dos d'elles completament calcinades, però no només parlem de gent que ha perdut les seues vivendes, sinó també la seva manera de guanyar-se la vida, i és que així hi ha un xicotet polígon on hi ha més de 10 naus completament calcinades o afectades. Nosaltres estem en una on, si estan veient la televisió, podran veure uns 120 cotxes històrics completament calcinats. Eren cotxes que es destinaven al seu lloguer per a l'audiovisual, per al cine, per a les pel·lícules, i no és que el foc hagi trencat els vidres, és que els ha fos directament, i ara només queda aquesta estructura de cotxes, d'autobusos, que estan valorats en vora 700.000 euros, i és que és precisament així a Chapinería on han començat aquestes tasques de inspecció per avaluar els danys i per a tramitar les ajudes. A més, l'Ajuntament de Madrid està desbrossant carreteres i ha posat a disposició dels municipis una oficina amb un punt psicològic i mèdic per atendre els possibles afectats.
2: Guillem Lizarde, moltes gràcies per aquesta informació des d'aquest municipi de Chapinería. Companys, una fase diferent, com comentàvem, no? Ja estan amb el balanç, amb la reconstrucció. Amb això ho hem de deixar, són ja les 9:25. Ana López, politòloga, Álvaro Errazu, gràcies, periodista des Diario, moltes gràcies. Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Pausa i seguim.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollúa!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Últims dos minuts de les notícies del matí. Ens dona temps d'anar a Catarroja, als jutjats de Catarroja, i està la nostra companya, Pilar de la Fuente, perquè ja saben que estan compareguent els últims dies els alcaldes i alcaldesses de les localitats afectades. I avui està citada l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez. Pilar, bon dia. Ha arribat ja l'alcaldessa?
1: Sí, ha arribat fa cosa d'un segon. S'ha declinat l'opció.

0: jo a fer declaracions i ha preferit atendre's a respecte judicial i fer declaracions a l'eixida. La seva declaració, han de dir que és l'última fins a que passi l'estiu i no se reprendran les investigacions al setembre, i és una de les declaracions més esperades dins dels alcaldes afectats per la Dana. Per què? Perquè el dia de la Dana, l'exconsellera Salomé Prades va acudir a Carlet en un moment en el que encara ni havia ese pensament de realitzar un secopi, i va ser vora a les 4 de la vesprada, quan ella se n'anava allà de la localitat, quan va decidir convocar ese secopi al voltant de les 5 de la vesprada. Esta serà una de les qüestions principals a les que s'espera que li pregunten a l'alcaldessa de Carlet. Una altra serà la primera víctima mortal que se va declarar en la localitat del costat, en l'Alcúdia de Carlet, d'un camioner que se va faltar treballant, i va ser precisament durant el matí, quan sempre s'havia dit que se van assabentar de les primeres víctimes mortals al final de la nit del 29. I aquestes seran les dues qüestions principals que van a preguntar a la cabeça.
1: Estarem molt pendents. Gràcies, Pilar. Un últim apunt. Acabem de saber que les pernoctacions en allotjaments turístics extrahostelers han disminuït un 2,8% al mes de juny. Són dades que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística i que ampliarem en pròximes finestres informatives. Ho deixem així. Tornem dilluns a partir de les 8, com sempre, fins a les 9:30, les notícies del matí. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
14: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
14: Por algún lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
17: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
17: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
17: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
18: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
19: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
17: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
18: en A Punt Ràdio.
17: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
20: De tu a tu.
21: 9:33, les frases més famoses d'Eleanor Roosevelt tracten sobre l'autoestima, el valor i els somnis, i en destaca una d'elles, que deia així: ningú et pot fer sentir inferior sense, almenys, el teu consentiment.
17: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
21: Ens posem en marxa ja en este divendres, últim dia de juliol de 2026. Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i especialment als que han pogut tornar ja a casa després dels efectes d'ixe devastador incendi de la Vall d'Uixó. Alguns altres encara no han pogut, però per tant que sàpiguen que nosaltres estem sempre allí al seu costat donant complida informació i també amb tot el suport necessari com a mitjà de comunicació públic que som. Benvinguts a este magazín matinal d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Este divendres 31 de juliol desperta amb la mirada posada en les fronteres espanyoles, les seues muntanyes i un mapa internacional que torna a calar foc. La crisi més crítica es viu a Ceuta, on l'entrada massiva nedant de milers de migrants davant la inacció del Marroc desborda completament els dispositius de seguretat i provoca una tragèdia humana al mar, també un greu xoc diplomàtic després de l'amenaça d'Itàlia de tancar les fronteres Schengen amb el nostre país. Però no vos preocupeu, que si el món exterior està difícil, la política nacional sempre mostrar un relatiu somriure o un sospir, perquè la secció de tribunal s'obri amb bones notícies per als amants del turisme. Begoña Gómez ja ha recuperat el passaport just a temps per a l'estiu, després que l'Audiència Provincial considerara una mica exagerada la por del jutge Peinado a una fuita peliculera escortada per la mateixa Policia Nacional. Això sí, l'estrena de l'estiu canviant d'advocat per un expert en delinqüència econòmica, també suposem que per una pura vocació acadèmica i de cara al seu proper i idíl·lic judici amb jurat popular. I parlant de generositat estival, recordem, ixa decisió del govern, no n'hi ha res millor per a combatre l'onada de calor que la frescor de la clemència. Laura Borràs rep el seu indult presidencial de tapadillo i amb una bona clàusula. Una maniobra tan subtil que ha fet que fins i tot en el seu propi partit miren el cel buscant ombra. Tot això mentre la Unió Europea, amb un tacte encomiable, ens recorda al seu darrer informe que la percepció de la corrupció a Espanya ha pujat significativament. Però no s'alarmeu, el jutge del cas Koldo acaba d'incorporar a la causa els contractes dels túnels de Navarra, demostrant que en este país, quan es tracta de desviar fons públics, sempre excavem de manera impecable i, a més, en la millor de les màquines topo. Mentrestant, la tensió bèl·lica global arriba a un punt límit després dels atacs aeris dels Estats Units sobre territori iranià. Una resposta contundent a l'Orient Mitjà que coincideix, paradoxalment, amb un principi d'acord internacional per al desarmament de Hamas a Gaza. En el pla europeu, la guerra d'Ucraïna torna a recroduir-se després d'un dels atacs russos més grans amb míssils des del començament d'any, les zones expansives del qual ja investiga la veïna Polònia. I així, a la Comunitat Valenciana, la prioritat absoluta continua estant a la Serra d'Espadà. El greu incendi forestal de la Vall d'Uixó manté en suspens Castelló, encara que els veïns de la Vila Vella ja han pogut tornar a casa seua. I milers de persones continuen, això sí, evacuades, mentre el foc continua sense controlar-se del tot. En l'àmbit polític, el pacte in extremis entre el Partit Popular i Vox a les Corts desbloqueja mesures de calat ideològic i fiscal, mentre el territori comença a blindar l'Albufera davant l'arribada, entre altres coses, massiva de turistes per l'històric eclipsi solar de l'agost. En definitiva, és un divendres de termòmetres disparats per damunt dels 42 graus, de tensió política i de fronts oberts que vos explicarem ja d'ací no res en les properes hores. Per cert, si mirem enrere, el 1826 la Inquisició espanyola executava a València el mestre Cayetano Ripoll, convertint-se en l'última víctima mortal d'esta institució al país. I ja al segle XX, l'any 1944, el món presenciava la tràgica desaparició de l'escriptor del Petit Príncep, Antoine de Saint-Exupéry, en un accident d'aviació quan el seu avió va caure al mar Mediterrani. Això va succeir mentre realitzava una missió militar de reconeixement. Com podeu comprovar, moltes qüestions que acompanyen a les que ara vos contarem i vos donem la benvinguda, per tant, a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, Apunt Ràdio, produït, com sempre hi ha diari, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
17: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
21: Les tasques d'extinció de l'incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó, quasi una setmana, han sigut productives, però encara no permeten donar per estabilitzat el foc, que ha cremat 9.644 hectàrees.

0: hectàrees en un perímetre de 81 quilòmetres. Manté, per tant, evacuades encara a més de 7.000 persones. L'incendi continua actiu i amb flama i no es preveu que puga ser estabilitzat tampoc en aquestes hores. En la nit es consolidaven determinades parts del perímetre, però la inversió tèrmica feia que el fum quedara estancat i la complicació dels treballs d'extinció es produïra des de l'aire. El veïnat de tres pobles més, Suera, Alfondeguilla i Xóvar, unes 1.800 persones, també, afortunadament, han pogut tornar a casa a última hora d'ahir dijous. S'avigen els residents d'altres sis municipis, a Azuévar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes de Aiòder i Aiòder, que ho podien fer pel matí. No obstant això, encara queden evacuades unes 5.200 persones, segons l'últim balanç oficial que oferia el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama. Ho feia ahir dijous a la vesprada. Per ara s'han cremat, com vos dia, 9.598 hectàrees i l'incendi presenta un perímetre de vora 82 quilòmetres.
1: COPI s'ha aprovat que poden regressar a sus casas los municipios de Fuente de Aiòder, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuévar y Almedíjar. Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda. Siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23:59 del día de hoy, aunque la situación parece ser que será necesario que continúen hasta el día de mañana.
0: Pel que fa al veïnat de sis pobles i de les tres organitzacions que resten desallotjats, ara per ara encara no hi havia una estimació de quan podrien tornar a casa, com escoltàveu, a pesar de la bona evolució dels treballs d'extinció durant la jornada d'ahir dijous. Per cert, a última hora del dia d'ahir, el 70% del perímetre estava ja consolidat, però faltava aconseguir-ho en el 30% restant, com explicava davant dels mitjans de comunicació el propi conseller. Per cert, el director tècnic de l'operatiu d'extinció, Fernando Pérez, també situava la part d'Artana com la zona on hi havia més front de fam i destacava els punts calents en els termes municipals d'Alfondeguilla, Veo i Aint, en el flanc esquerre de l'incendi, que tenia flames disseminades i amb un pendent molt pronunciat amb una caiguda forta al barranc. Un barranc que explicava és la línia de control que s'establia perquè el foc no passe a la Serra d'Espadà.
2: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado. La noche las maniobras que tenemos previstas han dado su fruto, nos ha permitido consolidar cierta parte del perímetro que nos preocupaba, sobre todo en la zona de Artana, también en la zona de Aín, y las maniobras que teníamos previstas para hoy, con apoyo de los medios aéreos, hemos empezado esta mañana a iniciarlas, pero el humo se nos ha echado encima, entonces nos va a retrasar las labores y nos basaremos sobre todo en las zonas escarpadas con personal de tierra. La zona del flanco izquierdo lo que tiene son pendientes muy pronunciadas con una caída fuerte al barranco, que es la línea de control que nosotros tenemos establecida para que no salte a la zona que ya afectaría a la Sierra de Espadán por completo.
0: De totes formes, les previsions són optimistes. Els treballs de les últimes hores han sigut productius i, si tot va bé, es podria donar per estabilitzada a la vesprada. A les 9, en la nova reunió del CECOPI, es decidirà si més veïns, a les 10, millor dit, perquè de moment estan en estos moments reunits, es decidirà si els veïns poden tornar a casa després que ahir dijous s'autoritzara que tornaren prop, com vos contàvem, de 3.000 persones de 9 pobles. Els últims, recordem, són Suera, Alfondeguilla i Xóvar, a última hora del dia. En les últimes 24 hores s'ha pogut consolidar el flanc oest, però encara preocupa en els rebrots, en la línia de treball entre Artana i Aín. Els equips d'extinció podien consolidar bona part del perímetre al voltant del 70%, a pesar que ahir els mitjans aeris, una vegada més, no van poder eixir fins al migdia pel fum que hi havia generat per la inversió tèrmica. La quantitat d'hectàrees cremades creix molt lentament i es passava pràcticament de les 9.300 ahir a pràcticament torna a repetir les 9.600. I això dona idea de la contenció de les flames que els equips d'extinció treballen per aconseguir. Una cosa, s'està repartint aigua embotellada en tots els municipis on s'ha alçat l'evacuació fins que es comprove que els nivells de qualitat d'aigua potable siguin adequats per al seu consum. A la Vila Vella, que estava sotmesa a limitacions similars, des d'ahir també es pot consumir aigua de l'aixeta. Per tant, la Generalitat també està en tot moment mesurant la qualitat ambiental en tota la zona de Castelló, que pot estar afectada pels vents que propaguen el fum de l'incendi. Parlem de nivells prou bons. Ara mateix, en estos moments, encara que la cendra ha arribat fins i tot a les costes de València. En un moment coneixerem, si és possible, la previsió de l'oratge. Per cert, pel que fa a la mobilitat i el trànsit, la Guàrdia Civil obria l'accés per carretera als 6 municipis on s'alçava l'evacuació: Azuévar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes de Aiòder i Aiòder, segons el propi cap del subsector de la província de Castelló, el capità Márquez. Estos dies s'ha impedit l'accés per garantir la seguretat dels veïns i per a donar prioritat al treball dels servicis d'extinció

0: d'emergència. S'han destacat, millor dit, els problemes a la Nacional 233 que comunica amb Artana perquè se la va embolir del foc. I pel que fa a les incidències, la preocupació de molts veïns desallotjats pels animals domèstics i el ramat que es van veure obligats a abandonar i eixir dels municipis. Comentava el capità Márquez que estaven molt preocupats i els han tingut que acompanyar per a donar menjar i beure als animals després de tornar-los a la zona segura. Anem a veure també com està la cosa pel que fa a algunes de les altres qüestions protagonistes del dia, este últim, almenys, o última jornada del mes de juliol de 2026.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I aquí sigo un poquet així també per a conèixer altres qüestions d'importància. Alguna d'elles la desenvoluparem en un moment, però ara parlem mentre del jutge que rebutja frenar les inspeccions fiscals obertes a Zapatero, la dona i les filles. Marina Perelló, bon dia.
2: Bon dia. El jutge Calama ha rebutjat paralitzar aquestes inspeccions compartint el criteri de la Fiscalia Anticorrupció en entendre que aquesta mesura és excepcional i que en este moment, en la causa de Plus Ultra, no s'investiguen fets susceptibles de constituir delictes contra la hisenda pública. L'Audiència Nacional només permet paralitzar la peça de les joies i demana a l'Agència Tributària que l'informe si troba indicis de possible delicte fiscal.
0: El gran misteri de les joies de Zapatero. Bé, David González, bon dia.
3: Bon dia.
0: La jutgessa del cas Assut arxiva les acusacions contra l'extresorer del PSPB, Pepe Catalunya, i l'empresari Enrique Gimeno.
3: Esta macrocausa que investiga una presunta trama de comissions a canvi d'adjudicacions de projectes públics entre 1999 i el 2013 i que ha esguitat a representants tant del PP com del PSPB es trobava en la fase final de la seva instrucció. D'esta manera, la instructora atén la petició del fiscal anticorrupció qui demanava este pas en el procediment en considerar que els fets que s'atribuïen tant a Catalunya com a Gimeno han prescrit d'acord amb els terminis que preveu el Codi Penal.
0: El gran misteri de les prescripcions. Parlem ara de condemnes, en este cas una de 15 anys de presó per agredir sexualment a dos xiquets d'11 i 14 anys.
2: L'Audiència de València ha imposat una pena de 13 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal a menor i d'altres 2 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor a un home per sotmetre a diferents pràctiques sexuals a dos xiquets de 14 i 11 anys respectivament. La sentència imposa ordres d'allunyament i indemnitzacions de 60.000 i 5.000 euros.
0: I com no, també ens tenim que referir a la mort de l'actor Manolo Solo, guanyador del Goya per Tarde para la ira.
3: Manolo Solo ha mort ahir dijous als 62 anys, malalt de càncer, segons ha informat l'Acadèmia de Cine. En un comunicat, l'Acadèmia ha recordat la seva extensa trajectòria i el seu Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Rostre fonamental de l'últim cinema espanyol, deixa en la seva filmografia algunes de les pel·lícules que han marcat les últimes dècades del nostre cinema. A més de guanyar un Goya, va estar nominat als premis més importants del cinema espanyol fins a 5 vegades.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Tornant a les qüestions de l'incendi, després de 6 dies fora de casa, l'ànim d'alguns veïns i veïnes comença a defallir. Alguns necessitaran l'ajuda de professionals per afrontar les situacions d'angoixa que han viscut a l'incendi de la Plana Baixa. La Creu Roja els ofereix ajuda psicològica, sobretot a aquells que encara no han pogut recuperar el seu dia a dia. Melanie és una d'eixes veïnes. Arribava dimecres a la residència de la Universitat Jaume I, a la UGI de Castelló, després d'haver passat per diversos allotjaments. Per cert, està embarassada.
4: Porto un susto damunt, que jo no sé si me tocarà parir antes d'hora, com dic jo, o no. Però, a veure, jo no noté que jo, per mi, ha canviat, tinc molt de nervis.
0: Per l'altra banda, un altre testimoni, el d'Alejandra, que intenta que sa mare de 80 anys no sàpiga què està passant. Les dos tracten de fer-se el cor fort fent una pinya.
5: Fotos bonitas de la piscina, fotos bonitas con mi madre, la que mi madre sonría un poco, y se crea como estamos haciendo creer que estamos de vacaciones. La desgracia ha unido a unas personas y estas personas nos hemos convertido en una familia.
0: Els psicòlegs aconsellen informació i solidaritat per afrontar el que queda d'incendi.
6: La gente se vuelca y ese calor humano es una de las cosas que más alivian, que te den la mano o que simplemente te escuchen. Es muy importante que estas personas intenten mantenerse en el presente. Sé que es dificilísimo, pero sufrir por anticipado de cosas que no tenemos la certeza de que van a pasar genera mucha angustia, muy difícil de manejar.
0: Una última coseta abans de conèixer la previsió de l'oratge, tornar a la rutina, tornar a casa. L'evolució favorable de l'incendi de la Vall d'Uixó també ha permès alçar l'evacuació d'alguns pobles afectats pel foc originat el passat dissabte. El veïnat, per exemple, de Fuentes de Aiòder, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuévar i Almedíjar, podia tornar a casa des de les 10:30 d'ahir dijous.
7: Volver a la rutina, a la marcha y sobre todo por la nena.
8: Ha sido unos días jodidos.
9: Donde mejor se está es en casa y con la preocupación que no sabíamos cómo estaba el pueblo.
10: La alcaldesa nos ha llamado, nos ha reunido y a partir de las 10:30 podemos volver a casa por fin.
11: Este mes de julio está siendo doblemente duro para nosotros porque es la segunda vez en 3 semanas que nos desalojan.
12: Ya estás como esgotado de estar así, ya vols contornar y netejar el que haya pasado.
13: Darme una ducha y quedarme tranquilita, relajada, sabiendo que estoy en casa.
0: Antonio Sánchez, bon dia, benvingut de nou. Quina
14: bon dia,
0: és la previsió de cara al cap de setmana, encara que ja sabem que la calor es mantindrà almenys fins el diumenge, i això en quant a notícies són relatives, no?
14: Sí, sobretot serà cap a l'interior, perquè la resta no veurem unes temperatures tan altes com les que vam viure fa unes setmanes, però sí, avui tenim a vista taronja cap a l'interior nord de la província de València, és a dir, el Racó de Mus i la Planalta del Requena per màximes entre els 39 i els 40 graus. A l'interior sud tindrem també avís groc i al litoral sud de la província de València, interior nord, litoral nord, perdó, de la d'Alacant. Esta situació, perquè fa a les comarques marítimes, serà un poc més de localitats cap al prelitoral, és a dir, al litoral no tindrem aquestes temperatures, però altres comarques que es troben un poc més cap a dins sí que estarem entre els 36-38 graus. A l'interior sud de la província de València arriba entre els 38 i puntualment als 40 graus, però això, avui on més es notarà la calor serà cap al Racó d'Ademús i la Planalta del Requena. Demà dissabte baixa el nivell a avís groc, també a l'interior centre. I veurem com diumenge encara no tenim cap avís activat, però les temperatures baixaran lleugerament. En tot cas, es espera un cap de setmana amb temperatures, com has dit, molt altes, molt més altes del normal, i també molta precaució amb les tempestes seques, que sobretot divendres i dissabte apareixeran i més cap a l'interior.
0: Pues estarem pendent d'elles. Per cert, menja un poquet més que t'has aprimat.
14: Gràcies.
0: 10 minuts per a que siguin les 10.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: És l'ambient de Ceuta en estos moments que apavoritza qualsevol. Milers de joves i famílies marroquines arribaven a Ceuta nedant o creuant ixa tanca fronterera ahir dijous en la major crisi migratòria des de 2021. Cap a migdia, diversos milers de persones es sumaven a una carrera multitudinària pel passeig marítim de Fnidek, a Castillejos, del Marroc, en direcció a la frontera amb Ceuta. El president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, va fer una crida al govern central a declarar l'estat d'emergència nacional i assumir un comandament únic davant l'arribada massiva de més de 1.500 immigrants. Ara ja se'n parla de 30.000 durant l'última setmana. Vives va sol·licitar un reforç immediat de les forces de seguretat i més cooperació fronterera amb el Marroc.
1: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública. Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021. Hay que modificar la ley para ajustarla al pronunciamiento del Tribunal Supremo. Yo hablé con el jefe de gabinete del presidente del gobierno y me consta que el presidente del gobierno está informado del asunto, pero no he hablado con él.
0: Segons les autoritats frontereres, amb esta mobilització migratòria s'estima que unes 2.000 persones migrants hagin arribat a Ceuta en l'última setmana i algunes fonts ja arriben a parlar de fins 10.000 o 30.000 persones en només un dia. Ceuta, per cert, té una població empadronada de 83.595 habitants. Abans d'arribar a la frontera espanyola, els migrants van travessar una tanca de fil d'aram d'espines del costat marroquí que voreja la mar. Quan les forces auxiliars marroquines van intentar frenar el pas, milers de persones estaven en les proximitats de la tanca espanyola i el dispositiu es va veure desbordat davant de la magnitud de la concentració que a hores d'ara fa pavor, com vos diem. Per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que la situació a Ceuta

0: Ceuta constitueix una crisi de seguretat nacional i va exigir al govern central també que no mire cap a una altra banda.
1: Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: De totes formes, el col·lapse ja s'ha produït en la ciutat de Ceuta i n'hi ha un caos absolut en els carrers del que és la ciutat autònoma, mentre l'exèrcit també està desplegat allí. Santiago Abascal ha qualificat la crisi migratòria a Ceuta com una invasió i ha responsabilitzat el govern també d'esta situació, reclamant mesures urgents per reforçar el control fronterer.
2: Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez. El colapso en la sanidad y en la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. Y por eso la emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados.
0: El líder de Vox insisteix en endurir la política migratòria mentre la pressió a la frontera de Ceuta continua marcant el debat polític i social. Per la seva banda, l'ambaixadora del Marroc en Espanya assegura que la situació d'entrada massiva d'immigrants en Ceuta no és algo que compleixca el govern del país africà i que les dues nacions estan treballant per solventar el tema.
3: Nuestros gobiernos, nuestros ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos, y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Y le puedo confirmar que no es algo que nos complazca, debemos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos.
4: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: Com no pot ser d'altra forma, la majoria de les edicions dels principals periòdics a nivell nacional i també comunitari inclouen en les seues portades esta crisi migratòria de Ceuta. Comencem, David, com sempre, per Levante, el Mercantil Valencià.
5: En aquest cas, titulen consoliden el 70% del perímetre de l'incendi de la Serra d'Espadà encara sense estabilitzar. També l'onada de calor s'aguditza i amenaça en convertir-se en la més llarga de l'estiu.
6: Per la seva part, les províncies obrien els pilots que extingeixen incendis denuncien la falta de personal. I també que la Guàrdia Civil detecta dos focus com a origen del foc a la Vall d'Uixó i apunta al fet que siga intencionat.
5: En el cas del diari Informació d'Alacant, compten l'última hora de l'entrada massiva a Ceuta. Ascendixen a 18 les persones mortes intentant arribar nadant a la ciutat espanyola.
6: Per la seva part, el periòdico Mediterrània de Castelló obre amb l'incendi de la Vall d'Uixó. Suera, Xóvar i Alfondeguilla alcen l'evacuació i permeten el retorn de tots els seus veïns.
5: I ja en clau nacional, en El País titulen Ceuta comença el dia amb centenars de joves dormint al carrer mentre es continua l'encreuament de persones per la frontera.
6: El Mundo també obre amb Ceuta i titula El govern reforça el desplegament d'efectius a la ciutat autònoma de Ceuta després de l'al·luvió d'arribades d'ahir.
4: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: A aquestes hores també, i pràcticament per arribar a les 10 del matí, parlem de la Filmoteca d'Estiu, que torna des d'avui al 29 d'agost als Jardins del Palau de la Música de València, amb una programació ampliada de 17 llargmetratges i 2 curtmetratges. Està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura. El cicle està dedicat enguany als rius, que es converteixen en el fil conductor de les projeccions

coincidint amb els 27 anys de la celebració d'este cinema d'estiu a l'antic llit del Túria. Les sessions començaran a les 10:30 de la nit d'avui, recordem, i l'entrada serà de 4 euros. La

0: Charles Laughton, Aguirre, La còlera de Déu, de Werner Herzog, o L'Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. A més, hi haurà espai per a produccions valencianes com El agua, de la cantina Elena López Riera, i els curtmetratges 3/105, d'Avelina Prat i Lleó, d'Alba Just. La segona part de la programació recuperarà algunes de les pel·lícules més destacades estrenades l'últim any, moltes reconegudes en festivals com Cannes, Venècia, Sant Sebastià o la Seminici de Valladolid. Entre els títols seleccionats figuren Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, Una quinta portuguesa, d'Avelina Prat, i esta precisament inaugurarà esta edició del 31 de juliol. Un dia en el qual pràcticament no hem fet més que començar i on hi ha molts fronts d'actualitat oberts. Els pròxims els ampliem ara mateix en el pròxim butlletí de notícies, el que correspon a esta hora puntual. Tornem de seguida. Fins ara.
1: Són les 10 del matí.
2: A punt. Notícies.
1: El sexte dia de l'incendi que crema des de dissabte passat a la Serra d'Espadà i que va començar a la Vall d'Uixó arranca amb bones perspectives quant a l'evolució del foc. A aquestes hores comença el centre de comandament avançat la reunió del SECOPI. Mònica Artana, delegació de Castelló, bon dia.
3: Bon dia. Comença a aquestes hores la reunió de coordinació d'este dispositiu d'extinció de l'incendi que avui entra en una fase més favorable. Durant l'última nit el foc no ha registrat avanços i els equips d'extinció confien a poder estabilitzar-lo al llarg de la jornada si les condicions meteorològiques continuen sent favorables. Mentrestant, es manté el dispositiu terrestre i aeri i continuen desallotjats els municipis d'Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo i Tales, a més de tres urbanitzacions de Betxí i la pedania d'Artesa a Onda, mentre els veïns d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera ja han pogut tornar a casa. La superfície cremada pel foc arriba a les 9.600 hectàrees i a un perímetre de 82 quilòmetres.
1: Gràcies, Mònica. I ara ens interessem pel treball de les brigades forestals. Sònia López.
4: Este matí, en les notícies del matí, el PIDE, hem tingut l'ocasió de parlar amb Xevi Volumar, cap d'unitat dels bombers de la Generalitat, que fins fa unes hores ha estat treballant en l'incendi de la Vall d'Uixó.
5: Los ánimos de la gente emocionales están muy bien porque las cosas están mejorando muchísimo, pero sí que es cierto que hay una parte de ánimos físicos que ya van calando. Sí, ahora mismo ya no hay frentes activos, esto no dice que la situación esté resuelta, sino que nos quedan muchísimos días aún de trabajo, pero ya por suerte no tenemos ningún frente activo en ningún lugar y se están empezando ya a anclar las líneas de control.
4: Este bomber, amb 25 anys d'experiència, ens ha descrit com es desenvolupa el treball dels bombers des de terra i la dificultat afegida que estan tenint pel perill de trobar elements explosius de la Guerra Civil.
5: La Sierra de Espadán es uno de los lugares, es un lugar muy, muy, muy agreste. En muchos lugares es de tan difícil acceso que el ataque se tiene que hacer con herramientas manuales y con medios aéreos, con descargas aéreas. Siempre que se ve una descarga aérea, hay debajo gente trabajando. Sí, ahora mismo no tenemos el problema de las explosiones del material de guerra porque no hay frentes activos. No obstante, sigue habiendo un peligro. La gente que está rascando el suelo con las herramientas manuales van apareciendo granadas, material explosivo, que hay que tener mucho cuidado.
1: Altres assumptes de l'actualitat. Des de les 9:30, Catarroja declara l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, en la causa de la Dana, l'última de les representants municipals abans de la parada d'estiu i una de les més interessants. Pilar de la Fuente.
6: Una de les declaracions més esperades dins dels alcaldes afectats per la Dana. Per què? Perquè el dia de la Dana, l'exconsellera Salomé Prades va acudir a Carlet en un moment en el que encara ni havia ixe pensament de realitzar un SECOPI, i va ser vora a les 4 de la vesprada, quan ella se n'anava allà de la localitat, quan va decidir convocar ixe SECOPI al voltant de les 5 de la vesprada. Esta serà una de les qüestions principals a les que s'espera que li pregunten a l'alcaldessa de Carlet. Una altra serà la primera víctima mortal que se va declarar en la localitat del costat, en l'Alcúdia de Carlet, d'un camioner que se va faltar treballant, i va ser precisament durant el matí, quan sempre s'havia dit que se van assabentar de les primeres víctimes mortals al final de la nit del 29.
1: I un altre assumpte més, la crisi migratòria a Ceuta continua encara sense resoldre's. Al migdia, Pedro Sánchez viatja a la ciutat autònoma, es desplaçarà a la frontera del Tarajal i després es reunirà amb el president Jesús Vives. De moment ja s'han registrat 19 víctimes mortals, una més que el balanç anterior, totes ofegades. Les imatges que arriben de Ceuta

0: A.Ràdio.
1: Som A Punt.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
10: De tu a tu.
11: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
12: Més avall, en este cas, encara que ens pilla lluny, és algo que ens afecta directament a tots. I aquest caos que està produint-se en estos moments per l'arribada de les vora 50.000 persones marroquís que acaben d'invair en les últimes hores els carrers i la ciutat de Ceuta. En este cas estan parlant del moment actual, però, Marina, això no ve de nou, ja té una història.
13: Efectivament, Ceuta i Melilla són dues ciutats autònomes espanyoles al nord d'Àfrica que representen l'única frontera terrestre de la Unió Europea al continent, sense comptar les Illes Canàries. Al llarg de les últimes dècades, la pressió migratòria ha convertit aquests dos enclavaments en l'escenari de successives crisis humanitàries i geopolítiques. Així que, Sergi, viatgem en el temps per entendre com hem arribat fins ací. El punt d'inflexió històric se situa a les dècades de 1990 i 2000. És en aquest moment quan Espanya alça les primeres tanques frontereres i les dota de tecnologia. Tot i això, la pressió no cessa. El primer gran col·lapse mediàtic arriba al setembre de 2005, la coneguda com a crisi de les tanques. Milers de persones subsaharianes intenten saltar els perímetres de Ceuta i Melilla de manera simultània durant setmanes. El balanç és tràgic. Almenys una quinzena de morts i centenars de ferits. Allò va obligar a canviar els protocols de seguretat i augmentar l'alçada dels filats d'aram i punxes. 9 anys després, el febrer de 2014, l'horror es trasllada a la platja del Tarajal, a Ceuta. 15 migrants moren ofegats mentre intentaven envoltar l'espigó nadant enmig d'un polèmic desplegament de la Guàrdia Civil que va utilitzar material antidisturbis. Un episodi que va marcar un abans i un després en el debat sobre els drets humans a la frontera. Escoltem qui fora ministre d'Interior en aquella època, Fernández Díaz.
14: Que teníamos una oleada inmigratoria de miles y miles de personas que pretenden llegar a España y, por tanto, a la Unión Europea de manera ilegal.
13: L'exemple més nítid d'esta guerra híbrida va tindre lloc el maig de 2021. En represàlia perquè Espanya va donar assistència mèdica al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, el Marroc va retirar la policia de la frontera. Com explicàvem, el resultat va ser immediat. Més de 10.000 persones van creuar nadant Ceuta davant la passivitat dels agents marroquins. La crisi migratòria va ser en realitat un xantatge geopolític que va sortir efecte. Mesos després, Madrid va trencar la seva neutralitat històrica i va donar suport al pla marroquí aquí sobre el Sàhara Occidental. No sols va ser un repte humanitari, sinó una crisi diplomàtica sense precedents provocada pel malestar de Rabat a Madrid. L'exèrcit espanyol va haver de desplegar-se a les platges. Així parlava en aquells anys Pedro Sánchez.
15: Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas, y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad.
13: No obstant, la calma sempre és aparent, fins i tot després de períodes de màxima cooperació bilateral, com el que va seguir a la tragèdia de Melilla el juny de 2022 amb la mort de 23 migrants. L'equilibri continua sent fràgil, una realitat incòmoda. Europa depèn de la gendarmeria marroquina per a contindre la frontera amb nosaltres. Des d'aleshores i els anys posteriors, el flux migratori ha continuat mutant. La pressió al mar, els intents d'entrada nadant, vorejant els espigons en dies de boira i la reactivació d'altres rutes, com la Canària, demostren que Ceuta i Melilla continuen sent el termòmetre de la relació entre Espanya i el Marroc i el reflex més cru de la desigualtat global. El fet és que Ceuta i Melilla són les dues úniques fronteres terrestres de la Unió Europea amb l'Àfrica, com comentàvem, una anomalia geogràfica que les converteix en l'escenari de crisis humanitàries recurrents, però també el tauler d'un complex pol geopolític. Per entendre el que passa a les tanques, cal mirar directament a Rabat.

0: Històricament, el Marroc mai ha renunciat a la seva reclamació de sobirania sobre les dues ciutats autònomes, a les quals qualifica oficialment com a ciutats ocupades. En aquest context, el control de la immigració irregular ha resultat l'arma diplomàtica més poderosa del regne alauita. Onades massives com la de 2005 i les successives han forçat Espanya a delegar part de la seva seguretat fronterera al Marroc, atorgant a Rabat la clau de pas de la frontera sud-europea. Una clau que el govern marroquí obri o tanca segons l'estat de les seues relacions bilaterals amb Madrid. Mentre el Marroc utilitza el drama migratori com un termòmetre polític i una eina de pressió per obtenir concessions econòmiques, diplomàtiques o territorials, Ceuta i Melilla continuaran estant exposades a la inestabilitat. La frontera d'Europa no només es vigila amb concertines, es decideix, sobretot, als despatxos de Rabat.
1: Per cert, tinc que contar-vos en estos moments que, segons les actualitzacions que mos arriben, la frontera entre Melilla i Marroc, Benienzar, això ho comentarem ara d'ací un moment, està tancada en estos moments, passades les 8:30 del matí, d'avui, 39 de juliol, a conseqüència d'aquest intent d'entrada massiva de migrants registrat des de les 10 de la nit d'ahir dijous en distints punts de la frontera de Melilla. L'operatiu de seguretat ha afectat el principal pas entre Espanya i Marroc i està coincidint amb aquests intents d'accés per les zones del barri xinès, Farhana i el Dic Sur. La delegació del govern ha confirmat el tancament de la frontera, que és una mesura adoptada mentre les forces i cossos de seguretat de l'Estat traten de contindre la situació. Això vol dir que, segons les primeres estimacions oferides per el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, al voltant de 400 ciutadans marroquís hauran aconseguit entrar a Melilla durant els incidents. El problema és que això pilla en aquests moments també el flux migratori, però en aquest cas del pas a l'estret, i això fa que s'hagi hagut de tancar el port i alguns d'aixòs desplaçaments s'hagin vist interromputs en aquests moments. Estem pendents, per una banda, de les declaracions del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, des del punt de comandament avançat de l'incendi de la Vall d'Uixó, també de la delegada del govern, Pilar Bernabé, i això vol dir que en qualsevol moment farem ús d'aixes declaracions i tallarem l'entrevista que tinguem en marxa. I per l'altra, tornant a aquestes qüestions, avui s'espera l'arribada de Pedro Sánchez a la ciutat de Ceuta. Mentrestant, les autoritats parlen a hores d'ara de 18 víctimes mortals després d'aixos intents d'arribar nedant a les costes espanyoles. Ens volem preguntar, per allò que vos estava contant fa un moment, quina és la situació en Melilla? Perquè, si bé s'està considerant més tranquil·la, a última hora del dia d'ahir, com vos contava, també es produïa l'entrada de centenars de persones creuant la frontera que esta nit el govern espanyol decidia tancar. Anem a fer-nos ressò del que passa allí també i per això connectem ja amb José María Navarro, que és company periodista de Televisió en Melilla. Buenos días, José María, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos.
1: Encantado de saludarte. A estas horas, ¿qué ambiente es el que se respira allí en la ciudad autónoma de Melilla?
2: Pues mira, preparando la entrevista que me ibais a hacer, me he dado una buena vuelta por el centro, por toda la ciudad, es una ciudad chiquitita, y la verdad es que hay una inmensa y completa tranquilidad. Y la he comparado con imágenes que nos llegan de Ceuta de ayer y de esta mañana, donde aquello es casi una batalla campal. No, en Melilla estamos tranquilos, de hecho todavía no conocemos las cifras exactas de las personas, de los marroquíes, porque eran marroquíes, no centroafricanos, que entraron anoche. Se calcula entre 100 y 400, cifra importante, pero en fin, muy lejana de lo que pasa en Ceuta, claro.
1: Ahora parece ser que hay disparidad en estos momentos, José María, con la cifra. La proporciona, evidentemente, el gobierno en Melilla, pero no sé realmente cuál sería la...

possibilitats de tempestes seques al litoral de Castelló. És a dir, que siguem conscients del perill que això porta associat, els llamps latents i també la possibilitat de que algunes deixes

0: Això són algunes de les coses que posem ara damunt de la taula, però n'hi ha altres qüestions més que també vos podem ampliar i desenvolupar ara mateix, en qüestió de segons, quan sonen les senyals horàries en el pròxim butlletí de notícies que ens avança el Pidia Bellver. Fins ara.
1: Són les 11 del matí.
2: A punt. Notícies.
1: Ja poden tornar a casa el veïnat Aín, Alcúdia de Veo i les seues pedanies, així com Tales, Artesa i les urbanitzacions de Betxí. Les mesures per a Eslida i Artana continuen actives. Esta és una de les decisions que ha pres el SECOPI des de la Vall d'Uixó, on s'està analitzant l'evolució d'aquest incendi. Per 7è dia consecutiu està en actiu. No es considera que donat per estabilitzat de moment i s'ha recalculat la superfície cremada. Hi ha 9.599 hectàrees les arrasades per aquest incendi. D'aquestes, el 40% correspon al Parc Natural de la Serra d'Espadà, però del total del parc només està afectat un 12%. Encara no es dona per estabilitzat, com els estem apuntant, i els mitjans, el dispositiu aeri en aquests moments està format per 17 mitjans aeris que estan treballant amb els bombers forestals directament en el que és ja l'extinció i també la fixació del perímetre. Es vol estabilitzar en les pròximes hores. Esta és l'última hora que ens arriba des de la Vall d'Uixó. Acaben d'intervindre el conseller, el director d'incendi i també la delegada del govern a la Comunitat Valenciana. Dels detalls que han dit els informaren en els pròxims butlletins, però també ha apuntat el conseller que les analítiques de l'aigua és que és apta per al consum, tot i que en estos municipis s'està repartint aigua envasada i que la qualitat de l'aire també és òptim. Per tant, òptima. Per tant, bones notícies les que arriben de la Vall d'Uixó. Al Palau de la Generalitat, per contra, el president de la Generalitat ha donat els detalls del decret d'ajudes que acaba d'aprovar el ple del Consell. 67 milions d'euros és la quantitat que el Consell ha posat damunt la taula per a les primeres ajudes, diuen primeres, de manera urgent per als afectats de l'incendi a la Vall d'Uixó. En concret, 12 milions seran per ajudes directes, 5 milions per als ajuntaments i 50 emprestes bonificats. Juan Fran Pérez Llorca ha tingut paraules per als 60.000 veïns i veïnes que han patit les conseqüències del foc i ha agraït especialment a les forces de seguretat d'emergències el seu treball. Aquestes ajudes estan dirigides a famílies que han perdut la vivenda, el cotxe, però també per a autònoms, comerços i treballadors que han vist interrompuda la seva activitat. Ajudes també per a agricultors, ramaders i apicultors.
3: Estas llegaran de forma ràpida i senzilla. Quien acaba de perder su casa, su cotxe, su explotación o su negocio, no puede verse atrapado en un laberinto burocrático. Por eso apostamos por procedimientos ágiles, solicitudes simplificadas, presentación a través de los ayuntamientos y mecanismos que permitan acreditar los daños, incluso cuando la documentación también se haya perdido en el incendio.
1: Estes ajudes es podran sol·licitar a partir, atenció, prenguen nota, del 10 d'agost i tindran 3 mesos per a tramitar-les. El cap del Consell ha puntualitzat que aquestes ajudes arribaran, diu, d'una manera ràpida i senzilla. Tenim més notícies quant a la mobilitat a la zona de l'incendi de la Vall d'Uixó. S'actualitzen les dades i ja s'han obert completament al trànsit 2 de les 8 carreteres comarcals que hi havia tancades. D'altra banda, parem atenció al que està passant a Ceuta. En una primera estimació de Moncloa haurien entrat a la ciutat autònoma més de 40.000 migrants en les últimes 24 hores, dels quals 7.000 serien menors. A partir de les 11:45 s'espera que Pedro Sánchez i Fernando Grande Marlaska visiten la ciutat autònoma i es reunisquen amb el president Jesús Vivas. En acabar atendran els mitjans, segons apunten, per explicar les mesures imminents per tal de frenar aquesta crisi sense precedents. D'altra banda, França ha informat que augmenta el control de fronteres amb Espanya i al llarg del dia d'avui el ministre d'Álvarez parlarà amb l'ambaixador italià després dels missatges en xarxes contra la política migratòria del govern espanyol. En els esports, Carlos Espí ja està a Valdebebas, a Madrid. Paula Alonso, bon dia.
4: Bon dia. Ahir es va fer oficial el fitxatge pel Real Madrid. Els dos clubs anunciaren el traspàs després d'una operació llamp. El conjunt Madrid

0: Lista ha traspassat a Gonzalo García al Fulham per 40 milions d'euros i n'invertix 25 en la clàusula de rescisió del jugador de Tavernes de la Valldigna. Espí fitxa per a 5 temporades, en concret fins al 30 de juny de 2031. Hi havia altres clubs interessats, però l'equip de Mourinho ha sigut el més ràpid a incorporar el davanter, criat en el planter del Llevant i que té una gran projecció.
1: Gràcies, Paula. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. La pròxima cita al migdia, com sempre. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En Apunt Ràdio.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
16: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu!

0: sessions de Betxí. Així ho anunciava en xarxes socials l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester.
1: La mejor noticia es que nuestros vecinos de Artesa ya pueden volver a sus casas. Eso sí, os pedimos que lo hagáis siguiendo en todo momento las indicaciones de nuestra policía local y de todos los servicios de emergencia para que ese regreso sea lo más ordenado posible.
0: Amb tot, encara unes 2.800 persones continuaran fora de les seues llars. Són habitants d'Eslida i Artana, poblacions on es mantindrà l'evacuació fins una nova avaluació del Secopi esta vesprada sobre les 5. Per si de cas, ja se'ls ha proporcionat aigua embotellada com a la resta de poblacions. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
2: Hay que decir que las medidas que se han realizado en Betxí, la Val d'Uxó, Onda, Alfondeguilla y la Vilavella es apta para el consumo. De todas formas, disponen también en muchos casos de agua embotellada. Respecto a la calidad de aire, podemos decir que es óptima y no hay ningún problema en ningún municipio.
0: Quant a les dades, l'últim recàlcul de superfície indica que el foc ha cremat vora 9.600 hectàrees. D'elles, el 40% correspon al Parc Natural de la Serra d'Espadà, on del total s'ha cremat el 12%. Quant a les tasques, el conseller ha dit que la nit ha sigut molt profitosa i que s'ha avançat molt en l'extinció. Avui hi haurà 17 mitjans aeris treballant directament amb els bombers forestals en l'extinció i fixació del perímetre. Sobre la investigació, Pilar Bernabé, la delegada del govern, ha actualitzat les dades. De moment, però, no hi ha detinguts.
3: Hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
4: Gràcies, Sònia. El director d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, ha informat també que l'incendi no està estabilitzat encara, 7 dies després que es declararà, però confien en les pròximes hores.
5: Las unidades que tenemos preparadas son las helitransportadas en los 4 o 5 puntos más estratégicos, que son los de más difícil acceso. Hemos aumentado el porcentaje de personas destinadas a la extinción y fijar los perímetros, que es lo que vamos a realizar en el día de hoy, para solo atajar los puntos calientes que nos ha detectado el helicóptero con la cámara tècnica.
4: Més assumptes. La DGT posa en marxa des d'avui a les 3 de la vesprada fins diumenge el segon dispositiu especial de trànsit d'aquest estiu. Este cap de setmana es preveuen 5,6 milions de desplaçaments a Espanya, dels quals una bona part tindrà lloc ací. Pilar Bernabé és la delegada del govern de la Comunitat Valenciana.
3: En la Comunitat Valenciana, más del 25% aproximadamente de todos los desplazamientos que se producen en nuestro país.
4: I més assumptes. Encara a les Corts, els síndics dels grups parlamentaris han valorat este matí el contingut dels missatges de WhatsApp del Dia de la Dona i posteriors que el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha lliurat voluntàriament a la jutgessa de Catarroja. Segons informa EFE, l'endemà de la Dona, Miguel Polo va escriure al Ministeri de Transició Ecològica que el barram de Pollo va ser un dels que més danys va causar i que hi va haver molt poc de temps de maniobra. Va afegir el SAI, el Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica, va emetre els avisos, però Emergències estava tan pendent d'Utiel i Requena que no degueren prestar-li atenció al Pollo. El dia de la Dana, Polo va escriure un missatge a les 4 i 16 minuts a la delegada del govern en què explicava que està plovent tant a Utiel i Requena que l'embassament de Forata en dos dies pot començar a mullar aigua per el sobreeixidor i que anaven a avisar al 112. Els síndics han valorat així estos missatges: Nando Pastor del PP, José Muñoz del PSPB, Joan Baldoví de Compromís i José María Llanos.
6: Que Miguel Polo es un personaje decadente que pertenece a un gobierno decadente y a un partido, el socialista, decadente.
7: El problema va a ser que va a arribar un alert de manera negligentment tardía.
8: Y no estaba pendent ni de la conca del Magre ni de la conca del Pollo, son els que van a sentar-se de sí 5 minuts ahí. El govern del Partit Popular
9: está demostrando con los WhatsApps, según noticias, lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, desde el principio, que pasó absolutamente de avisar.
4: En els esports, l'edició 42 del Cotif ja té campions tant en categoria masculina com en femenina. Imma Gisbert, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Marroc s'imposa per 1-2 a Mauritània i suma el tercer triomf del seu historial en la competició.

0: El Jafet avançava els mauritans, però un doblet de Hamza Raji va donar la victòria als marroquins en la primera final africana de la història del torneig de l'Alcúdia. En xiques, l'Elx es va imposar en els penals després d'haver empatat a dos amb l'Ontinyent. Marta Valls marca el llançament definitiu en la primera victòria de les il·licitanes.
1: Gràcies, Imma. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat, ràdio, xarxes socials i web. La pròxima cita a la una. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
8: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
7: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
9: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
11: De tu a tu.
12: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
13: És evident que en un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies li dediquem el temps habitual a molts dels pobles, de les ciutats i també dels nuclis poblacionals, per grans o xicotets que siguin, i també a totes les coses que te porten associades, no? Per això, un divendres més, a aquestes hores, obrim, podríem dir, la nostra pàgina festiva i comencem ara a recórrer aquests municipis que es troben celebrant les seues festes patronals, els seus dies grans, aquells que aprofiten per a tirar les restes com no han fet durant l'any. Veritat, David?
14: I la calor no es frena, eh?
13: No, no, la calor, a més, si són festes que porten associades a activitats aquàtiques, encara millor que millor. Mm-hmm. I aquestes activitats aquàtiques poden ser poalaes, mangueraes, arruixaes i tot el que suposa refrescar-se una miqueta.
14: Ara es preguntarem a veure si en les dues que tractem avui n'hi ha alguna d'aquestes activitats, perquè la primera parada l'anem a fer en un puesto on fa, evidentment, moltíssima calor. En la província d'Alacant, concretament en Calp, que ja està immersa en les seves festes patronals en honor a la Mare de Déu de les Neus, que se celebren des d'este divendres 31 de juliol, des d'avui, s'inauguren, fins al pròxim 9 d'agost. Unes celebracions que combinen tradició, música, actes religiosos i molta participació popular. El programa d'enguany destaca per la seva varietat i per donar un protagonisme especial als més jovens, però la que millor ens pot contar és Marga Baeza, ella és la presidenta de la Comissió de Festes.
13: Marga, què tal? Bon dia.
15: Molt bon dia.
13: A veure, tu, estava pensant que és paradògic, no?, que precisament en Calp, una localitat costera i on fa calor, les festes patronals estiguen baix l'advocació de la Mare de Déu de les Neus.
15: De les Neus. De les neus, sí.
13: Sí, és curiós això.
15: En la calor que fa, sí.
13: En la calor que fa i cada vegada més. Marga, avui donen inicis les vostres festes grans. Com esteu? Vinga, conta-mos una miqueta.
15: Pues jo estic... el cor se me va del pit. Estic superemocionada perquè després de tanta faena, de tant de disgustos, de tant de patir, no crec que a partir d'avui ja comencin les festes que tant hem treballat. Tinc moltes ganes. I a la volta, molta pena perquè s'acaba tot, claro.
13: Pel que estàs dient, t'afegiré una cosa. Les festes són per a disfrutar-les, no per a patir-les.
15: Muy bien, però es patiu prou, eh? Lo que passa que la faena que viene darrere no es veu.
13: Sí. Marga, tu t'estrenes enguany en el càrrec de presidenta, si no estem equivocats, d'eixa comissió, perquè és un càrrec rotatiu. Explica'm-nos una miqueta com funciona tot això i com t'enfrontes tu a banda de que se tenisca el cor del pit.
15: Vale, pues cada any en CALP són festes les persones que tenen 8 anys, 18 i 38. I entre, antes de ser prefesters, es fa una votació i ahí entre tots voten qui és el president o presidenta de les festes.
14: Sí. O sigui, solament en aquestes franges, per què?
15: Sempre la tradició així en CALP és això, que sempre és quan tenen 8, 18 i 38 anys.
13: Bueno, qüestió de les tradicions, Marga, que són sí. Aixina.
15: Sí, claro.
14: I com funciona després organitzativament la festa? Perquè crec que això són ells els que trien el president i en el cas dels xiquets també es tria o és per sorteig? Com funciona en el cas dels xiquets?
15: No, en el cas dels xiquets no hi ha cap president. Però, per exemple, per a les xiquetes sí que es tria la reina de les festes. Entonces, en la presentació, tot el que vulga ser reina de les festes posa el seu sobre. I n'hi ha un notari que va traent boletes i l'última bola és la reina de les festes. Vale. I en el cas dels xiquets, el dia del xiquet és el dia del Consell de Festes.
13: Uh-huh. Bueno, que està tot perfectament organitzat i establit, i a més...
15: Clar, entonces tenen el dia per les xiquetes i el dia per xiquets. Uh-huh. Entonces, el dia dels xiquets, pues, entre tots s'ha fet un sorteo i s'ha... Va ser Julen, que serà el nostre concejal de festes.
13: Bueno, i com ho porten, això? Perquè, en part, m'imagino que és voluntari i, en part, una miqueta obligat, no? I no tots voldran sempre que es toqui el que els toca.
15: No, pot participar qui vulgui. Si una xiqueta no vol ser reina, sí. Ella no està obligada. Ella no està obligada.
13: Bueno, anem a centrar-nos en la festa directament i quins són els dies grans dins del calendari, perquè això de les festes sempre té com una espècie de muntanya russa. Són festes tots els dies, però n'hi ha alguns que pesen més que altres.
14: I que són 10 dies, que són molts.
15: Sí. Comença el dia del 31 fins al dia 9, però no. Avui és l'inici de la festa, que és el dia de l'entrada de la murta, que és el dia quan les reines deixen al balcó i és quan donen el grit de avui comença la festa. Avui és el dia gran perquè comença la festa, però per a nosaltres...
13: És un poc com la proclamació, la crida o...
14: El pregó.
13: És el pregó, no?
15: És molt bé, el pregó, molt bé.
13: Sí.
15: I després, el dia més gran per a Calp és el dia 5 d'agost, que és el dia de la nostra patrona, que ni a missa ni a processor per la nit.
13: Uh-huh. Parlàvem fa un moment del protagonisme que tenen els xiquets.
14: Uh-huh. I clar, són, tenen el dia del fadrí, que no sé en què consisteix.
15: Pues sí, tenim dos dies, el dia de xiques, que és el dia 2, i després el dia del fadrí. El dia del fadrí es fa un sorteig entre tots els xics de 18 anys per a veure qui vol ser l'alcalde per un dia. Uh-huh. Entonces nosaltres, mentre la gent de l'Ajuntament està fent faena, entrem dins l'Ajuntament com dient, ara nosaltres som els jefes, i un des de 18 serà l'alcalde per un dia. I totes les lleis que ell vulga, pues, avui és la direcció contrària, té que ser al revés. O avui, saps, tot el que manei es fa aquest dia.
13: És un poquet molt paregut allò dels enfarinats d'Ibi en l'època de Nadal, en què eixe dia caòtic és en el que la corporació oficial passa a un segon pla i són ells els que prenen el poder,
15: Muy bien,
13: no?
15: Molt bé, igual. I xima al carrer i l'alcalde agarra la vara de l'alcaldessa i es fa amo de l'alcalde per un dia.
13: Uh-huh. Però, bueno, dins d'uns límits i uns raciocinis, no?
15: Sí, claro, això està clar. Sempre, a més, antes ja mos fan una reunió i mos diuen, no vos passeu, ja ho sabem.
13: Vos fan el programa de govern, no?, i les limitacions.
15: Sí, a més que li tocat a un xic que la seva il·lusió era ser alcalde.
13: Ah, realment volia ser alcalde, no?, un dia.
15: Sí, és que diu, Marga, jo vull ser, però és que quan vaig ir, és que es va emocionar, va plorar, perquè antes de morir sa abuela volia que fos alcalde. Pues mira, i té una il·lusió que no se l'acaba.
14: Clar, és normal. És, al final, tindre aquest càrrec també, que és molt especial. I al final, parlàvem abans de Dones de Pas, Marga, de si n'hi ha activitats, per exemple, com Poalaes, amb aigua, en el cas de

0: Calp, teniu alguna d'aquestes activitats o no?
1: Sí. Estan en aquajocs en fes a l'espuma que es s'omplin en cubes d'aigua. També en camions d'aigua, sinó que estan ben refrescats. N'hi ha poales, n'hi ha mangueres, n'hi ha colchonetes d'aigua. És que si no, la calor pel matí és impossible.
0: Clar.
1: Impossible.
0: Bueno, allí és veritat que en Calp fa calor com en tots els puestos, però sí que teniu la briseta del,
2: això
0: de la mar.
2: Això anava a dir, la briseta marina un poquet, no?
1: Sí.
2: De totes formes, però al final, Marga, acabarem en totes les festes de tots els pobles i ciutats instaurant, sobretot en estiu, com continua esta calor, un dia de festes aquàtiques o d'activitats aquàtiques, sí, com siga.
1: Claro, i la qüestió és que, i damunt, quan tens les festes en pleno agost, és que tens que fer-ho ameno com vulguis.
2: Sí.
1: És que no podem fer una altra cosa.
0: A més, la població de Calp se multiplica en estiu. No sé com es fa també per a aquests visitants s'introduïsquen en la festa, que no solament siguen espectadors, sinó que també puguen ser part d'esta festa.
1: Claro, claro, es que tú vas a los eventos y no solo está la gente del pueblo, es que ya no hay extranjeros, que tú ya estés como gente del pueblo, ¿sabes? Y se apuntan a un bombardeo también te lo digo.
0: Sí, ¿no? Venen predisposats.
1: Sí. Mientras mirar que tinto verano, s'apunten a tots.
2: Va, pues, tot i que faça calor, pa posar-se calents, tots estan a punt sempre, no?
1: Sí.
2: En fi, bueno, no podem parlar a lo millor d'activitats excessivament aquàtiques, però sí humorístiques, no?
0: Sí, tenim per a tancar, crec que és la cavalcada humorística, que suposo que també és un dels esdeveniments claus de la festa.
1: Sí, perquè a més nosaltres posem el número de telèfon de la quinta i totes les quintes que vulguin apuntar-se poden eixir en eixa cavalgata. A més, anem a posar una carrossa per a tots els xiquets del poble que vulguin eixir en carrossa que puguen pujar.
2: I això és la il·lusió que hem tingut tots sempre, algun dia poder pujar en una carrossa i disfrutar, no?, d'aquestes coses. Qui no ha tingut mai eixa aspiració en la vida?
1: Claro.
2: La de poder eixir en una carrossa.
0: I llançar escaramells, vamos, això és...
2: Pues tinc que dir que cansa molt, eh?
0: Bueno.
1: Sí, perquè estàs tot el rato saludant-se, la sonrisa i al final cansa.
2: Sí, sí, no. Però, Marga, i tirar caramelos i coses també cansa, eh? Acabes en unes agulletes, en els braços, que pa què?
0: Depèn de l'edat que tingues, eh? Si que això... No,
1: i acabes del confeti fins al moño.
2: Entre altres coses, i mai millor dit, fins al moño, Marga, sí.
0: Però anar acabant, Marga, a nivell musical també n'hi ha actuacions, una programació carregada, veritat? No sé si podem destacar alguna.
1: Sí, hem intentat que n'hi hagi per tot el poble. Coses per xiquets, pas de 18 i pas de 38. El dia 4 és el dia de les quintes, que totes les quintes es concentren en la plaça Major, i està l'orquestra que hem volgut destacar perquè sigui una única, que és l'orquestra La Krypton, que després del castell nocturno, i aquesta orquestra és que és brutal. Jo volia destacar aquesta nit perquè tots del poble estiguin junts i ho disfrutaran junts.
2: Què seria de les festes sense les orquestres i sense les actuacions musicals?
1: A que sí? Que guai, m'encanta.
2: I no, bueno, i no sé, vaig a preguntar-te indiscretament si són pagant o pel morro, perquè quan són ja directament de baies que les organitzen les comissions o els ajuntaments, o sigui, i tal, ja és... Uah,
1: tot el que portem l'any antes de ser fester, eres prefester i tens que estar tot l'any fent faena.
2: Claro.
1: Tot l'any. De fet, trobo que és l'únic poble que els festers paguen els Reis Magos.
2: Home, és que el viatge és llarg i n'hi ha que pagar-los el passatge, o sigui que no penses tu que també...
1: Nosaltres hem fet molta faena. Sempre tens l'ajuda de l'Ajuntament, però nosaltres hem fet molta faena i tenim tanta il·lusió de que pleguen aquestes festes per a poder desconnectar i dir, ja plega el nostre moment.
2: Pues ara, Marga, a disfrutar-lo. Marga Baeza, presidenta de la Comissió de Festes de Calp. Moltíssimes gràcies i que ho disfruteu com toca.
1: Estic molt agraïda, gràcies.
2: Nosaltres també, cuida't, adeu, i divertiu-vos. 12 i 19, però n'hi ha altre punt. I mos desplacem una miqueta en la geografia per a conèixer unes altres festes.
0: Votem d'una província a l'altra perquè anem a fer parada en Aielo de Malferit, perquè allí els carrers també s'ompliran a partir de demà, en este cas, de música festera, de pólvora, de color i d'emoció amb unes festes que són tot un símbol d'identitat no solament del poble mateix, sinó de tota la comarca de la Vall d'Albaida. Les festes patronals de moros i cristians tornen a reunir centenars de festers i festeres amb unes entrades que mobilitzen a prop de 800, quasi 900 participants i que es converteixen en un dels grans epicentres festers d'eixos dies.
2: Miguel Mateu és el president de l'Associació de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit. Miguel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia a tots.
2: A veure, quatre dies grans d'Aielo que comencen pràcticament ja demà. Sí. N'hi ha ganes de començar?
3: N'hi ha moltes ganes. N'hi ha molta feina ja a avançar i ja tinguem ja les piles carregades per començar ja i pegar-li ja el toc d'eixida i moltes ganes.
2: Perquè haureu treballat de valent, no?, per a que enguany una volta més es faci en realitat, com us contava Marga fa un moment des de Calp.
3: Exacte, al final jo crec que totes les comissions, totes les juntes, una volta s'acaben les festes, ja estem pensant a veure com podem millorar, com podem fer la feina per a les pròximes, per a que isquen millor encara. És un repte de sempre.
2: Saps qui estava venint-me al cap, que també les disfrutarà segur moltíssim? Ferran Castelló, que és el vostre cronista i que sempre treballa molt per la localitat i també té que estar ahí en el cap clavat en les festes, segur. No li va preguntar, però m'imagino que sí, no? Que estarà ahí també.
3: Sí, Ferran és comparsista, a part de cronista oficial d'això, ell és comparsista de la comparsa Bucaneros, va ser ambaixador per a uns anys, ell és un fester de cuna, pràcticament.
2: És un bonico i, a més, es comporta molt en el seu poble i sempre està portant-lo allà on passa a Ferran.
3: Sí. Ferran, li tinguem molta estima, Ferran.
0: Sí, ja que Sergi ha ficat el nom del cronista per mig, parla'ns un poc de l'història, perquè és una festa, la dels moros de Aielo, amb molta solera. Des de quan se venen celebrant?
3: Pues venen celebrant-se des dels anys 60. Ja porten molts anys, ja, pues, si no recorde mal, en 1961-62 ja ha abandonat el tret d'eixida i ja va començar a ser un poquet, pues, com tota la festa, unir-se un grup d'amics, deixar el grup d'amics formar unes comparses poquet a poquet van creant-se més i al final d'ahir naix la festa dels moros i cristians.
0: I d'un grup d'amics a prop de... he vist l'última vegada que es va actualitzar el CES, no sé si superava ja els 800, no sé si s'apropava als 900, com va la cosa?
3: Sí, ja anem. La veritat que pues, ja fa uns anys van traslladar les festes de cada setmana i això fa que un andicient més a que la gent s'apunta a les comparses, la que la gent pues, tinga aquesta inquietud de mira, pues, com és cada setmana, anem a disfrutar de la festa i més o menys estarem per ahí, però els 900... Com persistes? Després ja els dies grans de festa, vosaltres sabeu que...
0: S'unís tot el món.
2: Sí, tot el món.
3: Claro. Clar. Que pràcticament passarem el miler de persones.
0: Per posar en perspectiva, és que el poble té 4.600 habitants. És
2: sí,
0: que
2: són una quinta part.
0: Una quinta part.
2: Clar, una quinta part.
3: Sí, el poble té 4.000 habitants, nosaltres ja comparsistes, la veritat, el que vos ha dit, els últims anys estem creixent en número de components i estem molt, molt contents d'això. Veiem que la festa va més.
2: Com s'organitza tot? Fa patir en excés l'organització d'unes festes aixina en què la quinta part de la població participa o és més fàcil encara?
3: A veure, no, tot té el seu punt roïn i el seu punt bonic. Al final jo penso que estàs tot un any treballant, tens un equip... que t'ajuda molt. Aleshores, entre tots, la festa es pot fer. Festa, si tot està ben organitzat, la festa és. El problema, sempre n'hi ha coses, sostés, última hora, però dona això, però va tot bé.
2: Tot acaba rodant al final, no? Tot
3: sí, tot una cosa porta a l'altra i al final, ara, els preparatius són els d'ara. Sí. A partir de demà ja va tot rodat. Ara sabem que...
2: Quan estem en la rampa d'eixida, no, Miguel?
3: Exacte, sí. I ara hi ha molts preparatius de lo que estava diguent-vos. Sí. Avui anem de cap, acabant de preparar les coses. Però demà ja una volta començarà a entrar de banda i és que quan almenys dones comptes ja han passat els 4 dies.
0: Sí, és que és això.
3: Ja així tot perfecte.
0: O contem sempre que la festa ens atropella i, de seguida estareu en el dia 5 i
3: ja
0: ha passat tot.
3: Ja ha passat tot. Jo us dic a càrrec i disfruteu moltíssim, perquè això, quan almenys el dones comptes, ja ha passat. Ja ha passat i porta una empresa de preparatius i passa volant, així que disfruteu al màxim.
0: Un dels actes xulos i esperats és l'entrada, veritat?
3: Sí. Al final, la festa gran és l'acte de l'entrada. No, totes les comparses trauen tot el seu esplendor. Tot tiren la casa per la finestra, que diguem, ho trauen tot i és on més es poden lluir, perquè després pues, ja estan els més actes litúrgics i tot, però al final l'acte central dels moros i cristians és la gran entrada.
0: I després... També és una festa que es tira fins a ben entrar la nit, perquè he vist en el calendari que la presa del castell d'un bàndol i de l'altre són a l'una de la matina.
3: Exacte, a veure, nosaltres demà, el dissabte principal és el dia gran de l'entrada. Nosaltres demà l'entrada comença a les 8 de la vespre i acaba al voltant de les 12. Nosaltres, per desfilar tots els festes, pues, necessitem el nostre temps. I ja les ambaixades són el dia 2 i el dia 3 a la nit, més que res, perquè nosaltres sabeu que aquestes dates pues, ja comença a fer calor i, i al final la festa es viu de nit i de dia.
2: Està clar, i a més, el més important, que molta gent aprofita per a poder arrimar-se als pobles, per a visitar-los o els que se'n van anar i ara tornen. Miguel Mateu, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de Punt Ràdio.
3: A vosaltres sempre.
2: Que ho passeu bé. Vinga, adéu, sí. Fins
3: moltes
2: ara.
3: Moltes gràcies, adéu. Gràcies. Adéu.
2: La gent que està de festa, però ara són moltíssims els pobles que ja comencen ixa tònica habitual fins pràcticament mitjans de setembre o quasi finals de setembre. Bé, són les 12:25 i avui, per cert, és l'últim dia des de mes de juliol de 2026.
4: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
11: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
2: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
12: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
14: De tu a tu.
4: Amunt i avall, A Punt Ràdio.
2: Marineta, perdona, este moment tan glamurós en el que podies haver entrat com Audrey Hepburn en una pipa d'estes llargues i haver fet així una desfilada de lo més estilitzat.
15: Perfectament.
2: Sí,
15: o
2: sí,
15: podria
2: sí.
15: Haver entrat en una lupa a la mà d'investigadora. Perquè tu saps que jo soc més investigadora que Audrey.
2: Sí, la veritat és que sí.
15: Sí, un poquet sí, un poquet sí. I és que una setmana més després de les festes ja saps el que toco, que és parlar de ciència. Una ciència que a més avui fa parada en una de les coses que més m'agraden del món, les investigacions criminals. Perquè crec que no sorprendrà a ningú descobrir que al darrere d'una acusació hi ha molta ciència. I avui parlarem d'una que va més enllà de l'ADN.
2: Realment sí que eres un poquet Juanita Nieto.
15: Sí, sóc. Podríem ser una dupla perfecta, Juan Nieto sí. I jo. Posem per cas, Sergi, que es produeix un delicte. I a l'escena del crim hi ha, entre altres coses, una taca de sang. Eixa taca podria ser l'entrada directa a trobar el culpable, però resulta que l'anàlisi de l'ADN no coincideix en cap de les persones que els agents de seguretat o de la policia tenen registrades a la seva base de dades.
2: Ai, mare, jo això a mi em fa molta por, perquè jo sóc dels que ho toque tot. I si n'hi haguera un crim en qualsevol puesto, em pillarien a mi enseguida, però només per haver tocat tot.
15: Però tu, les teues dades, les té la policia, les teues
2: no,
15: dades?
2: No ho sé.
15: No, perquè si no t'han detingut mai.
2: Ah, però no...
15: A no ser que vulguis confessar ara
2: No m'han detingut mai, que jo sàpia, ja hagi sigut conscient, no?
15: Entonces,
2: però, no et pillaré. Ah, jo, clar, no té res que veure. L'empremta és una cosa i les dades de l'ADN

0: Una tècnica que, clar, no és estrany que guanyi cada vegada més adeptes, tenint en compte que no és tant una tècnica per a acusar ningú, sinó per a filtrar els acusats.
1: Este caso estableció un protocolo legal irrefutable. El caso dejó claro que la genealogía genética no se usa para condenar, sino solo para generar una pista de investigación. La evidencia que llevó a Barnes en el caso de Michel Martinco a la cárcel no fue su árbol genealógico, sino la prueba tradicional de ADN, es decir, comparar la sangre de 1979 con la pajita recogida en el restaurante en el 2018, y eso se hizo con marcadores STRs.
0: Tot i això, Sergi, com acostuma a passar en la majoria de coses de la vida, la velocitat a què les coses avancen no van sempre al ritme que avança la llei. Mentre que en molts països la legislació sí que permet el seu ús, en altres entra en confrontació fonamentalment amb les lleis de protecció de dades.
1: Pues entran en contradicción porque choca frontalmente el derecho a la privacidad con el interés público de resolver delitos graves. Por ejemplo, en Estados Unidos, el marco legal y doctrinal es más flexible respecto al uso de estas herramientas. Sin embargo, en la Unión Europea y en España, la legislación es más garantista. En España, los marcadores genéticos que la policía puede almacenar deben ser estrictamente identificativos, es decir, neutros, y no pueden revelar características fenotípicas, afecciones de salud o datos médicos sensibles.
0: Però és que, a més, porta de la mà un debat que fins ara ens era, o per lo menos a mi, més o menys desconegut. Què passa quan el que es posa en joc no són només les teues dades, les que facilites voluntàriament, sinó que afecta també els teus familiars,
2: clar,
0: encara que siguin
2: de...
0: familiars molt llunyans.
1: També surge un debate inédito, y es el debate sobre el consentimiento familiar. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que cuando una persona sube su ADN a una plataforma para conocer sus orígenes, no solo está exponiendo su propia información genómica, no solamente está exponiendo sus datos sobre predisposiciones a enfermedades o sobre el origen biogeográfico de forma personal, sino que también está involucrando involuntariamente a toda su rama familiar biológica. Y esto es un debate ético que hasta el momento nunca había surgido, ese consentimiento familiar. Y finalmente también el gran dilema social, por lo tanto, el dilema social y jurídico actual, es determinar dónde ponemos el límite. Si debe prevalecer el derecho a la intimidad genética de los ciudadanos o debe prevalecer el deber del Estado de esclarecer crímenes impunes.
2: És a dir, que per unes coses sí i altres no, i depèn de cada país. Així, segurament, fins i tot com comentàvem, després d'aixòs 39 anys que han dit, ui, ha prescrit, deixa la pobra criatura, ja no ho tornarà a fer.
0: Clar,
2: més,
0: si la
2: no?
0: meva pregunta és, quin policia després de 40 anys investigant aquest cas, de repente un dia va dir, escolteu, això n'hi ha que resoldre-ho, i es va tornar a posar mans a l'obra i al final ho va descobrir.
2: Que és el més interessant de tot. Bueno, doncs pues quedem en això. Agarra la lupa, no la pergues.
0: Jo mai.
2: Vinga, fins després. 12:43, dos cosetes que voldria contar-vos. La primera, que va lligada a l'assumpte este de diguem, els altercats que estan produint-se, que ja estan produint-se en Ceuta, perquè fa un moment coneixíem la notícia d'un panader que fins i tot estan ja trencant els vidres les persones que han arribat per a obtenir el pa, entre altres coses, ho comentàvem fa un moment, és que totes aquestes persones de les 49.000, després de la travessia, després del temps que han estat en l'aigua i tot el que està passant, tindran que menjar també, i a veure qui es dona de menjar. Pues al fil d'això, no només Itàlia, Finlàndia també dona suport a excloure el nostre país, Espanya, d'aquest espai Schengen, per la situació migratòria en Ceuta. És a dir, que ja van dos dels països. Això coneixíem fa un moment a través de l'agència EFE i les notícies de l'agència EFE. I per l'altra, no us oblideu d'una cosa, sobretot els viatgers de Renfe. La jornada de vaga convocada per al dia d'avui està provocant ja alteracions significatives en tota la xarxa ferroviària. Si teniu previst viatjar avui, que és operació tornada i operació eixida, vos recomanem encaridament que consulteu sobretot l'estat del vostre tren abans d'eixir de casa, ja que s'han establit servicis mínims per una banda i molts trajectes habituals estan veient-se cancel·lats o suspesos. Si voleu comprovar si el vostre tren està afectat o voleu gestionar la devolució o el canvi gratuït dels bitllets, podeu accedir de forma immediata a la pàgina web oficial de Renfe, utilitzar la seva aplicació mòbil o, sobretot, si és la vostra opció, que no vol dir que sigui la més ràpida, podeu telefonar al telèfon gratuït d'informació. Així que, en un dia com avui, armeu-vos de paciència.

0: i sobretot, a banda de l'atenció que teniu que prestar a les carreteres, tenint en compte que algunes d'elles en la província de Castelló, les afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, estan tallades, també, si teniu que viatjar en tren, s'informeu abans per si vos haveu quedat sense viatge.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
2: De tu a tu.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
2: De tu a tu.
10: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia...
0: Avui anem a viatjar, de si no res, a l'any 1972. Respirem poquet a poquet per a fer aquest viatge en la mirada enrere amb Marc Gómez, però ara tenim que anar al Palau de l'Assemblea de Ceuta, on, derivat d'aquesta crisi migratòria en Ceuta, han viatjat i s'han desplaçat el president del govern, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per a donar compte del que està passant allí. I ara escoltem precisament a Pedro Sánchez, a veure què és el que ens transmet.
11: La situació d'angústia que estan vivint durant aquestes últimes hores, en especial des del dia d'ahir. En segon lloc, definir lo que ha sucedido en el dia d'ahir com un ataque, una violació de la integritat territorial d'Espanya. Ceuta és una ciutat espanyola i lo sucedido en el dia d'ahir merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. No quiero olvidarme, por supuesto, tampoco en menor dimensión de la crisis que ayer también sufrió la otra ciudad autónoma de Melilla. Pero estamos en Ceuta, que es, en este caso, la ciudad que está sufriendo la mayor de las crisis en comparación con Melilla y, por supuesto, nos recuerda a la situación vivida también en el año 2021. Por eso, el tercero de los compromisos que quiero manifestar, además de hacernos cargo de cooperar con el Gobierno Autónomo de Ceuta, es que el Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del Gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. No ha habido un gobierno que haya invertido tal cantidad de recursos económicos en inversiones estatales como el actual gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las...

0: viviendes.
1: Bueno, Pedro Sánchez abans ha dit que s'ha fet una violació de la integritat territorial a causa d'una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans de la sentència del Suprem.

0: Més de 40.000 persones, la majoria joves, han entrat irregularment a la ciutat des del Marroc i fins ara 19 han perdut la vida en l'intent. Ceuta té una població censada de vora 84.000 persones, uns 7.000 dels quals han entrat a Ceuta són menors d'edat, segons el govern d'Espanya. També el volum de joves que estan tornant al Marroc augmenta a mesura que passen les hores a través de l'aigua, de la mar o per terra. Milers de joves marroquins van arribar ahir a la frontera entre Castillejos, al Marroc i Ceuta, per a creuar la tanca que separa les dues ciutats sense que la policia marroquina els ho impedira. El govern espanyol, no obstant això, reitera que les autoritats marroquines estan cooperant amb Espanya per afrontar la situació. De fet, este matí, patrulleres de l'Armada del Marroc estan arreplegant els nedadors per a tornar-los al seu país.
1: Bé, a casa nostra, les Corts, amb el vot a favor del PP i de Vox, que tenen la majoria, han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026. Xavier Borràs, Corts.
2: Tres titulars. Un, hi ha una rebaixa fiscal en tots els trams de l'IRPF i exempció per als patrimonis de fins a 2 milions d'euros. L'esquerra diu que és un regal per als més rics. La dreta replica que a menor pressió fiscal, major activitat econòmica. Dos, es consagra la prioritat nacional en l'accés a les ajudes autonòmiques. Els migrants tindran més difícil accedir a la renda valenciana d'inclusió o la vivenda pública. I tres, queda prohibit el burca i el niqab en espais públics, concerts, hospitals o transport col·lectiu. L'esquerra parla de fem extremista, la dreta diu que a la Comunitat Valenciana s'aproven pressupostos a diferència del que passa a Espanya.
1: Bé, el ple ha rebutjat l'esmena de compromís per a retirar els privilegis als expresidents de la Generalitat. Aquesta iniciativa ha coincidit en el temps amb la contractació com a xòfer de l'expresident Ximo Puig d'un nebot de la seva parella sentimental, l'exconsellera Gabriela Bravo, Joan Baldoví.
3: Per a què vol Ximo Puig un xòfer si està en París? Per a què vol Paco Camps un xòfer si no fa res d'expresident? Per a què vol un xòfer Mazón si no fa absolutament res d'expresident?
0: El síndic del Partit Popular ha recordat les crítiques a la contractació de la Diputació de València de la parella de l'expresident, del president Pere Llorca, amb un salari més alt del que cobrava l'Ajuntament de Finestrat. Nando Pastor.
4: Mucha falta de rigor, mucha falta de coherencia, que quienes hace unas semanas, repito, apuntaban con toda la artillería a una mujer por el mero hecho de ser pareja de, hoy intentan justificar que al sobrino de Gabriela Bravo, pareja de Ximo Puig, se le contrate.
0: Y esta es la valoración del síndic del PSPB, José Muñoz.
5: Bueno, pues de la misma manera que valoro que se contrate a la hermana de Catalán en el ayuntamiento, que se contrate al hermano de camarero en la consellería de emergencias, de la misma manera que hay relaciones familiares en les Corts, en los que hay diputados e hijastras de diputados en la extrema derecha de Vox.
0: Y para el síndic de Vox, la contratación es una anécdota. José María Llanos.
6: Sinceramente me parece una anécdota, así que le puedo decir que la mujer o el hombre, para que nadie se lo tome a mal, del César o de la emperatriz, ya no sé cómo decirlo para que nadie se lo tome a mal, no solo tiene que ser una persona moral, sino parecerlo, ¿no?
1: L'incendi forestal actiu que des de dissabte passat crema la Vall d'Uixó ha cremat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Són 3.800 hectàrees de les 9.600 calcinades, el 40% corresponen a este paratge protegit.
0: Els efectius continuen treballant intensament al flanc oest, de nou a l'arc entre l'Alcúdia de Veo, Eslida i Artana. És la zona on encara no s'ha pogut perimetrar l'abans del foc. Fernando Pérez, director del dispositiu d'extinció.
7: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción. Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando, son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando.
0: Emergències ha autoritzat la tornada de tot el veïnat desallotjat per l'incendi, a excepció de les poblacions d'Artana i Eslida. Queden 2.800 persones evacuades, 50 de les quals estan en centres d'acollida.
1: L'alcaldessa de Carlet continua declarant com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la Dana. Mentrestant, Aldaia, un dels municipis damnificats per la riuada, han retirat avui, un any i 9 mesos després, l'últim vehicle que encara quedava per recuperar en un garatge afectat per la barrancada.
0: L'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, ha advertit que encara hi ha un llarg camí per recórrer i moltes obres pendents. 130 comunitats de veïns van quedar afectades i hi ha desenes d'ascensors encara sense funcionar en esta població.
8: Encara n'hi ha ascensors en Aldaia sense funcionar, tant privats com públics. Per tant, també és una alerta a tot el món de que la Dana encara no s'ha recuperat plenament. Que els municipis, els veïns, les veïnes, els garatxos, les plantes baixes, les cases, encara queda molt i, per tant, també

0: És un crit d'ànim i sobretot de que no s'olviden de nosaltres.
1: En els esports, l'Elx i el Castelló han disputat este matí amistosos de pretemporada com els han anat les coses, Imma Gisbert.
2: Hola, bon dia. L'Elx ha empatat a 2 amb el Córdoba gràcies a un doble del jugador del planter, Umaru, que suma així el quart gol de l'equip franjaver en la pretemporada. El duel, que suposa el quart per als de Martín Anselmi, s'ha disputat a Oliva. La primera part ha sigut de domini per als andalusos, que s'han anat al descans amb un 2-0, però els il·licitants han reaccionat en la segona part. Pel que fa al Castelló, primera derrota des de Pablo Hernández, que han caigut per 0-3 contra l'Alavés en l'amistós disputat al Royal Bert Training Center d'Olot. Els albinegres han vist superats per un equip de primera que s'ha imposat amb un doblet de Lucas Boyer i el gol definitiu de Mariano.
1: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
3: Som Apunt. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Front a una onada de calor, actúa. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià. 98.7.
7: De tu a tu.
8: Avui i avall.
9: Este és l'esperit d'un programa com este, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i, a més, a través de tota la xarxa d'emissores de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. Vos dic això perquè deixem ara espai per a la música de banda, tot i que bé podríem estar escoltant qualsevol de les famoses cançons d'aniversari que hem conegut en les nostres vides. Perquè el que celebra este cap de setmana és un aniversari molt especial. La Societat Artística Musical de Benifaió celebra els seus 100 anys d'història com una de les entitats culturals més emblemàtiques de la localitat i referent en el món de les bandes valencianes. Com tot bon aniversari, han preparat una celebració de molta alçada i del que parlarem ja mateix amb Àlex Fernández Romay, que és vicepresident de la Societat Artística Musical de Benifaió i membre de la Comissió del Centenari. Àlex, què tal? Bona vesprada a aquestes hores ja.
10: Bona vesprada, què tal?
9: Molt bé.
10: Pues molt bé, així. Pues res, ultimant tots els detalls, estem ja. Tenim ara un cap de setmana molt intens, la veritat. Tenim demà dissabte 1 d'agost el concert de festes, que se titula Jo també fui a la EGB, que és un concert pues, en les cançons d'eixa època, de que va recordar a tota la gent eixa gran època que ha deixat moltes cançons. I després el diumenge tenim l'acte commemoratiu del centenari de la nostra societat.
9: De totes formes, què suposa per a la Societat Artística de Benifaió celebrar estos 100 anys d'història? És una centúria, al costat, ja no està gens mal.
10: Sí, la veritat que una societat aplegue... En València les bandes són molt importants, la música, i que una societat aixina, una societat musical aplegue els 100 anys, pues, la veritat que és molt d'orgull. Han passat moltes generacions, moltes persones, pues, persones que ja no estan, associacions dins, com les dames de Santa Cecília, molts representants, presidents, directors, i la veritat que és molt d'orgull, perquè la música a dia d'avui és molt important i fer un acte que ho junte tot, pues costa, la veritat que és costós, però és superagraït tindrem-nos a tots.
9: Àlex, com dies, serà una cerimònia, serà especialment dissenyada per retre homenatge a les persones que han format part de la trajectòria de la banda en estos 100 anys. No sé si n'hi ha alguns noms que destacaríem per damunt d'altres.
10: Sí, a veure, és un acte, pues, començarem com sempre en música, anem a quedar, ens reunirem tots en un lloc que ha sigut molt important, que era un musical, l'antic musical, que s'han fet ahir moltes festes de Santa Cecília, concerts, antigament se feien els concerts ahir. Entonces farem un passacarrer en, diguem, tota la comitiva. A este acte estan convidats les dames de Santa Cecília, que és una associació, així en resumen, és una associació molt important que sempre ha defensat prou els valors de, tant del centre com de la banda, proporciona instruments, són molt importants. Venen tots els directors que han pogut acudir, hi ha molts, pues, que ja no estan entre nosaltres o no han pogut vindre perquè tenen a tres temes personals, els presidents sí que venen tots els que estan i després també venen totes les muses que tenim, que han pogut vindre, perquè encara que tenim 100 anys d'història, les muses realment sols les tenim des de 1977, la figura de la musa. I després hem convidat a tots els músics d'estos 100 anys, els que han pogut vindre. Venen al voltant d'uns 183 músics. Entonces és una cerimònia prou al detall, començarem un poc per les dames de Santa Cecília, com hem comentat, el que és l'acte ja, després passant per els directors, els presidents, les muses, i després els músics, que pues, tindran una part molt important, pujaran a l'escenari, se'ls farà entrega d'un pin commemoratiu i, com no, acabarem l'acte tocant l'himne a Benifaió.
9: També podríem parlar d'aquest dia que rebreu la medalla d'or de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i que això és un fet que posa en valor la vostra funció i que es podria definir, Àlex, com el moment més emocionant de la celebració.
10: Sí, i al final també que vinga la federació per a nosaltres també és molt important i és un orgull. Al final la nostra societat també va ser una de les fundadores de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. I acudiran el president provincial i el president comarcal, Toni Aliaga i Joan Bocanegra, i ens faran entrar la medalla i pues, també tindre aquest reconeixement per a nosaltres. És super, super agraït i super important, la veritat.
9: Uh-huh. Estem parlant d'actes que reuniran músics, directors, presidents, dames de Santa Cecília, muses, socis, antics components i autoritats. M'imagino que una mica de nervis això sí que comporta.
10: Sí, és veritat que este acte, al final, quan començarem a l'any passat, ja fa un any, perquè el nostre centenari realment se complix i ja s'ha complit, és el 10 de juny, perquè es va crear el 10 de juny de 1926, i ja pues, l'han passat lo que és el dia del centenari. Mm-hmm. Entonces, duguem ja un any parlant a veure què podíem fer, farem un grup del centenari, hem estat fent molta faena, i és veritat que ara ja, que queden dos dies i damunt, és un cap de setmana, que se junta amb el concert, pues, i que n'hi ha uns nervis de... Ja no de que tot isca bé, perquè al final l'error també pot ser bonico, perquè sobretot el nerviós de que isca l'acte emotiu.
9: I una última coseta, Àlex, encara que tu no has estat 100 anys, no sé quin balanç faries d'este segle d'història. És complicat, però tu des del punt de vista teu com els definiries?
10: Sí, bueno, primer sí que és veritat, cal dir que antes són 100 anys de lo que és la societat artística musical. Antes de la societat sí que n'hi havia com una colla que sí que... O sigui, que la música Benifaió estava d'antes. Però responent a la teva pregunta, jo el balanç que faria és que la música ha donat molt a Benifaió, la nostra societat ha donat molt a Benifaió, ha sigut molt important, està present en moments de, també la història del nostre poble molt important, ja ha participat en molts concursos, en molts certaments, ja no sols en Benifaió. I jo crec que sobretot el balanç que li dona són les persones que han passat per la societat. Al final, per mi, sempre el més important seran totes les generacions de músics, de presidents, de dames, totes les generacions de persones que han pogut passar i que tots, fent unes coses o altres, han marcat dins de la societat. I per mi és el més important i que el diumenge serà un balanç al final del passat, però esperem que en el futur queden moltes més històries per escriure.
9: Està clar, n'hi ha moltes pàgines encara que passar. Pues, Àlex Fernández Romay, vicepresident de la Societat Artística Musical de Benifaió i membre de la Comissió del Centenari. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i enhorabona per tot allò que esteu celebrant.
10: A vosaltres, moltes gràcies.
9: Adéu, bona vesprada. És la 1:15 i encara estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio.

0: partiré.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
6: De tu

Ara, si no res, parlarem amb Mari Carmen García, la nostra professora d'Educació Vial, en un dia especialíssim com avui, que és Operació Tornada dels que se'n van anar en juliol i també Operació Eixida per als que se'n van de vacances en agost, que comença ja mateix. Serà 1 d'agost, dissabte, i podríem dir que la setmana sense t'ajunt al mes. Però la pròxima parada en este programa l'anem a fer pegant una ullada a la pròxima estrena d'esta casa, de Punt Televisió. Es tracta del programa Entre els Nostres, que relata en primera persona les històries de persones, mai millor dit, i valga la redundància, que van arribar de l'estranger i es van quedar a viure, per uns motius o per altres, en la nostra comunitat autònoma. Entre els Nostres naix per a emocionar i conèixer la vida de les persones que un dia van arribar, com us dic, a la terreta i que avui ja són part indiscutible dels nostres pobles, de la nostra cultura i de la nostra manera de viure.

0: A esta hora ens acompanya la persona encarregada d'apropar-nos ixes històries, María José Verdegall, a la qual saludem. María José, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Pues molt contenta d'escoltar aquesta introducció tan xula que has fet. Avui, a banda d'Operació Eixida i Operació Vacances, tenim Operació Estrena, també.
0: Sí. Escolta, a banda de la introducció, mira, si en deixes, també escoltem la promo del programa. Vinga.
2: Claro. Soc d'Estats Units, faig contingut en valencià.
3: Soc el xilè més valencià.
4: Una de cada cinc persones de la Comunitat Valenciana ha nascut fora d'Espanya.
5: Jo dejé mi país en l'època de la Guerra Civil.
6: Com una australià, acaba en el Puig.
7: Por el amor.
4: No han oblidat els orígens, però han fet d'esta terra la seua casa.
8: Estar així o estar en el Marroc és el mateix.
9: Esta és mi casa, és mi hogar.
4: Entre els nostres. Divendres s'estrena. En Apunt.
0: Verdegall, en quin propòsit naix Entre els nostres? Vinga.
1: Jo crec que naix en el propòsit d'entretindre i també de conèixer històries que valen la pena ser escoltades, ser conegudes, ser reflexionades, perquè quan acabes de conèixer a persones que han lluitat, que s'han reinventat, que han començat de zero, que han deixat tot enrere, que han vingut en una mà davant i una altra darrere, i que comencen amb il·lusió i amb ganes de continuar vivint amb dignitat, això... lo que el fa és que m'anarem a casa després de gravar i conèixer aquestes persones en el cor plenet i sobretot diguent quina capacitat té l'ésser humà de continuar endavant i de reinventar-se, no? Són històries de superació i també deixes que contagien molta empatia, que dius com és possible que les persones puguen fer tot el que fan, no? I hasta que no estan en situacions complicades,
0: sí,
1: i difícils, pues moltes voltes no sabem del que som capaços. I la veritat és que després d'este programa és com de dir, uau, quina societat tenim, quina gent, no? I que és que guai que aquestes persones estiguin així per aportar tant.
0: És curiós perquè tu saps el que és recórrer el món en valencians al món i ara t'ha tocat mirar, sí, l'altra cara de la moneda.
1: Sí, total. És el procés invers. Jo,
0: sí,
1: dic que he tancat el cercle, no? I és més, mira, he redescobert la nostra terra, que és tan preciosa i tan espectacular, i la he redescobert, dic redescobrir, perquè l'he vista des d'una altra perspectiva i des d'un altre ull, no?
0: Ja imagines,
1: perquè
0: sí.
1: És molt interessant. És molt interessant saber com som nosaltres i com ens veuen els de fora, no? Com som els valencians, com vivim, com mengem, com disfrutem, com opinem, sí, com tot, no? I és molt xulo, és molt xulo i que hi hagi gent que valore la nostra cultura, els nostres costums.
0: Això és el que volia dir-te.
1: La nostra gastronomia.
0: L'idioma, sí, les tradicions, el menjar, la manera de viure en els pobles estan molt presents i m'imagino que és el paper fonamental també que juguen en el programa, clar.
1: Sí, és brutal. Tu, dona compte, tu t'imagines que te n'aniries a la Xina o a Austràlia,
0: sí,
1: o a un altre lloc i que visques com ells. O sigui, jo m'he trobat a gent, mira, un embolador de bous que és de Sri Lanka,
0: mm-hmm,
1: un artista faller de Paraguai,
0: sí,
1: un pilotari que li diuen Budapest primer d'Hongria.
0: Clar, això és que és molt loco,
1: que
0: no?
1: Parla, sí, valencià, és, sí, molt loco, parla valencià millor que molts valencians i que volen la nostra llengua més que molts valencians i dius, buah, que això existisca, vamos, jo he crescut un pam.
0: No, i tenen un mèrit increïble. Bueno, no sé si pots fer-me algun spoiler ja per acabar del que veurem en el primer capítol d'avui.
1: Pues no sé si fer-te-lo o no.
0: Vinga, sigues bona i fes-mos ganeta.
1: Posar-te les dents llargues. A veure... Pues, en principi, el que anem a veure, perquè a veure, la cadena tu ja saps que és la que mana,
0: sí,
1: i està ahí veient, a veure, quin posen el primer, perquè la veritat és que tenim històries tan potents...
0: Té que tindre un ganxo, clar, sí.
1: Clar, a hores d'ara encara no sabem quin serà el primer, però tot
0: bueno,
1: apunta
0: però que
1: a que el
0: molt
1: primer
0: atenció,
1: serà.
0: Sí.
1: Sí, el primer serà un paraguaià,
0: sí,
1: que diu Alzira, que ella es considera alzirenc, que fa falles. sea, és artista faller de Paraguai.
0: Sí.
1: O sea, imagina't-ho. I una perruquera de Rússia, que ve de Crimea, un lloc que era primer ucraïnès, després va ser anexionat per Rússia i tal, i que va, se'n va vindre a aconseguir-ho, a tindre una vida millor així, i així ha aconseguit i ha complit el seu somni, que és obrir el seu negoci, és una peluqueria, sí. Està en la Vall d'Uixó i està feliç perquè s'ha casat en un baller,
0: sí.
1: I estan més que feliços.
0: Seran vides inquietes que, a més, tenen molt que oferir-nos i de les que tenim que aprendre tantíssimes coses. Maria José Berbegall, moltíssimes gràcies per haver participat amb nosaltres
1: gràcies
0: en la ràdio i molta sort en esta estrena. Un beset.
1: Gràcies a vosaltres. Que passeu bon dia i que vos agrade.
0: Igualment, adeu, ens vegem en la tele.
1: Adeu.
0: 1:37, amb esta estrena de Els Nostres, entre Els Nostres, mos quedem, i també amb Mari Carmen García, que està especialment preocupada per com anem actuant en les carreteres estos dies, en els que, bueno, independentment de les que estan tancades dins de la província de Castelló, que són les que afecten a la Vall d'Uixó, pels pobles en les seues restriccions, n'hi ha que prestar també, crec que, molt d'ull a l'AP7 i l'A7 en ixe pas, i a més perquè és una de les zones que més trànsit absorbeixen en estos dies, i sobretot en operacions eixida com la d'estiu.
5: I la CB10.
0: Veus?
5: Que va més per endins,
0: sí.
5: Que justament per on estan els incendis a eixa comarca de Castelló.
0: Jo esta ni la tinc que agafar, o sigui que ja el contaré com
5: pues
0: està la cosa.
5: Tu normalment aniràs per la CB10 perquè tu te'n vas cap a dins,
0: sí.
5: I la A7, AP7 són les que van més per la vorera junta a la costa, més substituint a la 340 de tota la vida. I, en principi, és un trosset xicotet perquè afecta al tros, si figuerem una B baixa, entre Castelló i la Mudéjar.
0: Exacte.
5: És el trosset, és que jo conec aquesta zona, m'encanta aquesta zona, de fet, els arconocals, que són una meravella. Anava a dir per sort, no, entengueu-me, són uns arbres que es rebrotaran més fàcil que quan s'han fet uns altres malbé.
0: Ai, les sureres que s'han perdut.
5: Però és una passada, sí, aquesta zona, bueno, i és una zona, més a més, que sí que són tot carreteres comarcals i que, de fet, les carreteretes ixes jo recomano a la gent. És més, ojo, perquè cap a la platja, per exemple, en Mocofa, que ha acollit a molta gent al seu poble, d'estos poblets de l'interior, quasi de l'interior, les platges estan tancades, moltes d'estes, inclús és obligatori dur la mascareta perquè
0: el fum i les cendres,
5: l'ambient,
0: sí,
5: està,
0: sí,
5: carregat, i la platja en bandera roja.
0: Avui, per la temperatura, estem encara en alerta per risc extrem d'incendis, i això, tot i que vos parega baladí, no ho és,
5: no.
0: Ni se vos ocorrega ni tirar una punta de cigarret per la ventanilla, que són 6 punts més la multa, ni tirar res, ni parar, o almenys, si pareu, ho feu amb molt de compte de no deixar deixalles ni res.
5: A vista, res.
0: Això té que veure amb els conductors, per això apel·le a tu.
5: Muy bien, i ojo, perquè abans, quan entraves en una autopista de peatge,
0: sí.
5: Bueno, estava clar que no se podia entrar a caminant i que si n'hi havia algo de pillatge en les àrees de servei, era gent que també anava en cotxe i se'ls podia pillar perquè eixien per un puesto de pagar, o sea, per un peatge.
0: Sí, per un peatge.
5: Però actualment el que els peatges, saps que han acabat, per una banda té una part positiva, no pagamos, també és de veres que té la part més negativa, que no n'hi ha qui mantinga eixes autopistes, però per l'altra, el pillatge ja és increïble perquè, bueno, com entren a peu si fa falta i inclús tallen les valles que separen la separació de lo que és l'autopista i l'autovia, i entonces proper del cotxe, sempre que se quede algú per allí, i sobretot no deixar res que estiga suggestiu.
0: Jo és que tot això ho tinc superat des que una paia em va demanar diners. Li vaig dir que no portava i em va dir, fes-me un bizum. I li vaig,
5: sí?
0: dir, que el fas a un bizum, estàs demanant diners?
5: Claro.
0: I el dic que fes-me
5: un bizum.
0: Dame el
5: número de telèfon que voy.
0: Sí, va ser impressionant, no? I ahí vas dir, això ja ha pres unes dimensions increïbles.
5: Sí.
0: I com a... per cert, és que estava intentant recordar-me del nom d'unes zones que n'hi ha en les autopistes, perquè l'ha vista sobretot en la P7, i ara no me'n recorde del nom, en el que tu pots parar o aparcar apartaderos, això.
5: Ui, han...
0: Ensenyava més abrevadero que apartadero.
5: Bueno, però,
0: i és molt curiós, això de l'apartadero.
5: Si han aparegut ara de repent,
0: sí,
5: sin més... Sí, a veure, anem a veure. Ara mateix fa un any que es va redissenyar i actualitzar tot el catàleg de senyalització, que ja ho vam parlar fa un any.
0: Del que sabem molt poquet, perquè com no ens posa el dia
5: que
0: ningú,
5: és
0: si no és de forma autodidacta... No, no, no, no. Pues...
5: Solo salen los exámenes...
0: Ja, i però ara... el senyor Pere Navarro, no, no, que tan cacareja, podia enviar-nos a tots un fullet, un tríptic, un díptico, un
5: no,
0: llibret...
5: No, no, i que mos afecta. Bueno, esta, mira, jo volia, vull comentar-ho, perquè per mi este cap de setmana és com la grossa de Nadal.
0: Sí.
5: A veure, n'hi ha loteria tot l'any, està clar, però tot el món compra per Nadal. Bueno, pues n'hi ha operació eixida i tornada tots els caps de setmana, però este és la grossa de Nadal. Pues jo volia comentar, per exemple, al, a la col·lació del que estem dient, que ojo con las uves invertidas de sargento, eixes que se veuen en les carreteres també pintades,
0: sí,
5: i ojo perquè la gent no ho sap, però s'estan ficant una quantitat de sancions que fins ara no se podien demostrar, i ara ja se poden demostrar, perquè els trams, la majoria, estan intervinguts visualment parlant en càmeres, i tens que guardar dos... Hi ha una senyal...
0: Però que... les càmeres tenen que estar advertides, no?
5: Sí, sí, sí,
0: siga
5: sí,
0: quina siga
5: estan,
0: la situació.
5: Estan. Però, bueno, és que la gent no sap que eixa càmera, a més, no sols te va sancionar per la velocitat. Fins ara, demostrar que no mantenies en el de davant la distància de seguretat frontal... no era fàcil. Ara n'hi ha una senyal molt mona, que la gent no sap molt bé de què va, que n'hi ha un carril i que n'hi ha dos baixes invertides, com els galons de sargento.
0: Sí, com si fos els galons d'un brigada o d'un sergent. Sí.
5: I te fica dos, com volen dir, entre tu i el de davant, que hi hasquen dos. I, claro, el que te pilla en la foto que no has guardat les dos, te clava una sanció de distància frontal de seguretat increïble.
0: Mira, una pregunta.
5: És que volia deixar caure aquestes
0: sí.
5: pastilletes aixina com el que no vol la cosa.
0: Pues jo te'n deixaré perquè... caure una altra.
5: Pues cala, cau.
0: Poc es parla i poc es sanciona la gent que té el vici, per no posar-li davant el qualificatiu, d'anar pel carril del mig,
5: donant
0: pel
5: sac.
0: És a dir, excepte per adelantar, però per l'amor de Déu, que tots vagin pel carril dret, perquè està la típica tortuga manolita i sucedàneos, que siga com siga se fan tota l'autovia o tot el trajecte en el carril del mig. Per favor, no. I encara els tires, els fas el cruce de llums, els pites o el que sigui, i els dius, perdona, bonito, que per ahir no. No, no, i ahir es mantenen.
5: Això és més bé.
0: Agarra-se el volant com si anés a soltar-se el volant.
5: Este és tan vell
0: ja, com, és que això és
5: com la dècada de la que mos parlava abans. Mar, no, a veure, però ara sí... Bueno,
0: això, no estàs lo suficientment sancionat, això.
5: Però perquè faltarien més càmeres. Però yeah. No perquè no estigui sancionat, que ja està sancionat. I això fa molts anys ja, però molts anys, que bueno, la Guàrdia Civil això ho tenia, i això sí que se veu. Però lo de la distància frontal de seguretat con las dos...
0: Sí, en diu el company tècnic Òscar Pellicer, que està escoltant, diu, tota la raó, és que de veres, són, de veritat que no puc definir-los.
5: Sí.
0: Però què feu pel mig? Sou el dijous, vos passeu tot el viatge pel mig, tireu a la dreta,
5: ha,
0: i si és precís ja adelantareu, però tireu a
5: veure,
0: a la dreta.
5: Ahir tenim el tram que s'endú.
0: Mira, entre estos
5: premis...
0: i els camioners que invaeixen el carril extrem de l'esquerra
5: no,
0: i col·lapsen tota l'autovia, no, mira, estos s'emporten el premi a la ineptitud total. Així no t'ho ha de dir.
5: No, la perillositat és major, però bueno, anem

0: A veure, lo de, tenim un tram així en València, en, al voltant de València, que és la panacea en el carril central, que és l'eixida, justament per esta casa, per lo que és la, la de Mus, que diguem, en el tram des d'esta casa fins a després de la Liana. A partir d'ahí ja se tranquil·litza tot. Però en aquest tros, el carril dret, vamos, jo és que vaig per el carril dret perquè és el més còmode de tot.
1: Clar, però és que després tu te pots guanyar una sanció i m'explique.
0: No, per el carril dret no te guanyes
1: ninguna sanció. Si tu pel carril dret, sí, si tu, a veure, m'explique.
0: Si l'avanç és al... vale.
1: Si el que va pel mig va aixafant tous, o van dient-li, estos són els ous que tens que aixafar, que els primers que hauria d'aixafar són els seus, que són els que porta per davant. És que si no ho dic, rebente. I tu, per avançar, si tampoc ho pots pel carril esquerre del tot, tens que fer marxa pel carril dret,
0: no,
1: igual
0: no,
1: qui
0: no,
1: acaba
0: no.
1: empaperat eres tu.
0: No. A veure, quan el tràfic està congestionat, és a dir, n'hi ha trànsit per els tres carrils,
1: sí,
0: no se va
1: perquè
0: considerar...
1: Perquè n'hi ha un parell de tarambanes que ocupen els dos carrils...
0: No, però no se va considerar un avançament prohibit el que tu vagis més ràpid per el carril dret.
1: Vale.
0: És evident que...
1: Mira, això em tranquil·litza un
0: claro, poquet. És evident que té que poder demostrar-se que els tres carrils van ocupats. Però el que tu, jo pense que és al que tu te referies, és a que estiguen buits el dret i l'esquerd i que Manolita, que dius tu,
1: sí, vaig a pel mig. Sí, sí, però això és molt habitual, eh? I, a més, qualsevol dels que no feu això, vos repte que ho vegeu sempre, n'hi ha uno que va pel mig, com
0: encara
1: el dijous.
0: Xina,
1: o varios.
0: Encara hi xina anar pel carril dret, t'ho dic jo, encara que estigui congestionat o n'hi ha que tràfic intens. Quan estàs avançant per la dreta, al del centre, a mi, personalment, me fa mal bé perquè és que no me trobe a gust perquè sé que la reacció natural d'un conductor és tirar a la dreta.
1: Claro, i quan bueno, estàs i a l'angle... No pots fer no, això.
0: Quan
1: claro.
0: estàs a l'angle mort del que estàs avançant per la dreta, encara que estiguen els tres carrils utilitzats, saps que te l'estàs jugant. És a dir, que jo sóc de la primera... Mira, els cotxes normalment, salvo que coja el de casa, vaig en el vehicle identificat en la rotulació del nom d'autoescola. Entonces, jo no me puc permetre cometre cap cosa roïm perquè damunt lo primer que dirien és mira, autoescola. Bueno, pues jo me permetís el dubte, o sea, el luxe i no és ficar-me cap medalla d'intentar fer les coses bé com si a veure si la gent al veure que és un cotxe d'autoescola diuen, ai, pues mira, pues si ho farà bé. Entonces me clave raere del que està en el carril d'en mig i avance, primer l'avise, perquè se pot avisar fent encreuaments de llum llarga i curta de que té que arrimar-se.
1: Sí, sí, jo ho faig això moltes
0: i
1: voltes.
0: I si no s'arrima, l'avance per l'esquerra. Me fique davant d'ell, fique l'indicador dret i torne al carril dret, és dir, li dic... Me has obligado a utilizar el tercer carril, no me quedo en el carril central i ves com me voy a la derecha. Vull dir,
1: i si no està molt centrat en no separar-se del volant, igual te fa una peineta, com m'han fet a mi més d'una volta, però bueno...
0: Però això te dic que avançar per la dreta està prohibit justetament per això, perquè la tendència natural és tirar a la dreta.
1: Acabes de dir una cosa molt xachipiruli i en la que molts no reparem quan has parlat del teu cotxe d'empresa.
0: Sí, sí.
1: Atenció en el tema dels cotxes de les empreses, perquè n'hi ha molts i a més vaig a posar-vos l'exemple.
0: M'han perdre la matrícula, jo denunciaria.
1: Sí, sí, no, o... Ara ho aclariré. Que estàs buscant una furgoneta, que el fa falta una furgoneta per a fer un trasllat, perquè no trobes furgonetes o perquè les de lloguer són molt cares, etcètera. I el diuen, ui, no, doncs jo te la deixo. O tu que tens una furgoneta de l'empresa, deixa-me-la. Atenció que això no és tan fàcil, perquè si tu agafes la furgoneta d'eixa empresa, el parla la Guàrdia Civil i la furgoneta només la poden conduir els treballadors o titulars de l'empresa, l'empapelar. No només per a tu, sinó per a l'empresa en qüestió és bonica, també. I això n'hi ha molta gent que no ho sap.
0: Bueno, claro, anem a veure. Per a conduir, sols fa falta permís de conduir.
1: Sí.
0: Per tant, també, a vegades ho hem dit, si no estàs assegurat en el cotxe de ton pare, no tingues un colp, perquè encara que tingues carnet de conduir, pagaràs tu de la teua butxaca. Però quan estem parlant de vehicles d'empresa, els vehicles d'empresa estan subjets generalment al 99% a poder ser conduïts per gent que estiga en nòmina en l'empresa.
1: No, és que això, ja t'ho dic, m'ho ha trobat moltes voltes, amb molta gent que m'ho ha comentat i dic, ja veureu com ho pregunte, perquè
0: sí.
1: pot ser. I a més les multes no són curtetes,
0: no,
1: ni barates. Eh?
0: No. I anem a veure, se depuren responsabilitats i és evident que al que li cau el pèl

0: no es a la empresa.
1: No, no, no, sino que es ojo, a tú realmente.
0: Ojo, sí. si tu amiguito te ha dicho, llévate la furgo, que esta tarde no trabajo, y te haces el cambio de habitación, de los muebles de la habitación. Sí. Porque es que el CAP no va a permitir que sense mes pagar res. O sea, cuidado en les responsabilitats, perquè les responsabilitats s'acaben depurant. I en això està clar que bueno, jo no m'atreviria, però bueno, ja sabeu que esto es así.
1: Sí, que a ver, n'hi ha pa tot. Bueno, vinga, últims consells i conclusions per la gent que
0: avui... Ja t'he dit que esta és la grossa, com en la loteria, la grossa és este cap de setmana. Encara que ja les vacacions no són al 100% en l'agost com eren abans, però sí que és de veres que continua sent un cap de setmana. Jo, si vos servís de algo, este cap de setmana no me mouré en cotxe per les carreteres. Una menos.
1: Jo em mouré, però per la nit, tinc que dir-te, que serà tot més tranquil·let.
0: Tobar una hora els itineraris alternatius, l'hora, per l'amor de Déu, que n'hi ha molts incendis, afanyeu-se primer a mirar per on estan i els itineraris. Se trobareu més d'un problema sense solució si no se mira abans.
1: No te'n vagis abans, que el xiquet té una pregunteta.
0: Ai, mira,
1: una
0: coseta. Ja
1: està. Sí, que vol saber algo.
2: El xiquet té una pregunta, perquè no sé si sabeu que, que jo acabé ja avui, no és per donar-vos en veja.
0: Jo ja
3: no vaig.
1: Pues que com ho repetisca més voltes, no li donaré les vegades. Les revocaré en última instància i tinc el poder per a fer-ho.
2: Que jo me'n vaig en cotxe a França. La paliza V16, la baliza, la tinc que... ¿En França és efectiva o no? ¿O
0: sí,
2: és solament...
0: sí.
1: Ara ja
0: sí?
1: És europea?
2: Sí. A veure, tu no és europea?
0: Escolta, tu no t'has llevat els triangles del cotxe? Els continues duent?
2: Sí.
0: Pues duros. Però tu tens que complir, segons a la banda que estigues de la raia, una cosa o l'altra. La V16 és absolutament legal en tota Europa. Ningú problema. Però, en qualsevol cas, que no te passi res i que no tingues que utilitzar, podries utilitzar a l'altra banda de la ratlla els triangles. Però una cosa te vaig a dir, ja que me preguntes. No col·loco los triángulos si no soy un obstáculo en la calzada. És a dir, si tens un problema, si se punxa el cotxe, si te mareixes, si el gos té que pixar, trau-lo de la calçada, trau-lo de l'arsen, i aleshores no tens que ficar ni lo uno ni lo otro. O sigui, és dir, és si eres un obstacle. Si no eres un obstacle, no fiques.
2: No fa falta. Vale.
0: Que és que hi ha molta gent que veus que el cotxe està fora del tot i està ahí el uno, el otro, i tot col·locat. No. Intentem, o sigui, això és per a casos extrems en el que el vehicle ha quedat immobilitzat d'una manera imprevista i és objecte de tropeçar en ell. Sí, no entropesem.
1: Bueno.
2: Pues ja està, dubte solucionat. Ja tinc clar
0: que faci.
2: Ja,
1: i els que es pensen que no els fa falta la baliza, per molt absurda que parega, que sàpiguen que tenen que portar-la.
2: Però encara estem en període de...
0: No, des de
1: gràcia,
0: gener de 2026...
2: Però no era període de gràcia.
0: És obligat de gràcia. Mira, la més graciosa jo i me'n vaig a mateixa.
1: De gràcia divina.
0: No, que mira, que graciós.
1: En fi, bueno,
0: Mari
1: Carmen...
0: I que no te'n vagis en moto a partir d'octubre, que entonces ja parlarem.
1: Ja. Bueno, si voleu preguntar-li alguna cosa també, aprofiteu.
3: Mari Carmen.
0: Apunta en bombardeo.
3: Sí. Mari Carmen, ¿y podemos poner los triángulos y la baliza?
0: ¿Por qué no?
2: ¿Pero para qué?
3: Ah, vale. Claro. Pero que no te van a multar por poner las cosas, ¿no?
1: Y si en lloc d'eixiren el chaleco, eixes en pilotes, para quitar més l'atenció, també. No te diré, no?
3: Si se trata de que nos vean...
0: Pero en chaleco.
1: Pero en boles, pero en el chaleco.
3: No, si se trata de que nos vean, pues cuanto más...
0: Mira, d'un mocaor, Edwin, la chica...
1: Ella sí, ella porta un mocaor de chaleco.
3: A mí me van a ver, ¿no? Aquí con... No te falta ni que ponga triángulo con este fosforito.
0: Que estén siempre parlant de la baliza y no s'oblideu que al final lo que tenim que posar sí o sí en per tot arreu, són les llums d'emergència.
1: Yeah.
0: I en eixes...
1: Però si la gent no es posa per girar un lloc o un altre, va posar-les...
3: Que realment el que se ve són les luces d'emergència i no se ve la baliza. La baliza no se ve.
0: La baliza està posicionant-te com un obstacle para que Protecció Civil te localice i envie a quien corresponda para auxiliar.
1: Sí, perquè en visibilitat dona igual que poses. Un xupa-xup que la baliza.
0: Però sí que és de veres que teix, inclús, supose que duràs la tableta en el Maps i ahí està fenomenal que te diga a 200 metres obstacle.
1: Perdona, estàs parlant en un modern, que el penses tu. Esto s'ho porten pues tot ja, però de sèrie, de més.
0: Ja
1: que tingues un bon estiu, val, profe?
0: Es vegem ara a tornar i passaré llista.
1: Clar que sí. Vinga, adeu. Ara, una de Anna Mena, clar. Són les 13:55 i concluïm el nostre programa.

0: Programa així perquè anem a començar el repàs de les nostres ofertes d'oci precisament en Castelló, Margomi.
1: Sí, perquè Burguiana vuelve a convertirse este fin de semana en la capital de la música con una nueva edición del Arenal Sound. Durante 4 días se esperan alrededor de 300.000 asistentes y más de un centenar de artistas que pasarán por sus escenarios. Nombres como Mike Towers, Ana Mena, María Becerra, Dimitri Vegas, Omar Montes o Juan Magán.
0: I, a més, també podem pegar una miraeta, entre altres coses, a Peñíscola, si voleu.
1: Sí, continua el Festival Internacional de Música Antigua i Barroca con conciertos en el Castillo del Papaluna i el Palacio de Congrés.
0: I a Alacant, perquè torna a vestir-se d'ambient andalusí, no?
2: Efectivament, ho fa d'ambient andalusí festiu amb l'arribada d'un soc àrab que promet convertir-se en una de les cites més cridaneres d'est estiu. Durant 5 dies, el Passeig del Postiguet reunirà llocs d'artesania, gastronomia i propostes culturals en un enclavament privilegiat a escassos metres de la mar i amb el so de les festes dels moros i cristians ja en l'horitzó. Però en realitat, Sergi, jo el que vull és que escoltes això.
3: Xicones, agarreu-se.
2: És Sandra Monfort, perquè si l'estiu de la Marina Alta tinguera banda sonora segurament s'assemblaria molt al que sonarà esta nit a Gata de Gorgos, que se celebra el Festigata 2026. Serà a partir de les 11 de la nit amb un cartell de quilòmetre zero i molta personalitat. Sandra Monfort, aquí ja estem escoltant, Romàntic Dimoni i DJ Cabra Fotuda. Enguany se celebra el recinte del Seip Santíssim Crist.
0: M'ha agradat molt allò de xicones, agarreu-se. Bueno, i per últim ja, què més tenim?
4: Així a València tenim el concert, un dels concerts més cridaners de l'estiu, Yandel Sinfónico, que no sabia jo que Yandel i Sinfónico podien estar en la mateixa paraula, però pues resulta que sí. És un show molt especial en el que este artista va interpretar, o millor dit, a reinterpretar els grans èxits de la seva carrera acompanyat per una orquestra formada per desenes de músics.
0: I acabem en la Filmoteca d'Estiu, que comença avui precisament, i en una producció de la que hem parlat precisament
1: sí,
0: en este programa i en esta
1: Cine
0: casa.
1: Cine de verano de l'Instituto Valenciano de Cultura con proyecciones al aire libre durante todo agosto. Así que hay que elegir película y cine a la fresca.
0: Molt bé, doncs mos quedem en això. Sí, i en lo que sona de fons, encara que és un poquet random, mos anem a quedar. També mos quedem, tu i jo mos quedem, veritat, Marineta?
2: Tu i jo mos quedem.
0: Sí, bueno, i tu també, no, Margomit? Sí, lo que passa que la criatura sí mos...
2: Sempre hagut privilegiat.
0: Estic pensant-me-ho encara, tinc temps per a pensar-me-ho fins que acabe la jornada laboral.
4: Mira, tens 1 minut i 15 segons.
0: No, no.
4: No, no, per revocar-lo tens que fer una antena.
0: La vida...
1: Cuenta atrás.
4: En antena, valent.
1: Ahí tienes el botón, ahí tienes el botón.
0: Como si fuera
1: botón
0: Trump,
1: rojo.
0: ¿No?
1: Botón rojo. David se queda sin vacaciones.
0: Sí, sí, sí. Uy, si dependiera de un botón, qué interesante sería eso, ¿no?
2: Que perillós. Mira, que ja més que interessant, perillós.
0: Sí que és de veres. Bueno, va, encara que el tirarem en falta, el deixarem que te'n vagis de vacances. Oh,
1: I jo a más de uno apretaria el botón para que no se fuera de vacaciones, en general.
0: Estaria bé que n'hi hagueren botons per la gent i que quan els apretares
1: sí,
0: es queden disparats com si foren
2: ai,
0: un coet cap amunt.
2: Ai, com els dibuixos animats.
0: No? Exacte. Sí, és l'únic que despegaren. Sí. En fi, personetes, ens vegem el dilluns. Tu no, que te'n vas de vacances. Però a la resta, bon estiu, que estigueu ahí escoltant, Mati Freitas, a tu també. A partir de les 9:30 mos trobarem, ja serà de ple, en el mes d'agost, veurem què ens porta este episodi de calor, que suposadament acaba el diumenge, encara que les temperatures seran les que seran. Ara arriben els esports. Cuideu-vos, bon cap de setmana, adeu.

0: Esports a punt.
1: Són les dues, ja hem pogut veure Carlos Espía amb la camiseta d'entrenament del Real Madrid. Este matí el jugador ha entrenat a Valdebebas i s'ha posat a les ordres de José Mourinho. Demà podria jugar ja el seu primer partit com a jugador del Real Madrid. Tot després d'una renegociació rellamp en què el club blanc s'ha fet amb els servicis del jugador per als pròxims 5 anys. Aprofundirem en com va ser aquesta negociació i posarem com està vivint-se a Tavernes de la Valldigna, un tast.
2: Bueno, para hablar de res més. Tot Instagram, tot el poble...
3: És una alegria molt gran per a este poble, que estima molt a este club, i sempre que ha pogut ha vingut a veure tots els equips de la base.
4: De Tavernes, que si m'hi hagi el Madrid, el millor club del món.

0: Una alegria, un orgull per a nosaltres.
1: I és un xiquet que estudia i viu pel futbol.
2: Ahir se'm va anar a agitar-se tard i avui a les 8 a entrenar, ja a començar i demà a jugar.
3: Uns diners que li venen molt bé a les

0: privatització del Mundial, però en tenim molt més. Analitzem la final del Cotifan, novetats per a la pròxima edició. Tindrem amb nosaltres les llegendes del marató espanyol Abel Antoni Martín Fiz i coneixerem els motius del comiat del mitjer Jesús de Silla del circuit professional. Amb Sofia Álvarez al control tècnic i Eva Casanya al micro i en nom de tota la redacció fem uns consells i arrenquem.
1: Esports a punt.
2: Hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
8: Som A Punt.
1: Esports a punt.
0: Anit esclatava la notícia bomba de l'estiu, la que estàvem esperant, la que posa punt i final al fulletó d'un traspàs que estava cantat. Finalment ha sigut el Madrid qui s'emporta Carlos Espí. Ho anunciaven del fitxatge del davanter de Tavernes de la Valldigna vora les 10. I este matí ja ha anat el davanter a Valdebebas i ha treballat a les ordres de Mourinho. Quan semblava que Espí posaria rumba a la Premier, arribava in extremis en l'interès del club de Florentino. Pagarà al Llevant 25 milions d'euros, equivalent a la clàusula de rescissió. És un acord satisfactori per als d'Oriols, que fan bona caixa, però que perden a la seva estrella golejadora. El que hem pogut saber fins ara és que ahir ja va passar pel reconeixement mèdic, va signar al Bernabéu i que el seu sou estarà al voltant de 3,6 milions d'euros. De moment ha entrat ja en aquesta primera convocatòria per al partit que té l'equip demà, un amistós, el primer a porta oberta, que es jugarà a Àustria contra la Fiorentina demà a les 6 de la vesprada. I és que té moltes paperetes per a jugar perquè Mourinho té 9 absències encara per el Mundial. Huisen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andy Lunin, Gonzalo García, Mastantuono i Raúl Asensio. De moment, este matí el que hem fet ha sigut passar-nos pel poble de Tavernes, que ho ha viscut d'una manera molt especial. Des de primera hora han anat als quioscos per a fer-se amb exemplars dels diaris esportius. El tio d'Espí ha tingut sort, el tio, un dels tios, Alba, perquè ha arribat a poder comprar l'últim. I ho guardaran tots com una joia, perquè tindre un jugador de la terreta no, en un equip tan important com el Real Madrid no és poca cosa. Així hem sentit el poble este matí.
9: Bueno, para hablar de res més. Tot Instagram, tot el poble... És una locura, de veritat.
10: He pogut parar poc perquè ara tindré el mòbil petat. És que ahir se'm van agitar-se tard i avui a les 8 a entrenar. Ja a començar i demà a jugar.
11: És pues una alegria molt gran per a este poble. De fet, Carlos és un xaval molt pròxim a si, que estima molt este club i sempre que ha pogut ha vingut a veure tots els equips de la base. Inclús en la promoció, el Tavernes i en la Copa sempre ha estat. El Tavernes sempre que l'ha necessitat ha estat ahí, per tant, és una alegria per a tots nosaltres.
12: Decir Tavernes que si m'hi ha el Madrid el millor club del món. Una alegria i un orgull per a Moratos, perquè és un xiquet que s'ho mereix, a veure si té una miqueta de sort.
13: Este xiquet pot donar molt més de lo que... És un xiquet que estudia i viu pel futbol.
0: I un vell que coneix molt bé la família, també el jugador, i que segueix l'actualitat del Llevant del dia a dia, està amb nosaltres el meu company Xavi Alberola. Xavi, bona vesprada.
14: Bona vesprada.
0: Què es comenta pel poble? Quin ambient hi havia al carrer?
6: Pues és el tema de conversar. Tots aquest matí, de bon matí ja estan en el mòbil, si anaves al mercat, si anaves a comprar pa, si anaves al camp de futbol,

0: i pillaves a la gent almorzant, allà on anares, el tema de conversa, Carlos Despí, perquè mos ha pillat a tots un poc per sorpresa, no? Perquè primer es comentava que si la Premier, que si Itàlia, que si després el Villarreal, i el Real Madrid ho ha fet ràpid, diners en mà, pim-pam-pum, els ha posat damunt, i crec que s'ha emportat l'alegria de la seva vida, Carlos. Jo he coincidit esta matí amb son tio que estava comprant els diaris per a... Sí. Per a tindre's de record i no reconeixer, diu, home, nosaltres mos esperàvem este contracte ara. Esperàvem que haurà anat a un club que haurà potser una espècie de trampolí, que ja haurà acabat de créixer, perquè ara acaba de fer 21 anys, i el contracte va haver-lo pillat en 24 o 25 anys, però bueno, s'ha presentat a Xina pues, a aprofitar les ocasions. S'ho mereix perquè és una persona superhumil, com és la seva família. Arribat a primera divisió no s'ha tornat boig, perquè normalment si un futbolista no està ben assessorat, el primer que fa quan arriba a primera divisió, ah, doncs jo vull dur un Porsche com porta este o un Ferrari, i ara m'ompli la cara de tatuatges i tot això i vas pel mal camí. I ja. Carlos és tot el contrari. Continua sent el xiquet humil, que compartia pis d'estudiant en València, que està estudiant com es diu?
1: Ciències de l'educació física i l'esport.
0: I que va vindre enguany, en dimecres, al Drinker de Guadassuar, perquè tenen una assignatura obligatòria, que és pilota valenciana, i es donen 7 o 8 fulls que tenen que plenar.
1: L'ajudares tu.
0: I va vindre el Trinque de Guadassuar, li vaig ajudar a fer el treball, dic, vine i el presentaré a torner, li donava a ell vergonya que li presentaré a torner, diu, no, a veure si molesta m'ha dit, no, dic, si pa un pilotari és un plaer que vinguin futbolistes com tu o si vera el de l'Alavés.
1: Molt bé, coneguent-lo així de prou com el tens, com ha rebut ell anar al Real Madrid, quines sensacions creu que tens, i el poble, perquè el poble se li veu molt content de que vagi...
0: Sí, no, clar, és que, a veure, sí que sabés que tinc futbolistes quasi sempre en primera divisió, van a començar en Quiles, que ja en 9 anys el van dur per seguir tot el Sabadell, que van baixar a Granada, han tingut els germans Ferrando, després d'així Ximon Guís, també hi ha un futbolista que diuen Jaume Grau, que ha passat per l'escola del Madrid i ara està en Xina. Però el poble és motiu d'orgull i de satisfacció, perquè és com un poquet situar a Tavernes en el mapa. I en ell és que ni son tio puc parlar amb ell ni els amics pràcticament. Ha sigut tot tan ràpid que es van dir ahir, agarro el cotxe i amunt cap a Madrid, que demà ja tens que passar les proves mèdiques i afirmar-les.
1: Molt bé. I creus que es quedarà a les ordres de Mou? Perquè sembla que sí que podria jugar ja demà mateix, almenys perquè sí que se l'emporta i podria provar-lo, perquè té moltes baixes per el Mundial, però sí, creus que conforme el veig se'l queda o el cedirà finalment?
0: No, jo crec, conforme tinc entès, és petició expressa de Mourinho. Home, no va llevar-li la titularitat a Mbappé ni res, clar. Però tu saps que Carlos és un jugador que els pocs minuts que li has donat els ha aprofitat. I els gols que ha marcat, jo a lo que li dono molt mèrit en el Llevant és que esos 11 gols són en 12 o 13 titularitats només. I d'esos 11 gols no n'he fet cap de penal, que és un molt tonte, perquè tu dius, Oyarzabal, té bon registre, sí, però Oyarzabal n'he fa molts de penal. I Carlos ha fet tots de jugar o de cap. Té potencial per davant, perquè té 21 anys, té el cap ben amoblat, té condicions físiques... I té gol, que el gol no s'entrena. El gol
1: això n'hi ha que tindre.
0: Es compra. Sí.
1: I per al
0: mar. Té una virtut, que sap on acaba la jugada. Entonces, tindre esa virtut de saber on acaba la jugada, perquè ahir no el veuràs fer un regat així sorprendent o driblar. Ell és que sap on va acabar la jugada i està en el lloc adequat i en el moment oportú.
1: Molt bé, Xavi. Per al Llevant també un respir, estos 25 milions.
0: Clar. Tu saps, en el deute que n'hi ha, si eren 160 milions, el que es va comentar, soles per a pagar interessos te sembla una fortuna. Entonces, una forma de fer sostenible el club és vendre. Estàs obligat a vendre perquè estàs molt limitat pel fair play financer i has d'anar a morir pues, això, a les sessions, a veure si pots anar a equips de primera divisió que tinguin algun bon futbolista i repetir, pues, no sé, un cas. Jo sempre poso el cas de Vainal del Villarreal, que el van cedir al Girona i allí va explotar i quan va tornar pues, ja vas veure el que va fer i on ha acabat.
1: Doncs li desitgem tota la sort del món a Carlos Espí.
0: Jo crec que sí, que se la mereix i tots pues, el seguirem. N'hi ha molta gent
1: clar
0: que no és del Madrid, però bueno, tu el que vols és el bé del jugador i ja el dic que el jugador en el poble es porta de meravella i, sí. I és, a dir, que és una persona supernormal, perquè el dia que van anar a jugar contra el Rayo, que jugaven en dilluns, me'l tropeixo pel poble en divendres i dic, què fas? Diu, no, vaig a sopar a Ca l'Abuela. O sigui, un altre futbolista de primera divisió estaria en un núvol i ell continua fent lo de sempre. Els estudis no s'ha abandonat i fins i tot quan ja estava en el Llevant encara va acabar els estudis de música que estava fent, toca l'oboe, que és...
1: Fa de tot este xic, Xavi, sí, però sí, no sí, poden sí, repassar-ho sí, tot, que se me'n va el programa.
0: Va, doncs molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per la teva aportació.
0: Un abraç, Eva.
1: De primera mà, ha sigut molt valuós. Gràcies.
0: Vale, un beset, adéu.
1: Ja tot això, el Llevant ha entrenat amb uns minuts oberts als mitjans perquè demà té un nou amistós i allí està Marc Romero. Marc, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Eva. Sí, allí hem estat, un entrenament sense massa novetats, sense lesionats. Això sí, ara els jugadors del planter ja abandonen la dinàmica del primer equip per a entrenar-se en el segon equip. Han vist a Sotelo, a Requena, a tots els nous jugadors, ara ja sense Carlos Espí, tenen que anar preparant ja no sols la temporada, sinó la pretemporada, perquè juguen demà davant de l'Albacete, també allí a Bunyol, a les 10 del matí.
1: Molt bé, doncs gràcies.
2: A
1: després
2: tu,
1: parlem. I este matí l'Elche ha empatat a 2 contra el Córdoba en un doblet del jove Umaru. La sensació de la pretemporada franja verda, 9 empat per Asdanselmi en el quart amistós que s'ha disputat a Oliva. David Vega ho ha seguit des d'Alacant. David, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Eva. Sí, amb l'inici de la Lliga ja en l'horitzó, el tècnic Martín Anselmi ha apostat per un 11 replet de titulars, amb debut de Ferniño inclòs, i també han reaparegut ja Afem Gruber i Buba Sangaré, que han tornat de les seus compromisos internacionals. Però el partit no ha començat com desitjava l'Elx. En el minut 7, el Córdoba s'avançava amb una després d'una errada defensiva a la dreta d'un córner i Andan controlava el segon pal i no perdonava el 0-1. Als pocs minuts, Carracedo ha aprofitat la defensa molt avançada de l'Elx per a quedar-se sol i batre sense problemes a Iturbe. Els franjaverds, amb 0-2, s'han vist superats per la intensitat del Córdoba i sols Cepeda ha sigut capaç de crear perill. Iturbe, el millor de la primera part, ha evitat una golejada major a mas del descans i ahir ha sigut quan Anselmi ha refrescat l'equip i ha donat entrada al que seria el gran protagonista del partit, Umaru Konaré, que sols ha necessitat 3 minuts per a retallar distàncies. El davanter del filial ha aprofitat la centrada precisa d'altre canterà com Ali Houari per a ficar l'1-2. I als 2 minuts, el mateix Umaru ha tornat a ser decisiu. Ell sol s'ha fabricat l'empat, furta el baló, es desfà del defensa amb un barret i defineix amb tranquil·litat com un autèntic golejador. L'escoltem.
4: Yo todos los partidos que salgo, para mí estar aquí ya es un premio, así que doy el mil por mil, salgo a lucharlas todas, a pelearlas todas.
3: El potent davanter centre de Monforte del Cid està cridant amb força a la porta del primer equip d'Anselmi. Suma ja 4 gols en esta pretemporada.
4: Estoy viviendo un sueño. Es una barbaridad, no eres consciente. Todo lo que me necesiten y poder ayudar, yo encantado. Al final es un sueño, ¿no?, jugar en primera división.
3: Amb el 2-2 final, l'Elche ha acabat amb bones sensacions, un partit que se li havia complicat al principi. La pretemporada per als franjaverds no para i el dilluns començaran també una estada de preparació al Gorfa.
1: Gràcies, David.
3: Moltes gràcies.
1: I el Castelló ha perdut per 0-3 l'amistós disputat este matí contra l'Alavés. És la primera derrota d'esta pretemporada per als de Pablo Hernández, que han jugat en possessió, però una miqueta espessos, mentre els bascos han demostrat la diferència de categoria i han aprofitat bé les errades dels orelluts. Boye ha encarrilat el duel amb un doblet en la primera part i Mariano en la segona ha sentenciat el resultat. I demà serà el torn del València per a entrar de nou en acció. A les 7:30 s'enfronta a l'Stock City de la Championship i podran veure-ho per la nostra tele. Samuel Borja està seguint l'última hora de l'equip València. Samu, bona vesprada.
5: Bona vesprada, sí. Demà a les 7:30 jo crec que és un partit per a veure perquè puja el llistó. Puja l'exigència per al València perquè este Stoke City s'ha gastat 25 milions d'euros ja en el mercat en fitxatges. Parlem d'un equip de segona anglesa que va estar 10 temporades això sí en la Premier, ara porta ja quasi 8 temporades realment ja en la Championship, però que enguany sí que ha fet ixe esforç econòmic per a tractar de tornar a la màxima competició. Ve de guanyar l'Everton per 1-0. Els highlights d'aquest partit són per a veure.
1: Sí, els han vist este matí.
5: I per a assustar-se un poc per als valencianistes, perquè té molta qualitat en la part capdavantera, este Stoke City. Molts bons jugadors per banda, molt de colpeix de baló des de la zona frontal de l'àrea, o sigui que demà és un partit per a que els porters del València siguen exigits i veure si donen el nivell, no? Dimitrievski, que ja està totalment integrat en els entrenaments a Anglaterra, igual que Pepelu, s'han incorporat els dos, però si parlem del porter, a veure si Dimitrievski té minuts i comença ja a agafar aquest to necessari, no? per afrontar la Lliga. I d'altra banda, Vicent Abril, que és el que està jugant habitualment en la pretemporada, si també se pot reivindicar davant un equip que li va a exigir. Escoltem un dels rivals, Graham, jugador d'este Stoke City, que diu sobre el partit de demà.
6: No sé què esperar del València. Els analitzarem estos dies i tinc moltes ganes de jugar contra ells. És un rival diferent. Veurem què passa.
5: Demà a les 7:30, que no se perga ningú la televisió d'Apunt en Directe, i se partit entre el Stoke City, allí a Anglaterra, contra el València de Corberà.
1: Pendent d'ells estarem. Gràcies, Amo.
5: Fins ara.
1: I el Villarreal prepara la final de la Como Cup de demà, que disputaran contra el Lens francès. Marc Romero.
7: A les 8, després de guanyar ahir a Lula per 3-0 amb dos gols de Ayoce i uno de Cardona, i després de derrotar també al Como, l'anfitrió, als penals, després d'un empat a 1 amb gol de Moleiro. El més destacat de la pretemporada grogueta fins ara són els canterans i les novetats tàctiques, la presència de Diata i Macià, que estan casant molt bé amb el nou xoc posicional d'Iñigo Pérez, més propositiu que el de Marcelino, i que introduïix variacions a l'esquema com el paper dels laterals. Estem veient, per exemple, a Carlos Romero xafar els carrils centrals. Bones sensacions també de Ayoce i Gerard, dos jugadors molt més match físicament per les lesions la passada campanya. El rival de la final, el Lens, final després de batar a punts amb el Famalicão portuguès i el Crystal Palace de la Premier, i avançar per la diferència de gols. Van ser segons l'any passat a França, sols 6 punts del Paris Saint-Germain. La trabada del Villarreal continua atenta al mercat. S'espera almenys l'arribada d'un porter veterà amb un rol secundari i la incorporació d'un altre mig centre per donar-li profunditat a l'equip.
1: Molt bé. I el Deportivo Eldense té demà també prova. L'equip sabater li queden 3 partits de pretemporada i el primer serà contra el Real Murcia, a les 7 de la vesprada, al Pinatar Arena. El Marroc s'ha fet amb el títol d'esta 42 edició del Cotiz, que ahir baixa el teló, i ha sigut 10 dies on les promeses del futbol mundial s'enfronten a l'Alcúdia en un torneig referent que centra les mirades de molts equips. Els lleons de l'Atlas han alçat el tercer títol en un duel contra Mauritània, que representava la primera final africana del torneig. Es posaren molt pronte per davant els mauritans en gol del Hafet. Els dos equips lluitaren de valent, entregant-se al màxim després en cada jugada. En la represa, Raji va rebre un penal que convertia ell mateix igualant el marcador. Això feu reviscolar els de Ludovic Batelli, que dominaren la segona part, però sense que els mauritans es rendiren. En el 78 de nou, Regi feu un xut imparable per a Hamedi, fent alçar-se part de la graderia. Mauritània lluita fins al final, però el marcador ja no es va moure. El Marroc alça el tercer títol 29 anys després. En dones, l'Elx i l'Ontinyent empataren a 2 en la final que es va resoldre als penals en favor de l'equip Franja Verd. Fem balanç d'esta edició del torneig amb el seu president, Eliseu Gómez. Eliseu, bona vesprada.
8: Sí, bona vesprada.
1: Han arribat a la final masculina d'esta edició dos combinats que són habituals al torneig. Amb 10 participacions cadascun i amb un xoc molt físic han liderat els grups. Amb estils diferents, però el Marroc, amb més tocs i els mauritans més verticals, han jugat una final que ha sigut molt atractiva. Com l'heu viscuda?
8: Al final s'han posat les dues seleccions que teníem, Mauritània en semifinals contra el Llevant en l'apretadíssima tanda de penals, i la marroquí pues, tal vegada de menys a més pues, ha anat durant tot el torneig i ha acabat sent tal vegada la millor selecció que havia ahir i el millor equip.
1: I els equips valencians, ho parlaves tu, perquè el Marroc acaba superant el València en la semi, Mauritània al Llevant també han jugat molt bé este torneig, els filials.
8: És de sempre això, el Llevant ha participat diverses vegades i ha guanyat una vegada el torneig. El València l'ha guanyat, el que més vegades l'ha guanyat, 5 o 6 vegades, però és que ha participat sempre. I la veritat és que sempre compleixen, sempre queden bé. L'any passat jugaren la final, enguany s'han quedat a les portes, funcionen de meravella i en quant a això i el que arrasen de públic, jo penso que són necessaris per al futur.
1: I en dones, l'Elx i l'Ontinyent, que també jugaren un partit intens empatant a 2 que es va haver de resoldre als penals. Com s'ha viscut amb l'afició?
8: El futbol femení està en alça. Tenim equips de tota la comarca i de tot el país que estan avançant molt, que gent molt jove però d'una qualitat tremenda i que al final han tingut el seu públic apoyant a totes aquestes xavales que jo penso que van a ser moltes d'elles grans jugadores de futbol. Nosaltres anem a ficar el graner d'arena l'any que ve perquè s'internacionalitzi i pegui un passet endavant.
1: Molt bé, quedem amb missa exclusiva. Han sigut 10 dies amb moltíssims partits concentrats i el prestigi del torneig que continua creixent. Cada vegada teniu més equips interessants en participar. Com valorem quan acaba aquesta experiència?
8: Tots ells volen tornar, la veritat és que no pot ser, finalistes,

0: estan convidats, però sí que tinc que dir-vos que l'any que ve anem a pujar el llistó dos passeigs endavant. Anem a tindre com a mínim a 5 o 6 seleccions nacionals. Seran de renom. Bueno, vosaltres ja t'he dit que convidem a Marroc i Mauritània, i com estan molt contents, doncs igual tornen, però els que els acompanyen van a fer carrosseu molt difícil.
1: Sí.
0: La idea és de fer del 26 fins al 30, que farem el Mundial aquí en Espanya, fer d'alguna manera el Mundial nostre cada any, i com seran ixe les tres nacions, Portugal, Espanya i Marroc, que faran el Mundial, doncs anem a assimilar cada any, així en el Cotif de l'Alcúdia, fer el Cotif del poble, que li diguem nosaltres, el Cotif de la gent de peu, el Cotif del futbol jove, i que vaig un poc enrailat a lo que va ser el Mundial.
1: Molt interessant, aquesta idea i aquest projecte que teniu. A més, és que aquesta edició està molt pròxima al Mundial i precisament dos dels entrenadors i 8 jugadors d'aquesta final de la Copa del Món ja havien sigut protagonistes al Cotif, alguns fins i tot una dècada abans.
0: Mira, al Cotif s'agafen molt d'interès, tots volen vindre, volen participar, saben els jugadors que és una catapulta per a ell. Primer va ser el Vicente del Bosque, el que encara és el nostre ambaixador del Cotif, el president d'honor. Ell és el que va iniciar tot això. Després, el discípul que era Luis de la Fuente, que guanyà dos anys el torneig de l'Alcúdia, i Lionel Scaloni un any, i aquest any el va servir per catapultar-se a la selecció albiceleste. Tots aquests entrenadors, aquests seleccionadors, aquests jugadors que tu has dit abans, tenen gent Cotí, i la veritat és que això ens congratula. Pensem que estem fent les coses mitjanament bé, i d'alguna manera pues, tots tenen ganes de vindre, perquè saben que això és per a ells el seu escaparate. Lionel Scaloni l'altre dia en una entrevista comentava amb l'Alcúdia comenzó todo. O sea, que ells ho tenen clar, que és el que ha passat en la seva vida, no? La il·lusió del Cotif de seguir demostrant que valguem per a obrir portes a noves estrelles.
1: Consolidar-se com un referent que és el que és una vegada més. Gràcies per aquestes exclusives dels projectes per a la pròxima edició i les pròximes, Eliseu.
0: Les gràcies les donem vosaltres a les mitjans de comunicació, que són necessaris perquè el Cotif no pare. I la veritat és que vosaltres sou capdavanters i mereixeu que vos aprengam com mereixeu.
1: Gràcies, adeu.
0: Molt bé, vale.
1: I l'enfrontament entre Jan Infantino i Alexander Zeferin és total. Ahir de vesprada, la UEFA es va reunir d'urgència i anunciar que boicotejarà totes les competicions de la FIFA, Paula Alfonso.
2: Sí, perquè les 55 federacions que componen l'organisme europeu van decidir que no participaran en esdeveniments de la FIFA mentre no es retira la proposta de privatitzar els mundials. Ara se li han sumat les confederacions africana i asiàtica. Les crítiques a Infantino han sigut tantes estos dies que el president ha hagut d'eixir al pas i matisar la proposta. Ara, segons diu, només és una idea per a debatre.
3: En estos moments és una oferta, part d'un procés democràtic de consulta. És una oportunitat, però no és una obligació.
4: It is an opportunity, but not an obligation.
3: Enfortir la part comercial del futbol és el següent pas natural de la nostra evolució.
2: El boicot de l'Associació dels Clubs de Futbol Europeus trastoca els plans d'Infantino i sacseja el futbol internacional. El pròxim Mundial de Futbol Femení i el Mundial 2030 que organitza Espanya amb Portugal i el Marroc són algunes de les competicions que es podrien veure afectades. I ha fet gir que ha dimitit el principal assessor d'Infantino.
1: I fem una ullada ara al mercat, Paula.
2: El Rayo Vallecano està en una situació molt complexa, ja que el conjunt de Vallecas, que en estos moments no té estadi, ja que la Comunitat de Madrid li ha llevat la concessió de l'estadi. A més, alguns jugadors amb contractes podrien anar-se'n les setmanes que queden. I la direcció esportiva encara no ha realitzat cap fitxatge, més enllà de renovar a peces que acaben contracte. Per altra banda, el Tottenham està disposat a estudiar l'eixida de Cristian Romero. L'argentí figura en el radar de diversos equips, de la talla del Futbol Club Barcelona, l'Atlètic del Madrid i l'Inter de Milà. I el Bayer Leverkusen última l'eixida de Abdoulaye Faye, amb destinació a la Lliga. Segons confirma el periodista Mateo Moreto, el senegalès es troba molt prop d'unir-se en les files del Celta de Vigo, mitjançant una sessió amb opció de compra per a la temporada 2026-2027.
1: I el món del futbol acomiada aquest divendres a un dels millors defenses de la seva història, Franchino Baresi, conegut popularment com Franco Baresi, ha mort a 66 anys. L'èter capità del Milan ha comunicat avui a primera hora la seva mort i el club recorda que la seva integritat quedarà gravada per sempre a l'ADN del club i la seva icònica camiseta amb el número 6. Anem al poliesportiu.

0: Este migdia s'ha fet la presentació d'una mítica prova de la Comunitat Valenciana. Es tracta de la 38a edició de la pujada al Santuari de Novelda, enmig de les festes de la localitat del Vinalopó Mitjà. Una carrera de 12 quilòmetres que tindrà lloc demà 1 d'agost, mesclant atletisme i paisatge, que està molt arrelada en la cultura popular. Fa dies que s'esgotaren els 100 dorsals amb 300 esportistes locals i en esta edició, que eixirà de la nova fàbrica del patrocinador, l'empresa d'espècies Carmencita. El 80% dels corredors participants són homes de 6 nacionalitats, com França, Països Baixos, Suècia, Luxemburg i el Marroc, a banda dels espanyols de totes les províncies. Centres representants alacantins, murcians i madrilenys els més nombrosos. Esta edició serà molt especial perquè ha aconseguit reunir tres llegendes de l'atletisme dels anys 90. Els sonaran Fermín Cacho, Abel Antón i Martín Fiz. Nosaltres fa unes setmanes tinguérem el luxe d'entrevistar Fermín Cacho durant una estada a València. Ens comentà que anava recuperant-se del seu problema de salut i havia començat a fer bicicleta perquè no el deixaven córrer. Este matí ha comentat que els dos primers quilòmetres de la prova sí que es farà amb els seus amics. La carrera en completa, les dues llegendes de la Marató d'Espanya, el primer atleta masculí que va aconseguir dos mundials consecutius amb un europeu de pel mig, Antón, i Fiz, campió i subcampió mundial, campió europeu i diploma olímpic, que els tenim amb nosaltres. Abel Antón i Martín Fiz, bona vesprada, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, aquí desde Novelda.
0: Abel, qué momento tan único, sí. que tres grandes atletas que estáis en la memoria de los amantes del deporte hayáis podido reencontraros 30 años después. ¿Cómo ha sido este encuentro?
2: Para nosotros es una gran ilusión volvernos a encontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Tanto Fermín Cacho como Martín Fiz como yo marcamos una época a finales de los años 90. Y yo creo que realmente, poder estar aquí en Novelda y poder correr esta carrera nos hace mucha ilusión, ¿no?, a los tres.
0: Martín, después de todos los éxitos, seguís vinculados al atletismo, siendo referentes para muchos atletas. Los participantes de esta carrera vivirán un lujo de poder hacerla con vosotros. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente?
1: Los más de 1.000 participantes que se van a congregar este fin de semana en este evento, pues nos van a pedir autógrafos, vamos a estar con ellos, vamos a contarles nuestras historias y que es un día muy especial porque hemos competido juntos y ahora compartimos nuestras vivencias con nuestras familias y con la gente que más nos ha seguido, que son los atletas aficionados.
0: Vamos a hablar un poco de esta subida a Novelda, son 12 kilómetros, un ascenso. Abel, ¿qué consejos les das a los participantes para que se preparen para mañana?
2: Bueno, ya se sabe que el 1 de agosto pues aquí hace calorcito, ¿no? Y entonces lo más importante es la hidratación que puedan tener los atletas para que puedan aguantar bien la carrera y no tengan pues ese problema, ¿no? Es importante hidratarse ya el día de antes, ¿no? Hoy mismo ya es un día importante de que ellos beban agua, se hidraten bien y sobre todo mañana por la mañana, ¿no? Para cuando vayan a afrontar esa carrera pues no tengan un disgusto de poder tener pues eso, esa deshidratación que les pueden crear problemas. Porque quieras o no, son 12 kilómetros, la carrera es la subida al santuario, que la gente tiene que moderarse la primera parte de la carrera porque es una subida que es bastante dura los últimos kilómetros y bueno, y luego ya cuando ya vayan bajando pueden correr un poco más y pueden acelerar un poco más si quieren hacer su marca, ¿no? Pero que empiecen poco a poco y que terminen fuerte. Es una carrera fácil, yo creo, y que tienen que más o menos regularse bastante durante el recorrido.
0: Muy bien, pues apuntamos todas estas recomendaciones y como os tenemos a vosotros aquí, queremos preguntaros, Martín, vosotros tenéis grandes marcas en el maratón con 2:08:05 y Abel 2:07:57. ¿Qué os parece que en abril el keniano Sebastián Sahwe se convirtió en el primer hombre en bajar de las 2 horas en un ritmo de 2:50? ¿Cómo lo vivisteis?
1: Me ha parecido algo inédito lo que ha hecho Sahwe, porque hace unos años yo pensaba que nunca jamás íbamos a ver a una persona, a un humano, bajar de las 2 horas. Me hicieron mucho, muy, muy feliz, pues porque lo he vivido, porque hemos visto que las nuevas innovaciones, en este caso, una buena alimentación.
2: Últimamente ha evolucionado mucho todo lo que es la alimentación, los geles, que antes los geles no existían, y lo que más ha avanzado es el tema de la zapatilla, ¿no? La zapatilla con placa de carbono, eso te hace correr más, te amortigua mucho más y además te lanza, ¿no? Y un maratón que, por ejemplo, tanto Martín como yo, que corríamos en 2:07, en 2:08, ahora con esas zapatillas, si las hubiésemos tenido en nuestro momento, podríamos haber corrido pues 3 o 4 minutos menos.
1: Todos estamos a favor de esta nueva e innovaciones tecnológicas del cazado, de la hidratación, de la alimentación, de una nueva forma de entrenar, metiendo ejercicios de fuerza. Y toda esta información que hay ahora, si lo hubiéramos tenido en los años 90, o a Baby Bikila, que corría descalzo, hubiera corrido con este tipo de zapatillas y con esta información, pues otro atleta hubiera hecho mejores marcas. Pero vamos, lo importante es que todo se vaya avanzando, que el deporte, el movimiento social llamado running, vaya evolucionando y que nosotros lo podamos ver.
0: Sí, además esto pone también muy muy en valor vuestras marcas en los 90. Y ahora, Abel, ¿cómo os mantenéis en forma? ¿Cuál es vuestra rutina? Porque si vais a correr, vais a hacer este ascenso, me has dicho que era fácil.
2: Tanto Martín como yo lo que hemos hecho es, cuando hemos terminado nuestra carrera deportiva, seguir corriendo y seguir teniendo la actividad, no con la intensidad que hacíamos cuando éramos deportes de élite, pero sí mantenerlo, ¿no? Porque yo creo, vamos, yo conozco perfectamente a Martín y somos personas que realmente nos gusta correr y nos gusta mantener la actividad y nos gusta salir todos los días a correr porque es parte de nuestra vida, ¿no? Y es realmente como nos hemos mantenido durante todos estos años. Y ahora, aunque corremos a otros ritmos, pero sí que es verdad que son ritmos bastante fuertes para que tenemos un nivel bastante decente en el que podemos participar en este momento, ¿no? Y mañana lo vamos a hacer, lo vamos a disfrutar, nos mantenemos en forma, nos mantenemos bien, que realmente es lo que nos gusta, ¿no? Porque yo creo que la salud es importante y después de un deporte de alta competición hay que tener buena salud y eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida y lo seguimos haciendo, por supuesto.
0: Y hay gente también que se lanza a la ultramaratón. ¿Lo habéis pensado?
1: El mundo de tanto de Abel como el mío es intentar fomentar más que el deporte competitivo que nos ha encantado en su día, ahora el deporte saludable sin obsesionarse. Estamos muy cómodos corriendo en este tipo de carreras de 10, 12, incluso llegando hasta la media maratón. No nos importa el puesto, no nos importa tanto esa lucha contra el cronómetro, pero sí que la gente vea, pues a gente que hemos sido campeones del mundo, pues que estamos sanos y que a lo largo de nuestra vida pues seguimos participando en eventos deportivos de manera sana.
0: Esperamos que disfrutéis mucho mañana de esa subida al santuario en Novelda. Seguro que la gente que anima, que hay mucha gente que animará en el pueblo, está encantado de veros, y los que corran con vosotros más, porque es un lujo como el nuestro haberos tenido con nosotros. Abel Antón y Martín Cid, muchísimas gracias.
2: Bueno, un abrazo, gracias. Y gracias a todos y nos vemos mañana.
0: Parlem de ciclisme, demà comença una de les cites més destacades del calendari d'aquest esport, el Tour femení, que comença a Lausanne, en Suïssa, a prop del llac Clement Paula.
3: 1.175 quilòmetres, 18.795 metres de desnivell positiu i 9 etapes separen les ciclistes de la meta que les esperarà el 9 d'agost a Niza. La cinquena edició del Tour femení serà la més extensa celebrada fins ara. En representació espanyola repeteix la ciclista Sara Marín i debutarà la jove Paula Blasi després de guanyar la Volta a Espanya 2026. Arriba a la Ronda Gala com una de les grans preferides, encara que no estava previst que la catalana participara, però els bons resultats la situen directament en la primera línia.
0: I ja tenim ara temps per a la pilota. El mitjà de Silla, Jesús Cebrià, ha decidit posar punt i final a la seva carrera com a pilotari professional d'escala i corda. Als 43 anys, posa fi a molts anys de disfrutar de les joses del trinquet, però ja veuran, és incapaç d'allunyar-se d'ells. Jesús, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Què tal?
0: Per què has pres esta decisió?
4: Pues bé, mira, la veritat és que ja físicament, pues, ja ho nota, no? La veritat és que competir a este nivell és molt difícil. Una part de mi no vol, però una altra me diu que prou, no? El meu cos ja se ressent molt quan jugué partides al nivell i la veritat és que n'hi ha que prendre decisions.
0: I en què te quedes de la teua trajectòria?
4: Pues a mi lo que me ha hecho la pilota, ¿no?
0: Sí.
4: És un molt, sobretot els valors que tenim des de xicotets, que mos inculquen les escoles. La veritat és que som una família, no? I això és el que més vaig a tirar en falta, no? Sobretot el vestuari, els companys.
0: Sí, no, fer-se les mans, esos moments.
4: Sí, molt bé. La horeta de fer-se les mans, que tardem més o menys, i la veritat és que, pues sí, tot això ho tiraré de menys, no?
0: És molt bonic que hagis triat aquests moments en lloc dels títols, perquè tens tres edicions de Lliga Professional, tres campionats de Copa Diputació. Tots aquests anys estàs vivint des de dins i ara, com tu dius, el cos demana parar. Com veus i ser relleu generacional?
4: Pues per això mateix, a pare, perquè el relleu generacional ve pegant molt fort, no? La veritat és que duen... Els xicos duen la pilota molt forta i la veritat és que ja me costava, no? Entonces jo veig ahí molt de nivell que jo crec que ja no puc estar ahí entre els millors. I la veritat és que, pues això. Una de les coses que me dice per jugar és això. Que juguen molt i que el nivell que tenia abans pues no pudo donar ara.
0: Però encara te queden algunes partides, eh? Per a gaudir sí. Esos momentes. Dinos quines seran.
4: Sí, pues mira, chue en el divendres que ve en Moixent, un trofeu. Chuaré, crec que chue en Vicent de Vinalesa contra Héctor i Rubén. I crec que alguna altra partida per a final d'agost, però que no sé encara quina és.
0: Val. I a partir de setembre, què? Perquè crec que estàs ensenyant alguna cosa.
4: Sí, estic ara de pràctiques, pues de res. Estic en la Federació de Combat Xutxe i, pues res, molt bé, molt bé. Agraït de l'oportunitat i res, estic en Pastor ara, pues això, fent partides i tant partides de professionals, també en breu pitaré partides de tota classe i poquet a poquet, pues això, anar ensenyant-me i bé, molt content.
0: Doncs Jesús, gràcies per haver-nos contat com estàs vivint aquests últims moments, que gaudisques a tope d'aquestes últimes partides abans de canviar de rol
4: molt
0: i
4: bé.
0: Seguir vinculat als trinquets, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga.
0: Adéu. I anem ara a parlar de bàsquet, perquè tenim per ací ja a Nacho Rodilla. Nacho, bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: I és que el València Bàsquet ha tret ja ese calendari d'amistosos que estàvem tots esperant. Tornaran al treball el 17 d'agost, d'ací a dues setmanes, dilluns. Faran la revisió mèdica, les proves físiques i després ja el 20 d'agost començaran el treball en pista. Després arribarà ixa finestra FIBA del 24 d'agost a l'1 de setembre, perquè encara queden alguns partits ixa classificació per al Mundial de l'any que ve i ja començaran els amistosos, ne tindran tres. El que ja anunciarem, perquè el tragué el Saragossa, el 7 de setembre contra el Casademont a Benicà i després se n'aniran a disputar el torneig en Cestarrías, que se'n van a Galícia. El dia 11 s'enfrontaran al Montbus Obradoiro i el 12 tindran o disputar tercer i quart lloc o la final contra qui guanya o perga, conforme hagin fet ells, entre el Baskonia i l'Alba de Berlín. Tot això de pretemporada, perquè ja el dia 19 comença la Supercopa, el primer torneig oficial. Com veus tu aquesta preparació, Nacho?
5: Bueno, pues es algo atípica, ¿no? De primeres, perquè que contens ixa finestra ahí al mig, la veritat és que deixa un poquetet tot que arranques, te frenes i tens que continuar perquè, evidentment, també València Bàsquet que encara ixa Supercopa el dia de 9 de setembre. I des de l'arrencada, com tu comentaves, ixe dia de 7 d'agost, pues pràcticament estàs en un meset, no? Més ixos dies intermitjos de parada pel tema de la finestra de selecció, pues bueno, un poquet algo diferent a lo habitual, però sí que te exigís començar ja en una dinàmica positiva, d'intensitat màxima, perquè el calendari és el que és, te cites ja en ixa Supercopa per arrencar en la primera opció de poder aconseguir un títol en esta pretemporada i després l'arrencada d'Eurolliga, que està marcada per a ixe tram final del mes de setembre, no? Tot molt apretat, tot molt reduïdet, i en algo no habitual, no? Com és arrencar una pretemporada i tindre per el mig ahí jugadors que se te'n puguen anar.
0: Clar, són moltes peces a encaixar noves també, la nova direcció, interioritzar moltíssimes coses en una setmaneta parada, l'altra setmaneta amistosos. Jo també ho veig molt apretat.
5: I saps què passa? Que en el que tenies abans, quan tu ja tenies tot marcat i tots els jugadors sabien el que requeria i l'entrenador era el que era i sabia molt bé a lo que volia jugar, ara tu tens que reiniciar-te, és a dir, encara que la idea la tingues clara, però tens jugadors nous, tens un poquet una confecció diferent de plantilla i tot ixe engranatge el tens que ficar en funcionament. Bueno, anem a veure, Xavi Albert té un papelón, una papeleta,
0: sí, sí.
5: No, un papelón, la veritat, perquè arrencar d'esta manera, arrencar en l'exigència que va tindre l'equip també esta segona temporada al Roig Arena, pues no va ser fàcil, però bueno, evidentment

0: La il·lusió i les ganes van estar i crec que la pretemporada té que ser ja per assentar aquestes bases, per assentar un poc la idea de Xavi Albert en pista i que puga otorgar també als que estan recint arribats un poc els galons a on requereix, perquè un Cameron Taylor, ell ja sap el que va aportar, tu ja entens quina és la seva aportació, Omar i Moore, que jo crec que a part de lo que feia la temporada passada va créixer també en aquest aspecte, no? Saco, que està en el seu paper habitual, però els nous tenen que anar acceptant el paper que li marca ahí un poquet Xavi Albert, i en esta fase d'inici de pretemporada va estar per això.
1: Jo segur que Xavi Albert moltes vacances no ha tingut, perquè encara soles, com configura ell amb el seu nou cos tècnic, tota la feina que té, ja ho veurem.
0: I conforme és ell també, és un,
1: sí, és molt
0: un entrenador molt responsable, en un nivell d'exigència molt, molt gran, i no haurà parat, i el Coco no li haurà frenat en ningú moment, no? Perquè el pensament sempre estarà ahí de tractar de veure com trau el màxim rendiment a aquesta nova plantilla.
1: Volem com li dius, esperen que li
0: és possible. Que...
1: I comencem a les 2:43 la nostra tertúlia per aprofundir una miqueta en el que és l'actualitat, i no podia ser d'una altra manera. Hem de començar amb Carlos Espí, el fitxatge rellamp per al Real Madrid. Marc Romero té algunes dades de com ha sigut aquesta negociació, perquè està parlant en diverses fonts, Marc.
2: Sí, Eva, la informació que jo he pogut obtindre me diu que l'operació s'intensificaria fa 2 o 3 dies, començaria a ser una possibilitat real i no ahir, com s'ha comentat. Ahir sí que s'intensificaria el que és el procés d'anunciament, d'oficialització. Jo crec que amb 2 objectius principals, que seria que Carlos Espí entrenara amb l'equip a les ordres de José Mourinho, per a l'altre objectiu que tenia el Madrid, oficialitzar-lo ahir, que seria que viatjara amb la resta de l'equip a Àustria per enfrontar-se a la Fiorentina en este duel de pretemporada. Les últimes informacions apunten que el salari del jugador serà d'entorn a 3 milions i mig d'euros, que seria unes 10 vegades més que el que cobrava el Levante Unió Esportiva. I este matí hem pogut sentir a Rodas, que pensant no confirma que l'operació és que tanca per la clàusula del jugador, o sigui que podria ser una possible venda, cosa a la que hauria que estar atent, perquè si així ha sigut, pues poguera ser que el Levante s'haguera guardat uns drets de futura revenda o alguns drets del jugador que podrien repercutir econòmicament al club en un futur. Encara així, ha dit Héctor Rodas que el fair play va seguir sent molt baix. No sabem si encara el més baix de la competició, com va dir el propi Rodas fa un parell de setmanes o tres. Jo de forma haurà que estar atents al mercat ara del Levante, que tindrà que buscar per lo menys un davanter per a substituir a Carlos Espí.
1: Anem a PAMS, anem a valorar primer aquesta operació i després com queda el Levante. Fernando, un fitxatge que no s'esperava, sonava primer la Premier d'Itàlia, sí. Després també algun club espanyol, però més pot ser el Villarreal, que s'ha destapat el Madrid ràpidament.
3: Sí. Bueno, ha sido sorprendente, ¿no? A todos nos ha sorprendido que el Real Madrid se hiciese con los servicios de Carlos Espí. Yo creo que es una muy buena operación para el Levante, porque al final pues se saca al jugador por la cláusula, sea porque la pagan o porque negocian pagarla en determinados plazos, pues se saca por 25 millones de euros y ya está, ¿no? Para el jugador, bueno, yo creo que es muy bonito pues vestir la camiseta del Real Madrid, y aunque seamos mucho del Valencia, ¿vale?
1: Sí,
3: pero da igual, es bonito para la gente joven, me ha fichado el Real Madrid,
1: es
3: uno de los mejores clubs de la... del panorama futbolístico internacional de la historia, tal. Vamos a ver cómo le va. No es fácil para un jugador español ni jugar mucho ni estar mucho tiempo en el Real Madrid. Ojalá le vaya muy bien, porque es un jugador valenciano, pero ya digo, no es fácil, y vamos a ver, porque... Está Mbappé, hay mucha gente arriba.
1: Claro, en Madrid es
3: claro, al final yo no sé si claro, si las cosas salen bien, pues vale, perfecto. Pero no es fácil que te salga bien en un club en el que a lo mejor juegas poco. Y jugar poco te dura una temporada y poco más. Al final el chico dirá, coño, yo lo que quiero es jugar. Y empezaremos con lo cedo aquí, lo cedo allá, o a ver quién lo quiere o a ver quién no lo quiere. O sea, no sé si es la mejor opción a nivel de participación. A nivel de salida después, ya claro, un salario que ha comentado Mar.

0: de 3,5 millones, ojo a ver quién pide esa cesión, sobre todo en España. Difícil. Entonces, pues bueno, bien, me parece un salto ahí muy importante para el chico. Ojalá le vaya bien, pero no va a ser fácil.
1: Nacho, porque a ficha pera sin can, ¿no? Son tíos este matín, el Pablo y Camana.
0: Ah, perdona. Y es que quería añadir otra cosa, perdona. Yo del Real Madrid jamás hubiese cambiado a Gonzalo por Carlos Espí.
1: Vale, así lo dicen. Yo así con la isida de Gonzalo, que ha precipitado pues poder hacerse en este recambio, en signa pera sin canch. Este Matías más atento a Bernes y el tío de Espíens día que pensaba que finalmente iría a algún equipo no tan gran, pero a poder crecer jugando también para un minuto, pero que acaba en el Madrid, están muy contentos, también tienen dubtes de un poco cómo anirá.
2: És normal que tingués dubte. El que passa que la il·lusió va per davant del dubte, no? Segurament el nivell de contrat ja no comences a valorar altres coses. Ja te fiques en una tessitura en la que és impossible dir que no. Este nivell de pasta és impossible per a qualsevol equip de primera divisió que no siguen els 4 o 5 tops, diguem. I clar, jo entenc que eixa il·lusió a nivell esportiu, a nivell de lo que significa el Real Madrid per a un jugador com Carlos Espí, és irrenunciable, però després està la part pura i dura d'un jugador que és jugar, és participar, no? I ahí ho va tindre difícil perquè, a més, el Madrid, en la configuració que té de jugadors, és poc probable que accepten que un altre, un xavalet recién arribat, clar, ho puga fer millor que un Mbappé o un... És a dir, que en quan tinga dos ratets i ho faig bé, igual ja no tens dos ratets. Ja,
1: perquè no tinga aquests ratets.
2: Sí. Bueno, és una operació principalment per al Levant molt bona, que el llibera a nivell econòmic, li possibilita el deute tapar una part i encarar també algun fitxatge que tinga que fer. Per al nano, em sembla que és un subidón total en el seu caché i en la seua... un poc en la seva figura com a jugador de futbol. Ara vindrà la realitat de lo que comentava Fernando, que és quina participació té, no? Però l'entramat, tot el conglomerat este de pasta per al Llevant, el jugador i tal, sembla que és algo idíl·lic i que l'ha arribat. Després d'estar barallant moltes coses, sí. Perquè les opcions no estaven molt encaminades per ahir, però quan se frena era perquè algo hi havia amagat.
1: Hi havia un interès superior que igual l'altre era més.
2: Semblava que el Villarreal estava ahí, però el Madrid també tocava i s'aporta per a pegar el corpet.
0: És verdad que si los clubs ingleses con el poder económico que tienen hubiesen ejecutado la cláusula, hubiesen pagado los 25 millones, quizá el porcentaje de participación hubiese sido mucho mayor allí, porque ahí sí que te fichan para... Te van a dar la oportunidad seguro. Aquí te fichan para ser el segundo de Mbappé. Ahí te fichan porque, joder, he pagado 25, oportunidades le voy a dar. Y si al chico le va bien, pues puede hacer una carrera en Inglaterra, que tampoco pagan mal.
1: Claro.
0: Tampoco pagan mal. Pero bueno, han elegido Real Madrid y vuelvo a repetir, no es fácil, pero ojalá le vaya muy bien.
3: Sí.
0: Su trayectoria en primera división, desde luego, es extraordinaria. O sea, su corta trayectoria es extraordinaria.
2: Sí, sí que tú una cosa, evidentemente, el rendimiento de Carlos Espí y lo que transmitís en el camp, pero a mí es un jugador, digamos, de los joves que ya en esa posición, de dos o tres que más futuro tienen a nivel del fútbol nacional. Y después es un jugador diferente a lo que té, per exemple, el Real Madrid, que se desfà de Gonzalo, però possiblement un davanter més pur, no? d'àrea, de tocar el baló per dalt i baixar-la o remats. Jo crec que és més pur Carlos Espí que Gonzalo, però...
0: És que Gonzalo no va nada mal de cabeza.
2: No anava
0: va muy bien de cabeza. Entonces, i el resto de coses...
2: Vull dir que és més diferent a tot lo que té.
0: En el resto de coses jo crec que sí que és mejor que
4: Espí. Jo crec que el motiu principal del fitxatge és el que esteu comentant, que no se li pot dir que no al Real Madrid. Jo, de totes formes, va ser Espí protagonista al Madrid, home. Lo més segur és que no. Jo crec que ell ho sap, que no va ser el protagonista, que és algo que també beneficiós per al club, i l'entrenador és Mourinho, que ja sabem que tampoc es casa amb ningú, i si entra per lui, pues...
0: Hombre, bueno.
4: No descarten que siga...
0: És difícil no contar con Mbappé, però...
4: Sí, però que siga més important
0: del
4: que pareix.
0: Sí, sus partidos y su partido.
2: És diferent a tot el que té Mourinho en el seu equip.
4: Clar, és un altre perfil.
2: I, bueno, en moments, per exemple, jo este any, sense ser un apassionat, evidentment, del Madrid molt més, però mirant el que fa el Madrid, moltes vegades en partits d'estos atascats, sar o tal, igual és un jugador que...
4: Un jugador que condiciona molt el partit, enfonsa les defenses, permetís al reste d'atacants tindre espais per a crear i que va vindre molt bé al Madrid. Segur, i suposo que ha comentat també Fernando, que l'estatus de jugar en el Real Madrid i el record de la mitja o la temporada que ha fet en el Levant és que te deixa la porta oberta per a poder eixir a qualsevol...

0: qualsevol club important a jugar.
1: Clar, veurem també com li va la pretemporada, a lo millor depèn de com que ja demà va jugar o va convocar ja contra la Fiorentina i ser primer amistós a porta oberta que té el Madrid, veurem com li va la pretemporada, si poden cedir-lo a lo millor ara o després en Nadal, conforme veig els minuts que li puga donar.
2: Jo crec que ara s'han deshecho de Gonzalo, està, jo crec que està de segundo.
1: Pot ser l'aguanten i conforme vaja, pues...
2: Jo crec que esperaran un any por lo menos, una temporada por lo menos. Tendrá sus momentos de participación, la Copa del Rey, las primeras eliminatorias, sus minutos en las segundas partes, algún partidito que igual Mbappé esté lesionado. Sí, sí, la Copa, sí, sí, claro. Por eso. Sí, sí. Entonces, su participación va a tenerla y ahora en pretemporada va a jugar casi igual que los demás. Entonces, pues bueno, a ver si tiene, como digo, a ver si tiene suerte y le va bien, pero vuelvo a repetir que aunque no es fácil.
1: I en este mercat en el que també estem molt pendents de com progressa el València, que té diverses peces a reforçar, estem molt centrats en el lateral dret, però també la porteria necessita que s'activen ja pronte les resolucions, que fitxen alguna figura.
3: Sí, en la porteria, en l'extrem, el lateral i ese dret. A mi el que me preocupa realment és el lateral dret. Sí. Perquè al final tu el que no pots fer és arrencar una temporada sense tindre el jugador, diguem, titular o que siga un lateral dret de veritat, que no siga un jugador, un central recol·locat, no? a eixa posició. I en el tema de Tomàs Meunier, és cert, perquè si uno es que ha fet l'espantar, bueno, ha fet l'espantar, no? O sigui, un jugador a valorar les coses i tu te pensaves que el tenies ja mig lligat, vale. Realment fes l'aposta perquè el València crec que la seva oferta era un any més un altre d'opció i acaba fitxant dos anys el jugador. Bueno, si és la teua única opció, jo el que dic és que apostes de veritat. És un jugador veterà, que a lo millor si ja no tens pensament de futur, vale. Però és que no tens altra... Bueno, no n'hi ha moltes més opcions, no? Bueno, és el que realment me preocupa, el que vagis un poc tambalejant en qui és el jugador definitiu en aquesta posició, perquè fins ara no tens un lateral de
2: dret. I sobretot que se haga público i se dé por hecho, clar, sin haberlo firmado.
3: Que ja se dona per fet. Sí,
1: ja sabien que tenien esa mancança, que havien de treballar sobretot esa posició i que és un nom que filtren que després no és, un altre que tampoc, no els estàs sin cap. Com és esta planificació? És desastrosa. Estan reforçant l'àrea, però no funciona.
2: Sí, hombre, además estamos, si el Valencia trabaja en perfiles de bajo precio, jugadores libres, cesiones y tal, yo creo que estas cosas se pueden manejar un poquito antes. Tú vas a estás interesado por algún jugador libre, por ejemplo Meunier, oye, pues en enero lo firmas. Si sabes que Correia no va, o a lo mejor necesitas dos y tal, claro, aún sabiendo es que no si sabía. Fulquier no estaba, claro, pero yo creo que aunque estuviese Meunier, ellos querían sacar a Correia, querían sacar incluso a lo mejor a Fulquier, pero Fulquier está lesionado, tiene un año más de contrato, Correia no se iba a quedar, pues es un jugador libre, intenta firmarlo antes para por lo menos esa plaza tenerla cubierta, que luego necesitas otro, bueno, es aleatorio, ya puedes esperar un poquito más, pero por lo menos tener uno firmado desde, es que y ahora se trataba de un jugador libre, con lo cual en enero lo podías firmar.
4: Yo creo que en Clau Valencia el problema no es la cantidad de fichajes que queden, sino la importancia de estos, la relevancia. Es que no falta un lateral dret, falta el lateral dret,
3: titular. Sí, sí.
4: Falta el titular y da la sensación de que van a firmarlo pues esperando oportunidades de mercat i fent altra vegada un mercat de fitxatges contracorrent i fitxant el que se pot i no establint per lo menos un projecte per a esta temporada, ja no dic a més anys vista.
1: I aixina va al partit de pretemporada de demà, que podran veure el 7 i mitja per a la nostra tele contra l'Stock City, que sí que és de veres que juguen a Championship, que és la segona d'Anglaterra, però que li ha guanyat a l'Everton, i hem vist el partit i com no visca el València totes, ho tindrà molt difícil perquè tenen arribada, fan combinació, fan passes superprecisos en la frontal, s'atrevisen a xutar, moltíssimes arribades. No sé, quin partit t'espereu?
3: Bueno, yo lo que espero es que este Valencia realmente crezca al llarg de la pretemporada, ¿no? Porque veremos la arrancada y va a ser como va a ser. L'altre, en este último partido, que va a ser a porta tancada, una especie de entrenamiento, sembla que anar millor. Per cert, Dan Juma va a ser el jugador diferencial. Entenc que puga estar en la rampa d'eixida, però, cuidado, el mercat del Valencia, ¿quin és? El mercat del Valencia te ofereix algo millor que Dan Juma? Chato, amárralo, quédatelo. Claro. O sea, si tú realmente tienes opciones de mercado, pero tú no manejes el mercado, tu vas a, pues això,

socials. L'esquerra del PSPB i Compromís han votat en contra. La votació ha tornat a demostrar la sintonia entre els dos partits, PP i Vox, que ha verbalitzat així el síndic del Partit Popular, Nando Pastor.

0: Pues sí, José Muñoz, síndic del PSPB.
1: Y esto lo hacen a través de los impuestos, con una rebaja impositiva, que en definitiva lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunidad Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
0: Bé, l'incendi forestal actiu que dissabte passat va començar a la Vall d'Uixó ha cremat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Els efectius antiincendis sobre el terreny i des de l'aire continuen treballant el flanc oest, situat entre l'Alcúdia de Veo, Eslida i Artana, l'àrea al perímetre de la qual encara no s'ha pogut delimitar. Fernando Pérez, director del dispositiu d'extinció.
2: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción. Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando.
0: Eixa és la creu d'un foc que demà complirà una setmana actiu i la cara és esta. Emergències de la Generalitat ha autoritzat el retorn de tot el veïnat desallotjat, a excepció del d'Artana i Eslida. 2.800 persones romanen evacuades fora de sa casa i el Consell ha aprovat avui ajudes a les persones i els municipis damnificats. José Soler, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Òscar. El president Juan Fran Prediorca ha detallat que 12 milions d'euros es destinaran a ajudes directes, 5 per als ajuntaments i 50 milions en préstecs bonificats.
4: Estas llegarán de forma rápida y sencilla. Quien acaba de perder su casa, su coche, su explotación o su negocio no puede verse atrapado en un laberinto burocrático. Por eso apostamos por procedimientos ágiles, solicitudes simplificadas, presentación a través de los ayuntamientos y mecanismos que permitan acreditar los daños, incluso cuando la documentación también se haya perdido en el incendio.
3: Es podran sol·licitar a partir del 10 d'agost i hi haurà un termini de 3 mesos per a tramitar-les.
0: Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
5: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Avui el risc d'incendi forestal torna a ser extrem a tots els indrets de la Comunitat Valenciana per la calor persistent, també per l'absència de pluja. Antonio Sánchez, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
0: Bueno, què diu la previsió per avui?
6: Tindrem una altra jornada amb temperatures molt altes. De fet, tenim a Vista Taronja per màximes de més de 39 graus al Racó Ademús, a la Plana Útil Requena i també a Vist Groc per més de 39 a la Vall de Cofrents Llora i la Canal de Navarrés, així com la costera a la Vall d'Albaida. Puntualment arribarem o fregarem els 38 graus al Comtat i a punts de l'interior de la Safor, que per això tenim també a Vist Groc, tant al litoral sud de la província de València com litoral nord de la d'Alacant. Molta precaució perquè fa la calor, sobretot cap a l'interior, i també hem de parlar de tempestes seques. Avui esperem possibilitat de tempestes seques i per això el risc d'incendi és un poquet inclús més alt que els últims dies. Als ports i al Maestrat, però també es poden produir algunes puntuals en altres comarques com la Vall de Cofrents a Llora en les pròximes hores.
0: Més calor el cap de setmana o menys calor el cap de setmana?
6: Sembla que dissabte baixarà un poc la temperatura. De fet, només quedaran avisos activats a l'interior del centre per temperatures entre 36 i 38 graus. Serà més difícil arribar als 40, boníssima notícia. I, de fet, a la resta sí que notarem aquesta baixada del termòmetre perquè tindrem més núvols. Però després, diumenge, tornarà a pujar la temperatura i tindrem màximes d'entre 38 i 39 graus a l'interior i a la resta estarem entre 36 i 38 graus, sobretot, principalment, al prelitoral. Cal dir que serà una jornada, la de dissabte, sí, amb més núvols, temperatures més baixes, però amb avís de tempestes. Tenim avís taronja cap al sud de la província de València per tempestes que poden ser puntualment fortes de vesprada. Podríem tindre pluja forta, també llamps, per descomptat, i possibilitat de ratxes molt fortes de vent i de granís. Així que no descartem esclafits, en este cas humits principalment, i que poden deixar-nos això, un vent superintens, i també els llamps que poden crear aixòs nous incendis.
0: Doncs així acaba el mes de juliol i comença el mes d'agost. Bon cap de setmana, gràcies.
6: Igualment.
0: I de la crisi migratòria, el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha traslladat a Ceuta este matí, ha denunciat una violació de la integritat territorial d'Espanya.
7: Lo que ha sucedido, efectivamente, es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera. La repatriación

0: de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
1: Pedro Sánchez ha anunciat que el govern central s'obri a modificar la llei per a permetre les repatriacions en la mateixa frontera, les conegudes com a devolucions en calent, que, com ha dit en una recent sentència del Suprem, ha prohibit per a aquells que entren nadant. Per ara, 41 persones han mort intentant entrar irregularment a Ceuta. Unes 25.000 de les 50.000 que en les darreres hores han creuat la frontera ja han sigut retornades al Marroc, segons el Ministeri de l'Interior.
2: I acaba de començar el dispositiu especial de trànsit de la DGT amb motiu de l'operació Eixida del mes d'agost i de tornada de qui ha tingut vacances al juliol, a més coincidís amb l'inici del cap de setmana. Maria Sánchez, Centre de Gestió de Trànsit.
3: Sí, de fet, ja s'han produït les primeres incidències a les carreteres valencianes, a la A7. S'han produït dos accidents. Un en sentit Barcelona, on s'ha hagut de tallar el carril dret, el que ja deixa 11 quilòmetres de circulació lenta, i un altre en sentit Alacant, també a l'altura de Bétera, on troben ja 7 quilòmetres de circulació lenta. També en la A3, en sentit València, en la confluència, en la A7, ahir s'ha produït també 2 quilòmetres de retenció per aquesta gran afluència que comentaves, 5,6 milions de desplaçaments que enguany es produeixen sobretot per la coincidència en que el mes de juliol acaba quan comença agost en el mateix cap de setmana, i això fa que els que tornen de vacances i els que se'n van coincidisquen en les carreteres, però també els que se'n van de cap de setmana. La DGT recomana revisar el cotxe, planificar el viatge, sobretot extremar les precaucions, i recorda que enguany és la primera operació Eixida en la que és obligatòria la balisa per a senyalar les incidències en carretera.
2: Una pausa i seguim.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
4: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: Les 3 i 10, el PP i Vox tanquen el curs polític abans de les vacances parlamentàries d'agost amb l'aprovació de la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat. Les exigències de Vox, la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals, a qui més guanya, també estan en la llei de mesures fiscals de gestió administrativa, financera i d'organització de la Generalitat. Això és la llei d'acompanyament. Xavier Borràs, Corts.
10: Cap sorpresa, aprovada la llei d'acompanyament als pressupostos 2026 amb tres titulars. Un, hi ha una rebaixa fiscal en tots els trams de l'IRPF i també per als patrimonis de fins a 2 milions d'euros. L'esquerra diu que és un regal per als més rics. La dreta replica que a menor pressió fiscal, major activitat econòmica. Dos, es consagra la prioritat nacional en l'accés a les ajudes autonòmiques. Els migrants tindran més difícil accedir a la renda valenciana d'inclusió o la vivenda pública. I tres, queda prohibit el burca i el niqab en espais públics, concerts, hospitals o transport col·lectiu. L'esquerra parla de fem extremista i totalitarisme i acusa al PP de plegar-se als deliris de Vox. El PP diu que a la Comunitat Valenciana s'aproven pressupostos a diferència del que passa a l'Espanya governada per un Pedro Sánchez en plena decadència.
2: El ple d'avui ha rebutjat l'esmena de Compromís per a retirar els privilegis als expresidents de la Generalitat. La iniciativa ha coincidit en el temps amb la contractació com a xòfer de l'expresident Ximo Puig d'un nebot de la seva parella sentimental, de l'exconsellera Gabriela Bravo. Joan Baldoví.
11: Per a què vol Ximo Puig un xòfer si està en París? Per a què vol Paco Camps un xòfer si no fa res d'expresident? Per a què vol un xòfer Mazón si no fa absolutament res d'expresident?
1: El síndic del Partit Popular ha recordat les crítiques a la contractació de la Diputació de València a la parella del president Pere Llorca amb un salari més alt del que cobrava l'Ajuntament de Finestrat. Nando Pastor.
12: mucha falta de rigor, mucha falta de coherencia, que quienes hace unas semanas, repito, apuntaban con toda la artillería a una mujer por el mero hecho de ser pareja de él, hoy intentan justificar que al sobrino de Gabriela Bravo, pareja de Ximo Puig, se le contrate.
1: Esta es la valoración del síndic del PSPB, José Muñoz.
13: Bueno, pues de la misma manera que valoro que se contrate a la hermana de Catalán en el ayuntamiento, que se contrate al hermano de camarero en la Consellería de Emergencias, de la misma manera que hay relaciones familiares en les Corts, en los que hay diputados e hijastras de diputados en la extrema derecha de Vox.
1: Pero al síndic de Vox la contractación es una anécdota, José María Llanos.
14: Sinceramente me parece una anécdota, así que le puedo decir que la mujer o el hombre, para que nadie se lo tome a mal, del César o de la emperatriz, ya no sé cómo decirlo para que nadie se lo tome a mal, no solo tiene que ser una persona moral, sino parecerlo, ¿no?
2: La lluita contra el foc es va iniciar demà, farà una setmana. La Vall d'Uixó s'afronta avui amb moderat optimisme. El dispositiu d'extinció ha pogut contindre l'avanç de les flames. S'espera poder donar-lo per estabilitzat més pront que tard. Fernando Pérez, director de l'extinció.
15: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no. Es el objetivo que tenemos hoy. Si no lo conseguimos hoy, será mañana.
1: De set mitjans aeris treballen en l'extinció d'un incendi que ha cremat 9.600 hectàrees, més de 3.800 corresponen al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Segons les primeres estimacions, això representa un 12% del parc natural afectat. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
16: Las últimas medidas nos dicen que las hectáreas son 9.599 hectáreas, lo que se ha calcinado en este incendio forestal, de las cuales el 40% corresponde al Parque Natural de la Sierra d'Espadà. Y de todo el conjunto de la Sierra de Espadán se habría calcinado, del parque natural, perdón, se habría calcinado solo el 12% de todo el parque natural.
1: I sobre la investigació, la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, ha confirmat que les primeres hipòtesis apunten a la intencionalitat, ja que el Seprona ha detectat dos focus pròxims en el terme de la Vall d'Uixó.
17: Hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, cercano a los barrios que se desalojaron detrás del barrio de Belcaire.
2: Bé, mentrestant, els efectius continuen treballant intensament al flanc oest entre l'Alcúdia de Veo, Eslida i Artana, és la zona on l'avanç del foc no està delimitat. Tot el veïnat desallotjat pot tornar a la casa, a excepció del de les poblacions d'Artana i Eslida. Durant la reunió del SECOPI de les 5 d'esta vesprada es decidirà si també s'alça la restricció per a aquestes dues poblacions.
1: Queden, per tant, 2.800 persones evacuades, 50 de les quals romanen en albergs i centres d'acollida. L'alcalde d'Artana, Benjamín Villalba, confia que en breu puguen tornar.
18: Que tingui el camp, que tingui paciència, que lo important és que totes les persones estan bé i que el nostre poble està dret, que el poble està ahí, que no s'ha cremat cap casa, que quan arribarem tindrem les nostres vivendes. Ja hem estat uns dies fora, que tinguem paciència i que tornarem en breu, quan ens ho diran. Si tenim que aguardar unes hores més, pues les aguantarem i així estarem, no? Però que quan tornem, que siga en plenes condicions.
1: El foc s'ha carnissat amb un dels llocs més volguts de la Vall d'Uixó. L'Ajuntament calcula que s'ha perdut entre el 80 i el 90% de la superfície forestal. Part del que ha arrasat el foc eren zones de cultiu. Paco Aguilar, llaurador i enginyer agrònom de la Vall d'Uixó.
19: Molts marges de cultius de cítrics han sigut afectats per el foc, cremant una línia de cultius. A altres ha entrat més en el bancal i ha cremat inclús camps sencers. Pràcticament 90% cítrics i 10% oliveres, garroferes i aguacates.
2: Bé, així les coses, el ple del Consell ha aprovat en la reunió d'avui un seguit d'ajudes econòmiques a les persones i les empreses damnificades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Pep Sastre.
20: El Consell destina 200.000 euros directes per a cadascun dels 12 municipis amb superfície cremada i per al veïnat compensacions per danys en vivendes de fins a 20.000 euros. També per compensar danys a vehicles i béns personals. El president de la Generalitat diu que després del foc és urgent actuar en la recuperació. Juanfran Pérez Llorca.
21: Ayudas directas gestionadas con urgencia y sin papeleo, porque la nuestra responsabilidad no acaba cuando se apaguen las flames. No puede pasar ni un día más per afrontar la recuperació.
20: Les ajudes cobreixen 15.000 euros per explotació agrícola o ramadera, com també compensacions a

0: autònoms, comerços i empreses. El president Llorca destaca també el pla urgent per a regenerar la zona.
1: I ha donat les instruccions necessàries per iniciar l'elaboració d'un pla d'integració de reforestació i recuperació ambiental de tota la zona afectada.
2: La Diputació de Castelló també s'ha reunit avui de manera extraordinària i urgent per aprovar ajudes als municipis afectats. Sergio Moreno, redacció Castelló de la Plana.
3: Fins a 100.000 euros perquè els municipis puguen refer-se del mal provocat pel foc a la Plana Baixa. Les 17 localitats afectades per l'incendi forestal declarat el passat 25 de juliol podran acollir-se al pla d'ajudes que ha aprovat la Diputació de Castelló. Per unanimitat, Marta Barrachina, presidenta de la institució provincial.
4: Sabem que la natura necessitarà temps, sabem que els pobles necessitaran ajuda, sabem que hi haurà camins per arreglar, muntanyes per a replantar, activitats econòmiques per a recuperar, i per això totes les administracions devem d'estar també a l'altura d'aquesta recuperació.
3: La iniciativa es concreta en dos partides d'emergència segons el territori afectat per les flames i la seva població. D'una banda, una ajuda de fins a 100.000 euros per a sufragar el gasto corrent dels municipis amb superfície forestal cremada. I la segona, de fins a 5.000 euros per a cobrir costos extraordinaris en transport, allotjament, manutenció, que hagin assumit estos dies els ajuntaments dels municipis evacuats.
2: I el més important ara dels actius a Espanya és l'incendi forestal de Fermoselle, a Zamora, que millora després d'una nit on els bombers han aconseguit delimitar el perímetre. Els treballs dels mitjans d'extinció se centren ara en reduir els focus actius que encara queden.
5: La bona evolució permet que part del veïnat desallotjat pugui tornar a casa i es comencen a reobrir carreteres tallades. Un incendi que es va iniciar dimecres i que ja ha cremat unes 11.000 hectàrees amb un perímetre de 75 quilòmetres que inclou part del parc natural a Ribes del Duero.
6: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: 19 minuts passen de les 3 de la investigació judicial sobre la gestió del Consell el dia de la Dana, que va causar 231 víctimes mortals a la província de València. Avui ha declarat com a testimoni l'alcaldessa de Carlet. Ella, el dia abans, per la previsió de l'horatge, va convocar una reunió d'emergència al municipi.
5: Laura Sáez ha contat que el matí de l'arribada l'exconsellera Salomé Prades, que estava a Carlet, va fer gestions per al secopi de la vesprada des del seu despatx de l'alcaldia en rebre informació de les inundacions a Utiel.
7: Que la consellera està en el meu despatx i diu que convoca el secopi a les 5 de la vespre. Estant allí, doncs, com he declarat, li cridaren dient-li que la situació en Utiel era molt crítica i pren la decisió de convocar-lo per la situació. Sé que fa una crida, no sé aquí, però hi demana que envien tots els recursos que n'hi hagi a Utiel per a que no...
2: Bé, a les Corts, els síndics de grups parlamentaris han valorat este matí el contingut dels missatges de WhatsApp del dia de la Dana i l'endemà que el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha lliurat voluntàriament a la jutgessa de Catarroja. Segons s'informa l'agència EFE, l'endemà de la Dana, Miguel Polo va escriure al Ministeri de Transició Ecològica que el barranc de Polló va ser un dels que més danys va causar i que hi va haver molt poc de temps de maniobra. I va afegir, el SAI, el Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica, va emetre els avisos, però emergències estava tan pendent d'Utiel i Requena que no degueren prestar-li atenció al Polló.
5: El dia de la Dana, Polo va escriure un missatge a les 16 hores a la delegada del govern en què explicava que està plovent tant a Utiel i Requena que l'embassament de Forata en 2 hores pot començar a mollar aigua pel sobreeixidor i que anaven a avisar al 112. Els síndics han valorat així els missatges Nando Pastor, PP, José Muñoz, PSPP, Joan Baldoví, Compromís i José María Llanos, Vox.
8: Que Miguel Polo es un personaje decadente que pertenece a un gobierno decadente y a un partido, el socialista, decadente.
9: El problema va a ser que va a arribar un alert de manera negligentemente tardía.
10: Y no estaba pendiente ni de la conca del Magre ni de la conca del Pollo, son los que van a sentarse de sí 5 minutos ahí. El gobierno del Partido Popular
11: está demostrando con los WhatsApp, según noticias, lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, desde el principio, que pasó absolutamente de avisar.
2: I mentrestant, Aldaia, un dels municipis damnificats per la riuada, allí han retirat avui, 1 any i 9 mesos després de la Dana, l'últim vehicle que encara quedava per recuperar en un garatge afectat per la barrancada. Guillermo Luján és l'alcalde.
12: Encara n'hi ha ascensors en Aldaia sense funcionar, tant privats com públics. Per tant, també és una alerta a tot el món de que la Dana encara no s'ha recuperat plenament. Els municipis, els veïns, les veïnes, els garatxos, les plantes baixes, les cases, encara queda molt i, per tant, també és un crit d'ànim i, sobretot,

0: de que no s'olviden de nosaltres.
1: De la crisi migratòria a Ceuta, el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha traslladat a aquella ciutat autònoma este matí, ha denunciat una violació de la integritat territorial d'Espanya.
2: Lo que ha sucedido, efectivamente, es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado.
3: Pedro Sánchez ha anunciat que el govern central s'obri a modificar la llei per a permetre les repatriacions en la mateixa frontera, les conegudes com a devolucions en calent, que una recent sentència del Suprem ha prohibit. Per ara són 41 les persones que han mort intentant arribar irregularment a Ceuta i uns 25.000 de les 50.000 persones que en les darreres hores han creuat la frontera i han sigut retornades al Marroc, segons el Ministeri de l'Interior.
1: Bé, això ha passat avui, este és el context. Estes són les xifres de la crisi migratòria que viu Ceuta, que han obligat el govern d'Espanya a mobilitzar l'exèrcit per a reforçar la seguretat d'esta ciutat espanyola a l'Àfrica i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a desplaçar-se este matí allí. Bé, més de 40.000 persones, la majoria joves, han entrat irregularment a la ciutat des del Marroc. Fins ara, 41 han perdut la vida en l'intent. Ceuta té una població censada de vora 84.000 persones.
3: Unes 7.000 de les que han entrat són menors d'edat, segons el govern d'Espanya. El govern de Melilla, per la seva part, ha assegurat que 130 de persones han entrat irregularment la passada nit. També el volum de persones que estan retornant al Marroc creix conforme passen les hores a través de l'aigua, de la mar o per terra. El govern espanyol ha reiterat que les autoritats marroquines estan cooperant amb Espanya per afrontar aquesta situació.
1: Espanya té l'obligació d'assegurar la frontera sud de la Unió Europea i el que està passant a Ceuta preocupa l'executiu comunitari. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha escrit en les xarxes que les imatges que arriben de Ceuta són inacceptables, que ningú no pot entrar en la nostra Unió sense complir les nostres normes, és textual, i ha afirmat que les xarxes de tràfic de persones han de ser desmantellades.
3: Mentrestant, països com ara Suècia demanen a Espanya recuperar el control de Ceuta i França reforça la vigilància de la frontera amb Espanya. Itàlia, governada per l'ultradreta, i la ministra d'Exterior de Finlàndia, d'un partit ultra, també han demanat excloure Espanya de l'espai Schengen de lliure circulació. El ministre espanyol d'Exteriors ha convocat l'ambaixador a causa d'esta petició. El Partit Popular Europeu també ha criticat Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'han vinculada al procés de regularització. I a casa nostra, el líder nacional del Partit Popular exigís canviar la llei d'estrangeria i la compareixença del president del govern central en el Congrés. El líder de Vox insistís a parlar d'invasió.
1: Però més enllà de les nostres fronteres, la Junta de Pau per a Gaza, que presideix Donald Trump, ha acordat el desarmament total de Hamas, de la milícia Hamas, i la posterior retirada de l'exèrcit israelià. Ho ha anunciat el president dels Estats Units, ho ha confirmat la milícia proiraniana, Israel encara no s'hi ha pronunciat. Carme Pastor.
4: Sí, Òscar, Donald Trump ha qualificat l'acord com un pas històric cap a un nou govern palestí, això sí, tutelat per la Junta de Pau que hi presideix. El document preveu el desarmament total de Hamas i la posterior retirada d'Israel. Fins ara, el grup islamista s'havia negat a entregar les armes perquè Tel Aviv havia violat de manera continuada l'alto el foc. Ara accepta el pacte, però assegura que no es materialitzarà si Israel, que encara no s'ha pronunciat, no complís amb les seues obligacions. El que ha de fer Trump és parar els assassinats, denuncia este palestí que assegura que la treva no ha servit per a res. I és que a Gaza han rebut l'acord amb escepticisme per l'incompliment reiterat d'Israel dels seus compromisos. Ocupa el 60% de la franja, ha matat 1.200 palestins des de l'acord d'octubre de 2025 i continua bloquejant l'ajuda humanitària.
1: I al Pròxim Orient, l'Iran ha reivindicat, s'ha atribuït un atac contra centres estratègics dels Estats Units a Kuwait en resposta a l'ofensiva prèvia llançada per Washington contra el sud del país en què moriren una parella i el fill de 2 anys.
3: A més, la Guàrdia Revolucionària assegura haver interceptat 2 petroliers per intentar passar l'estret d'Hormuz després d'ignorar les advertències de les autoritats iranianes. L'acció ha fet canviar de rumb altres 4 petroliers més.

0: La terrassa Lumière d'Alboraia ha reobert després de mesos d'inactivitat. És un dels pocs cines d'estiu per a veure pel·lícules de reestrena a la fresca i de bades. Carmen Marc.
1: Soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste.
2: Retorn al futur és un viatge que ens du al 1985. I la màquina del temps que fa possible esta projecció de reestrena ja està en marxa. Sessió inaugural de la Terrassa Lumière. Alboraia dona la benvinguda a este cine d'estiu que obria a finals dels 70.
3: La fresqueta que n'hi ha, l'ambient, que és prou familiar.
4: Cuando me enteré que lo habían cerrado, me dio mucha pena y me alegro de que lo vuelvan a abrir.
5: ¿Recuerdas cuando eras pequeñita a los pueblos, cuando ibas de veraneo?
6: Hay muy buenos recuerdos de cuando era pequeña y es una forma de pasar un rato agradable.
7: Casi se puede menjar lo que vulguis.
2: Després d'un tancament que semblava definitiu, a canvia de mans i presenta programa. Hermes Mas és gerent de la Terrassa Lumière.
8: Nos hacía mucha ilusión el poder mantener la esencia de lo que es el cine.
2: Cine a la fresca de Bades, una immersió amb propostes cinematogràfiques ja estrenades i un aperitiu musical abans del llargmetratge.
8: Como previa a una película, que haya un concierto en el que se hagan versiones de temas que formen parte de la banda sonora o tengan relación con la época.
9: Sois demasiado ruidosos.
2: Públic familiar, animals de companyia i menjar a discreció. El protocol és més lax quan el cine no té parets i el cel fa de sostre.
0: Avui ens acomiadem amb Aymareta, una cançó que interpreta en Abril, Figaflaues i el gran Pep Gimeno, el Botifarra. Bona vesprada, bon cap de setmana.

0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Ven i parlem. Avui parlarem de la música pop, perquè en valencià també fem pop. Per exemple, tenim les Júlia, tenim Joe Pasc, tenim Esther, tenim la Ceci, tenim Rocío Cano, que la tenim així amb nosaltres, i tenim Roser Pérez, que és més del punk, però el punk i el pop són cosins germans. Benvingudes.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies per convidar-me.
1: I el pop, això del pop què és, em preguntareu? Doncs, així, què fem quan no sabem una paraula? Busquem en el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Busquem pop. I què trobem? Molusc cefalòpode. Lleuger, amb 8 braços, caçadors proveïts de ventoses, però jo crec que no és esta entrada, no? Serà una altra entrada que diu música lleugera i popular sorgida al començament dels anys 60 del segle XX a partir del jazz, del rock, del folk, del blues. Però ara el que farem és, en lloc de contestar-vos jo, que no estic quasi a soles, doncs parlarem amb les nostres convidades. Rocío Cano, que jo sàpia, és cantant, guitarrista, lletrista, i sempre m'equivoque, però crec que és de les Coves de Vinromà.
2: Sí, de la Plana Alta, antes Maestrat.
1: Molt bé, és d'aixòs pobles que han canviat de comarca. I també és estudiant d'Història de l'Art.
2: Sí, de fet encara estic estudiant ara mateix en este precís moment. Demà acabe tercer de carrera. Xina, que bueno, supercontenta.
1: Esperem que tots els exàmens estiguin aprovats, segur que sí. També, doncs, ara després escoltarem alguna cançoneta vostra, però presentem també a Roser Pérez, que és baixista, cantant, lletrista, compositora i sobretot ha fet punk, però és que la diferència entre punk, pop, tot això és una miqueta borrosa, no?
3: Doncs bé, jo crec que el punk se diferencia del pop perquè bàsicament és com la brutalitat envers com la tendresa o sentiments així, més d'amor. Llavors jo ho diferenciaria així, però jo és que el pop, no sé per què m'ho convidat, però jo pop no faig.
1: Potser és una indirecta perquè a la millor volem canviar que facis pop. No, ens agrada molt el punk també i bueno, és que tenim moltes línies de confluència. És que l'altre programa de música de Ven i parlem era sobre el rap i jo crec que...
3: No, ahir ja no.
1: Ahir ja no. Bé, com que sou compositores de la vostra música, la vostra lletra, vos pregunto primer, per exemple, a Rocío, en què t'inspires, Rocío, per a compondre les cançons?
2: Bueno, jo primer he de dir que no sóc músic com a tal, o sigui, jo no estudio música, entonces compondre me resulta supercomplicat. Aleshores, a l'hora de compondre lletres és com més senzill perquè al final jo conte històries que m'han passat a mi, històries que li han passat a amigues meues, uh-huh. Fins i tot històries que me venen a mi al cap i no han passat, i jo parle de, pues això, de sentiments, de, també tinc alguna cançó un poc més, no tant de amor, desamor, de lo típic, no? Sinó de què sentís jo davant de certes situacions. Jo escric sobretot aixina i a l'hora de composar pues, agafo la guitarra i de normal me venen antes les idees de les lletres que la idea de la música, no?
1: Primer lletra, després música. Clar, compons sí. Així. I Roser?
3: Jo al contrari. De fet, tinc moltes cançons a mig acabar perquè no me sente a escriure la lletra, però soc una mandrosa i m'agradaria com... Perquè la lletra, evidentment, com que estructura un poc la cançó, no? A mi és el que m'ajuda. Però com que tinc moltes idees musicals i després no sé com... És un poc com el camí invers, sí.
1: No hi ha una manera de fer-ho, cada un fa com millor li va i just així tenim dos exemples il·lustratius de les dues maneres diferents de compondre, no? I en qui són d'alguna manera els vostres referents com a músics a l'hora de dibuixar-vos com a persones que fan música en l'escenari, que per a mi també ser músic no només és la carrera, sinó si tu eres músic? Però si jo, per exemple, quins referents tens?
2: Pues jo, com fa relativament poc de temps que vaig començar, per a mi els majors referents sempre han sigut pues, les típiques xiques que penjaven vídeos a Instagram tocant la guitarra, fent covers, tal, com la Su, Esther, entre moltíssimes altres. I ara mateixa jo crec que, per exemple, el meu grup preferit sempre ha sigut el Diluvi. Eixa essència del mestissatge, d'agafar instruments com la bandúrria, com el violí, sempre m'agrada moltíssim i algun dia m'encantaria poder incloure algun instrument així en alguna cançó.
1: Doncs ja faràs un spin-off del Diluvi, perquè ara s'ho deixen, ja. No?
3: Ai, ostres.
1: I en el teu cas, Roser? En
3: què... Doncs jo soc més rockera, ja me coneixes. Sí. Pixies, Yo la tengo... Ara estic molt en Elliot Smith, que és més guitarreta,
1: sí,
3: més cantautor. i podria dir mil grups, però ara de moment són estos.
1: En les vostres lletres, quan feu les lletres, intenteu evitar alguna paraula o paraules que digueu, no, li tinc mania, no m'agrada posar-la per algun motiu, per exemple, Roser.
3: Pues, jo el nom de la persona a la que li estic fent la cançó.
4: No el poses, no?
3: No el pose, però dic, ostres, així quedaria bé.
1: Ni de manera implícita.
3: No, no, no.
1: D'acord. I Rocío?
2: També el nom, no? O algun tret com molt característic d'eixa persona. Però després com a paraules de...
3: Una paraula,
2: crec,
3: no?
2: Una paraula, crec que... O sigui, és que és molt típica, no? Però com boi.
1: Sí.
2: És la típica paraula que no s'ha d'afegir en una cançó, i menys en València.
1: Molt bé, intentar evitar els terrenys que ja s'han xafat moltes voltes,
3: moltes,
1: no?
3: Moltes.
1: Sí, intentar ser un poquet originals. Bé, doncs, moltes gràcies, i ara passem a, una, a un concurset en el qual posarem cançons pop en la nostra llengua que són de diferents territoris, d'acord? Aleshores, escoltarem un trosset de cada cançó i a veure si sabeu quin és el grup o d'on poden ser, alguna noció que vos vinga al cap, d'acord? Bé, doncs, endavant amb la primera cançó.

0: son?
1: Jo diria que Reinaldo i Clara.
0: Reinaldo i Clara. I són valencians?
2: No són valencians.
0: Però tenen...
2: A... Sí, però
0: parlem
2: tenen
0: paregudet, no?
2: Paregut a, sí, al nord de, del País Valencià, no?
0: Paregut on parle, on tu eres, no?
2: Sí, paregudet.
0: Perquè parlen nord-occidental, també. Són lleidatans.
1: Això.
0: Són un grup pop, des del meu punt de vista, dels millors de, en valencià. A veure si coneixem la següent cançó. Vinga, davant, Xavi, la següent cançó.

0: Rocío?
1: Jo diria que és de Ses Illes.
0: Ses Illes?
1: Ses Illes.
0: Balears?
1: Yes. Sí.
0: I és?
1: Maria Jaume.
0: Maria Jaume, però crec que és amb una col·labo que fa amb Julieta. Per tant, hi ha alguna veu més del parlar de català central també se pot sentir. I a banda que Maria Jaume està vivint a Barcelona i com ja sabeu, tot s'apega, no? I Maria Jaume és un exemple de persona que feia pop, pop rock. I ara passarem a parlar una miqueta d'algunes paraules que diem quan parlem de música i que a vegades utilitzem en un estrangerisme, no? En un barbarisme, per exemple. En primer lloc, volia matisar, no és exactament un barbarisme, però la diferència entre sentir i escoltar. Sentir també és sinònim d'oir. Penseu que vol dir exactament el mateix?
2: No, hi ha una que va com... O sea, jo pense que sentir és com... que estàs sentint algo sí. I escoltar és com... Estàs parant
3: sí, més atenció a aquesta cançó, a no? Saula.
0: Exactament. És un petit, un xicotet matís que és com el mirar i veure, no? Que és veure, tens atenció, escoltar, poses l'atenció, no? Per exemple, com diríeu auriculars inalàmbrics o auriculars que no tenen fils, d'estos que van amb Bluetooth? Com ho diríeu? Inalàmbrics o sense fils?
2: Sense fil?
3: Jo diria inalàmbrics.
0: Correcte. En valencià de carrer col·loquial, inalàmbrics. I més correctament, sense fils. D'acord? Perquè la paraula alambre en valencià no la tenim. Això sí que ho sabeu, com
2: sí.
0: Dieu.
2: Aram. Fil d'aram.
0: Fil d'aram, o també en alguns llocs se li pot dir fil ferro. I la típica dels verbs de dir composar i compondre. Què diem? Que composem una cançó o que componem una cançó?
3: Compondre, no?
0: Compondre.
3: Sí.
0: Composar és una parauleta que vol dir posar una multa, però és, no sé, una sanció, no se sol utilitzar massa. És compondre. Jo componc cançons, tu compons cançons, ella compon cançons. I una altra paraula, vinga. A veure, què podríem preguntar? Això no és tant una paraula, sinó els estils musicals. No us heu preguntat mai en els estils musicals jazz, soul, funk, si ho escrivim en redona o en cursiva?
2: Com és un anglicisme, va en cursiva, no?
0: Molt bé. Segons el Diccionari Normatiu Valencià, la majoria d'ells estan en cursiva, tot i que si seguireu una altra norma com la de l'Optimot, se podrien posar tots en redona. Per tant, siga com siga, heu de ser coherents. I quan escrivim, la cursiva s'escriu subratllant.
2: Val.
0: I ara ja, per acabar, posarem dos cançonetes que segur que vos sonen.

0: ¿Esta de qui és?
1: Meua no.
2: Igual, meua perquè estava cantant-la, no?
0: De Rocío Cano, clar que sí. I com, què ens diries d'esta cançó?
2: Es diu Metre i mig. Molta gent me fa bromes sobre el nom, no, encara a dia d'avui. O sigui, és com que no he trobat l'originalitat de les bromes.
0: Bromes de quin tipus?
2: Pues perquè al final, aquí va dirigida Metre i mig, què vol dir Metre i mig, no? Va dirigida a un balcó, al balcó de ma casa.
3: Correcte, sí. Sí. En la lletra s'entén perfectament.
2: Sí, sí, sí. Però la gent és molt bromista. Sí, i molt poc original.
0: Sí. Innoveu en les bromes, per favor. Passem a la següent cançó.

0: I esta cançó...
1: Doncs és meua.
0: D'un grup. D'un grup que es diu Semana Santa, però l'autoria de la cançó és de Roser Pérez i és punk, no?
1: Post-punk, sí.
0: Post-punk. Què diríem de la cançó? D'on ha sorgit alguna...
1: Ressentiment, voler superar ja una cosa que et fa mal, també com molt de parauleta, però després com que ho has de ficar com en la teua quotidianitat, no? Llavors això, com que em servia un poc per a dir tens les coses clares, estàs a lletra, has sentit això, com un poc de...
0: Com música com a teràpia, no?
1: Sí. Estem...

0: tenim i Sharma, que són les lletres, és l'escenari, és el poder desfogar-se en públic, que és molt terapèutic i, per tant, ho gaudim i ho aprofitem, no? Això és tot per avui. Moltíssimes gràcies per vindre. Hem conegut una miqueta més dos artistasses valencianes, Rocío Cano, Roser Pérez. Hem parlat de pop, de paraules que podem utilitzar en valencià estàndard. Hem escoltat moltes cançons interessants. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ja sabeu, estimats oients, estimades oientes, que podeu tornar a la vila de Beniparlem quan vulgueu. Avui tenim amb nosaltres, concretament, dos professors de la Universitat d'Alacant, que són Carles Segura i Vicent Beltrán. Benvinguts.
2: Gràcies.
0: Els dos professors també han escrit un llibre de referència sobre els parlars valencians, que concretament es diu Els parlars valencians, i que molts l'utilitzem i moltes per a les nostres classes, i que tenen uns mapes molt il·lustratius, que també comentarem. Però ens remuntem a conèixer en general la llengua, quina presència té i d'on ve esta llengua que parlem així, no? El valencià, això d'on ha sorgit?
2: Del no res no.
0: Del no res no, té, i d'un altre planeta
2: té tampoc, una història, no? Tampoc.
0: Té una història.
2: A veure, és molt fàcil d'explicar. Ens remuntem al segle XIII, i en aquest moment els catalans, sobretot que van vindre en la repoblació medieval, doncs es van repartir de manera diversa pel territori, juntament amb els aragonesos. Aixa és la qüestió, aixa és la clau. Diguem que els catalans van ser una població un poc més gran que els aragonesos i finalment va ser la llengua que va predominar. El que passa és que els aragonesos van empeltar el català que va guanyar en aquests territoris, el van empeltar de trets especials de l'aragonès, que era la llengua que parlaven aquests pobladors, i que van aconseguir crear una varietat nova del català, que no existia, que és la suma, com dic, de les diverses varietats del català, de la població que venia, sí, més la població aragonesa.
0: Que parlava aragonès.
2: Que parlava aragonès, que no parlava castellà, com ara la majoria d'aragonesos parlen.
0: Quants parlants té esta llengua nostra?
2: 5 milions som, no?, de valencians en general.
0: En general, de població valenciana i en general de tota la llengua, a mi em sona que uns 7 milions la parlen i uns 10 milions la utilitzen.
2: Sí, el que passa és que això, crec que més que comptar números, quantitats, sí, el que interessa saber, diguem, dels que la parlen,
0: sí,
2: fomentar els que la parlen, vull dir. És a dir, que no només els valencians que tenen el valencià com a llengua primera són els que compten. Hauríem de comptar sobretot i fonamentalment els valencians, els nou parlars valencians, els nous parlars valencians, que són els que faran sumar, no? Això és la...
0: Els que s'escolaritzen en valencià...
3: Clar. És complicat perquè una cosa són els habitants que ocupen el territori i l'altra és parlants efectius, o és que diuen que els saben parlar. És a dir, que és una pregunta difícil.
0: No té una resposta unívoca. Clar, i tampoc vos voleu mullar, no?
2: N'hi ha valencians que compten com a valencians perquè declaren ser valencianoparlants, però després no utilitzen el valencià. Realment, aquesta valencià o aquesta valenciana compta com a valencianoparlant.
0: Clar.
2: I al contrari també passa. El que ens interessa és el contrari, aquesta segona part. És a dir, és que no es declaren com a valencianoparlants o com a valencians amb llengua primera valenciana, però que han decidit utilitzar-la. Això són els que ens interessa sobretot.
0: I quan un valencià aprèn valencià, diríeu que es pot comunicar també en altres territoris? O només així al territori valencià?
3: Home, lògicament es pot comunicar còmodament amb la gent del Sénia cap al nord, fins a Perpinyà, Andorra, la franja, els pobles de l'anomenada franja, que igual és un nom que no és massa just, són els pobles d'Aragó que toquen Catalunya i les Illes Balears i la ciutat de l'Alguer a Sardenya.
0: Tota aquesta gent parla el mateix tipus de valencià o de català o té especificitats? Com se divideixen aquests dialectes?
3: Si et sembla bé, podem parlar dels dos grans blocs. A veure, evidentment que totes les llengües, la variació és intrínseca a la llengua, no hi ha cap llengua que sigui uniforme. Això és un punt de partida, no n'hi ha cap. En el moment que hi ha parlants situats a 50 quilòmetres uns dels altres o a 100, doncs lògicament no poden parlar igual perquè les relacions i l'entramat, la manera de comunicar-se entre ells no és la mateixa. Lògicament no parlem igual, com tampoc ho fa el castellà d'Andalusia, ni el d'Amèrica Llatina, ni el de Canàries, ni el d'Extremadura, ni el de cap lloc. Per tant, hi ha dos...

0: Sí, el que sí que hi ha són dos grans blocs dialectals. El que s'anomena català oriental, que correspon a la zona de Perpinyà i Rosselló, a la zona de, per entendre'ns, Girona, Barcelona, fins a Tarragona ciutat, i les Illes Balears i l'Alguera. Això seria català oriental. I l'occidental seria Andorra, de Lleida, tota la zona de Tortosa, els pobles d'Aragó que havien dit que parlaven català, i el País València.
1: Moltes gràcies per explicar-ho tan clar. I sí que és veritat que oriental se remet a l'est i occidental a l'oest. Per tant, més o menys sí que hi ha com una espècie de línia.
0: Una línia que partix Catalunya en dues parts i deixa l'est i l'oest i va per dins la mar i deixa el País Valencià a l'esquerra, diguem, i les Illes Balears a la dreta.
1: D'acord, aleshores, això són els dos grans blocs dialectals de la llengua. I, Carles, dins d'aixòs blocs hi ha subdialectes?
2: Sí,
1: i evidentment. I quins són?
2: A veure, n'hi ha una miqueta de polèmica en això, perquè no tot el món es posa d'acord a distingir les mateixes varietats o variants. Però, en fi, per entendre'ns, en català oriental està el català septentrional, el que està en l'estat francès sobretot, encara que també hi ha algunes comarques de més al sud que parlen aquest català molt especial, perquè estan a l'extrem. Després està el català central, que ells es diuen català central, però n'hi ha altres que no els agrada perquè n'hi ha un altre parlar en realitat més central que eixe, però en fi, ara després ho comente. El català central, que és el de Barcelona, el de Girona, el de Tarragona, que també és català oriental, i després el de les Illes, que és un parlar també bastant divers, perquè n'hi ha tres illes grosses i cada illa té les seues especificitats, però bé, es poden agrupar en el català de les Illes, el Balear. I l'altre costat, l'occidental, tenim el valencià, que va des de Guardamar fins a les comarques de més amunt del Calatén, la Plana Alta. Això es podria considerar el valencià.
0: El Pla de Cabanes, més o menys.
2: Pla de Cabanes,
1: d'acord, subdialecte valencià.
2: Sí, després més al nord, que encara són parlats valencians, sí, administrativament parlant, però en realitat formen part de la varietat tortosina del català.
1: A Vinaròs parlen tortosí.
2: Parlen tortosí, igual que al Matarranya, igual que a la zona de Tortosa, és a dir, i el tortosí és un parlar molt interessant perquè és un parlar que trenca amb les fronteres administratives. Es parla Aragó, es parla Catalunya i es parla el País Valencià.
1: Té alguna relació amb la diòcesi?
2: Sí, evidentment. L'origen és la diòcesi antiga de Tortosa. Però és molt interessant per això, perquè al final salta totes les fronteres.
1: Sí.
2: I això em sembla molt interessant. I són ells diuen, ells volen, i em sembla molt bé, ser català central, perquè són més centrals que el català.
1: Ah, ja ho entenc. Ara ho entenc. Per això és central, perquè geogràficament sí que està més central.
2: Està més al centre. I després el català nord-occidental, que és el català que hi ha Lleida i fins al Pirineu, Andorra, tota la zona més del nord.
1: Moltes gràcies. Doncs ara passarem a escoltar unes notes de veu de persones que parlen català oriental. A veure quines característiques té aquesta manera de parlar la llengua. Per exemple, podem escoltar a Alba, a veure què ens diu.
3: Soc professora de català com a llengua estrangera a la Universitat d'Aix-Marseille, aquí a França, i l'any passat vaig estar a la París 8, a París, fent difusió de la nostra llengua i la nostra cultura a l'estranger. I res, i el meu català és un accent així com una mica barrejat, diguéssim.
1: Alba és professora de català a Marsella i, per exemple, diríeu que quines característiques té aquest català seu? Neutralitza les vocals?
0: Efectivament, a veure, és català oriental i això és el tret més definidor, perquè totes les as i les es que no tenen accent fan una mena de vocal, una espècie de vocal neutra, no? Diuen pare, les dones, tant les as com les es. I les os, que no tenen accent, les fan u. Ferro, forat, peixos. També passa a Eivissa i a Menorca, però no, curiosament, a Mallorca, que les os es mantenen. D'acord? És oriental per altres característiques, per les as i les es, però no per les os. A aquesta dona el que li passa és que, lògicament, és professora de català. I, per tant, parla un català oriental, diguem, pròxim a l'estàndard. I, per tant, estic convençut que amaga trets dialectals, perquè et facis una idea. Per exemple, ella diu llengua.
1: Sí.
0: Però llengua, col·loquialment, en català oriental només es diu a Tarragona. A Barcelona i a Girona i a Perpinyà diuen llenga. Això què vol dir? Que és ben probable que ella no siga de Tarragona, perquè em fa la sensació que no ho és, que és de més al nord.
1: Sí.
0: Però el fet que diga llengua és perquè fa servir la forma que ella sap que és l'estàndard, perquè és mestra. És a dir que, en tot el respecte, no és fàcil endevinar d'on són, perquè normalment el que faran és intentar parlar estàndard.
1: Sí.
0: Per tant, amagaran ja els trets dialectals. I això ho complicarà. La sensació que fa és, efectivament, de no ser de Tarragona, ser més al nord, més de la zona de Barcelona. Però, clar, amaga els trets dialectals.
1: Sí, és el que passa, no? Quan ensenyem, ens neutralitzem, ens escolaritzem i perdem les característiques dels parlars que treballarem al llarg d'este capítol i també en el següent capítol. I ara escoltarem una altra professora de català, que és Mireia.
4: Soc professora de català a la Universitat de Lilla, al nord de França, i avui em trobo a la Bretanya francesa. I per parlar-vos d'alguna cosa, doncs us puc parlar del temps. Ara mateix, encara que no us ho cregueu, fa un temps força assolellat per aquí, tot i que al fons hi ha algun núvol que anuncia potser un xarbescat, que, com diuen a casa meva, és un ruixat força sobtat i fort, d'aquests que fa molta fressa, i que si no vas gaire abrigat et pot fer aixabuirar, que seria el mateix que estornudar. Suposo que ja, havent-me escoltat una estona, potser sabeu quina varietat del català parlo. En tot cas, us podeu fixar potser en la neutralització de les vocals àtones o en el iaisme, en les desinències de la primera persona del singular, del present, o en l'enmudiment...
1: Què diríeu de Mireia, encara que s'està comentant ella mateixa?
0: Mireia és una mica més fàcil.
1: Sí?
0: A veure, sí, es descarta Tarragona ràpidament, perquè a Tarragona diuen peix i baixa, i ella no, ella la que és la esta i no la fa sonar. Per tant, ho tiraré cap a Barcelona i Girona. Però si és de Barcelona, és molt al nord. És a dir, és un parlant més septentrional que l'anterior, per lèxic que utilitzava també. És a dir, que és un català oriental d'una mica més amunt de Barcelona cap a Girona.
1: D'acord, i el lèxic més comú normalment és el que més es transforma, no? A cada lloc, l'oratge, les verdures... El més quotidià,
2: no
1: podria ser, no necessàriament.
2: Veure, el que més varia, normalment, el lèxic, el vocabulari que més varia és el que és més familiar, el que és més emotiu, està més relacionat amb la vida dels xiquets, eh? Això és el que sol tindre una tendència a variar especialment, no necessàriament tampoc, eh?
0: Noms de pardals, d'insectes, de coses que no es comparteixen amb els altres pobles.
1: Perquè la geografia concreta d'aquest lloc té aquest element i un altre poble no. Això és el que més varia, segons la vostra...
0: A veure, independentment que els insectes coincidisquen o que els pardals coincidisquen, sí. Senzillament és que quan tu pots anar al poble vi i comprar mobles, però no aniràs a comprar un insecte, no sé si m'entens. És a dir, que són paraules són paraules familiars, que es diuen a casa, que es diuen entre els amics, no les compartim amb la gent dels altres pobles. I això, diguem que... fa que es creen localismes, que cada poble siga creatiu i crea una forma diferent.
1: Entre estos subdialectes, entre els blocs dialectals també, penseu que hi ha diferències lèxiques com això que diem, que, per exemple, a vegades, de manera superficial, expliquem que si arena és del bloc occidental i sorra del bloc oriental, que si vermell és del bloc oriental i roig de l'occidental... Ahí potser estem generalitzant massa?
0: Sí, estem generalitzant molt, perquè a veure, de vegades l'alumnat li interessa tindre-ho tot encasellat, no? I li diuen espill és occidental, mirall és oriental, sí. Més o menys pot quadrar. He posat un exemple que trobo que podria quadrar més o menys, però n'hi ha d'altres que per simplificar diuen arena sorra, arena es diu a les Illes Balears, i a tot l'occidental, és a dir, és de tot l'occidental més les Illes Balears.
2: I sorra és valencià també. Sorra
0: en la variant saorra també.
1: D'acord.
0: Saorra, si són obrers o això, coneixen molt la saorra que té...
2: Que és l'arena grossa.
0: L'arena més de... que té aspecte en pedretes i això, saps? Per tant, i per exemple, roig i vermell, sempre s'ha posat com a exemple típic. El català occidental és roig i l'oriental és vermell. Doncs al País Valencià hi ha un grapat de pobles que tenen com a forma única vermell. És a dir, la Vila, Benidorm, Xixona, la Torre de les Maçanes, Castalla, Ibi, Tibi, Petrer, La Canyà... I m'imagino en un moment és que t'acaba de dir.
1: No? I justament no estan en contacte amb Tortosa.
0: No, ja, però és que Tortosa també és occidental.
1: És veritat.
0: És a dir, que el País Valencià no fita en l'oriental.
1: D'acord.
0: És a dir, que és molt complicat.
1: I també seria cert que entre les Illes Balears i territori valencià hi ha ja coincidències lèxiques i són de blocs dialectals diferents.
2: Clar, són parlars no centrals i, per tant, comparteixen, de vegades, mots i formes d'expressar més antics.

0: coincideixen per aquesta via, encara que siguin dos exemples de varietats de diferents, de tipus diferents, no?, de català oriental i occidental. És un poc mite, eh? Un poc sí. Mite. No és un
1: crec
0: mite del tot, però...
1: Ho expliquem una miqueta regular.
0: És el que diu Vicent. Volem que tot estigui molt quadrat i la realitat és molt més diversa. De fet, en català el tret únic així, o els dos trets únics que diferencien el català oriental de l'occidental és fonètic, que és la pronunciació de les neutres i també l'obertura d'algunes es. Però fixa't que, si et fixes bé, són trets poc perceptibles. Després, granera, doncs no sempre tots diuen granera en el lloc on... vermell, no sempre. És a dir, que al final és molt fàcil trobar que tots, al final, ho diem tot. És de veres que n'hi ha zones, no?, amb especialitats, diguem, lingüístiques, però al final...
1: El lèxic està molt més barrejat.
0: Més barrejat.
1: I de fet també si escrivim o parlem en llengua estàndard, el que és adjectius, substantius, podem utilitzar-los des de la sinonímia mesclant de tots els territoris, no? El que hem de ser una miqueta més coherents a la millor és en les terminacions verbals, en els demostratius, en els possessius, però... adjectius i substantius...
2: Jo afegiria un tret morfològic en la qüestió dels verbs que sí que separes dos grans blocs, i és que l'occidental diríem patix, agraeix, i l'oriental diria pateix i agraeix, o a les illes pateix i agraeix. En ix i en ells. Això ara és un tret definitori. En la llengua clàssica no estava tan clar, eh? En documentació valenciana apareix ben sovint escrit en ells, però ara sí que és un tret que més o menys separa els dos blocs.
1: Actualment sí.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, podríem estar parlant de hores i hores perquè este tema és molt extens, però deixarem per així este capítol i en el següent capítol ampliarem sobre situant-nos ja en el subdialecte valencià, en els parlars valencians, ja que tenim així els autors del llibre de referència de capçalera, doncs ho aprofitarem. Moltíssimes gràcies, Carles, Vicent.
0: A tu.
1: Ja sabeu que podeu tornar a venir Parlem, a este podcast, que és un poble també, per a disfrutar, per a gaudir del valencià. Moltes gràcies, fins pronte.
3: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Primera parada informativa a les carreteres per a comprovar com se circula per les principals vies de la Comunitat Valenciana una hora després que haja començat la segona operació especial de la Direcció General de Trànsit E de l'estiu i que coincidís amb la tornada de les vacances de juliol i l'inici de les d'agost. Connectem amb la DGT. Dani Carnicero, bona vesprada.
2: Buenas tardes. En estos momentos pendientes de un alcance que complica la circulación en la A7 a la altura de Vétera y deja hasta 6 kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la marcha. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento, principalmente en los accesos a Valencia por la V21 a la altura de Alboraya, también retenciones en la entrada por la A3 en Loriquilla y circulación en aumento en Alicante en la A70 a la altura de Torrellano, ya en dirección a Elche.
0: No està controlat, però tampoc s'escampa, és el resum a hores d'ara de l'incendi forestal que dissabte passat es va declarar al terme de la Vall d'Uixó. Des de llavors, el foc ha cremat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Alejandro Molés.
3: Sí, són unes 3.800 hectàrees de les 9.600 calcinades, és a dir, el 40% de la superfície cremada es troba dins de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el director del dispositiu d'extinció.
4: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no. Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando.
3: Els efectius se centren en els seus esforços en el flanc oest, en l'arc comprès entre l'Alcúdia de Veo, Eslida i Artana. Recordem que a hores d'ara dos són les poblacions evacuades, Artana i Eslida, amb un total de 2.800 persones desallotjades. Una situació que les autoritats revisaran d'ací a una hora, a les 5 de la vesprada.
0: I mentrestant, el ple del Consell ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries valorades 167 milions d'euros i destinades a pal·liar les conseqüències derivades de l'incendi de la Vall d'Uixó. Les ajudes es podran sol·licitar a través dels ajuntaments a partir del 10 d'agost i durant 3 mesos.
3: Hi haurà ajudes directes a les persones i sectors

0: mecanismos que permitan acreditar los daños, incluso cuando la documentación también se haya perdido en el incendio.
1: Continuen les reaccions a l'entrada massiva i irregular de milers d'immigrants a Ceuta procedents del Marroc. Parlem de més de 49.000 persones, segons fons policials, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Almenys 43 migrants han mort ofegats en l'intent.
2: Des de la ciutat autònoma, el president del govern, Pedro Sánchez, ha parlat de violació de la integritat territorial d'Espanya a causa, diu, d'una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans, de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nadant.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
2: I davant este panorama, Sánchez ha apuntat la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria per a garantir que les repatriacions en frontera es facin de la manera més eficient possible. De tota manera, i segons el Ministeri d'Interior, més de 25.000 migrants haurien ja retornat al Marroc de forma voluntària.
1: I tornem a casa nostra, a les Corts, on el ple ha rebutjat l'esmena de Compromís per a retirar els privilegis als expresidents de la Generalitat.
2: Una iniciativa que coincidís en el temps amb la contractació com a xòfer de l'expresident Ximo Puig, diu nebot de la seva parella sentimental, l'exconsellera Gabriela Bravo. Escoltem el parer de Joan Baldoví, que també s'ha referit a altres excaps del Consell.
4: Per a què vol Ximo Puig un xòfer si està en París? Per a què vol Paco Camps un xòfer si no fa res d'expresident? Per a què vol un xòfer Mazón si no fa absolutament res d'expresident?
1: I acabem amb successos. A Santander, un home de 38 anys ha sigut detingut per la policia acusat de matar a ganivetades la seva parella sentimental, una dona de 27 anys. Els fets han passat este migdia en un pis ubicat al centre de Santander. És tot de moment. Tornem a les 5.
5: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
8: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
10: Aquesta temporada de la vesprada d'Apunt ens ha deixat moments molt estimats que hem tingut el goig de compartir amb vosaltres i els nostres convidats i col·laboradors. Històries ben distintes, però totes interessants, amb uns protagonistes d'excepció. És el cas de Jorge Andrés. No es tracta d'un cuiner més. És un home d'una sensibilitat especial i enorme estima per les nostres arrels i tradicions. Ens va contar com ens va inspirar als magistrals murals de Joaquín Sorolla per a la Hispanic Society i al nostre receptari del segle XIV de la Corona d'Aragó per a presentar unes propostes gastronòmiques úniques.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.

0: Jo no, és que no me facin eixa pregunta.
1: Este és un dels motius.
2: El que ve a continuació és un dels motius.
0: Boniques, no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a tots els llocs que me recomana Vicent.
3: Teniu molt bona gana, bandidos. Teniu molt bona gana.

0: Pues va molt a marxa, això no pot ser.
1: Va de marxa, sí, i a més és que...
2: I tu ens dus per Isa Vereda.
0: Imagina't. Bueno...
2: És una bona vereda, eh?
0: Jo l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home... La secció és formidable, és de la gastronomia valenciana, que allí no pot anar com se vol. El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lole Salvador, i ell va ser uno de germans, però no el puc vindre en persona, va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés, membre de la família, l'únic chef que exerceix com a chef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura. En el 23, Jorge?
3: Va ser en el 23.
0: En el 23, sí.
2: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
0: Sí,
2: i... Ai, en el 23.
0: I el va rebre perquè va fer... el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Ell va dir això i...
2: Va inspirar,
0: i,
2: no?
0: Sí, va estar dies sense dormir i hasta que va dir, jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pega aixa
4: bona vesprada, primer.
1: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
4: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022 i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
1: Jorge, quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna-ho a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant?
4: Jo vaig veure... Te vaig dir que l'exposició la vaig veure en el 2007, en la Fundació Bancaixa, en València, sí, quan va vindre la Visió d'Espanya.
1: Brutal.
4: Els 14 panells que van vindre de l'Spanish Society. Sí. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar i el vaig presentar el menú en el 2022.
0: Bueno, jo tinc que dir-vos...
2: Imagineu-se la feina.
0: Tinc que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en Sorolla que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
2: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
0: Claro, els 14 murals de Sorolla...
2: De sabor i d'imatge.
4: Exacte. És el relat...
2: I de colors i de contrastos i de textures.
4: És el relat del viatge que Joaquín Sorolla va fer per tota Espanya.
2: Per pintar allò?
4: Per pintar els 14 panells, van ser 240 metres quadrats, estan els panells en Nova York, en la Spanish Society.
2: Sí.
4: I en aquests panells, Joaquín Sorolla ens dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahir van apareixent els personatges.
2: De les collites.
4: Clar, que van apareixent en el menú, a lo llarg del menú i del relat, pues, apareixent Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya Blanca, l'Espanya Negra, i tot això en aquest context, pues, Sorolla va recórrer tot el país per presentar una Espanya que estava en vies de modernització. S'acabava de signar el Pacte de París, Espanya havia perdut una guerra i les seves províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava pues, eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
2: En Espanya luminosa,
4: i tots contem també la biografia a lo llarg del menú, dels 14 panells, pues, tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts, i l'arribada
0: bueno, és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda orfe i el crien els tios.
4: Sí, són tios.
0: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
4: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, era un fracàs escolar, que era l'últim de la classe.
0: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
4: I es passava el dia fent garabatos en l'escola. I entonces el trauen de l'escola per estudiar, va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
2: Moltes superdotats els passa això, eh?
4: Un professor anava a parlar amb son tio tenia un taller de xarxeria en el carrer llarg de la Sequiola, i és Don Juan d'Àustria, i li va dir que allò dels garabatos, que no, que ahí n'hi havia...

0: don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, el matricul, es comença a estudiar per les nits.
1: I no és mal que el vam saber.
0: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys, pues, ja estudia en Belles Arts.
1: I és Joaquín Sorolla.
2: Sí, no. un star system de l'època.
1: El primer professor va tindre una vista.
2: Claro,
1: no?
2: Hi ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla, sí. No? Sorolla
1: va viure,
2: el tio el començava a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixat de molt jove.
0: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. I, bueno, el New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida. I recordar l'exposició de París en 1900, per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
1: Ara va dir, per mi el que m'ha fascinat tot això és que tu has traduït això en un menú?
0: En un menú, sí.
1: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
2: Cada uno dels 14 quadros.
1: I tot això que eres sabedor, cada un...
2: Claro, i tiene
1: que ser passat, que... ho has transformat en un festival gastronòmic.
2: I aquests quadros corresponen cada quadro a un lloc. I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'aquest lloc, allò que volia dir el quadro, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
0: Sí, s'ha dissenyat...
1: És un festival pel sentit, complet.
0: Se va dissenyar una vaixella, que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros, sí, o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
3: Vols posar-nos un exemple? Per a que ens fem una idea...
2: D'un dels plats del menú.
3: D'algun dels plats vinculat en el quadre.
2: Bueno, el menú té dos passes, té un passe llarg i un pas curt. Cuidao, eh?
3: No, posa'm el llarg, ja que tenim.
2: Ara prepararé.
0: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte.
1: Ja.
0: L'americà, a soles, li demana quatre coses. Perquè n'hi ha uns problemes, però després de pactar l'obra li demana quatre coses i una de les quatre coses és que vol un quadro de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell diu que no li agraden els bous, el sacrifici li inspira la tauromàquia com a Goya o com a Velázquez, però que ell no veu lo del bou. El seu amic, Blas Ibáñez, amic germà, també era... Bueno, l'Espanya Blanca eren antitaurinos. Però Joaquín Sorolla té que pintar 14 panells al natural, és a dir, a cel obert, i n'hi ha un que no el pinta, que el pinta en l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadro que ell trau la idea d'una obra de Blas Ibáñez, de sangre de arroz y tartana, y pinta pues el paseillo y no clava el bou. El americà s'enfada perquè no està el bou i acaba entonces demanant-li un altre quadro en bous.
4: I se lia
0: una història en l'americà en els bous, i clar, uns padros que Joaquín Sorolla no sabia si este me'l pagarà o no me'l pagarà, si este el voldrà o no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, com hi seria jo en una cua, de bou, fa sopar o fa dinar? I en aquest moment vaig pensar i vaig entendre que ni se passe el plat devia ser vegetarià. I el quadro dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fem servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
1: I comptem... I la capacitat creativa de lliteua.
0: Comptem tota la història...
1: Fabulós.
0: Els 14 plats, cada plat té la teua història.
2: Però als comensals els encanten les anècdotes perquè, claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges, però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
0: Ell era un... ja és al final del menú, en el quadro que li dedica Aragó, que és la Jota, i Sorolla era un treballador incansable. Es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni li molestara. tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada pues, entra Clota i li diu: la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu, està en el núvol i volen parlar amb tu. I Joaquim Sorolla li va dir que no, que ja pararíem en el sopar. Clotilde se va ficar dura, i és la teua filla, i, tu, i va per entrar i
1: parlaràs
0: en
1: ella,
0: i vas a parlar amb ella, sí. Però entra la filla i el nòvio i l'anunciaren la fecha de la boda. I primer les va felicitar i després les va dir que no, que buscaren una altra fecha perquè ell aquest dia estaria en Jaca pintant la jota per a l'Spanish Society. N'hi hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que...
1: La mare li donava la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho vaig dir.
0: Entonces, el mestre va traure el seu geni de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu aquest dia, però en Jaca. I portar a tots els convidats que venien de tots els puestos de molts racons d'Europa i de tota Espanya,
2: tots a Jaca,
0: i portar la filla i la casa en Jaca, tot per no perdre un dia de feina.
2: O sigui, era Sorolla. Però bueno, anècdotes com ixes n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig, la primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana, i que al final del passe, que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla a València, la meva germana es posa a plorar. Jo li feia, però què fas? I feia, ai, és que no puc remediar, no m'he emocionat.
0: És una història molt èpica i molta gent l'ha passat, que plora. I sobretot els valencians, no? Perquè n'hi ha el quadro de les grupes, és un quadro que els valencians tots coneguem, però no, n'hi ha que interpretar-lo, n'hi ha que contar-lo.
1: Estem parlant d'una experiència sensorial a tots els nivells. Jo ho entenc, que al final una persona queda impressionada o, sí, o la sensibilitat a plores.
0: En Vélez Events fem els passes estos, i a més té una banda sonora, cada quadro té la seva representació, comencem al Venis, i pues està allí, ja està el Botifarra, i per allí...
2: I, encara sé que l'última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no està que era Ximo.
1: Ah,
2: que ho organitzava el nostre amic Ricardo. Ay, no te digues res, pues, per matar-lo.
1: No diré poder anar.
3: No me va comentar
2: no res. Te digues res.
3: Atenció, Ximo, si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Sisquer, no me va dir res.
2: Prepara't.
3: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
0: Ho fem per a grups.
3: O,
0: sí,
3: per a grups.
0: Fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups entre 30 i 60 persones és en el hall del Vélez Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadros de visió d'Espanya.
2: Que ixen quasi de tamany real.
0: Sí, menys uno.
2: Tots claro, els claro, claro, de tamany real. Però o sigui, és prèvia petició, vull dir que normalment els que estan fent molt són empreses, no?
0: Sí, moltes empreses, i a més és un menú...
1: És una experiència molt xula.
0: És un menú que de la mà de la Càmera de Comerç i la Generalitat Valenciana varen poder oferir en... Estarem en Nova York, estarem en l'Spanish Society en Nova York i varen contar la història a 150 periodistes i tour operadors neoyorquins, i a més les contarem que la ciutat de Nova York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
2: Perquè, hombre,
0: clar, les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori... Pues, tot això li contaren la història, sí, que aquesta ciutat és, té, sí, un ADN i un xen...
2: Aquest emociona. Valencià,
1: no? M'encanta tot el que esteu contant.
0: Algo faríem bé, perquè això va ser en l'any 2023 i el 2024 la revista Time va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
2: Home, pues claro.
3: Doña Concha també passaria per allà, no?
2: També
3: passaria per allà. I Iturbi, on Iturbi era més Hollywood, no? Iturbi era més Los Angeles, no?
0: No. Iturbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
2: Sí, sí.
0: I Lucrecia Bori és la gran dama del Metropolitan, sí, 50 anys. Sí,
2: clar. Imagina't.
3: Sí, sí.
1: I després... Pues todo explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura 10.
3: És que és una idea... I com se te va dir? O sea, vull... Imagina que això és fruit d'un recorregut vital, però en quin moment on dius, ostres, tinc aquesta idea...
1: Mira, quan vas veure l'Expo, així, o no?
0: Sí, quan vas veure, en el 2007.
1: És que aquesta Expo, jo la també vaig anar...
0: La vas veure en el 2007...
1: Tu també vas estar.
3: I va ser inspiradora, veritat.
0: N'hi ha una cosa que és la xinestèsia.
1: Vaig anar dos voltes.
0: La xinestèsia diu que quan tu veus un quadro, sí, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament la història. Però a mi m'ha passat el mateix.
1: Alguna cosa t'evoca, no?
0: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment... Estem en TV, possiblement, una obra d'art que és la millor, de les millors documentades de la història. perquè en les

0: 9 anys que ell viatja per tota Espanya, va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
1: Sí, i tenia una sèrie i tot.
0: I en aquestes cartes conta tot, tot el que li passa, si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt. Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces, jo em vaig donar compte que allà hi havia un relat gastronòmic. Es comencé a investigar i ja, pues això, no vaig parar, hasta que...
2: Aquí estava connectant el projecte, que no sé en quin punt està ara mateix, i la mente tractarà desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició, on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració. Si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu...
1: Allí estàvem.
2: Muntàvem un tinglau, Jorge, que
3: flipaves. La català ha estat allí.
1: Allí estàvem.
3: Claro, menjant el menú Sorolla, o sea, que ella ho coneix de primera mà.
0: El projecte no sé com està ara. Pareix que no serà en Correus. I, a més, necessiten unes condicions. Pensa que s'estan mirant ja un altre lloc. I ja està localitzat. Exactament, no sé ara en segon qual és, però pensa que és pel Palau de Cervelló o algo paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, sí, perquè, i que fora enguany, en 2026, perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York. Entonces, ostres, seria tot molt telúric, no?
1: Però tu, mentre estàs... Per no avorrir-te, no vas estar fent una cosa medieval?
0: Sí,
1: és que també està pegant-se una currada, estes igual?
3: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
1: Com l'hosteleria té tantes hores lliures, claro, Maria.
3: La de llibre de Sensoví...
1: Vaja, perdó, la meva admiració, la de Sensoví, això volia preguntar-vos.
3: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un echado pa'lante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
0: Bé, la història del Sensoví, bueno, és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és de 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
1: Curiós,
0: és, és el receptari més antic d'Espanya.
3: Ell pot en tot.
0: És el receptari més antic d'Espanya. Sí? I queden el manuscrit que tenim aquí a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet. El de Barcelona no és complet, són unes fulles. I este sí que està complet. I entonces jo el vaig conèixer fa uns 30 anys. Llegint un llibre d'un francès, feia una menció i diria que este llibre estava en València.
1: I vas anar a convollar?
0: Jo no, bueno, no tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arriba a internet i a més, pues ja comencé a investigar. Entonces, ha treballat en aquestes receptes molt de temps, de sempre, sí, alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, estava comissarada per Marsella, i me convidaren a reproduir alguna de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les adaptadors.
3: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
4: Hombre, dentro del nivel de pasión de los Andrés, que es mucha, Jorge, creo que tiene el podium, ¿no? Es pura pasión, siempre.
1: Una pasión, sí, sí.
3: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
1: Pasión y compromiso, sí, sí.
3: Javi,
4: hombre, yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina también es creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo gorda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
3: No, comunicar comunica de maravilla, ¿eh? O sea, yo ya después de cómo lo he visto arribar al escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí nosotros estamos con el micro, pero este no saca el cuerpo de contar, ¿eh?
4: Sí.
3: Oye, entonces...
4: Mira, lo te contaré que en la última escena tuve la ocasión de que haya gente del mundo del teatro y en concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú es excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal. ¿Dónde ha estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting. Yo, mira, conociéndolo, No sé si estaba acting por correspondencia.

0: quan t'estrena el primer menú sense oví, quedarien ara a tastar-lo.
1: Esteu convidats, esteu convidats.
2: Seria un descobriment del nostre passat superimportant.
1: Continuarem la xerrada allí.
3: Un privilegi.
2: És que escoltar-te és fascinant, de veres. A banda de tastar allò que feu, però tot.
3: Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Un plaer.

0: Quina sensibilitat la de Jorge Andrés per a barrejar gastronomia i història, i parlant d'història. Fa mig segle, en plena transició, va néixer Interviu, una revista icònica que va marcar una època. El 22 de maig de 1976, 6 mesos després de morir Franco, es publicava el primer número i va estar als quioscos durant 4 dècades, fins a 2018. Va ser una revista revolucionària per a l'època. Va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'una Espanya que marcava una manera diferent de fer periodisme i unes portades que van fer història. Coincidint en aquest aniversari, Alberto Gallo, periodista i vinculat a la revista durant més de 20 anys, ens contava la història d'Interviu.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Ara anem a viatjar al passat i ens ubiquem fa justament 50 anys, mig segle. En plena transició. Anàvem al quiosc i hi havia... Els diaris també començaven a canviar. De fet, la societat espanyola i valenciana començava a canviar perquè, bueno, havia mort el dictador i en temps de canvi. I va néixer, anàvem al quiosc perquè n'hi havia una revista que la posaven allí en les pincetes aquelles, en les cordes, i s'hi posava Interviu. I clar, bueno, en aquella època érem més joves i en ulls com a plats ens quedàrem, sí, en efecte, mirant aquella revista icònica. De fet, va marcar absolutament una època.
2: Sí.
0: Ens n'anem al 22 de maig de 1976, 6 mesos després de la mort de Franco, com diguem, es publica aquest primer número i va estar als quioscos ni més, Gemma, amics, que 4 dècades fins a l'any 2018.
2: Va ser una revista revolucionària per a l'època, que va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'Espanya, els avançaments polítics, socials i legislatiu, i va marcar una manera de fer periodisme. Cada dilluns arribava als quioscos amb els seus reportatges d'investigació i denúncia, les notícies de Crònica Negra, que estaven d'actualitat, entrevistes a gent popular i els cèlebres posats de famoses nuetes.
0: Qui no recorda aquell número de Marisol, el de Alaska,
2: sí,
0: el de Marta Sánchez, bueno, el de Norma Duval, Maribel Verdú, Ana Obregón,
2: Sara Montiel,
0: Lola Flores, moltíssimes de les famoses que van ser portada d'Interviu en aquests 41 anys. I també moltes de les crítiques rebudes, perquè era una revista en què no tot el món parlava bé.
2: Allà on plega els temes polèmics o sensibles, doncs sí, crítiques,
0: sí,
2: també. Sí.
0: I ara, coincidint en aquest aniversari, sí, i mira avui que és dilluns, que és dia de... Era el dia que eixia, Interviu, als sí, quioscos. Alberto Gallo, periodista, vinculat a Interviu durant més de 20 anys, ha escrit un llibre que es diu Interviu és el demonio. Home, el títol és ja provocador, ja ens dona una idea de que era, pues, la frase que utilitzava, pues, segons quins sectors per a referir-se a la revista, i diu auge i caída de la revista que escandalizó i canvió Espanya. Pues sí, la va escandalitzar i també va empentar a canviar-la. És un llibre on fa un repàs del que va ser i el que va significar Interviu, i xerrar en ell, pues, va ser un goig en estos minuts, parlar del llibre i de totes les anècdotes al voltant d'Interviu. Hola, què tal, Alberto?
3: Hola, buenas tardes, Gemma, Ximo.
0: Buenas,
2: bienvenido.
3: Buena vesprada.
2: Bueno, estamos encantados, porque claro, nosotros hemos visto... Yo nací más o menos en aquella época, o sea, yo he crecido con Interviu. Pero ahora, y para empezar, y para ponernos en preámbulo, ¿por qué este libro? ¿Qué querías contar en él?
3: Pues mira, para empezar te voy a decir que yo tenía 8 años cuando nació Interviu. O sea, que estaba viendo, como pongo en el libro, el último capítulo de Heidi.
2: Y es que, claro, pues mira, día, más o menos, como yo.
3: Pues mira, este libro, Gemma, es una especie de acto de justicia. O sea, yo he hecho este libro para que la gente que no ha conocido Interviu o que se ha quedado solo con las 4 anécdotas de lo que significaba Interviu, entienda la importancia que tuvo esta revista para muchas cosas, para la libertad de expresión y sobre todo para decir a los españoles, oye, espabilar, que ha llegado...

Zones i sectors afectats, suport extraordinari als municipis, reforça la prevenció i vigilància forestal i també un pla de recuperació i reforestació.

0: Marta Barratxina.
1: Sabem que la natura necessitarà temps, sabem que els pobles necessitaran ajuda, sabem que hi haurà camins per arreglar, muntanyes per a replantar, activitats econòmiques per a recuperar, i per això totes les administracions devem d'estar també a l'altura d'aquesta recuperació.
2: Canviem de tema. Un any i nou mesos després de la riuada, que es va emportar la vida de 231 persones i que va provocar ferides de diversa consideració, encara hi ha desenes d'ascensors que no funcionen. Així ho ha anunciat l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján.
3: Encara n'hi ha ascensors en Aldaia sense funcionar, tant privats com públics. Per tant, també és una alerta a tot el món de que la dana encara no s'ha recuperat plenament. Els municipis, els veïns, les veïnes, els garatxos, les plantes baixes, les cases, encara queda molt, i per tant també és un crit d'ànim i sobretot de que no s'olviden de nosaltres.
2: I en els esports, el nom propi del dia continua sent el de Carlos Espí, fitxatge exprés del Real Madrid. L'exgranota ja ha entrenat este matí a les ordres de José Mourinho. I tenim les primeres declaracions del davanter de Tabernes de la Valldigna com a jugador del Real Madrid.
4: La verdad que ha sido todo muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que del staff, de todo, que están muy con nosotros, y la verdad que es increíble. Lo más importante es que voy a dar el máximo por el Madrid y por la confianza que me da el míster.
2: És tot, tornem amb més informació a les 6.
5: Som a punt.
6: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana. Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: Gràcies per triar-nos, per triar la Ràdio Pública Valenciana. I així seguim oferint-vos este recull d'aquests millors moments, moments més especials que hem viscut junts en la vesprada d'avui. Ens dona pas a una altra de les seccions imprescindibles del nostre programa, com és la de la nostra nutricionista Clara Llorenç. El que mengem està directament relacionat amb el nostre estat d'ànim, especialment quan arriba el canvi de temps. Fa millor estar, més hores de llum, més plans, més terrassetes i, teòricament, haurien d'estar més actius. Però molta gent diu exactament tot el contrari. Estic esgotat, esgotada, em costa arrencar. Bueno, dorc igual, però em desperte cansada, tinc el cap espès. Això és prou habitual sentir-nos així estos dies. Lo curiós, moltes persones es senten fins i tot culpables. Com puc estar així ara que arriba el bon temps? Clara Llorenç ens ho explica.
8: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
10: Pues sí, la primavera les coses es tornen boges perquè estem ple mes de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plans, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé. Tu com estàs, Joaquín?
9: Jo cafè, també. Estoy un poquet esténic, també. No, ai, sembla que és habitual, estem contant això de ai, a mi em passa, ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que n'hi ha, en este solet...
10: Ara que dona fa,
9: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, i han sentit parlar de la qüestió, però això l'astènia és una malaltia, això què és? I com podem arreglar-ho?

0: En el plat.
1: I en els hàbits.
0: I en els hàbits. Que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre en el menys sana, incorpore sana.
1: Molt bé.
2: La millor nutrició, la millor dietètica, la millor qualitat de vida. Com estem?
3: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.
2: Com ens condiciona, eh?
3: Totalment.
2: I a què ens afecta? A què ens afecta per a bé?
3: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i és una eina, no? I dius, ostres, pues si elegim certs aliments puc lluitar, no?, un poc a més tastenia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
2: Com definim què és tastenia primaveral?
3: Tastenia al final, no és ninguna patologia, vale, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
2: Yes.
3: I al final, per què? Realment, jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes i el cos realment pues no és com un interruptor que tu li dius, vale, ves d'hivern, has passat molt de fred, has estat 6 horetes de llum i la resta del dia era superfosc. I ara de repente canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
2: La persona s'ha d'adaptar.
3: Correcte. Mira, anem a comparar-ho, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I si soy és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes ja a la menopàusia i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment.
2: Sí,
3: vale?
2: Pues
3: al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és este procés d'adaptació, és este jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a aquestes hores.
2: La sensació de cansament,
3: al final és
2: dormes més malament uns
3: dies. El problema,
2: dies,
3: claro, no? És que se junten moltes cosetes. Pues tens esa somnolència, esta desgana, este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li suma realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges un poc més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
2: És canviar el putxero pel gazpacho.
0: Jo m'he arreglat un putxero avui.
2: Ja t'he vist.
3: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
0: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè arriba la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot lo que has explicat. Però, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació. M'estava entrant un sol a les 9 de la nit. Que xicona...
2: No, com vas agitar?
0: Vaig a sopar.
2: Com vas
0: estic sopant a les 10:30, per tant, tot es retarda.
2: Ai,
0: i al remat, això i la pròstata,
3: sí, al final
0: he passat una nit.
2: No cal que dorgues, Joaquí.
0: Això s'estenia.
3: És de veres que al final dius, ostres, és que antes a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8:30 i és de dia totalment, que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era les 8:30 i diu, però vamos a merendar.
0: Però
3: i dic, no,
0: vamos
3: a sopar.
0: Vamos a merendar, diuen els xiquets. Clar, normal.
2: Perquè, vale. Perquè clar, i no te n'adones, a vegades, ui, estàs tan panxa, ui, són les 9 de la nit, i tu encara estàs, te crec que...
0: Acabes de sopar 10:30, 11:15, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? Sí, i si te vas a xitar-te, la digestió és
3: fatal. Però hem d'intentar... Però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt... Però este canvi que... Estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular aquesta energia, aquest estat d'ànim, aquest ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim

0: ja amb dèficits nutricionals, i és el moment en el que si ja vens amb algun menos algo i damunt una arriba la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
1: Pues sumes les dues coses i és un desastre, de moment.
0: Exacte, exacte. Una altra de les coses.
1: Tu dius, hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.
0: Uau, que s'hem d'actualitzar el sistema, tu i jo.
1: Però... Actualitzem el sistema.
2: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, què sé jo, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa...
1: Una mica
2: més. Sí, una transició, sí. Assumim-ho,
0: això,
2: no?
0: Clar, així depèn. N'hi ha persones que potser en una setmaneta este ja jet lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, se junta això amb el cansament propi d'esta època i tardes, a lo millor, 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
2: I podem ajudar al cos a que entre en modo descans?
0: Sí,
2: Que, que no tinga la...
0: Mira,
1: el hormones d'estar despert.
0: També, clar, al final, el que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, sí, ja saben tot el que fa, que al final esta hormona l'únic que li diu al cos és ei, és hora de anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en, pues, en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en aquesta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
1: Vale.
0: Què passa en aquesta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo descans. Entonces, lo que hem d'intentar encara aixina és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9... Després, pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient...
1: Relaxant.
0: Relaxant, no amb molta llum, però no allargar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat, realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
2: Un passeig després de sopar, ja quan la caiguda de la nit, igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum, o el cos segrega, eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
0: Són, concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poquet menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super...
1: Està lligat.
0: Relacionat.
1: I hem d'estar tranquils. Que
0: exactament.
1: Volem dir que és normal, aquesta adaptació.
0: Hem de, sí, hem de tindre un poquet de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista va portar-vos.
2: I si en tot este punt t'agarra l'atacot
0: del dolç... De què?
1: Ai, mira! Ah. Una amiga,
2: què està passant en el cos?
1: Una amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
0: Una amiga? Què amiga,
1: una amiga,
0: Gemma?
1: Una amiga va traure les dos de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, i vinc al polo, i el xalat de no sé quantos, i croissants de nissementos, i què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
0: Sí, sí.
2: Estàs buscant amiga, eixe punt de sucre que te falta.
0: Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos, pues això, que estem cansats, que necessitem com un punx d'energia, i al final eixe punx d'energia, erròniament, sempre l'associem a sucre. I a més, com fa calor, doncs dius, pues ara ve es gelaet, ara ve l'època, no?, d'incorporar cosetes més. Però al final ja en parla moltes voltes de que el sucre realment no és una energia a llarg plaç, vale? A més, ens fa que ens donen estos pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si no tens este cansament, no és el desdejuni ideal. Aleshores, nutrients que sí, vale, van ajudar-nos a, pues, tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
2: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poquet de...
1: I berberechos.
2: Ah,
0: exacte.
2: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
1: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carroja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar space o bé siga berberechos o bé siga clochinetes, però per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en format humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
1: El meu dinar avui han sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
2: Molt bé.
1: És que
0: sóc
1: una digna...
0: Molt bé.
1: Ja acabarà notant-se, però som a 6-2 fans
0: de... Vitamina C, que és el que anava a dir, Important. Si, per exemple, clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale, molt de cloch i no berberechos, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les lentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... Per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale?, per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
2: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem més? En... Jo crec que magnesi és bastant superobvi.
1: Sí, senyor.
0: Vale?
1: Sí,
0: al final participa en més de 300 reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i, sobretot, energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale, tenen molt més dèficit, perquè s'ha vist que l'estrès s'alimenta un poquet d'aquest magnesi.
2: I en el cos podem notar... Si es passa en el cos alguna cosa que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt cansament, vale? Per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides B i el ferro B, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi. Aleshores, si per exemple l'anèmia teix B, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix B i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur que acertaràs.
2: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són una meravella. Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt, i per exemple el xocolata però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba
2: 75%
1: el cacau pur.
0: Sí.
2: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Vale. Cola, me pareix.
1: Però, per exemple, 90, això, jo no. El cacau pur en pols, que la motxiqueta se'n fiquen en la llet, però
2: no t'allarga més que la fel, això.
0: Però, per exemple, a ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no el de 75% la onceta està...
1: Acceptat per l'acadèmia.
0: Vale. Claro. I si te compres, a més, el que igual meleta dins, pues mira, ja tens doble de
1: molt interessant.
0: Vale? El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia.
2: Les
0: vale?
2: B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la B12.
1: Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
1: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... Llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals, perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
2: Va.
0: Aleshores...
2: De B6 anem a tope, xicona.
0: Sí. Aneu bé?
1: Sí.
0: Al final...
1: Tot això és un sí. En la nostra dieta des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar aquesta proteïna, vale, perquè... pues te dona perea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapa de nous i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica.
2: Ja.
0: Aleshores, no hem de desplaçar.
1: Parem atenció a això.
2: Hamburguesa de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
2: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
2: Vale, sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui?
2: Ui. una miqueta de formatge també, perquè no li pot dir gràcia, no?
0: Vale. Aprovadíssima, vale?
1: Cruza la passarel·la.
2: Vinga.
0: En el quart punt ja hem parlat un poquet d'esta ara mateixa, vale? Però seria la proteïna, vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut
1: no
0: molt al cap i jo també la nombra molt, vale? Intentar tindre-la, sobretot al final ens ajuda a estabilitzar
2: Dime, en totes les menjades, proteïna, clara.
0: En les tres principals. Gemma, és que...
2: I si...
0: Matrícula d'honor.
2: I si no...

0: I si només ne fem tres...
1: Pues,
2: ja està, en les tres.
0: Vale, ok, ja està.
2: O sea, som... Entonces,
0: que més berenjos en la burguesa de pollastre. Ja tinc el menú.
2: Ja està, ja està.
1: Vale. Si al final... Web per desdijonar o...
2: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses. És una font de clavar i el ferrosen i disfrutar un poquet de, del moment. Vale? O sigui, proteïna important en l'estrès. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara, en primavera-estiu, des de juny i sopar, és on hem de clavar un poquet més de...
0: Més de proteïna.
2: Més de proteïna.
0: El Tito del 90%, digues que estava bé, no?
2: Està
0: superbé. El fiambre de Tito...
2: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé. Afegir un ouet per a desdejunar.
0: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüentes, de tant en tant. Un altre dia podem fer un recopilatori de preguntes de coses freqüentes.
2: Que... Oh, seria, m'encantaria.
1: Que tenim curiositat.
0: Imagina de coses que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
1: En tortilla, ou dur o...
0: Eso es. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el fas en tortilla.
2: Exactament igual. No se perden els nutrients de l'ou. Vale? No. Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple. Vale? Però el que és la proteïna, els greixos o la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, dona igual. Mentre no siga...
0: Cru
1: del tot,
2: cru del tot realment, però
0: no passa per aigua,
2: però passat per aulla, en truita, és que m'encanta perquè me pareix super versàtil.
1: És molt versàtil, eh?
0: Sí. Moltes gràcies, Clara, com sempre.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
3: M'encanten. Som a punt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollua!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
0: Cuidar-nos a través de l'alimentació és sempre una bona idea. I parlant de cuidar-nos, altra activitat fonamental és l'exercici físic. Sembla que entrenar força és més que una moda. I ja no només és una pràctica de joves que volen posar-se forts i tindre cossos tonificats. Es recomana la força per a tots, homes, dones, joves i els que no ho són tant. L'expert alacantí Aldo Martínez, més conegut en xarxes com Doctor Aldo, acaba de publicar el llibre Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, millorar el metabolisme, enfortir la ment i allargar la vida.
8: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Bon rotllo per a entrenar i d'això anem a parlar ara d'entrenament de força, dels seus beneficis.
1: De fet, el nostre convidat en el que ara parlarem, a Schwarzenegger, és un dels que va començar seguint, t'imagines?
0: És un autèntic referent, eh? Arnold Schwarzenegger, tot un autèntic pioner també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. Però en este cas, esport que fem en el dia a dia, cada un de nosaltres, mireu esta frase... A veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor que sona, veritat.
1: I més ho comprenem, la importància que té, no? Tu no comprens millor ara que quan eres més jove, que no ho penses, possiblement?
0: Totalment.
1: Sí,
0: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
1: Està més conscienciada, possiblement, no?
0: Completament.
1: Que quan nosaltres
0: inclús
1: tenim
0: la gent jove.
1: 20 anys.
0: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era
1: part fonamental.
0: Vaja, que està, en l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
1: Sí, és qualitat de vida.
0: Com ho fem, això?
1: Com ho aconseguim?
0: Bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com a més que una moda.
1: Sí.
0: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
1: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho tant de bo hagueres començat

0: quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona i esta dicha és molt bona. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez vos explica, és més conegut en xarxes com el doctor Aldo, podeu seguir-lo i veureu. Acaba de publicar un llibre que és Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, però a més malalties molt variades, no? Millorar el metabolisme, enfortir la ment, allargar la vida, la qualitat d'eixa vida més...
1: Aixina és. Ell és preparador físic especialitzat en alt rendiment, porta més de 20 anys de trajectòria, és un reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, ha entrenat esportistes d'èlit. Sabeu Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, pues des de fa anys també, com dic, divulgació i coneixement en les xarxes socials, segur que el coneixeu, és alacantista, vinculat a Alacant i a Elx. I el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
0: Com estem?
1: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa, sí. I vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
1: Bueno, pues te tornem la felicitació, doctor Aldo, perquè tu estàs fent una llavor també magnífica, eh?
0: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força i, a més, comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força, i clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta de la... sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen... bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles, i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
2: Sí, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'associació de força i d'acondicionament ho recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sports Medicine, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
1: Per tant,
2: això des de la infància, però sí, que ho tenim per a tothom.
1: Som conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. No. I divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
2: Totalment cert. Així és, Ximo. Entrenant força, tenim més muscle i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de pateixer algun càncer, un 40% menys risc de pateixer d'Alzheimer o demència,
0: és fortíssim,
2: un 50%... Sí, sí, no, les dades són avui increïbles.
0: Aclaparadores, sí, sí, sí.
2: Sí,
0: continua
2: un 50%, sí, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una enfermedad que és exponencial,
0: sí.
2: I a més, un 60% menys de risc de padeixer infarts, de miocardi, sí. O sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i es sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
1: Això m'ha aparegut jo crec que és un dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, Elixir de vida a fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
2: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%. Però el que sabem

0: Tienes que tener molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè aquest òrgan endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids, i això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió, i tindre pues, menys musculatura no va baixar el
1: Clar.
0: colesterol ni els triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb 2 dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva
1: Sí,
0: casa,
1: senyor.
0: a mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
1: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes ens assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga. Vull dir, segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
0: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? Que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames,
1: Jo li diria als
0: després
1: meus
0: una
1: entrenadors,
0: flexió...
1: doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues.
0: Sí.
1: Ara he comprès perquè són tan completes. Sou superfans de
0: Clar,
1: les sentadilles, doctor.
0: sí, treballes les cames, i les cames ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà, perquè ajuden a que la sang torni, no? El retorn venós, i faciliten aquest treball per a que el corazón no tinga que treballar més de la compte. D'ahir que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, lo qual és fonamental. En quant als exercicis, es pot fer exercicis de tracció, exercicis també doncs, del core, el que és la cintura, no? La cintura abdominal, i tot això, com ben has comentat, Gemma, al llibre està ben explicat, no? La
1: Sí.
0: progressió amb dibuixos, no? Que pot fer amb exemples de la gent que no domina a més, o que s'inicia en esto de l'entrenament,
1: Sí.
0: i ho puguem fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomane, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món per fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. O sea, aquestes caminates i aquests exercicis, si pot ser al jardí o al parc, però per a casa, pues encara millor, Joaquín.
2: Sí, i a més és que estem veient que fa temps també molts ajuntaments estan col·locant en els parcs alguns aparells,
1: Maquinetes.
2: algunes... sí, per a poder fer calistènia, per a poder fer... apoyar-te per a poder fer exercicis adaptables a qualsevol edat. Perquè llegint el teu llibre, doctor Aldo, clar, caiguem en una qüestió, i és a dir, és que l'entreno de força, és que la força la portem en la nostra herència genètica. És a dir, els nostres avantpassats sobrevivien perquè tenien força, perquè podien córrer, i era una qüestió de vida o mort, de trobar l'aliment, la força. I això, diguem, el nostre cos, no sé si dir històric, no sé com dir-ho,
1: Ho necessita,
2: ho necessita, veritat? És una
1: però
2: cosa...
1: ens hem fet sedentaris fins a la malaltia.
0: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat des de fa un segle i mig, 2 segles, hem parat, no? Amb la revolució industrial, de repent, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de repent hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquestes malalties cròniques que
1: Clar.
0: tant coneixem, no? Doncs
1: Home,
0: m'incita amb el llibre a que... Sí,
1: en el
0: digues.
1: llibre posa les dones crec que del neolític, les dones
2: Sí,
1: del
2: sí.
1: neolític, una dona qualsevol,
0: Sí.
1: la tia Pepica del neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de rem.
2: Uns bragons.
1: Tenia uns braços i una esquena que allò donava glòria bendita. Imagina't, com estem a les cuchimixes?
0: Sí, totalment. Vamos, necessari. Per això he escrit el llibre, perquè és a lo que també m'he dedicat, no? Al rendiment, la salut, el bienestar, i el capítol 8 està dedicat a les dones i és molt important per a elles també, sí, perquè protegeix els seus ossos, articulacions, millora el metabolisme, la composició corporal, i això és molt saludable, no? I les dona més seguretat i control, aixina com a una millor postura i una confiança, no? que de vegades doncs, la imatge corporal doncs, pot influir-nos i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona. O sigui que tots són beneficis.
2: Això, eh? Confiança i l'autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi. Aixos xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència, a que eix entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle... vaja...
1: Que va de la mà. Sí,
2: que va tot, veritat. I genera, a més, eixa força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
0: Sí, Gina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no?, a l'alimentació, a la nutrició, parles amb doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no?, la teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grasa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgazar, no?, des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
2: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que al llarg del temps anem perdent, no?, allò que en diem sarcopènia, anem complint cada dècada, anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
0: Això és, totalment. Guanyant muscle el que fem, i guanyant força, no?, el que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura, i amb les fractures en els nostres majors, no?, es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri i doncs comencen aquestes caigudes, no? Doncs d'ahí la importància de l'entrenament de força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitzar l'articulació del genoll. Superimportant.
1: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi. Però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps. Estem tots a temps.
0: Sí, totalment. Per a xiquets, superimportant, perquè en el seu creixement i més en les edats infantils, que ja tenim uns percentatges, no?, d'una obesitat, un sobrepès considerable, que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no?, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no? I és per a sobre el que tenim que fer-ho i que intentar que...
1: Educar-los.
0: Educar-los o fomentar els programes d'activitat física en aquestes edats infantils per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat per guanyar densitat òssea i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com la testosterona, els estrogens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo i és fonamental després per a tindre, doncs, una bona edat adulta i un bon una bona edat quan ens convertim en...
1: Una bona tercera edat, i quarta i quinta.
0: Una bona tercera edat, això és, doncs,
2: o tercera joventut acumulada, en efecte. Li diuen doctor Aldo, és molt conegut i reconegut.
1: Molt conegut.
2: I un divulgador, i a més és de la terra, fuerza elixir de la vida. cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut. Pues Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a seguir cuidant-nos.
0: Moltíssimes gràcies, bona vesprada i una salutació per a tots i totes.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
2: El incendio se ha pues estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
0: Són les paraules del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, anunciant que, després de 6 dies fora de control, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó s'acaba de donar per estabilitzat. A més, els veïns d'Artana i d'Eslida ja poden tornar al poble. Recordem que eren les dues úniques localitats que continuaven desallotjades. Té tots els detalls. Des del centre de coordinació ubicat a la Vall, la nostra companya Amparo Soriano. Endavant.
3: Sí, bona vesprada. Efectivament, està estabilitzat, és a dir, es passa a situació 1 del pla especial de risc d'incendi. És el primer pas abans d'estar controlat. Vol dir que encara queden punts calents que podrien comprometre la seguretat i revifar. Sobretot perquè la meteorologia continua sense ajudar i s'anuncien tormentes per l'interior de Castelló per a les pròximes hores. L'altra bona notícia, com comentàveu, és que els veïns i veïnes que quedaven desallotjats en Deslida i Artana des d'este moment poden tornar a les seues cases. Són 2.800 ciutadans i ciutadanes que han passat 6 dies fora de les seues llars. Artana és precisament el terme que més ha estat afectat en este macroincendi, 3.160 hectàrees calcinades. I l'incendi ha cremat un total de 9.668 hectàrees i un perímetre de 89 quilòmetres. El 12% del cremat ha sigut al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El conseller ha insistit molt en que no se transite per la zona ni a peu, ni en cotxe, ni en bici. És una zona, com tot el món sap, molt volguda pels ciclistes perquè és un perill per a ells i, a més, pot perjudicar les tasques d'extinció.
0: Moltes gràcies, Amparo Soriano. I el ple del Consell ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries valorat de 167 milions d'euros i destinades a pal·liar les conseqüències derivades d'aquest incendi. Les ajudes es podran sol·licitar a partir del 10 d'agost i els interessats disposaran d'un total de 3 mesos per a tramitar la petició. Alejandro Moles.
4: Hi haurà ajudes directes a les persones i sectors afectats, suport extraordinari als municipis, reforç a la prevenció i vigilància forestal i també un pla de recuperació i reforestació de la zona afectada. Escoltem el cap del Consell, Llorca.
5: Ayudas directas gestionadas con urgencia y sin papeleo para atender necesidades que hoy son igual de urgentes. Donar les instruccions necessàries per iniciar l'elaboració d'un pla d'integració de reforestació i reforestació ambiental de tot afectada.
0: La DGT ha posat ja en marxa el segon dispositiu especial de trànsit d'aquest estiu. Este cap de setmana es preveuen 5,6 milions de desplaçaments a tot Espanya, dels quals una bona part tindran lloc al nostre territori. Busquem l'última hora des de la Direcció General de Trànsit per a conèixer les incidències que es puguen produir en aquests moments. Darío Carnicero, bona vesprada.
6: Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de un alcance que complica la circulación en la A7 a la altura de Manises, ya en dirección al Castillo de la Plana, y deja ya hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, otro accidente complica la AP7 en Benicàssim, ya en la entrada al Castillo de la Plana, y encontrarán tráfico en aumento.

0: no es pot repatriar les persones que arriben nedant. Davant este panorama, Sánchez ha apuntat la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria.
1: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
2: I en els esports, avui, 31 de juliol, es complixen 5 anys de la mort de Paco Cabanés, el genovès, considerat el millor jugador de tots els temps de l'esport més valencià. La vida de Paco va ser tot un seguit de rècords individuals als trinquets, que va coronar amb una victòria mítica en la final individual del 95, quan ja tenia 40 anys. Un dia com avui, des de fa 5 anys, la llegenda, el millor jugador de pilota de la història, ens va dir adeu. Nosaltres tornem a les 7.
3: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Avui és divendres 31 de juliol. S'esgota ja este mes tan taurí i comença ja agost, altre dels mesos més taurins de la temporada. A aquestes altures i després de tants compromisos, de tantes fires, és normal parlar també dels toreros ferits. Marco Pérez, el matador de bous salmantí, es recupera a sa casa d'una enganxada molt forta que va patir a Santander i segurament en el seu desig està la reaparició en Pontevedra. S'ha perdut dos o tres festejos abans. També en clau valenciana estem preocupats, encara que una miqueta més aliviats després de conèixer la seua bona evolució, el Niño de las Monjas. Ja saben que va patir una enganxada terrible al coll en terres peruanes i la complicació és que el que no n'hi havia era serveis mèdics ni una infermeria en condicions, unes carreteres complicades i eixa va ser la gran preocupació perquè l'hemorràgia va ser molt forta. Afortunadament estarem en directe en Perú per a que ens conten eixa última hora d'un torero que està sent traslladat a aquestes hores a Lima, la capital, per a, bueno, pues per a que siga atès en les condicions òptimes allí, en el país peruano. Bueno, més coses i més protagonistes. Héctor Gutiérrez, ja saben que és el nou campió triomfador d'eixa Copa Chanel. Se va fer una gran festa i una gran vesprada en Madrid després d'eixa gran final. I el mexicà Héctor Gutiérrez és el nou triomfador d'eixa Copa Chanel de Madrid. Però en clau valenciana també la nostra comunitat, la plaça de Bous d'Ondara, eixa joia llevantina, demà bueno, pues presenta la primera de les dos corregudes que estan anunciades en guany, en 2026. Una correguda que començarà, és important, a les 7:30 de la vesprada de demà, dissabte 1 d'agost. I que, bueno, pues el seu empresari, José Lillo de Colombia, estarà també així per a contar-nos aquesta última hora com va eixa venda d'entrades i molt més. I també en el Bou al carrer se n'anirem a Soneja, perquè este cap de setmana també comença eixe cap de setmana plenament taurí en les seues festes. Tot això, i més protagonistes, i molt més així, en A Punt Ràdio, en esta finestra a la informació taurina que es diu Terra de Bous.
3: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
4: Eixa actualitat taurina i eixos protagonistes tenen un nom propi i tenen una localització pròpia, que és Ondara, i eixa plaça de Bous, eixa joia llevantina i principalment eixa Fira de la Marina. Recuperada, reinventada, segon any consecutiu, després d'aquest primer any, que és el més complicat, arriba de nou aquesta Fira de la Marina i arriba amb dos cartells de luxe. Un cartell a peu per a demà, amb José María Manzanares Castella, que va per davant, i Borja Jiménez, i amb bous de Núñez de Tarifa, cartell de luxe. I el dissabte següent, el dissabte 8 d'agost, de nou bous, on d'ara, en este cas, en l'art del rejoneo, amb Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza i Lea Vicens, amb bous de Soto de la Fuente. Dos cartells de luxe, molt del gust de la gent de la comunitat valenciana I el gran protagonista també

0: todas tus escuchas y muchísimas gracias por creer en el proyecto igual que todos, porque yo creo que juntos somos más. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
1: Bien lo merece. Gracias, José. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias.
2: Som Apple. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollúa!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Hola, soy Javier Cuartero y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Terra de Bous en Apunt Radio.
1: Javier Cuartero, el Joneguer, que ens ha saludat i que és, a més, contemporani de l'altre protagonista de la setmana. El passat dimecres, la notícia causava estupor en els titulars de tots els mitjans de comunicació taurins, perquè Jordi Pérez, apodat el Niño de las Monjas, patia en Perú una enganxada terrible al coll i quedava a expenses de, bueno, pues que dels servicis mèdics d'allà, que no eren els esperats, no? O els que se necessita quan una lesió tan greu arriba, no? Al coll, en este cas, d'un torero. Afortunadament, segons han evolucionat els dies, les notícies són bones, esperançadores, millors, perquè la milloria de el Joneguer està sent bona. Ja està fora de perill. I ara el que hem de pensar és en el seu trasllat. Sembla que serà traslladat a Lima, si no està ja en Lima, per a que allí els facultatius corresponents continuen en la recuperació d'aquesta lesió tan greu al coll que va patir Jordi Pérez, Niño de las Monjas. Quan els toreros, així a Espanya, no tenen contractes, les empreses no compten en ells, el que fan precisament és creuar el xarco i anar a Amèrica, perquè és aquesta segona gran oportunitat que molts tenen. Parlem d'Amèrica com a gran oportunitat per als toreros, també França, però especialment Amèrica i Perú, que ja saben que és un dels països d'Amèrica que continua la tinta en força en el seu cor taurí, que encara que siga també atacat en ocasions, aguanta i resisteix, no? Bueno, pues anem a Perú. Concretament anem a parlar amb Baldomero Cáceres, ja saben que és la veu taurina més acreditada d'aquell país, per a que ens conte què va passar exactament i sobretot quina és aquesta última hora en l'estat de salut de Jordi Pérez, Niño de las Monjas. Baldomero Cáceres, compañero, muy buenas tardes.
8: Germán, muy buenas tardes para ti y tus oyentes. Son buenas las noticias que nos llegan desde Huaraz, la ciudad más cercana a la localidad de Huayanca, donde fuera coronado Jordi el día 29, en que se celebraba un festejo taurino por las fiestas patrias del Perú. El estado de Jordi es bueno dentro de lo aparatosa que ha sido la jornada. A Dios gracias, como ya ha trascendido, esta no afectó ningún vaso, ninguna arteria y tampoco la tráquea, a pesar del lugar tan complicado, con una profundidad de aproximadamente 10 centímetros, y en efecto está ya casi a punto de venir a la ciudad de Lima. Esto probablemente sea el día de mañana, donde ya se pondrá en las manos expertas del doctor Baltasar, quien es el presidente del capítulo de cirugía taurina en el Perú.
1: Claro, lo complicado en estos casos, Baldomero, es que hablamos de una localidad que no es la capital, evidentemente, cuyos accesos de entrada, de salida, son dificultosos, son complicados, se hace todo más difícil cuando hay una urgencia de este tipo, ¿no? Eso era la preocupación más grande que tenía todo el mundo cuando se dijo que la cornada era en el cuello, que le entró por la zona cervical y que podía haber sido

0: El bou al carrer. En Apunt Ràdio.
1: I és el bou al carrer protagonista també, com cada divendres, en este cas, i en este cap de setmana que esgota ja el mes de juliol i que dona la benvinguda al mes d'agost, se n'anem a Soneja, perquè allí ja està tot a punt, preparat i list per a, bueno, pues començar un cap de setmana trepidant de bous i de, bueno, pues de viure la passió pel bou d'una manera molt especial. Anem a saludar a Mar Seguí, que està dins de la Comissió Taurina de los Mayorales 2026. Mar, bona vesprada, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Supongo que todo a punto y todo listo ya para empezar un gran fin de semana, ¿no?
2: Sí, lo tenemos ya todo preparadísimo.
1: En Soneja, cuéntame cómo se celebra este fin de semana taurino, exactamente con qué actividades y qué es lo que se pretende. La gente que vaya a verlo, ¿qué se va a encontrar?
2: Pues mira, este fin de semana empezamos el domingo.

0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
4: Tira-li, enxufa-li!
3: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
5: Un traje que doni alegria per on passe.
3: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
6: Clar que sí!
3: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
7: Hòstia,
3: i als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
7: M'encanten!
3: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
8: Quin comboi!
3: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
2: A punt ràdio.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
9: De tu a tu.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En A Punt Ràdio.
13: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
14: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
13: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
15: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
16: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
17: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Són les 7.
19: A Punt. Notícies.
18: Vesprada complicada en diversos punts de la xarxa viària de la Comunitat Valenciana, amb diversos accidents, i això coincidint amb la segona operació especial de la Direcció General de Trànsit de l'estiu. Connectem amb la DGT per conèixer l'última hora. José Antonio Pedroza, bona vesprada.
20: Bona vesprada, què tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continúan las complicaciones, sobre todo ya en la provincia de Valencia. Un accidente está generando importantes retenciones en la A7, entre la zona ya de Manises y Paterna, en sentido Castellón, al mismo tiempo que también van a encontrar complicada esta A7 en el entorno ya de Rafael Buñol y Vetera, ya dirección a Alicante. Eso sí, complicada también por otra incidencia la salida de Valencia por la V21 y en Alboraya, y ya esa V30 en los entornos de Mislata y Paiporta, ya dirección Paterna. Al mismo tiempo que también van a encontrar complicaciones en las salidas, tanto por la A7 en la Alcudia como también en la A3 en Buñol, en este caso sentido Madrid. Ya en la provincia de Castellón, complicada la AP7 entre Moncófar y Chilches, en este caso hacia Castellón de la Plana, y ya por último en Alicante también van a encontrar algo de tráfico lento en la A70. Avinyonesa en San Vicente del Raspeig ya dirección Benidorm, como también en la AP7 en Algorfa, en este caso hacia la región de Murcia.
18: I a punt de complir-se una setmana des que van començar les flames, l'incendi de la Vall d'Uixó ha pogut donar-se esta vesprada per estabilitzat. Així ho ha anunciat després de l'última reunió del centre de coordinació el conseller d'emergències Juan Carlos Valderrama.
4: El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
18: No és l'única bona notícia que ha donat Valderrama. Alejandro Molés.
6: Així és, perquè el conseller també ha anunciat que ja no queden pobles desallotjats després del permís que s'acaba de concedir als veïns dels dos últims que continuaven evacuats.
4: Todos ciudadanos de los municipios Leslida y Artana pueden regresar ya a sus domicilios. Creo que es una gran noticia que todos los que estaban evacuados ya pueden regresar.
6: En tot cas, Valderrama ha insistit a recordar que l'incendi continua actiu i que l'alerta per les condicions meteorològiques continua sent màxima. Per això demana a la població que s'abstinga de circular caminant o en qualsevol tipus de vehicle per les zones cremades. El conseller també ha donat el balanç que podria ser ja el definitiu de les hectàrees cremades.
4: El número de hectáreas actuales afectadas, que son 9.568 hectáreas, cada vez con una medición más precisa. Y estamos hablando de perímetro que de 89 kilómetros de perímetro.
6: La superficie cremada inclou un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà.
18: I a les Corts, el PP i Vox han tancat el curs polític abans de les vacances parlamentàries d'agost i ho han fet amb l'aprovació de la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat.
6: Les exigències de Vox, com ara la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als qui més guanyen, estan entre les mesures aprovades. Escoltem la crítica que ha fet el portaveu socialista José Muñoz.
7: Lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunidad Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
6: I des del PP, el portaveu Nando Pastores felicita per haver pactat amb el portaveu de Vox, amb José María Llanos. Escoltem els arguments, la comparació que ha fet.
8: Gracias, José María, ¿no? De verdad, yo me siento cómodo. Me sentiría muy incómodo, incluso me sentiría náuseas si tuviese que decir gracias Arnaldo, si tuviese que decir gracias Otegi, si tuviese que decir gracias Bildu.
18: Continuem a les Corts perquè ahir el ple també ha rebutjat l'esmena de compromís per a retirar els privilegis als expresidents de la

0: Generalitat.
1: Una iniciativa que coincidís en el temps amb la contractació com a xofer de l'expresident Ximo Puig d'un nebot de la seva parella sentimental, de l'exconsellera Gabriela Bravo.

0: d'edat.
1: Segons fons del Ministeri de l'Interior, més de 48.000 migrants ja han tornat al Marroc de forma voluntària. En el capítol de reaccions en destaquem dos que venen de l'exterior, una d'Itàlia, on el govern ha decretat controls en ports i aeroports amb Espanya per la crisi de Ceuta, mentre que l'administració nord-americana de Donald Trump acusa el nostre país de facilitar la immigració il·legal massiva a Europa.
0: És tot per la nostra part. Els deixem amb els companys del Punt a Punt.
2: Som a punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollúa!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Gracias por sintonizarnos. Som a punt.
9: Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 7 i 7 i així comença el Punt a Punt en Apunt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
9: Són les 7 i 8 de la vesprada i el Punt a Punt que ha volgut tindre una, en este cas, edició especial, no només per a seguir la pretemporada dels equips que estan en primera línia. El Punt a Punt, si alguna cosa ha demostrat esta última campanya, és que ha tingut sempre una sensibilitat especial amb els equips de totes les categories de la Comunitat Valenciana. I sí que en el dia d'avui anem a tindre un Punt a Punt molt especial on, com vos deia, no van a ser els habituals València, Villarreal, llevats que ocupen el nostre temps. Però creguem que hi ha altres equips que també mereixen ser seguits en la pretemporada. Per exemple, ja està preparat Carlos Gallardo des de l'Almena per a, on està jugant-se ja el castellanense Hércules B, i que ens va a repassar ja amb minut de joc i amb les alineacions. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
11: Hola, molt bona vesprada des d'ací, des del camp Eliseo Pla Ramírez, que estrena nou nom este camp, que viurà per primera volta la segona federació esta temporada. Ja tenim alineació i gol, perquè acaba de fer un golàs Joel Rodríguez, el nou davanter del Gèmesi del castellonense. Pràcticament des del mig del camp ha sorprès el porter de l'Hércules B, així que ja es comença el partit en el minut 3 amb gol de Joel Rodríguez, castellonense 1, Hércules B 0, un castellonense que ha citat Joan Company, amb Sergi García, Josu Samper, Joan Pulpón, Javi Misu, Tíker Garijo, Rubén Murcia, Joel Rodríguez, Jan Jové, Carlos Badal i Marc Álvarez, el conjunt d'Iñaki Rodríguez, per part del conjunt de l'Hércules B, que em deien que és el seu primer partit de pretemporada, per el segon del castellonense, l'Hércules B, que va fer molts canvis a la segona part, i s'inicia amb Adrián en porteria, amb Sofi, amb Suha, amb Brian, amb Momo, Adrián, amb Saúl, amb Jordi, amb Parodi, amb Juanmi, amb Marco Sebrán i amb Mario. Portem 3 minuts ja, pràcticament 4 de xoc. Guanya el castellonense, inicia golàs de Joel Rodríguez, castellonense 1, Hércules B 0.
9: No te pregunte temperatura, perquè me vas a dir calor, però deixem què tal està la graderia.
11: Pues poqueta gent, eh? Vale. Se nota que és la 8:31 i hi havia molt de trànsit així en esta zona per arribar així a esta xicoteta població de Castelló, i temperatura, això és una caldera.

0: 34 graus, però la sensació tèrmica indicava al mòbil que 38-39 per moments.
1: Perfecte, pues, de seguida continuem ahí. Ja tens les illes permanentment obertes, però abans tenim que repassar altres coses.

0: Com, per exemple, l'alineació de professionals del punt a punt per a esta dosparada, que la composa José Navas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Caratayud en la producció, ja sabeu, en les narracions del partit hem escoltat Carlos Gallardo, també tindrem Maruix Urrutia i a Toni Galindo, Clara Alcover en les xarxes socials i qui vos parla, Manolo Montalt. A les 7:30 anem a afegir dos encontres més, que imagine que ja tindran alineacions. Bueno, el partit de temporada a voltes passa que les alineacions arriben molt justetes, però anem a comprovar-ho. De moment, l'Hércules es posa a punt en la temporada, que tindrà com a objectiu, com no, tornar al futbol professional. Des del Camilo Cano, l'anuncia Hércules, que ens conta Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Manolo, què tal? Salutacions i molt bona vesprada si estem en este estadi Camilo Calo, en este estadi olímpic en la ciutat de la Lucía, preparats per a viure el que és el primer partit d'esta pretemporada per a l'equip de Vicent Mir, per a l'equip de la Lucía, el Futbol Club La Lucía, que va a buscar en esta temporada consolidar-se en esta categoria després del magnífic ascens que varen viure fa mes i mig en eixa eliminatòria davant del Tribal Valderas. Així que amb la Lucía, nou equip de esta segona federació, que s'enfronta a l'Hércules, l'equip de Beto Company, que disputa el seu segon partit de la pretemporada. En el primer d'ells va remuntar i superar l'equip de la AFE, va guanyar-lo per 2-1 i en la jornada d'avui va tractar de continuar esta bona ratxa. Com bé dies, són partits de pretemporada i podem confirmar l'alineació del Hércules, no la de l'equip de Vicent Mira. Així que per part de l'Hércules, de Beto Company, van a jugar en este segon partit de la pretemporada Carlos Abad en la porteria, Jorge Galván, David López, Rubén Cantero, el jove del filial Carlos Peña, Àlex Fidalgo, Ben Hamed, Àlex Jiménez, Isaac Obeng, Guti i Fran Sol, un dels golejadors d'eixa en contra davant de l'equip de la AFE. El terreny de joc està en magnífiques condicions, la vesprada és molt calorosa, 29 graus de temperatura a l'ombra, al sol on estan calfant els jugadors. La sensació tèrmica a l'ombra és de 33, així que estarem vora els 40 graus de sensació tèrmica en este terreny de joc de la Lucía. En la graderia, majoria absoluta de seguidors del Hércules, alguns centenars de seguidors de l'equip de la capital de la província que s'han acostat fins ací, fins la Lucía, per a recolzar, per a veure a l'Hércules d'Alacant. Majoria, ja dic, absoluta de seguidors de l'Hércules sobre els aficionats de la Lucía. Encara falta un quart d'hora per a que comenci l'encontre. Tot està preparat ací en este Camilo Cano per a disputar-se este partit. La pretemporada punta a punt entre la Lucía i l'Hércules d'Alacant.
0: Ja diuen que a voltes aquestes coses passen en pretemporada, que les alineacions a voltes tarden més de l'habitual, però en quan tinguem la de la Lucía segur que també vos la podem donar. Ja a la mateixa hora de 7:30 el filial de Llevant Unió Esportiva també busca la seva posada a punt davant l'Acero. Des de la ciutat esportiva de Buñol, Llevant ve a Acero amb Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, Montaldo, Manolo, què tal? Salutacions des de la ciutat esportiva de l'Atlètic Llevant, del Llevant Unió Esportiva. Bueno, temperatura fantàstica, 35 graus de temperatura. En la sensació tèrmica no la vull ni saber, així n'hi ha un xarco, crec que sóc jo, que comença a derretir-se. Bueno, pues qui diu que les pretemporades s'han de fer a llocs fresquets? Si tu fas una pretemporada a 35 graus, estàs més que curtit per al que resta de temporada. Efectivament, així tenim este primer partit de la pretemporada per a l'Atlètic Llevant i per a l'Acero. L'Atlètic Llevant, que vol a pastar l'ascens definitivament en esta temporada, l'Acero, que ve com a campió de la Lliga Comunitat, pues la veritat és que vol almenys permanecer en esta tercera federació. Noves incorporacions per als dos equips, nou fitxatges per a l'Atlètic Llevant i també per a l'Acero, i sí que tenim les alineacions dels dos equips per part de l'equip local de l'Atlètic Llevant, entrenat per Álvaro del Moral, que ha renovat fins 2028. Tenim el Leche en la porteria, defensa de 4 de dreta a esquerra per a Moya, Cortina, Nakoga, Herranz. Per davant estarà el Capi, Calatrava, i també completarà ixe mig del camp Ucedo i Dani Cervera. Extrem dretà

0: Ezan, extrem esquerre Aldi i com a punta d'atac Javi Alonso. A zero per part de l'equip del Port de Sagunt, entrenat per Rubén Furió, l'entrenador més jove de la categoria. En porteria, Juan Pablo, defensa de 4, d'esquerra a dreta per a Vaquerizo, Guillén, Grimaldo, Vicent, mig del camp, Trident per a Luis, Jazz i Javi Martí, per la esquerra, Guillapó, per la dreta, Hugo, i davant el capi, Keita. Així que a les 7:30 arrencarà a la ciutat esportiva del Llevant, a la ciutat esportiva de Bunyol, este Atlètic Llevant a 0.
1: Estos són els tres partits que van a composar en la vesprada d'avui el nostre punt a punt, que com deia, vol ocupar-se també en pretemporada de la majoria d'equips que puguen abastar de la Comunitat Valenciana i d'Urbos. Bueno, què estan fent, com estan preparant-se i com afrontem la pretemporada. Parlant d'afrontar la pretemporada, este matí hi ha hagut dos encontres més. El partit que ha jugat l'Elx davant el Córdoba i que ha acabat amb empat a dos. S'havia avançat dos voltes el Córdoba i Umaru, el jugador de la Pedrera, és qui ha fet la igualada per a l'equip de Martín Anselmi. A més, hem de dir que el Castelló ha perdut el seu primer partit de pretemporada. Fins ara no havia perdut, havia guanyat 2-0 al Sabadell, havia guanyat també al València 1-2. Bueno, doncs avui ha perdut 3-0 davant el conjunt de l'Alavés, entrenat per Quique Sánchez Flores, amb un doblet de Lucas Boyer i altre gol de Mariano. Ha reaparegut en la vida de l'Alavés Mariano després de que li regalara el partit del València en el debut de Quique Sánchez Flores. Dos notícies més ràpides. El Castelló ha fitxat el central Ilias Costis, grec, que arriba al conjunt de Castalia. Si no recordo malament, crec que és l'onzè fitxatge d'aquest estiu, i s'acaba de confirmar que el meta australià Matt Ryan continuarà defensant la porta del Llevant Unió Esportiva en esta nova temporada, novament a les ordres de Luis Castro. Però, com dèiem abans en l'inici, tenim un partit que ja està jugant-se en la vesprada d'avui, que és el de l'Almena, on ja hi ha hagut un gol, i vull saber si està ben molt de futbol, Carlos Gallardo.
2: Pues de moment el control el té més el castellonense, qui té més la possessió del baló i més replegat el conjunt del filial del Hèrcules, que afronta el seu primer partit de pretemporada. El castellonense ja ve de jugar la setmana passada a Alacant un partit a porta tancada davant el Johor, un equip que està jugant en diversos equips valencians, així la província, especialment d'Alacant.
1: Tots els estius ve el Johor a fer l'excursioneta.
2: I així un poc la gent expectant, interès en veure els seus jugadors. És un castellonense campió de la tercera que per primera volta ha competit en segona federació i que manté al 50% els jugadors de la temporada de l'ascens, i després han fitxatges sobretot en experiència en la categoria, com Marc Lechabre, que és un jugador lateral que ve de l'Atleti Balears, com Rubén Murcia, que ve del filial del Castelló, Joel Rodríguez, jugador del Chemesí, però que ve del Terrassa en segona federació. És a dir, que ha sumat futbolistes que ja puguen conèixer bé la categoria, una categoria on esta mateixa setmana, en el dia d'ahir, van tindre la notícia que un dels rivals del castellonense i dels equips valencians de segona federació, grup tercer, no serà finalment rival, que és la Unión Atlético, que fa un any el va comprar un altre propietari, li va canviar de nom, li va canviar l'escut, li va canviar tot per a jugar a Màlaga, li va ficar de Unió Malacitano, i això no li ha agradat a la federació espanyola, que ha dit que això és un frau de llei, que això està buiguent comprar un equip per a portar-se-lo a un buiga quan té que jugar en la mateixa federació, i finalment serà el Salern-Puentegenil. Tindran que anar el castellonense, el València-Mestalla, l'Elx Licitano, l'Alcoyano, a jugar a Córdoba, un dels seus partits d'esta temporada, a uns 5 hores de distància i en viatge en autobús per a conèixer-se bé els jugadors en un partit d'esta temporada. Són coses que sempre passen en esta segona federació, que sempre queden vacants, que sempre queden equips que no es poden inscriure. Pues esta temporada el culebró d'estiu ha sigut este la Unión Atlético Malagueño, que finalment no competirà en el grup tercer dels conjunts, de la majoria de conjunts de la Comunitat Valenciana, i serà ese Salern-Puentegenil de Córdoba.
1: Salern-Puentegenil de Córdoba. I volien evitar el frau de llei, saps? Si arriben a facilitar-ho, tenen que anar a jugar. Els equips valencians tenen que anar a jugar a Islàndia en el subgrup. És que de veres és per a riure per no dir una altra cosa. Per cert, més qüestions de les que han passat en el dia d'avui. Bueno, ja sabreu que avui la notícia trista de la jornada és la desaparició de Franco Varela.

0: Messi, de la bandera del Milà dels 80 i 90, un jugador absolutament especial. Dimarts a les 11 seran els funerals i que a nivell de mercat, per exemple, no en Espanya, però si fora un tècnic espanyol, Santi Denia serà el nou entrenador de la selecció txeca de futbol, que no sabrem si tindrà que jugar classificació per al Mundial del 2030, perquè de moment la cosa continua en que les confederacions continuen plantades. El director d'operacions de FIFA, la mà dreta d'Infantino, ha dimitit perquè ha denunciat que els empleats foren enganyats amb el projecte d'Infantino. Infantino és evident que s'ha passat de frenada, que ha volgut fer... Ha fet una de Florentino amb la Superliga, és evident, i ara li tocarà recular. Ara bé, quan recule, lògicament, Infantino va prendre la mesura en la llibreta de qui li ha muntat una revolució, que és UEFA, i té que decidir si la final del Mundial del 2030 se disputa en Espanya o en Marroc. A partir d'ahí, cadascú que traga les conclusions que crega convenient. Que Mudrik, que és el jugador del Chelsea, ja està llest després de la seva sanció per dopatge, i que, com dèiem, el problema del plante de UEFA amenaça també Mundials sub-20, sub-17 i classificació per al femení 2027. Nota duríssima de la plantilla del Rayo Vallecano, que s'ha pronunciat després de la polèmica, diguem que es podria haver evitat el que ha acabat ocorregent amb Vallecas, i Hassan, l'egipci, que ja està en Oviedo i s'entrena en solitari després del Mundial. Com deia, el Mundial que continua deixant molts corol·laris, i un d'ells és, com deia, esta rebel·lió que hi ha hagut i que també afecta a declaracions polítiques, com per exemple la del primer ministre britànic, que diu que Infantino és la persona equivocada, errònia, al front de FIFA. Bueno, pues això és una miqueta el que ha donat de sí l'actualitat del dia, que després estan desenvoluparem a partir de les 11 en el 90 minuts, però des d'ara fins a les 9 i mitja de la nit, com hem dit, tenim 3 partits. Un d'ells ja està en joc, que és l'encontre entre l'equip del Castellonense i l'Hércules B. Recordar que, a més, de seguida, en 8 minuts, començaran des del Camilo Cano el Llanucía Hércules i des de Buñol el Llevant B a 0. No sé si en el Camilo Cano tenim alguna novetat destacable, si ja n'he dit els jugadors, o si estan, pel que me dius de la temperatura, Luis, resguardant-se tot el possible de la basca que ha de fer allí en el Camilo Cano Llanucía.
1: Acaben de concloure el calfament i els jugadors s'han anat ja cap a la zona de vestidors. El que ja podem confirmar és l'alineació amb la que Vicent Mir va disputar este primer partit de la pretemporada, i que està composada per el porter Marcos Leganés i com a jugadors de camp Ferran Zarzoso, Daniel Santos, Jonander Amelivia, Cristian Albert, Josep Seguí, Joaquín Rodríguez, José Ángel Ayala, una de les novetats de l'equip en esta temporada, i Omar Vidal i Víctor Blanco, un altre dels nous jugadors que va plegar apenas fa 4 dies així a l'equip de Vicent Mira. Així que esta és la formació del conjunt de l'Anuncia. Recordem també la de l'Hércules d'Alacant, que està conformada per Carlos Abad en la porteria, i com a jugadors de camp Jorge Galvany, David López, Rubén Cantero, Carlos Peñaranda, Carlos Peña, Àlex Fidalgo, Ben Hamed, Àlex Jiménez, Isaac Oben, Sergio Guti i Fran Sol, que continua com a davanter, tot i que ens conta Gonzalo Blanes que l'equip l'ha dit que no va a continuar en la propera temporada en l'equip, però que Beto Company ha decidit que li va donar les mateixes oportunitats que a qualsevol altre jugador, i de fet ja dic que en el primer partit va a marcar i en este segon li torna a donar l'opció de jugar com a titular. Una de les qüestions que sorprenen en este Hércules és que este cap de setmana i també el proper juga 2 dies consecutius.
0: Sí.
1: I això diuen que és el treball 60-30, és a dir, que els jugadors que van a jugar, tots els jugadors en els dos partits, i que els que avui juguen 60 minuts, demà jugaran 30, i al revés. Així que repartint aquests esforços per les càrregues, en fi, la modernitat que aplega al futbol, i que ara es diu la 60-30, que és que els jugadors que disputen avui divendres 60 minuts, demà, en

0: El partit que jugaran davant del Camp Múrcia jugaran només 30.
1: Bueno, són coses... els entrenadors, que són els que més saben, sabran per què les fan. Des de fora, sincerament, són coses que no deixen de sorprendre. Però, com els entrenadors són els que més saben, no seré jo qui vaig a discutir-li, en este cas, a Beto Company, el que va fer en la pretemporada amb el seu Hèrcules d'Alacant, al qual li desitgem, com a la resta dels equips de la nostra comunitat, tota la sort del món i que puga abastar en esta campanya els seus objectius. En Buñol, Toni Galindo, alguna novetat a 5 minuts escassos de que comença el partit entre el Llevant i el Acero?
2: Pues así que ya se han retirado estos equipos cap als vestidors ya per a posar-se els uniformes amb els quals donaran començament este partit. Comença a bufar el vent de ponent, atenció, així a Buñol, així que els 35 graus de temperatura començaran a ser un poquet més agradables. Manolo, en la nostra època no existia el 60-30, existia la 13-14,
1: Sí, bueno, que la 13-14 continua existint a dia d'avui. Lo que sí que és veritat és que ha arribat la 60-30 que no la coneixem. I això és una autèntica realitat. 7:26, torne a l'Almena, on continua disputant-se, ja estarà a prop de la mitja hora de joc, el partit entre el castellonense i l'Hèrcules B, que estava guanyant el castellonense 1-0, Carlos Gallardo. Carlos, l'Almena.
3: Sembla sí, que... estem ara mateix, sí, per banda dreta, Joel Rodríguez intentava entrar en l'àrea rival, penjava i se valo que no trobava rematador, i justament és que estava parlant amb el president, Miguel Ángel Pla, que tinc al seu costat, que si voleu el puc fer algunes preguntetes o més tard.
1: Cap problema si el tens ahí al
3: pues
1: costat.
3: Mira, el tinc així, que és habitual, la seua llotja especial així en el camp de l'Almena sempre és un cantó, sempre és la seua gorra que li recorda a son pare, que va ser el qui va liderar este projecte, que ja va faltar fa uns anys, i que precisament este estiu, este camp que seria l'Almena, passa a dir-se Eliseo Pla Ramírez en record a ton pare, Miguel Ángel.
4: Sí, així és, l'Ajuntament ha tingut el detall de canviar-li el nom al camp i posar-li el nom de mon pare, sí, la veritat que és un orgull.
3: Un orgull, i este nom, este camp Eliseo Pla Ramírez, que viurà una temporada que va ser històrica. Per primera volta, el castellonense que va competir més enllà de la tercera seguir rebrà equips d'altres regions, com de Múrcia, com de Balears, com també de Córdoba, ni ser equip a Salern Puente Genil, que s'ha sumat a esta competició. Suposa moltíssima il·lusió.
4: Oh, molta il·lusió i moltes ganes, la veritat que bueno, ja era una il·lusió estar en tercera, doncs imagina't segon bé, segon re, això per nosaltres és una cosa descomunal, però bueno, a poquet anem assimilant-ho, conforme t'ha dit tantes i intentant a veure si mos puguem anar situant.
3: Te preguntava, exigències de la federació, us ha fet moltes exigències per a l'alt camp, heu tenut tot preparat per a aquest 6 de setembre que s'estrenareu així a casa davant de l'UCAM Múrcia?
4: No exigir res, complir tota la normativa, l'únic que crec que a nivell de sí que de Copa al Rei se van a fer unes millores a nivell d'il·luminació, això sí.
3: Sí, és perquè hi ha que recordar-ho que com a campió la tercera, a més d'estrenar-se la segona federació, s'estrenareu la Copa del Rei este pròxim any, com el Torrent li va tocar al Bet i anem a veure qui vos toca este any, no?
4: Correcte, com a primera vegada la història també, jugant a la Copa del Rei, que no juga mai, i bueno, una il·lusió perquè mos toco, ja està, a disfrutar-ho ja.
3: I la plantilla ja, pràcticament, en els fitxatges, renovacions que van a comunicant, ja ho teniu pràcticament fet, no?
4: Sí, ara ja està tot, ara ja ho tinguem tot, pràcticament 22 jugadors, i ara ja nosaltres tinguem la plantilla feta i ara a treballar.
3: Pues así en directo, en el punto a punto, el presidente Miguel Ángel Pla, a moltísima ilusión toda esta afición, así en el campo Eliseo Pla Ramírez, pero a gaudir de este año tan ilusionante que se presenta, un mensaje a la población que va a vivir un año histórico.
4: No res, porque se sume como siempre se ha sumado, porque al final es un año histórico y molt emotivo para el pueblo.
3: Moltes gràcies a Miguel Ángel Pla, que li deixem així, vore el partit del seu equip, que estem en el minut 23 de partit i continua guanyant el castellonense en este amistós de pretemporada 1-0 davant l'Hèrcules B.
1: Quina sensació està deixant tant castellonense com Hèrcules B en esta vora mitja primera hora del joc del encontre, Carlos?
3: Pues més domini el valor del castellonense, més aproximació. S'ha tingut especialment Joel Rodríguez, davantera al Xemesí, que va jugar a l'Alcira fa unes temporades i que va estar en la pera del Llevant. Més incisiu, també Misfut, un migcampista de Los Palacios que va arribar el curs passat. Algunes aproximacions més perilloses per part del castellonense en un partit molt trabat, molt de pretemporada. Ara mateix estan parant per a fer-hi se paró per la hidratació, per la calor que fa avui així també a Castelló.
1: És que ara sí t'he sentit fer paros de hidratació en els amistosos que juguem en la Comunitat Valenciana, com el que va a començar, està, ha d'estar a punt de començar i que va ser el nostre fil conductor principal. No perdem, lògicament, de vista el Castellonense Hércules B i el Llevant B a 0, però se n'anem cap al Camilo Cano, on està a punt d'arrencar este partit de preparació entre el conjunt de l'Hércules i de la Nucía. Luis Rutia.
0: El Hércules que va a jugar amb el seu equipatge habitual, la camiseta blanc i blava, pantalons negres i les calces blaves, mentre que l'equip de la Nucía juga amb els seus pantalons i calces roges habituals, però canvia la camiseta per una de color gris per a jugar este encontre davant de l'Hércules. És senzillament espectacular la quantitat de seguidors del Hércules que han vingut fins ací, fins fora el partit. La graderia principal està pràcticament plena i el 80% són camisetes blanquiblaves de seguidors del Hércules que s'han vingut des d'Alacant fins ací, fins la Nucía, per a seguir este equip. Fins que no veus un partit fora de casa de l'Hércules, no te dones compte de la dimensió d'este equip i com ha estat maltractat en les últimes temporades este conjunt que milita en la primera federació junt al Villarreal B, dos únics equips de la comunitat que juguen en la primera federació, un equip en un estadi, en una afició per a jugar obertament en el futbol professional. Siguen molt generosos perquè este és un equip de primera divisió, així que esperem que el més aviat possible tornem a veure a l'Hércules d'Alacant en la primera divisió, perquè el que té darrere és realment espectacular. Recordem la formació de l'equip de Beto Company per a la jornada d'avui. Té Carlos Abad en la porteria, defensa per a Jorge Galvany, David López, Rubén Cartero i Carlos Peña. Al mig del camp, Fidalgo, Benjamed, Àlex Jiménez, Isaac Oben, i en l'atac per a Sergio Guti i per a Fran Sol. Per part de l'equip de Vicent Mir, de l'exjugador del València, l'equip de la Nucía juga en la porteria, dorsal 13 per a Marcos Leganés, i com a jugadors de camp, Ferran, el partit acaba de començar, ha estat la Nucía que ha posat la pilota en moviment, David Ceinos, Jonander Amelivia, Cristian Gorcha, junta Joaquín Rodríguez, Bonillo, Ayala i Omar Vidal i Víctor. Estos són els jugadors de l'equip de Vicent Mir que disputen l'encontre. La primera possessió ha estat per a l'equip de la Nucía. Són la Nucía, un dels cinc equips de la província d'Alacant que jugaran en la segona federació la propera temporada, de la província de Castelló. Només un i última hora perquè comprarà la plaça el filial del Castelló, i de la província de València 2, el València Mestalla, habitual en esta quinta categoria del futbol espanyol, junta l'històric castellonense que disputa per primera volta en la seva història en esta segona federació. Així que cinc equips de la província d'Alacant, dos de la província de València, un de la de Castelló en esta segona federació, excepte el Castelló, que jugarà en el grup 2, la resta en el grup tercer, amb la majoria d'equips també de la regió de Múrcia. El palo en atac per a l'equip del Hércules, era Àlex Jiménez qui buscava la pilota, finalment recupera la Lucía, que llança el contraatac, la pilotada frontal, té que esprintar David López per a recuperar la pilota i enviar-la cap al costat on l'espera Isaac Oben, no la pot controlar, però la toca el jugador de l'equip de la Lucía i la pilota se'n va fora. Així que hem superat ja el minut 2 d'esta primera meitat, la pretemporada en el punt a punt, al costat de la Lucía, al costat de l'Hércules. Empaten a 0 la Nucía i Hércules de la Can.
1: I també el punt a punt al costat del Llevant B i de l'Acero, que tenen que haver començat ja el seu partit a la ciutat esportiva de Buñol, Toni Galindo.
2: Fent el sorteig del camp, per tant, ja està fet aquest sorteig. Jugarà a l'esquerra l'Acero amb camiseta matalassera, amb pantaló blanc i calces blanques. A la dreta ho farà l'Atlètic Llevant amb el seu clàssic jersei, que presenta com a novetats la nova equipació, revis blancs en les mànegues i el coll. Bueno, anem a veure, em resulta poc estrany visualment, però està xula la camiseta, eh? M'agrada, està a punt d'arrencar així el partit. A la ciutat esportiva de Buñol, anem a veure l'àrbitre de l'encontre, que està situant-se mirant a la dreta, mirant a l'esquerra. Falten escassos segons perquè arrenca a la ciutat esportiva blaugrana este Atlètic Llevant a 0, primer partit de pretemporada per als dos conjunts. Encara no dona començament l'àrbitre, que estira mà al rellotge, no sé a què està esperant. No hi ha motiu per a que s'endarrerisca este partit, de moment encara no comença, està a punt de fer-ho este Atlètic Llevant a 0.
1: Per tant, tornem a l'Almena, on està jugant-se aquest partit entre el Castellonense i l'Hércules B, a veure com està el tram final de la primera part. A mi és 1-0, Carlos Gallardo.
3: Sí, estem ara al minut 29 d'encontre d'este partit amistós entre el castellonense i el Hércules B, que de moment està dominant més la possessió de valor el conjunt d'Iñaki Rodríguez, el conjunt de segona federació, però l'equip de tercera, el Hércules, que també intenten plantar en cara i també en aproximacions més a transicions ràpides, buscant les seues opcions. Un Hércules B que la temporada passada, un equip molt jove, que venia de considerar

0: l'ascens i vau tindre una permanència, jo diria que tranquil·la, el curs passat amb Robert Campillo, i aquesta temporada sumat a futbolistes un poquet més contrastats, en algo més d'experiència. Cas de Carlos Peñaranda, que ve l'Atlètic Llevant, amb Saúl, que ve del Numancia B, jugadors, un altre del Cartagena, jugadors que ja saben el que és esta tercera federació, així com un poquet més d'experiència per a este any, per a l'Hèrcules B, en una categoria, la tercera, que tindrà prou filials. L'Eldense B, que s'estrena per primera volta en tercera, tindrà ese Atlético Levante, tindrà Sevilla Real, si ja era forta, entrada de Samper, jugador del Castellonense, sobre Sofi, sobre el lateral esquerrà del Hèrcules B. Ahí escoltàveu les protestes des de la banqueta del filial blanc i blau per esa forta entrada, i Robert Campillo, que obria les mans, el míster del Hèrcules, i reclamava un poc més de tranquil·litat perquè és un partit amistós i ningú vol especialment que se lesionen els jugadors. Així que poc a poc va transcorregant este partit. Falta ara justament davant de la banqueta de l'Hèrcules B, i Robert Campillo, que es preocupa ahí per el seu futbolista, per Sofi, un dels jugadors que ha renovat de l'este Hèrcules B, que, com dèiem, este any va donar un passe més endavant, un poc més d'experiència que el curs passat, on va aconseguir una relaxada, diria jo, o més tranquil·la, no relaxada, perquè segur que s'enfada a mi quan diga relaxada el míster, que sempre costa molt, no?, mantindre la categoria, i que m'ho diria molt clar, diria, este any tenim un poc més d'experiència, què li podem demanar a Hèrcules B? Jo ho tenia molt clar, és molt complicat, primer permanència i després ja veurem, però primers punts de la salvació. Així que així portem 31 minuts de xoc. Continua guanyant el Castellonense en ese gol de Joel Rodríguez, només és començar el partit, en ese golàs en el minut 3 des del mig del camp. Este Castellonense, un Hèrcules B, 0.
1: Tornem al Camilo Cano en el partit entre la Nucía i l'Hèrcules. A veure com ha arrencat ese partit, Luis Urrutia.
2: A punt d'embolicar-se Rubén Cantero, finalmente, que es poltar-se el central del Hèrcules. La pilota com pot per a que la dispute en el mig del camp l'equip de la Nucía, que progressa per la banda esquerra. Allà va tocar-la com pot Gorxa. Este va buscar de nou l'enviament cap al costat. Per així apareix el seu lateral esquerre. El baló de Jonander per a que se'n vaja per línia de banda. Dos sistemes diferents els que ofereixen els dos equips. L'Hèrcules juga 4-3-3 amb dos jugadors molt oberts en banda i la línia defensiva molt avançada. En això també ho fa l'equip de Vicent Mir, la Nucía, que tanca amb tres, només tres defensors. Juga 3-5-2 l'equip de la Nucía, l'equip propietari d'este estari, Camilo Cano, però les dues pressions són oficials. Recordem que és només el primer partit de la pretemporada per a la Nucía de Vicent Mir, és el segon per a l'Hèrcules de Beto Company. Ara fa una molt bona triangulació l'equip de la Nucía, que allibera la pilota per a buscar el canvi d'orientació cap a la banda dreta, per així la va a buscar el seu lateral, que entrega per als centrals. Finalment, qui la jugarà el 21 a l'esquena, que és Víctor, el central cap a la part esquerra, però recuperarà de nou la Nucía. Ja servici de banda favorable per a el conjunt d'esta comarca de la Marina, preparat per a treure des del costat Dani Ceinos, Dani Santos Ceinos, el baló que el col·loca en la zona d'atac per a la Nucía, però el tornarà a recuperar l'Hèrcules, que anem a veure si pot eixir, amb molts problemes per a David López, i finalment és Rubén Cantero qui entrega per al seu lateral, a punt de perdre la pilota. Ho fa en esta posició Peña, i finalment el baló per a l'Hèrcules, que ara sí que pot eixir. A veure el desplegament de l'equip de Beto Company, però ja superioritat, quin bon balanç defensiu el que ha fet l'equip de la Nucía, que en fase defensiva es col·loca en línia de 4, col·locant al 5 en el mig del camp i deixant només un home per a la zona d'atac. Així que, sense oportunitats de gol, estem en pretemporada, fan mal les cames, minut 7 de la primera meitat, així en el Camilo Cano, empaten a 0 la Nucía i Hèrcules.
1: La Nucía i Hèrcules que empaten a 0, estem en el tram final, en l'almena entre el conjunt del Castellonense i l'Hèrcules B, que de moment té ja un gol, l'únic en la vesprada del punt a punt. A veure com s'arriba a ese descans, Carlos Gallardo.
0: Sí, i l'Hèrcules ve que ganen una jugada interessant dels últims minuts. Juanmi, molt bon detall de qualitat del futbolista, per banda dreta i després per el mig. Ha de buscar una associació interessant amb un dels seus companys, que ha deixat un bon valor a l'àrea xicoteta, que no ha sabut aprofitar el seu company, que ha aparegut ràpidament la defensa de Carlos Badal i Sergi. Una defensa contrastada, de les millors de la categoria del curs passat en tercera, però això va ser una de les millors defenses que li van permetre ser el campió de la tercera. Ja la primera tacheta groga per a un futbolista ara mateix de l'Hèrcules ve en el minut 34 de partit. Ara té el baló Samper, el futbolista d'Alcoi, el dorsal 6, un dels referents d'este Castellonense que ha aconseguit l'ascens el curs passat. per el costat dret té a Ian, a un defensa que s'ha sumat fa uns dies així al castellonense, procedent del fil del Cartagena, cedit per el conjunt de la regió de Múrcia. Ian, que ja toca en banda dreta per a Marc Álvarez, cedit per el Nàstic, també ha vingut esta setmana. Són dels últims dos reforços d'un castellonense que, com dia el president, ja pràcticament té la plantilla feta. Crec que només li queda una fitxa lliure per si volen sumar un futbolista d'ací al 6 de setembre. Recordem que en segona federació funciona igual que en primera i en segona divisió, com el futbol d'elit, i en primera federació es tanca el mercat de fitxatges el 1 de setembre. És una novetat respecte a tercera, perquè en tercera, durant tota la primera part fins a febrer, el mercat és obert en tercera. Així que és una cosa que té que adaptar-se ara al castellonense i esta nova etapa en segona federació. És Múrcia, l'est del Castelló B, que juga amb Joan Company, el porter de la Safor de Potries, que avança posicions, veneja cap a l'esquerra, troba Sergi, Sergi via bloca Bamunt, buscant aquí a Marc Álvarez, per això esfèric va arribar sense problemes per Adrián, per al porter de l'Hércules B. Portem ja quasi 36 minuts de xoc en el camp Eliseo Pla Ramírez, castellonense 1, Hércules B 0.
1: 7:41 de la vesprada, tornem a la Nucía en el partit que enfronta a l'equip local, a la Nucía, davant de l'Hércules en la seva posada Pobles Urrutia.
2: Quina oportunitat més clara acaba de gaudir l'equip de Beto Company per a obrir el marcador. La passada vertical entre el lateral dret i el central, la vista fenomenal, Àlex Jiménez s'ha col·locat sol davant de Marcos, el porter de la Nucía, però no ha rematat bé i sense fer esforç amb el peu l'ha pogut parar el porter de la Nucía. Se n'han dut les mans al cap el jugador del Hércules, coneixedor de que estava completament sol, de que el terreny de joc està sec i li ha parat la pilota i ha pogut colpejar-la com ha pogut i ho ha fet malament. Així que malbarata la seva primera gran oportunitat de gol. L'Hércules d'Alacant, que torna a jugar en atac, l'enviament creuat al que amaga amb rebutjar el defensor de la Nucía, Dani Zeinos, enganya a Isaac Obeng i l'extrem dret del Hércules no pot controlar la pilota, que és per línia de banda. Estem ja en el 10 i mig d'esta primera meitat, així en el Camilo Cano, empaten a 0 la Nucía i Hércules, però bé podia estar guanyant ja l'equip de Beto Company, l'Hércules d'Alacant, perquè ha tingut una oportunitat claríssima, mà a mà d'Àlex Jiménez, que ha rematat malament quan ho tenia tot a favor per anotar. Estava dins l'àrea menuda, és a dir que la tenia claríssima per a embocar i anotar el primer. Ara tenim servici de banda per a l'Hércules, preparat per a traure el jugador Guti, la pilota cap a Fransol, però el davanter de l'Hércules no pot amb la força defensiva de la Nucía, i finalment el puntelló és del porter de l'equip local. La toca amb el cap com pot Rubén Cantero i entrega cap als dominis del seu porter. Així que la possessió serà per a l'Hércules, camí del 12 de la primera meitat. Així en el Camilo Cano continua l'empat a 0 entre la Nucía i Hércules.
1: Bueno, pues anem, és moment de tornar cap a Buñol en el encontre que està jugant el Levante B davant el conjunt del Hércules, perdó, de l'Acero. A veure com van aquests primers minuts davant la calor que s'està vivint en Buñol, Toni Galindo.
3: Bueno, anem a veure perquè estem ja arribem en estos instants al minut 9 de la primera part. Partit que ha començat molt igualat. Atenció a l'Ati Lleva, que té una ocasió. Ui, que l'acaba de traure la defensa de l'Acero a la Tres Guillén. Serà córner per a l'equip laurana. Com diem, partit molt, molt igualat en el seu començament. A poc l'Atleti Llevant ha començat a fer-se amb el domini. De fet, el 7 ha tingut la millor i única ocasió del partit amb una rematada en el travesser de Dani Cervera. Ara tenim llançament del córner per a l'equip que entrena Álvaro del Moral. Anem a veure com se resol la jugada. Estem en el 9 i mig d'esta primera part, així la ciutat esportiva de Buñol, Atlètic Llevant 0 a 0-0, i tenim el llançament de córner, la pilota penjada a l'àrea menuda, la pilota rebutjada, sí, la falta a favor de l'Acero, falta en atac de l'Atlètic Llevant, com diem, a punt d'arribar al 10 de la primera part, Atlètic Llevant 0 a 0-0.
1: Tornem a Castelló, Carlos Gallardo.
0: Sí, perquè té falta perillosa l'Hércules B, que vol trobar el gol de l'empat abans d'arribar al temps de descans. Estem ja en el minut 39.
2: Gol de l'Hércules! A la tercera no perdona l'equip de Beto Company per obrir el marcador. Quina gran jugada de Obiang per el perfil dret, la centrada cap a l'interior de l'àrea menuda i allí, lliure de marca, anota l'Hércules el primer gol del partit. La diana aconseguida per Sergio Guti per obrir el marcador. Minut 13.

0: la primera meitat, infinitament superior l'Hèrcules en estos primers 13 minuts de partit. Marca Guti, la Nucía 0, Hèrcules 1.
1: Ja tenim el segon gol de la vesprada en el dia d'avui i havia avisat, Luis, que l'Hèrcules estava tenint oportunitats, lògicament, fruit d'aquest domini, acabant caiguent com a fruita madura el gol del conjunt de Beto Acosta.
0: I és que entre la que havia... Sí, entre la que havíem comptat d'Àlex Jiménez i este gol de Guti, el Hèrcules havia acumulat una segona grandíssima oportunitat de perill, de nou trobant l'espai a l'esquena dels centrals de la Nucía, apareguent Isaac Obeng per banda dreta i entregant-la cap a Fran Sol, que estava absolutament alliberat en el segon pal, però l'acció defensiva magnífica per part d'Ayala ha impedit el que en aquell moment haguera sigut el 0-1. Així que este... jugada del gol ha estat el tercer avís de l'Hèrcules d'Alacant i a la tercera ha vingut la vençuda i ha vingut el gol per part de l'equip de Beto Company, que ja dic que està signant un quart d'hora magnífic en estos primers 15 de partit davant del conjunt de la Lucía, que es nota que està disputant el seu només primer partit en esta pretemporada. Ara hi ha falta en la pressió defensiva per part d'Àlex Jiménez. Estem ja a camí del quart d'hora de la primera meitat, així en el Camilo Cano. Ha marcat Guti per a l'Hèrcules, la Nucía 0, Hèrcules 1.
1: Tornem cap a Castelló, castellonense Hèrcules B, que tenim que estar ja, això sí, a punt de fregar el descans, Carlos Gallardo.
2: Sí, ja queda poc, este minut 41 d'esta primera part. A més, té 1-0 en el marcador des del minut 3 amb el gol de Joel. I l'Hèrcules, bé, com dèiem abans, havia tingut una falta al seu favor perillosa, de lateral, que ha llançat a l'àrea a buscar rematador, però havia ficat molt bé el cos en l'experimentat defensa del castellonense Carlos Badal per a evitar ese remat d'un dels jugadors de l'Hèrcules B, que sí que anà de menys a més. El domini inicial ha sigut del castellonense, però sí que en este segon tram, sobretot a partir del paró per el refresquet, per a la hidratació, s'ha vist un Hèrcules un poquet més incisiu en zona ofensiva i ha buscat fer mal per les bandes al conjunt del castellonense. Estem ara al minut 42 així en Castelló, en esta població que compta els dies per a disfrutar d'aquesta estrena històrica en segona federació i el 6 de setembre on rebrà així en el Camp Eliseo Pla Ramírez a Lucà, Múrcia, i es prepara Juanmi, un dels jugadors que més ha cridat atenció en esta primera part per part del conjunt herculà, preparat per a dur a terme aquest llançament des de la banda proper a la porteria de Joan Company, del porter del castellonense. Llança el balolari, intenta connectar un dels jugadors de l'Hèrcules B, però ell s'esfèrica arriba plàcidament a les mans de Joan Company. Minut 42, així en Castelló. Continua este castellonense 1, Hèrcules B 0.
1: Deixa el partit que està a punt d'arribar al descans, el que ha d'estar a punt d'entrar en el segon terç de la primera part ha de ser l'encontre del Llevant B en Buñol, Toni Galindo.
3: Pues mira, el 13 i mig de la primera part estem. De moment encara no s'ha manejat el marcador, així la ciutat esportiva de Buñol empat a 0 entre l'Atlètic Llevant i la 0, una 0 que vol eixir amb la pilota dominada, però la pressió de l'Atlètic Llevant és brutal. No deixa jugar al seu rival, que vol arrimar-se a la porteria blaugrana, però de moment això no s'ha produït. La juga la 0, que està jugant en el seu territori i la tira per banda, la juga Jean Pau que vol avançar. Ahí l'Ix Ezar al camí, avança Jean Pau que va fer la entrada per fer la jugada individual. Mira, s'ha clavat pel mig, Moya recupera l'Atlètic Llevant, que ja comença a poc arribar-se a territori del Port de Sagunt. Minut 14 de la primera part, Atlètic Llevant 0 a 0-0.
1: Per tant, tornem al Camilo Cano, en el 13, ja Sergio Guti avançat l'Hèrcules davant la Nucía Luis Urrutia.
0: Que ara tindrà un córner a favor després d'una greu eixida en la pilota del capità de Joaquín Rodríguez. Ha provocat la recuperació del mig centre de l'Hèrcules. Benjamed ha obert cap a la banda dreta i quan Isaac Obeng jugava l'un contra un al costat de la lateral de l'àrea, ha trobat el peu del defensor de la Lucía, que ha enviat la pilota per línia de fons. Per tant, serà córner favorable al Hèrcules, que és el primer del partit, que llancen qualsevol dels dos equips. Preparat per al colpeig, Isaac Obeng, per a mi fins ara el millor del partit. La pilota que ja vola cap al segon pal, el rebuig és bo per part de la defensa. Era John Ander qui rebutjava i ho feia per l'altre costat del camp, per la graderia que hi ha al sol, on no hi ha cap persona. A més, crec que està prohibit accedir cap a aquella zona, però ja t'he dit, la tribuna està virtualment plena, absolutament plena per a este partit, en un 90% de seguidors de l'Hèrcules. De nou pilotada cap a la profunditat de Benjamet, que s'havia despenjat el mig centre de l'Hèrcules cap a la zona d'atac.

0: però de nou apareix la cama defensiva del central de la Nucía per enviar-la de nou cap al córner. Tindrà de nou llançament des del cantó l'equip de Beto Company. L'Hèrcules, que continua sent absolutament superior a la Nucía, que ja ha marcat un i que vol un segon. Es col·loquen quatre jugadors del Hèrcules dins l'àrea menuda, van dos més. Aquí sí que ja van sis més els seus defensors. Es poden imaginar la pilota que ve molt tancada, el porter que tractava d'eixir. Hi ha hagut contacte amb un jugador de l'Hèrcules, es queda tombat. En el terreny de joc, Marcos Leganés, el porter de la Nucía, fruit del colp que ha rebut quan eixia a rebutjar eixa pilota. Per tant, el domini del valor serà per al conjunt local en servici de meta. Deneu de la primera meitat, així en el Camilo Cano, amb el gol de Guti per al Hèrcules, la Nucía 0, Hèrcules 1.
1: Arribat el descans en el Castellonés, Hèrcules, bé, Carlos Gallardo.
2: Pues ara mateix estem sobrepassant de minut 45, i sí que quan vulgui l'àrbitre assenyalarà el final de la primera part, suposo que tindrà pues en compte d'aquest paro
1: de hidratació. Ens quedem ahí fins al descans.
2: Pues ara té el valor l'Hèrcules B en zona defensiva i destacava aquest gol de Guti i Lluís Urrutia la importància dels jugadors de la cantera, perquè és un futbolista que fins fa res estava en la Pedrera, estava en el filial de l'Hèrcules B, i comentaven algun dels jugadors l'any passat que van parar en ells de l'Hèrcules B que notaven que des de l'entrada de Beto Company se li mirava més als jugadors de la banqueta. De fet, 10 jugadors del filial de l'Hèrcules han fet la pretemporada en el primer equip del conjunt blanc i blau a la cantera. Ara té el valor Adrián,
0: de fet,
2: el defensa de l'Hèrcules B.
0: Dorsal del filial, Està jugant amb el 26, dorsal de filial per a Sergio Guti. Són 6 els jugadors del Hèrcules B que estan en la convocatòria de Beto Company per a la jornada de 8. 2 d'ells en l'equip titular, tant Carles Peña com Sergio Guti.
2: Sí, esa importància que se li dona ara a la pedrera del Hèrcules, que per ciutat, per història, pues tindria que ser una de les grans pedreres del futbol valencià i espanyol. Atenció, ese valor que buscava a un dels futbolistes ofensius de l'Hèrcules, una gran valor que ficava Suja per a, crec que era Momo, per a un dels seus davanters atacants. Pireo no arribava a connectar amb el seu company i s'esferi que finalment l'agafava el porter Joan Company del Castellonense. Com diguem, un Hèrcules bé, que ha anat de menys a més i que a poc a poc ha anat deixant millor impressions, un filial Hèrcula, que com dia la temporada passava a aconseguir una tranquil·la permanència en tercera. Anem a veure què és capaç de fer esta temporada, quan ara mateix l'àrbitre assenyala la fi d'estos primers 45 minuts, així en el camp Eliseo Pla Ramírez, amb este gol inicial de Joel Rodríguez. Un gol des del mig del camp, i mira, ara estic així xafant la xespa, jo crec que anem a poder parlar en ell. Joel, un segonet, mira, està inyugant-se un poc les sabates. És el primer gol, no?, el teu com a Castellon, en el castellonense, que acabes d'arribar.
3: Sí, bueno, el primer gol, agarrar sensacions, l'equip treballant i bé, poquet a poquet.
2: No és això que has assajat en algun entrenament, pegar-li des de tan lluny?
3: No, bueno, vist el porter adelantat, ha sigut sort. Entrat el gol, pues bé, gol per l'equip.
2: Bueno, com van aquestes primeres setmanes? Són de molt exercici, no? Vos apreta molt el preparador físic, però també hi ha que preparar-se per a tot el que ve.
3: Bé, sí, moltes setmanes de molta càrrega, se noten les cames, estan carregat el cos, però bueno, ara el que falta és treballar, agarrar ritme de competició i això és el que toca ara.
2: I és el primer de molts, no?, que vindran.
3: Sí, segur que sí.
2: Moltíssimes gràcies al davanter del Genesí, un dels fitxatges aquesta temporada del castellonense, que ha fet el gol que de moment li dona esta victòria en este partit, segon partit de pretemporada del castellonense, primera casa, en el temps de descans, amb el gol de Joel Rodríguez, castellonense 1, Hèrcules B 0.
1: És el primer gol que hem tingut en el punt a punt d'esta vesperada. El segon és el de Sergio Guti en el 13 per al conjunt de l'Hèrcules. De moment, sense gols a Bunyol, entre el llevant B i el conjunt de l'Acero, Toni Galindo.
4: De moment res, de moment sí, no s'ha manejat el marcador, cap porteria segur fora dada, l'està jugant l'Acero, la jugatera per aquí, per la banda esquerra, la recupera l'equip del Port de Sagunt, per a mirar, fa una pilota l'Atlètic llevant, i la juga per aquí, per al cap i per a Calatrava, que la tira al llarg, per cap a Aldi, es creua Vicent en defensa, la recupera l'equip de Rubén Furió, ahí controla la situació l'equip del camp de Morvedre, està jugant l'equip de l'Acero. Estem en el 9, a punt d'arribar al 20 de la primera part, no es maneja el marcador, Atlètic, que llevan 0-0.
1: Pues 0-0 en el marcador. Ahí no es maneja el marcador. Aún si se ha manejado, como dèiem, en el Camilo Cano de la Nucía. Ha sigut Sergio Guti que ha obert el marcador. Ja tenim un gol, Luis Urrutia. Inicia la Nucía, Hèrcules.
0: Aquí ha estat a punt de fer el segon de nou l'Hèrcules. Llançament de falta des d'una trentena de metres, molt lluny de la porteria, però serà jugat Àlex Jiménez, el llançament folla seca que ha anat caigent a punt de sorprendre a Marcos Leganés, el porter de la Nucía, que ha tingut in extremis que col·locar la mà dreta per a rebutjar la pilota al córner, però el llançament de falta sorpressiu per part d'Àlex Jiménez, que ha estat a punt de convertir-se en el 0-2 per a l'Hèrcules d'Alacant.

0: Així estem en l'Equador de la primera meitat, per tant, estarem a prop de la pausa per a l'hidratació. Continua guanyant l'Hèrcules 0-1, el que ataca és la Nucía, que no ha tingut cap oportunitat en este primer tram d'encontre, cap acostament digne de ser ressaltat per part de l'equip de Vicent Mir en estos primers 23 minuts de partit. En tot cas, ara és l'equip de Mir qui controla la pilota. És bo el retall d'Amelivia en la zona medular. El Hèrcules que pressiona amb tot. Allà va buscar Guti la pilota, però finalment la pressió provoca la falta favorable a la Nucía en el mig del camp. La trauen ràpid per a jugar a la seva parella de centrals. El baló d'Amelivia per a Ayala i este obri cap a la banda dreta. Allí tracten de progressar els jugadors de la Nucía, però de nou hi ha falta en la pressió del Hèrcules. La falta comença per Guti i que traurà just al costat de la separadora per dreta l'equip de la Nucía. El campi cap a la banda esquerra. Allí la baixa amb el pit Joaquín Rodríguez. Va a buscar la centrada, colpeja en el defensor del Hèrcules, que se l'expulsa de damunt per a que el joc continuï amb possessió de pilota per a la Nucía. Camí del 25 de la primera, 0-1 al marcador, està guanyant l'Hèrcules. La toca l'equip de Mir, la Nucía, en el mig del camp, entregat cap al perfil esquerre, per així la farà circular Víctor. El central és qui l'espera, Ayala. Este Ori para la dreta, continúa la Nucía en zona d'atac, apareixen els migcampistes, era Gorxa i este no pot progressar i té que jugar de nou cap als centrals. Que ben col·locat està l'Hèrcules, que bé que està pressionant. La Nucía no pot pràcticament progressar, deu d'estar feliç pel que veu Beto Company, quan ara hi ha passada avançada claríssima el fora de joc per part de l'equip de la Nucía. Grans 25 minuts de l'Hèrcules en este moment. Llàstima és que siga pretemporada i que no hi hagués punts en joc, perquè el que li agradaria a Gonzalo Blanes, a Toni Cabot, és que això siguera ja en la temporada. Però estem en la pretemporada, les sensacions són immillorables per a l'equip de Beto Company, que està guanyant 0-1 al passar per el 25 i mig de la primera en el camí Cano de la Nucía.
1: Tenint en compte, Luis, que l'equip de menor categoria és la Nucía, quina nota se li pot posar al conjunt local?
0: Baixa, fins ara. L'equip cometent errades en eixida de pilota, el Hèrcules troba ràpidament la seva defensa i en atac res de res, no? és que li han xafat l'àrea de l'Hèrcules, així que fins ara estos primers minuts per a l'equip de Vicent Mir, pues, vaja, tampoc vaig a dir preocupats ni res d'això, perquè això és la pretemporada, però realment amb moltes coses que millorar. Ara sí, l'àrbitre para el partit, així que estem en pausa per a la hidratació en el 26 de la primera en el municipal Camilo Cano, així en la Nucía, guanyant l'Hèrcules 0-1, el gol de Guti.
1: No sé si estarem ja en la pausa per a hidratació o no en Bunyol, on està jugant-se l'únic partit que de moment no ens ha donat cap gol en este punt a punt de divendres vespre entre el Llevant i l'Acero a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Toni Galindo.
2: Pues mira, sembla que en estos moments arrenca la pausa d'hidratació, però atenció perquè han tingut la millor ocasió per a l'Acero en el que portem de partit, una triangulació perfecta en la frontal de l'àrea, la pilota en profunditat ha sigut per a Vicent i quan anava a rematar li ha furtat la cartera en última instància a Nacoa i a punt estava, havia estat de marcar l'Acero, l'equip del camp de Morvedre, no ho ha fet, per tant el marcador continua intacte, continua verge així a la Ciutat Esportiva de Bunyol, empat a 0 en el marcador entre l'Atlètic Llevant el Bunyol, que en estos moments estan en pausa d'hidratació.
1: Pausa d'hidratació en els dos partits que tenim en joc. Pausa, en este cas, l'habitual, entre els dos temps, en el partit que ha arrencat a l'ESE de la vesprada en el Liceo Pla Ramírez entre el Castellonès i l'Hèrcules B. Està ara mateix tot el joc parat. Mentretant, esta nit vos ampliarem també en el 90 minuts. Vos diem que un dels problemes més importants o més cridaners o més visibles que tenia el conjunt del Villarreal este estiu, que era el de la porteria, una volta ha donat eixida a Diego Conde i a Arnau Tenas, sembla molt a prop de resoldre. Ayer ja dèiem que ja hi havia un acostament entre el Leipzig i el Villarreal, que depenia sobretot que el Leipzig trobara un porter per a poder deixar eixir a un preu molt menor del que havia començat, que és el que va paralitzar l'operació, el seu porter, el hongarès de 36 anys, Peter Gulácsi. Sembla que està a punt de trobar el Leipzig porter i sembla que l'acord entre

0: Villarreal i Leipzig per a que Peter Gulak si sega el nou, un dels nous porters del conjunt del Villarreal, bueno, pues està a punt de dur-se a terme. No conec Peter Gulak, jo no sé si Luis amb Gulak i Luis Junior per a la Champions va ser prou, perquè Luis Junior és un porter que, tot i que semblava titular indiscutible per a Marcelino l'any passat i ara en el començament de pretemporada per a Íñigo Pérez, bueno, és un porter que no acaba de donar aquesta seguretat probablement que ens agradaria.
1: No, però és imprescindible per al Villarreal després de l'eixida de Iñaki Peña. Recorda't que en el final de la temporada amb Marcelino ja va perdre inclús o Gatinho la titularitat i que jo no sé si Luis Junior va a ser el porter titularíssim d'este Villarreal. El que sí que és cert és que necessita competència, perquè en un calendari tan exigent com estem veient del Villarreal, no pot dependre només d'un porter. A més, un porter, vaja, no cantarí, però sí que té alguna errada de
0: irregular.
1: Més, no? Sí, en les seues eixides. Així que, per a mi, absolutament necessari que el Villarreal incorpore un segon porter de garanties per a disputar la temporada. Deixa'm un instant perquè acaba de reprendre's el partit i tenim una falta perillosa favorable a la Lucía. La pilota que ja vola cap al segon pal, la pilota picadíssima. No me dix bé el porter del Hércules, no me dix bé Carlos Abad, que no me es pot col·locar el guant per enviar-la de nou cap al cantó. Així que va ser el primer córner del partit favorable a la Lucía, mentre Beto Company prepara ja 3 canvis. Ja sabem, minut 30, estem en la regla 60-30, així que en el minut 30 es faran 3 canvis en l'equip a la cantina. Un instant advertim quins són els 3 homes que eixiran al terreny de joc. Abans parem atenció al córner per a la Lucía, la pilota que ja vola cap al primer pal. És bo el rebús defensiu amb el cap del Hércules, la pilota que torna a l'àrea per a la rematada que se'n va directament fora. Així que els 3 homes que van eixir per part del Hércules d'Alacant són Roger Colomina, amb el dorsal 6 en l'esquena, i 2 joves del filial, Javier Valverde i Medi Puig. Medi Puig, que ja va jugar molts partits la passada campanya. Crec que tant Colomina com Puig van caure lesionats al llarg de la temporada passada, així que els 3 s'incorporen per a jugar amb l'equip de Beto Company en este tram final de la primera meitat. Estem ja en el 31 del segon acte, així en el Camilo Cano. Continua guanyant l'Hércules, estem en la pretemporada, estem al costat de la Lucía, al costat de l'Hércules. 0-1 en el marcador, guanya l'equip de Beto Company.
0: Este 0-1 en el marcador en el Camilo Cano. Més situacions per a comentar els companys de la grada de Radio Sport, que han avançat que el València sembla que ja té l'amistós que buscava i que serà contra el Raja de Casablanca, el conjunt del Marroc, i també estem veient també...
1: Per anar al Marroc estem.
0: Buscant la fresqueta, no?
1: No, després de l'invasió d'ahir. En fi.
0: Bueno, i que estan jugant ara mateix.
2: L'Atleti llevant, golàs, la jugada per banda esquerra, la pilota que arriba als peus d'Aldi, el futbolista provinent del juvenil, la creua cap a l'esquerra del porter de l'Acero, marca l'Atleti llevant, marca Aldi, arriba el primer gol de la vesprada a la ciutat esportiva de Bunyol, 29 de la primera part, Atleti llevant 1-0.
0: Quin minut m'has dit, perdona, Toni?
2: 29 de la primera part, Manolo.
0: 29 de la primera part, per tant ja tenim 3 gols, un en cadascun dels 3 partits que vos estem oferint en el punt a punt de la vesprada. Com dèiem, estava a més jugant un amistós la Real Societat, estava perdent 1-0, acaba d'empatar contra el Toulouse, acaba d'empatar contra l'equip francès, la Real Societat, en un xitxo espectacular de falta de Carlos Soler des de la frontal de l'àrea, d'un tal Carlos Soler, no sé si vos sona. Bueno, pues de moment 1-0-1 en el Camilo Cano de la Lucía, amb el gol de Sergio Guti, 1-0 en el Ministeri de la Ciutat Esportiva de Muñoz, el gol d'Aldi, i el gol de Joel Rodríguez, el 1-0 en el Eliseo Pla entre el Castellonense i l'Hércules B, que no sé si ja té la segona part enllestida per arrencar o encara li falta, Carlos Gallardo.
3: Pues ara mateix els jugadors tant de l'Hércules B com del Castellonense ja estan sobre la xespa, però fent alguns exercicis de calfa

perquè sobretot l'Hèrcules pràcticament canvia l'equip. Vaig ser amb Adrián en porteria, però acaben de passar la mateixa llista. Indica Raúl, Hanza, Córcoles, Román, Àlex Blanco, Fernández.

0: En alguns que ixen ara la segona part, Iñaki Rodríguez per el Castellonense, l'àrbitre que ja crida els dos conjunts per a que es comence la segona part així, no res, en una vesprada que marcava ara mateix a 31 graus, però sensació tèrmica 37, la sensació és de moltíssima calor i molts s'han aprofitat per anar-se'n el bar així del camp de futbol, està tancat avui, però al costat tenen la piscina, així que molts ho tenien molt clar.
1: A la piscina, descans,
0: a pel fresquet.
1: Clar, descans, també te pegues un remulló ràpid en la piscina i tornes a veure la segona part. Escolta, és que el que no se conforma és perquè no vol. Per cert, Lluís, a tu l'ha anunciat, t'ha tocat, com si fos els bous, t'ha tocat ombra o t'ha tocat sol?
2: No, així coberts.
1: Teoria bon camp, eixe.
2: Tribuna principal, estic així en la graderia, en un seient, com si siguin un espectador més del terreny de joc, envoltat per seguidors de l'Hèrcules, però a mi m'ha tocat obra, ja dic, la zona de sol, la graderia que hi ha al fons. Aquest estadi no té graderies en els dos fons, és un estadi absolutament obert, està dins d'esta macro ciutat esportiva Camilocano i només té estes dos tribunes i estem en esta on estem, gaudint del partit. Fa calor, sí, és cert que fa calor, però vaja, tampoc la que va caure la setmana passada.
0: Ja comença la segona part en Castelló.
1: Comença la segona part en Castelló. Anem a veure com arranca, Carlos Gallardo.
0: Pues arranca, novetats, ho comentàvem, també el castellonense. Observe a Marcel Céspedes, a lateral esquerra, en Fernando, en el mig del camp, a Magus Murillo, jugador així de Castelló i molt protagonista de l'ascens. Magus Murillo en el mig del camp. També a Dama Sangare, que és futbolista fitxatge procedent de l'Atlético Saguntino, i amb el porter Martín Montesinos, que és valencià, fa dues temporades en el Patacona, encara que la temporada passada va jugar al Quintanar del Rei, a la segona federació, al conjunt de Castilla-La Mancha. I sí que en aquestes novetats per part del castellonense, les ja comentades, un equip pràcticament nou, el Hèrcules B de Robert Campillo, que inicia esta segona part, en inici de gol de Joel Rodríguez en el minut 3, que dona ese avantatge en el marcador en este partit amistós així en el camp Eliseo Pla Ramírez per al castellonense, i Joe Stanley també ha sigut el jugador família britànica, però que és del Pedreguera, d'aquesta zona de la costa alicantina, que a la cantina és el futbolista ja molt consagrat així al castellonense. Juga al conjunt local en Carlos Badal, que retrobarà en el València Mestalla esta temporada, competirà davant el filial valencianista, que va defendre l'escut del València. El baló cap a l'esquerra, cap a Marcel Céspedes, a Carlos Badal obre la dreta i se baló, se li va anar, no, el controla Marc, retrasa per al defensa, atenció l'Hèrcules, que a la contra pot buscar les seues opcions, però talla bé la defensa del Castelló, que retrasa per al seu porter Martín, que llança cap a un minut 47, castellonense 1, Hèrcules B 0.
1: Ja ha començat aquesta segona part en el Eliseo Pla. Anem a veure quan queda, per exemple, per arribar al descans en Buñol, en el 1-0 entre el Llevant B i el conjunt de l'Acero. Toni Galindo.
3: Camí del 35 de la primera part, ja s'han produït dos canvis en les files blaugrana. S'ha retirat Cortina, el defensa central, ha entrat en el seu lloc De Castro. S'ha retirat també amb el 10, Dani Cervera. Ha entrat amb el dorsal el número 9, Goñi. Així que Álvaro del Moral situa el seu revòlver damunt del terreny de joc. Continua guanyant l'Atlètic Llevant, encara que veig que no ha pujat el gol al marcador, però deuria haver-ho fet, perquè jo no he vist que s'ha anul·lat. Així que tractaré de confirmar-ho, però el marcador... O sea, el gol no ha pujat al marcador.
1: Val.
3: No es veu, però jo no he vist en cap moment que la pilota... O sea, jo he vist que entra del cercle central. Imagina que serà una errada per part de qui té que apretar el botonet. Ho confirmaré, no obstant, a veure si se m'ha escapat alguna cosa, que tots estem en pretemporada, eh? Bueno, pues, com diem, estem en el 35 de la primera part. En teoria deu estar guanyant l'Atlètic Llevant per 1-0, gol que aconseguia Aldi al 29 de la primera part. Així que així estan les coses, així en el terreny de joc, en la ciutat esportiva de Buñol.
1: Perfecte, en un minut semblant ha d'estar el partit de la Nucía en el Camilo Cano, entre la Nucía i l'Hèrcules, amb victòria 0-1 per al conjunt blanquiblau a la Cantilus Urrutia.
2: Dos minuts més, els que tenim en el marcador, així en el Camilo Cano. Estem ja camí del 39 d'esta primera meitat i està millorant l'equip de Vicent Mir. La Nucía, a poc, està començant a jugar millor la pilota, comença ja a acostar-se cap a l'àrea rival, ha tingut un llançament des del cercle central, tant com ha passat en Castelló de la Ribera, també és així en la Nucía, volíem un gol des del cercle central, però qui ataca és l'Hèrcules. De nou la pilota pel costat, allà va Obeng, Obeng se l'acomoda per a l'esquerra
0: Ripoll.

0: llançament se'n va fora. A l'estil Lamine Yamal amb la cama esquerra, buscant el pal llarg amb molta rosca, però el seu xut se'n va ben a prop del pal dret de la porteria de l'equip de la Nucía. Gran oportunitat la que acaba de tindre l'Hércules per al 0-2 en este minut 39. Així que dius que equip de Casablanca per sí. a ixe partit. Recordem que el València no comença la Lliga el 14 o el 15 com tots, i ahir però el dubte si serà un entrenament o si serà un partit de pretemporada.
1: Te refereix a com que va córrer al principi de setmana, no? Que el València parlava d'entrenament i el propi Derby County parlava de partit amistós.
0: Clar, clar, no, és que portem ja dos, el partit de inicial de la pretemporada i davant els angolenys i este d'Anglaterra, on els dos partits es comptabilitzen com a entrenaments i no com a partits de pretemporada.
1: També, malauradament, Luis, com diu un amic meu, per al que hi ha que veure...
0: Bueno, a mi em sembla molt interessant el que hem vist en estos dos partits.
1: Que a mi sembla que s'hauria de veure tot.
0: En Bunyol, davant del Castelló, i dos partits superinteressants, i davant de l'Eldense. Vull dir, hi ha tantes coses per millorar. La llista de coses que té que millorar Corberan és tan llarga que és realment molt interessant, mira, no? Veure, sobretot si l'equip progressa. Mira la pèrdua ara per part de l'equip local. El llançament des de la llarga distància. Ras que palmeja el porter de la Nucía. Córner. Ha tingut per a fer el segon Ben Hamed després d'una pèrdua de nou en l'eixida de valor per part de la Nucía. I el mig centre de l'Hércules no ha volgut continuar corregent i des de 25 metres ha buscat el xut ras per a buscar la soca del padre de la porta de la Nucía, però el portet s'ha estirat molt bé per a rebutjar-la cap al canto. Així que serà córner favorable al Hércules, preparat Medi Puig per a buscar el llançament des del canto. Estem ja en el 41 de la primera meitat. 0-1 domina l'Hércules. El córner des de la part esquerra, el tanca Medi Puig cap al primer pal. No hi ha prolongació i sí rebuig per part de la rereguarda de la Nucía, però erra en la primera passada i sí que la recupera de forma i manera immediata David López per a l'Hércules d'Alacant, que té la possessió de pilota mitjançant Jorge Galbany. El lateral dret del Hércules, el jove Galbany entregant cap al seu porter. Allà va a tractar de progressar, encara que sense massa pressa, l'equip de Beto Company, que circula en el mig del camp, però l'acció interrompuda per una bona acció defensiva de la Nucía, que ataca el valor dins l'àrea per a buscar la centrada, a la que no pot aplegar perquè només hi havia un home de la Nucía dins l'àrea. Ha plegat a línia de fons, ha buscat la passada de l'amor, però no, ningú li acompanyava. Ara qui vol contestar és l'Hércules, l'enviament per banda dreta impossible d'aplegar per a Isaac Ovenga, i sí que la torna a tindre la Nucía, mentre Beto Company recol·loca el seu equip, recol·loca l'Hércules, que fins ara no aconsegueix cap llançament entre pals per part de la Nucía. Estem a 3 per al descans, així en el Camilo Cano, continua guanyant l'Hércules, 0-1 al marcador.
1: 0-1 al marcador, per al que me deies, Luis, de tantes coses per millorar, una d'elles és que s'està buscant un porter que de moment pues, se va a renovar Cristian Rivero l'any passat, encara és com la renovació d'André Almeida. No sabem per a què se va fer, però se va fer. El València va estar mirant al porter titular de la selecció d'Egipte, a Mostafa Shobeir, que a més ha fet un bon mundial, em sembla un bon porter. M'asseguren, companys, a més que parla habitualment, que ve segur cap a Espanya. I me diuen, creus que a València, i dic preu, i m'han dit 3 quilos, i dit, oblida't. O sigui que, malauradament, i si és un porter, és un bon porter, però que, per aquest preu, el València, pues, és una de les coses que no va a millorar. En Bunyol, ha pujat el gol al marcador, no ha pujat al marcador, és una errada, no és una errada, que ocorre, Toni Olindo?
2: Passa que quan el punt a punt es posa per davant sempre passen coses, i és que l'Atlètic Llevante està guanyant 1-0, i una altra cosa confirmada és que el que apreta el botonet del videomarcador també està fent la pretemporada. Així que victòria de moment de l'Atlètic Llevante per 1-0, puja el marcador i se gol d'Aldi al 29 de la primera part. Estem en el 40, a punt d'arribar al 41 quan ja ha eixit a escalfar pràcticament tota la banqueta del Llevante Unió Esportiva. Així que en la segona part es preveuen canvis multitudinaris, així, en la ciutat d'Esportiva Esportiva de Bunyola. I tenim el capità del Llevant Unió Esportiva que la troba, que la donava per Aucedo. Aucedo que la combina amb Goñi. Goñi que la tira cap a Ethan. Ahí tiraeta cap a la banda dreta. La combina al mig del camp. El Llevant Unió Esportiva que acaba de tindre una bona ocasió, encara que no ha pogut materialitzar. Ahí tractava d'arribar Ethan. Serà falta en atac. Falta a favor de l'Acero. Estem en el 41, com el 42 d'esta primera part. Guanya de manera provisional l'Atlètic Llevant per un gol a 0 contra l'Acero.
1: I en el Eliseo Pla Ramírez, com arrenca la segona part, en la qual està guanyant-li 1-0 el Castellonens a l'Hércules B, Carlos Gallardo.
3: Partit obert, ara ha tingut una bona oportunitat l'Hércules B, una bona apujada per banda dreta d'Endica, un lateral dreta que la temporada passada ja va deixar molt bones sensacions la tercera i que li ha ficat un baló a Hamza, que ha rematat prop del punt de penal de la porteria del castellonense i ha enviat el baló fora per poc. Així que bona oportunitat per al conjunt de Robert Campillo, que ha canviat absolutament el seu equip per a la segona part i que està tenint bones opcions per a trobar aquest gol de l'empat. Ara Endica que retrasa per al seu porter, per a Adrián, en el minut 54 arribem als 10 minuts d'esta segona part, en este resultat a favor per al conjunt local, per al castellonense que ho intenta ara per banda esquerra. Ara buscava en els seus companys a Alex Blanco, un dels fitxatges de l'Hércules B procedent del Crevillente Deportivo, però recupera el castellonense que ja passa per al seu porter, per a Martí Montesinos, este per a Carlos Badal. Carlos Badal per al seu company, per a Ian en defensa, que torna per al capità del castellonense, que és així mateix a la població de Castelló, tornava l'any passat per a dur a l'equip a segona federació, a complir ese somni, i es va fer Reial, justament davant l'Hércules B. Va aconseguir l'ascens allà el 2 de maig d'este 2026, però va ser a Alacant, la ciutat esportiva Antonio Valls, on va aconseguir aquest ascens el castellonense, que li permetrà jugar a segona federació. Estem en el minut 56 de partit, 1-0 castellonense, 1 Hércules B 0.
1: Trams finals, primera part, on està guanyant-li 0-1 l'Hércules a l'Anunciago i on està guanyant 1-0 llevant bé a 0, però se n'anem a veure com és aquest tram final en la Nucía. 0-1 guanya l'Hércules amb aquest gol de Sergio Guti i Luis Urrutia.
0: Estem ja en el descompte d'esta primera meitat. Tenim que anotar el primer llançament entre pals per a l'equip de Vicent Mir, per a la Nucía. El llançament ras de Dani Ceinos, que ha atrapat bé el porter de l'Hércules, Carlos Abad. El llançament de falta, el xut directe a meta, i de nou Abad atrapa la pilota el porter de l'Hércules. Així que pràcticament en este minut 44 i també en el 45, dos llançaments entre pals per a l'equip local, que ha atrapat fenomenal
2: de l'Atlètic Llevant. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Torna a marcar Aldi per a l'Atlètic Llevant. La jugada que venia per la banda dreta, la pilota que arriba a l'extrem blaugrana, i ahí a plaer remata per abatre la porteria de l'Acero. Estem en el 43, a punt d'arribar al 44 de la primera part. Arriba el segon per a l'Atlètic Llevant. Marca Aldi, Atlètic Llevant 2-0.
1: En un de supermercat ja ves fa gols. Ute, tot este xicón. La Lucía, Luis.
0: Baló per a la Lucía en el moment en el que conclou la primera meitat. Tenim que anotar una nova gran oportunitat per a l'Hércules després d'una jugada espectacular de Jorge Galvany des del lateral dret, fent tota la diagonal, acostant-se cap a la frontal de l'àrea i sortint la pilota per a que Medi Puig no poguera fer res quan estava en una posició immillorable. Ha dubtat entre xutar i llançar, estava quasi en l'àrea menuda. Finalment ha triat per la passada que ha interromput un defensor de l'equip de Mir. Així que el baló que ha conclòs mansament en les mans del porter de la Lucía. Així que conclou esta primera meitat així en el Camilo Cano. Bona primera meitat del Hércules, de menys a més el club de futbol la Lucía. 0-1 en el marcador, està guanyant l'Hércules, descans.
1: I si és el descans en la Nucía, 0-1 i aquest gol de Sergio Guti, que de moment posa l'equip de Beto Compay per davant en el marcador. Ha d'estar a punt també d'arribar al descans Toni Galindo, el partit de la ciutat esportiva de Banyol, a mi 2-0 del llevan bé davant la 0.
2: En estos moments acaba la primera part, per tant, els futbolistes que es retiren cap al túnel de vestidors. Bueno, hem de dir una coseta, eh? No ha marcat Aldi, malauradament, per a ixe comentari que havies fet.
1: Va,
2: ha sigut Goñi.
1: Això m'ha passat per graciosset.
2: Jo sé que tu eres, també eres molt de Goñi, no de
1: sí,
2: Hugo
1: però
2: Goñi.
1: Sí, però de Don Carlos.
2: De Carlos Goñi, eh? Bueno, pues el Goñi del Llevant ha tret el seu revólver per a marcar el segon en esta primera part, efectivament, el davanter, el dorsal número 9, que ha entrat en, bueno, en mitjans d'esta primera part, així que ha sigut Goñi, no Aldi, qui ha aconseguit el segon gol. Bueno, pues això. Anem al descans, a mitja victòria provisional de l'Atlètic Llevant per 2-0 contra el Acero.
1: En què te quedes de la primera part o en qui te...

0: Aquest és de la primera part, Toni.
1: Mira, a mi Ethan m'ha encantat. És un extrem que per banda dreta ha sigut un autèntic punyal. Aldi també ha sigut un futbolista que ha causat molt de mal de cap ahir a la defensa de l'Acero. Per tant, els dos futbolistes, per part de l'Atleti Llevant, per part de l'Acero, un jugador que té, bueno, pues molta habilitat, és Jean-Paul. Jean-Paul, la veritat és que és un futbolista que també ha fet la seua per ahir, per la banda esquerra de l'atac de l'Acero. I un altre que també m'ha agradat per part del camp de l'equip del camp de Morvedre és Hugo. Hugo també, per l'extrem dreta, pues, bueno, també ha tingut ahir bones incursions cap a l'àrea de l'Atleti Llevant. Per tant, aquests quatre futbolistes m'han agradat, dos per a cada equip.
0: No sé si en la Núcia, Luis, que igual està també hidratant-se, que falta li farà, però te podem preguntar el mateix. En què o en qui te quedes de la primera part?
2: Mira, en el sistema de l'Hèrcules es nota moltíssim quan un entrenador continua d'una temporada a una altra, perquè el treball que fa en la temporada anterior ja està fet, i molts jugadors de l'Hèrcules que ja es nota que tenen el sistema agafat i que saben a què juguen. Per a mi, el més important d'aquests 45 minuts que ha jugat l'Hèrcules és que sap a què juga, mentre que per part de l'equip de la Lucía així sí que hi ha més dubtes, però clar, estan en una setmana de diferència, no? La preparació de l'Hèrcules va una setmana més avançada que la de la Nucía, així que jo és el que més m'agrada, no? En la vessant individual, per part de l'Hèrcules, m'ha encantat Ben Hamed en el doble pivot, magnífic. El més desequilibrant, Isaac Obeng, l'extrem dret. Per a mi, estos dos, els més destacats per part de l'Hèrcules. I les aparicions de Galbany, el lateral dret, que està jugant, pues jo crec que molt atrevit, apareguent molt en atac, i bueno, pues jo crec que destacant també. Per part de la Lucía no hi ha tant que destacar. Pot ser la jugada que ha provocat la primera parada del porter, però poc més, no? Perquè la defensa ha estat amb problemes, el seu davanter, Iomar Vidal, també amb complicacions, Gorja per banda dreta ha aparegut poc, així que ens quedem amb Dani Zeinos i la jugada que ha provocat el primer llançament entre pals per part de la Nucía. Estan pegant una bona aigua al terreny de joc que la necessita, perquè fa molta calor així en la Nucía, així que estem en el descans. L'Hèrcules jugant millor que la Nucía, però l'equip de Vicent Mir ha reviscolat una miqueta en la segona meitat. Es preveu un canvi massiu de cara a la segona meitat, tant en el conjunt de la Nucía com en l'Hèrcules d'Alacant. Descans així en el Camilo Cano, 0-1 al marcador.
0: Per tant, 0-1 està guanyant l'Hèrcules en el Camilo Cano a l'Albufía. Per tant, 2-0 li està guanyant el conjunt del Llevant B a l'Acero en la ciutat esportiva de Buñol. En quin minut estem ara mateix en el Eliseo Pla Ramírez, en el partit entre el Castellanense i l'Hèrcules B, amb 1-0 en el marcador? Carlos Gallardo.
3: Ara mateix, entre el minut 62 en contra, en este 1-0 en el marcador, quan ha tingut una bona oportunitat l'Hèrcules B per a fer l'empat, una jugada a baló parat, una jugada assajada, que ha ficat el baló al segon pal, indica, i a punt d'estar de rematar algun dels jugadors de l'Hèrcules, l'ha rebutjat finalment i s'esfèric el castellonense. Així que ara falta important d'un jugador de l'Hèrcules sobre, crec que és Fernando, dorsal 24, sí, del castellonense. Va veure la targeta groga el futbolista del castellonense. Es falta de Fernando sobre el jugador de l'Hèrcules. Veu el jugador de Castellanense. Targeta groga, minut 62, 1-0 en el marcador.
0: 62, 1-0 en el marcador. Vos recordem que la Nucía està guanyant 0-1 l'Hèrcules a la Nucía amb el gol en el 13 de Sergio Guti, i que el Llevant B, el filial del conjunt granota, està jugant en Buñol contra l'Acero, que està guanyant 2-0 amb els gols en el 29 d'Aldi i en el 43 de Goñi. Pausa per a la publicitat i continuem així amb tots vosaltres en este punt a punt, així divendres, últim dia de juliol en esport, que continua en la sintonia de Pont Ràdio.
4: Tot l'esport a punt a punt.
5: Som a punt.
6: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena, Institut Valencià de Cultura.

0: Generalitat Valenciana.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
10: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt d'Apunt.

0: 8 de la nit i 28 minuts. Continuem en este punt a punt especial, com vos hem comentat, i si incorporeu a la nostra sintonia, benvinguts, vos ho recordem, i és que el punt a punt no només està pendent en la pretemporada dels equips grans, per dir-ho d'alguna manera, dels equips de la primera divisió, Llevant, Villarreal, València i Elx, de la segona, com són el Castelló i l'Eldense, estem volent estar al costat de tots els nostres, i per això estem fent avui este punt a punt, en el qual estem pendents del partit que està jugant-se en el Liceu Pla Ramírez del Castellonense i l'Hércules B, 1-0 per al Castellonense, i en els altres dos partits que ara es troben en el descans, i en el qual, de moment, el Hércules està guanyant-li 0-1 a l'Anuncia en el Camí Locano i en la Ciutat Esportiva de Bunyol, on el filial del Llevant, el Llevant B, està guanyant-li 2-0 a la 0. En el Eliseo Pla Ramírez, ja amb la segona part transitant més enllà del minut 60, com està el Castellonense Hércules B a més d'un 1-0. Qui està siguent millor? Qui està aquí la té més l'atenció? Carlos Gallardo?
1: Partit molt obert, La segona part sí que m'està cridant molt l'atenció. Els jugadors que han eixit en aquesta segona part, Àlex Blanco, futbolista fitxatge de procedent del Crevillent per part de l'Hércules B, i Hamza, el seu màxim golejador la temporada passada, que va fer 9 gols en el filial herculà, que els dos estan associats molt bé, estan fent alguna que altra ocasió de perill sobre la porteria del Castellonense. Ara mateix estem en el minut 67 i el partit està parat per la hidratació, per la pausa d'hidratació per part dels dos conjunts, així que observe fins fa res a Robert Campillo, que ara deixa un membre del cos tècnic parlant amb tres jugadors de l'Hércules B, i a Iñaki Rodríguez en una gran com carpeta ahí donant indicacions tàctiques als seus jugadors, atents ahí fent un roulet al voltant de l'entrenador. Ara mateix finalitza aquesta reunió, i destacar que avui s'està estrenant com a delegat del Castellonense Gavi Martínez, que ha sigut jugador del Castellonense, que va aconseguir l'ascens a preferent amb el Castellonense, que ha entrenat també a diversos equips, és un molt aficionat així del Castellonense. El record de la temporada passada anar la samarreta del Castellonense en molts partits, així que s'estrena com a delegat en esta nova etapa del conjunt de Castelló en esta segona federació, quan d'ací no res, perquè ja l'àrbitre està dient als jugadors que situen sobre el terreny de joc per a que continuï el partit en este minut 68 i 30 de la segona part. En uns, jo crec que vora 200, poc més de 200 aficionats estarem avui així, estan donant cita, entre ells molts familiars, perquè veig així el porter, el pare de Joan Company, el porter, que no es volen perdre els primers partits dels seus fills. És molt habitual veure així els familiars seguint ben de prop als seus fills, als seus nens, també quan ve algun home més major. I ja reanuda el xoc, juga el Castellonense, recupera l'Hércules, llança cap amunt del conjunt del filial herculà, intenta agafar el baló, indica, però apareix el cap de Carlos Badal, que li diu tranquil·litat, i ara una xicoteta baralla entre Carlos Badal i Hamza, que Carlos Badal no fugís cap guerra en el territori, que siga. Ara ho intenta Jou Huistale per banda dreta, intenta aproximar-se, continua el jugador del Castellonense, deixa banda dreta per a Marc, la torna ara espera Hugo de Mateo, que fica el baló a l'àrea per trobar el rematador acrobàtic, el remat que buscava Joan Huistale, i per aquesta esfèrica arriba el porter de l'Hércules, que ràpidament llança cap amunt buscant en una transició molt ràpida a Hamza, però recupera el Castellonense. Estem ja en el minut 70, continua guanyant el Castellonense des de segon, el minut 3 de Joel Rodríguez, Castellonense 1, Hércules B 0.
0: 1-0 pendents dels començaments de les segones parts en la Ciutat Esportiva de Bunyol, on el Llevant Beli guanya 2-0 al conjunt de la 0, i en el Camí Locano de la Nucía, on l'Hércules està guanyant 0-1 al conjunt local, al conjunt de la Nucía. Com dèiem, es confirma aquest amistós contra la Raja de Casablanca, que el València disputarà per ajornar-se la primera jornada de Lliga en tindre el Betis Mundialistes, que han arribat a les últimes jornades del Mundial. És una cosa derivada del passe, bueno, del que està patint aquest estiu València Bàsquet, que és ja desbandada, inclús l'entrenador que arriba al Real Madrid, i d'ahí pues, ha eixit fugint, perquè sembla que no tenen gens de bona relació el croat Mario Gessonia, que sobretot
2: era un home de confiança de Sergio Scariolo i que ja està confirmat que fitxa pels Cleveland Cavaliers, que el Newcastle, atenció, que és el rival del València en el trofeu taronja, està sense entrenador perquè el seu entrenador ha dimitit. El Newcastle ha confirmat este divendres la dimissió d'Eddie Howe com a el seu entrenador després de 5 anys en el lloc. Coincideix en un moment difícil per al conjunt blanc i negre que ha perdut este, en este mercat de jugadors com Sandro Tonali, Sandro Tonali, ho diré, com Anthony Gordon, que s'ha anat al Barcelona i que encara és possible que puga perdre el portuguès Bruno Guimaraes, que també vol marxar del club de les Urragues. Ara mateix el substitut en el càrrec serà l'alemany Matthias Jaisle, que procedeix del Al-Ahli i que està baix la propietat del mateix fons saudí, que és el propietari de el conjunt del Newcastle. Si és que el futbol ja no és el que era. 8 de la vesprada i 34 minuts, per exemple, en la ciutat esportiva de Buñol Galindo hi ha molts jugadors fent jugadors de exercicis d'escalfament, perdó, perquè sabem que ha arribat estos moments és quan les segones parts sobretot són un carrusel de canvis en estos partits.
3: Bueno, pues de moment porta comptabilitzats 5 canvis en el llevant de moment, eh? Uh-huh. I els del Acero, pues m'has pillat ara comptabilitzant aquests canvis i de moment no ho he pogut fer. Ara el problema ve en situar a tota aquesta gent damunt del terreny de xoc, és a dir, ara ve la feina, ho farem quan arrenqui el partit. De fet, està a punt de començar ja la segona part. De moment en l'Acero pues, no ho ha pogut comprovar encara, però bueno, també m'imagino que mig equip ha anat per l'aire. És el que toca en un partit de pretemporada, que per això també són estos partits. Així que tot a punt perquè comença la segona part. Mira, també se canvia fins i tot... No, el porter continua, no. El porter del Llevant també canvia, eh? També canvia el porter del Llevant, així que serà Igor, no? I sí. També es canvia el porter del Llevant, així que, bueno, un rosari de canvis està a punt de començar. Exacte. La segona part. Recordem que en estos moments comença la segona part de la ciutat esportiva de Buñol. Posem el cronòmetre en marxa, així que arranca el segon acte, així, a la ciutat esportiva del Llevant. Recordem que està guanyant en esta primera part per 2-0 l'Atlètic Llevant, gols que aconseguin ja Aldi i Goñi. Anem a veure què passa en esta segona part, així, a la ciutat esportiva blaugrana.
2: Bueno, vos recordem, ara sí, vaig a l'anunciar que ha d'estar a punt de començar la segona part, que també en el dia d'avui és notícia que la Federació Anglesa de Futbol ha multat este divendres el Chelsea amb 10 milions de lliures esterlines, 11,6 milions.

0: d'euros i una prohibició d'inscripció de fitxatges durant dos mercats per infringir la normativa de la federació relativa als intermediaris i la col·laboració amb agents i inversió de tercers en jugadors. Si venen així a Espanya i investiguen lo de Méndez i Lim, se queden curts en aquesta sanció que han posat. En el Camilo Cano, en la Nucía, missa victòria 0-1 de l'Hèrcules. Comença la segona part i hi ha molta gent escalfant per a entrar, no sé si per el 30-60 o perquè les segones parts en estiu solen ser un carrusel de canvi, Lucio Rutià.
1: Sí, acaba de començar la segona meitat en el Camilo Cano i ho fa gol! Gol! De la Nucía, minuto de esta segona meitat, y en la jugada per banda dreta del dorsal 16 de l'equip local, que es Iñaki Jordà, ha enviat la pilota per a Germán Lidón, que acaba d'empatar el partit. Remata Germán, interior del peu esquerre, per a empatar el partit en la primera jugada de la segona meitat. Anota la Nucía, el gol es de Germán, per a col·locar l'empat a 1 en el marcador. Deia que en l'Hèrcules cap substitució en el descans, ja sabem que estem en el 60-30, uh-huh. Hi han hagut 3 canvis en el minut 30, així que els altres 8 seran en el minut 60, mentre que la Nucía sí ha canviat tot el seu equip, són 11 nous els que han començat en esta segona meitat i no ho poden començar amb millor peu, així que empata l'equip de Vicent Mir. Anota la Nucía, minut 2 de la segona meitat en el Camilo Cano, la Nucía 1, Hèrcules 1.
0: La segona part en la Nucía ha començat en gol, en Buñol. Comença la segona part i de quina manera en el Atlético llevan bé 2-0, Toni Galindo.
2: Amb una rematada, atenció, perquè tenim córner, la cabotada de l'Atleti llevant, la pilota passada serà porteria per a la 0, amb una parada espectacular del porter suplent de Rafa, que ha entrat en esta segona part, deberà defensar la porteria de la 0, ha tret una mà espectacular ahí en la soca del pal, llançant eixa pilota al córner, que és el que s'acaba de traure. Així que comença apretant l'Atleti llevant, hi ha un rosari de canvis, encara estic situant els jugadors, així que estan les coses d'esta manera, la Ciutat Esportiva. Atenció, perquè tenim una jugada contraatac de la 0. Ahí tenim la cavalcada del futbolista que entra dins l'àrea. La centrada, rematada, la rebuix en defensa, l'Atleti llevant. Serà banda per a la 0. Estem en el 48 de partit. Estem en el 3 de la segona part. Atleti llevant 2 a 0-0.
0: I el Eliseo Pla continua a el 1-0, on el castellonese està guanyant-li l'Hèrcules B, Carlos Gallardo.
3: Sí, estem en el minut 76, ja pràcticament 77 de partit, i més incisiu l'Hèrcules B, que per cert ha eixit Zidane per part del
0: com?
3: Filial de l'Hèrcules, un jove, Zidane.
0: No sé, però no Zinedine.
3: Com un home, és molt jove, jo crec que no, jo noto molt més jove, molt més jove que el nou seleccionador de França, no? Crec que Zidane...
0: Nou seleccionador de França? Imagine que són modes, vull dir, en les categories inferiors, durant molts anys en Espanya hi ha hagut Koemans, Schusters, Stoichkovs i ara, pues, bueno, toca Zidane, que tampoc és mal nom, si eres futbolista.
3: Així és, i es prepara per una falta lateral molt perillosa a favor del conjunt del filial de l'Hèrcules, que busca el gol del empat, i es prepara un dels futbolistes, crec que és Córcoles, que es prepara en el baló, un dels fitxatges procedent del filial de Lucan Murcia, de la tercera de la regió de Murcia, que es prepara per a llançar aquesta falta lateral, un poc llunyana, però allí va el centre, pareix que va ser un passe curt, no, finalmente intentava el primer pal sorprendre a la defensa del castellonense, però Céspedes ha rebutjat i s'esperi, per cert també està jugant ara Marc Abril, per part del castellonense, el germà de Vicent Abril, del porter del València Club de Futbol, que ells dos són d'ací de Castelló, d'esta mateixa població, però això habitualment, recorde la temporada passada, veure en diversos partits a Vicent Abril. Així, ara quan reclama penal el Hèrcules B, que entrava per banda dreta Hanza, però diu l'àrbitre que ahí no passa res, i com deia, Vicent Abril, que és habitual, quan no jugava el València Mestalla, vindrà així en els seus amics, la colla d'amics ací de Castelló, per a veure jugar al seu germà i al seu equip, on va començar a jugar ací al castellonense. Estem en el minut 78, ara un poc trabat el partit, ara té el baló en banda dreta, des de la banda indica per part de l'Hèrcules B, s'aproxima a Córcoles, diu l'àrbitre que té que retrasar la seva posició, dice treta de banda, i ahí es prepara, indica, per a dur a terme aquest llançament des de la banda. Fica el cap Fernando per a rebutjar per al castellonense. Ara marca Abril que la lluita, llança el baló cap amunt buscant a

0: al seu davanter Adama Sangare, però Fernando que protegeixi se baló, encara que recupera Adama Sangare, que es planta davant del sol del porter. Adama, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol d'Adama Sangare, que s'aprofita un error de la defensa del filial de l'Hèrcules per a fer el segon gol per al castellonense. S'estrena el nou davanter del castellonense, l'ex del Saguntino, Adama Sangare, la camiseta blanca i negra, marca en el minut 78 en contra castellonense 2. Marca Adama Sangare, Hèrcules B 0.
1: Ja tenim amb este gol 6 en total en la vesprada, 2 per cada partit. Per exemple, 2-0 en el Llevan B, a 0 en la Ciutat Esportiva de Buñol. ¿Y alguna oportunidad para arribar un tercer, Toni Galindo?
2: Bueno, pues ahí el Levante ha tenido una buena ocasión también. El acero ha cambiado, bueno, ha cambiado prácticamente todo el equipo, los dos conjunts, ha habido ahí cambios multitudinarios. Bueno, pues la verdad es que están apretando en esta segunda parte. Todos los futbolistas valen agafar la forma, valen demostrar y al seu entrenador que pueden ser útiles y pueden aportar cosas para el seu equipo. Atención, tenemos una ocasión para el Levante Unión Esportiva. Atención, la jugada del equipo laguna, la pelota está dislaria, está en la jugada individual. Anem a veure d'aquí, anem a veure d'aquí, és d'Elian, anem a veure perquè pot continuar en la posició de la pilota el Llevant Unió Esportiva. Ahí tenim el capità, ahí tenim a Calatrava, que la dona per a Murenzi en la frontal, ahí tenim el Llevant que l'està tocant, està apretant en defensa, el Acero està tranquil·litzant en el xoc, però continua tenint la posició de la pilota, el Llevant Unió Esportiva, la jugada individual de Murenzi, la pilota que cau per a l'extrem esquerrà de l'atac del Llevant Unió Esportiva, la tira cap arrere, allunya el perill, continua tenint la posició de la pilota, el Llevant Unió Esportiva, però s'allunya de l'àrea de l'Acero. Estem ja en el 52 de partit, en el set de la segona part. Atleti llevant 2-0.
1: I també tenim un parell de golets en el Camilo Caro de la Nucía, on està empatant a 1. S'avançava l'Hèrcules en el 13 amb el gol de Sergio Guti. Ha empatat, només començar la segona part, Germán Lidón per a el conjunt de la Nucía. Empat a 1 de moment en el marcador. No sé si estem assistint a que hi hagi pasta per a fer-ne més en l'estadi de la Nucía esta vesprada, Luis Urrutia.
3: No fins ara, perquè les oportunitats no apliquen en este inici de la segona meitat. Es dona una circumstància, a l'Hèrcules se'l nota cansat, se'l nota pesat en este tram d'encontre mentre està volant la Nucía. Es nota que ha canviat els 11 jugadors de Can Vicent Mir, mentre que els jugadors del Hèrcules van a continuar el camp. Mira què va treure la Nucía, el llançament i quina parada per doble oportunitat del porter de l'Hèrcules. Ve una tercera opció per a la Nucía. Gol de la Nucía, acaba de marcar Carles Albert en el minut 9 de la segona meitat. Primer, dos parades magnífiques, sobretot la primera de Carlos Abad, i en la tercera oportunitat marca de nou la Nucía. L'equip de la Nucía, que ja dic, estava volant amb els jugadors frescos davant d'un cansat Hèrcules d'Alacant, diu, aprofita per a fer dos gols en 9 minuts. Així que volteja el marcador. L'equip local marca la Nucía. Camí del 10 de la segona meitat al Camilo Cano. La Nucía 2, Hèrcules 1.
1: Començava guanyant l'Hèrcules 0 amb el gol de Sergio Guti. Arribava fins al descans a mig avantatge. De moment, en 9 minuts, Germán Lidón primer i Carles Albert després li han pegat la volta al marcador. Situació que no sembla vaja a córrer en el Eliseo Pla. A mig 2-0, ese segon gol d'Adama Sangaré entre el conjunt del castellonense i l'Hèrcules B, Carlos Gallardo.
0: Pues atención, porque Martín Motel, si nos acaba de confiar más allá, le ha furtado el balón al portero del castellonense, el futbolista Hanza, y ahí reclamaba en penal desde la banqueta del Hércules, pero digo el árbitro que ahí no ha pasado res, creo, no, sí, va a ser treta de portería para el castellonense, pero ya que decir que per ocasiones, per aproximaciones, el filial del Hércules ha pogut mereixer més, pero sí que ha sido més letal, sobre todo aprofitant ese error defensivo, ese balón de Fernando que intentaba retrasar al seu portero y se quedaba el esférico molt curt y le regalaban un contra un a Adama Sangare, que no ha perdonat i que ha fet ese 2-0 fa no res en el marcador. Així que minut 83 i arribem al tram final de l'encontre, si en el camp Eliseo Pla Ramírez, amb este castellonense 2, Hèrcules B 0.
1: I ja pasta per a fer més gols en la Ciutat Esportiva de Buñol, l'inici 2-0 entre el Llevant B i el conjunt del Acero, Toni Galindo.
2: Sí, senyor, així estan tenint oportunitats els dos equips, estan apretant els dos conjunts, els dos volen marcar el tercer, vol l'Atleti Llevant retallar distàncies.

0: la 0, vol fer el seu golet, el primer en la pretemporada. Atenció, perquè tenim l'ocasió per a l'Atlètic Llevant, ahí tenim el Morenci. Morenci que fa la jugada individual, estem en la divisòria. La combinació ara no s'aclareixen, serà banda a favor de la 0. Estem en el 55, camí del 56 de partit, a punt d'arribar a l'11 de la segona part. Atlètic Llevant 2 a 0-0.
1: Mentre tant, el partit pren una altra direcció, canvia de rumb. En el camí local de la Lucía, guanyava l'Hèrcules, li ha pegat la volta al marcador del conjunt local de la Lucía en 9 minuts, Lluís Urrutia.
2: És el moment del múltiple canvi per part de Beto Company. Canvia 2, 4, 6, 8, jo crec que són 10 els jugadors, així que tots els jugadors de camp que eixiran del terreny de joc, i veig com s'incorporen a Andy Escudero, també veig Antonio Cortés, Aitor Gismeras, Iago Cantero, també Manuel Rico al terreny de joc. Amb el 4 a l'esquena entrarà Rentero, també Samuel Vázquez. Pues pràcticament tots, no? Excepte el porter.
3: Sí.
2: Beto Company canvia ara sí als 10 jugadors de camp. Així que anem a veure com canvia ara l'Hèrcules d'Alacant, que col·loca Antonio Cortés com a referència ofensiva. En la part d'atac per la banda esquerra, Víctor Ñarro. I jugarà per banda dreta Oriol Soldevila. Estos són els tres homes d'atac del Hèrcules, que va continuar amb defensa de 4. El lateral esquerre ara és José Mamoru Traoré. Es col·loca com a central Iago Cantero. Junta d'ell Javier Rentero. En fi, pues el canvi del Hèrcules, jo crec que seran els últims, perquè ja no veig a cap altre jugador de l'Hèrcules amb opció d'eixir al terreny de joc, perquè ha fet ja tots els canvis. En tec córner l'Hèrcules, golpejarà des de la banda dreta per a tancar el valor. Allà ho fa, quina bona pilota, la cabotada defensiva, que no és massa bona, però en segona instància se la pot llevar de damunt Juan Carlos Rico, el seu davanter en tasques defensives, per enviar-la cap a el servici de banda. Veig il·lustres de l'Hèrcules en la graderia d'este Camilocano. Veig l'eter capità Paquito. També veig Manolo Jiménez, qui va ser entrenador del Benidorm, entrenador de l'Hèrcules, també així en la graderia d'este Camilocano. I és que, ja dic, si hi ha 500, 600 persones així en la graderia, el 90% són seguidors del Hèrcules, que han vingut per a recolzar el seu equip. Està jugant l'equip de l'Hèrcules des de la banda esquerra. A veure si este canvi múltiple per part de Beto Company reactiva un Hèrcules que ha jugat bons 45 primers minuts, ha tingut 9 roïns i això li està costant l'encontre. En tot cas, el marcador és el de menys. Quina patada acaba de rebre en la zona d'atac Alejandro Cortés, perdona, Antonio Cortés, el seu davanter. I la falta serà perillosa a favor del Hèrcules. Està una miqueta allunyada de la frontal de l'àrea, jo diria que uns 25-26 metres de la porteria prou centrada de l'equip de la Lucía. L'àrbitre que col·loca la tanca defensiva, Vicent Min, que ordena, millor el porter, no? Tanca de 5 homes. A la fi són 4, es col·loquen en la tanca defensiva. I anem a veure què fa l'Hèrcules amb el llançament de falta. En el de la primera part de Jiménez ha fet molt de perill. Es col·loca un home de peu esquerre per a buscar el llançament directe cap a la porteria, mentre el porter de la Lucía acaba de col·locar totes les seues unitats en la tanca defensiva. És opció de llançament directe per a l'Hèrcules. Allà vola la pilota, molt alta, se'n va directament fora. El llançament de Soldevila i haurà servit i meta per a la Lucía. Hem superat ja el quart d'hora de la segona meitat. El punt a punt també a la pretemporada. Ai, quin dia ens espera demà. Quin dissabte. Demà el Villarreal, demà el València. Els partits en directe així en el punt a punt. Estem en el 15 i mig de la primera meitat. En este 1-2, 2-1 que registra el marcador. Està guanyant la Lucía l'Hèrcules.
1: Per quin minut transita el partit del Eliseo Pla Ramírez entre el conjunt del Castellonès i de l'Hèrcules? Bé, Carlos Gallardo.
4: Estem en el minut 88, quan ha tingut una ocasió claríssima el castellonense en un baló, un golpeig al baló en la frontal de l'àrea de Marc Abril, que s'ha anat per damunt del travesser, però molt poc per damunt. Estem en això, el minut 88 i mig de partit. Continua guanyant el castellonense 2-0 amb els gols de Joel Rodríguez i Adama Sangare. Castellonense 2, Hèrcules B.

0: 3-0.
1: Això són els paràmetres a hores d'ara en aquest partit que està a punt d'acabar i està fent-ho amb aquesta victòria 2-0, com dèiem, amb els gols de Joel Rodríguez i d'Adama Sangaré. Tornem a Bunyol, el Llevant B també continua guanyant 2-0 davant el seu rival, que és l'Acero, amb aquests gols d'Aldi i de Goñi, en una segona part on, imagine, Galindo, que el major número de opcions de treball que t'han donat, més que apuntar oportunitats, és apuntar tots els canvis.
2: Tu t'has aclarit, Montal? Jo encara estic apuntant així. És que ara el Llevant acaba de fer 4 o 5 canvis més. I ara s'està... Sí, de col, clar, ara ve si apunta-los. Estic així buscant-me la vida. I una altra cosa, no sé si a Urrutia i a Gallardo li ha passat el mateix que a mi, però és que a mi m'apareixen dorsals així en la fulla de partit que després no coincidixen els jugadors que eixen.
1: Això en pretemporada és... un claro, clàssic dels clàssics.
2: I a més estic tornant...
0: Conforme, Toni, confirme.
2: O sea, és que ja estic...
0: En l'Hércules ve igual, sí.
2: Claro, és que és absolut. Bueno, pues, que siga lo que Déu vulga, senyor. Así en amore. Pues, fem la pretemporada tots
1: escolta,
2: i ja
1: si
2: està.
1: Escolta, si cantem un gol i resulta que no és el que l'ha fet, després que vagin a reclamar a qui mos dona les fulles. No a nosaltres, que som uns manats.
2: Bueno, pues yo estoy casi continuando apuntando, porque yo creo que desde que ha comenzado la segunda parte, estemos en el 10 de la segunda parte, continúa apuntando cambios, o sea que estemos en el 62 de partido, estemos en el 10, como he dicho, de esta segunda parte, continúa la victoria por 2-0 del Atlético Llevant. El Acero también ha tenido varias oportunidades. Mira, de fet, está teniendo en el conjunto del campo de Mordere una ocasión, ha tenido un jugador individual en la pilota que transita, perda va en el área, atención porque continúa en la posición de la pilota el equipo del campo de Mordere. Mira, bien trabaja en defensa la del Atlético Llevant. Llevant, la pilota que cau morteta per al porter llevanterista, per a Ior, que apareix en la fulla de partit amb el dorsal número 13, però en la camiseta porta el dorsal 25. Que espectacular la pretemporada. Això és el futbol, això és el punt de punt de punt ràdio.
1: 8:53, imagina que a puntet de baixar la persiana en el Eliseo Plan i se triomf 2-0 del Castellanense davant l'Hércules Vega Lo Gallardo.
0: Sí, perquè estem en el 90 i 40 segons, quan ara un llançament, bon llançament de Marc.
1: Ens quedem ahí fins a la fi.
0: A punt d'estar de sorprendre el porter de l'Hércules B. S'han afegit 2 minuts i estem ara mateix arribant al 98. Sí que queda l'últim minut de xoc així en este partit amistós. Abans ha tingut també una bona internada Hugo de Mateo per banda esquerra. Així que les últimes ocasions per al castellonense en este partit, on diguem el Hércules B també ha plantat cara, també ha tingut un tram dels partits al seu favor, on Hamza, on Alex Blanco han tingut ocasions per a fer gol, però no han sabut aprofitar-les. Així s'explica este 2-0, quan controla, intenta jugar el Hércules B a Alex Blanco, però recupera el castellonense en Fernando, però Agus Murillo, el miscentre de Castelló, talla Fernando, recupera l'Hércules, juga Córcoles en el mig del camp, obre a banda esquerra, per ahí ho va intentar el conjunt de Robert Campillo, és esfèric per a Terol. Ara mateix finalitza si el partit, este segon partit amistós del castellonense, el primer partit amistós de pretemporada per a l'Hércules B amb victòria 2-0 per al conjunt d'Iñaki Rodríguez per al castellonense en el minut 3, 6 golaç des del mig del camp de Joel Rodríguez i sobre el minut 78 Adama Sangare no perdonava en un contra un per a fer el 2-0 definitiu en el marcador. Ara els jugadors d'un i altre equips que saluden després d'este partit, este 2-0 favorable al castellonense.
1: És un resultat just a tenor del que tu has vist de la graderia, però del Xopla Ramírez, Carlos Gallardo.
0: Pues en nombre d'ocasions te diria que molt igualat, Jo sí que ha sigut més letal el castellonense, perquè no s'han vist moltes ocasions, però sí que en nombre d'ocasions molt, molt paregut. De fet, el gol ha sigut un golaç des del mig del camp i després aprofitant-se un error en defensa de l'Hércules B, han aprofitat a Dame Sangare per a fer gol. Aspecte positiu per al castellonense, que els seus davanters es comencen la pretemporada fent gols, dos fitxatges a més, Joel Rodríguez i Adama Sangare, que els donarà confiança, i per a l'Hércules B, que s'ha mostrat competitiu davant d'un equip de categoria superior, segona federació el castellonense, però un Hércules B que competirà en tercera. Així que són primers partits amb molts canvis, moltes substitucions, i jo crec que bones sensacions per als dos equips en l'inici de les seues respectives pretemporades.
1: Te quedes amb algun nom en especial d'algun equip o dels dos?
0: Mira, me queda en Joel Rodríguez, a més del gol, perquè ha estat molt participatiu i ha fet diverses jugades interessants. També a Agus Murillo, que ha estat en la segona part un dels jugadors des d'ací de Castelló, que va ser fonamental en aquest equip de l'Ascensi, que ha estat molt bé la segona part. I per part de l'Hércules B, m'agrada molt, ja m'agradava molt l'any passat el lateral dretà Endica, i també quan ha estat en la segona part, tant Àlex com Hamza, la parella ofensiva del conjunt del filial de l'Hércules, que han tingut diverses ocasions importants de gol i s'han associat bé. Aixina que detalls de jugadors que prometen per a esta temporada.
1: Perfecte, Carlos. Després igual t'escoltem amb algun protagonista. De moment tanquem la persiana, baixem la persiana del Eliseo Pla Ramírez, on el Castellón se li ha guanyat 2-0 els gols en el 4 de Joel Rodríguez i en el minut 43 de Adama Sangaré. Per a ese 2-0 en el marcador, gràcies Carlos Gallardo. Tornem a la Nucía, on estava guanyant 0-1 l'Hércules, semblava que ho tenia controlat, però la Nucía li ha pegat la volta al marcador. En este moment estem amb 2-1 per als locals, Luis Urrutia.
3: En tot cas, el canvi múltiple ha fet una permuta diametral en la imatge del partit. Ara només ataca l'Hércules. És l'equip que té la pilota, és l'equip que ha tornat a agafar el comandament del partit. Ha tingut una oportunitat per empatar l'encontre en una passada en profunditat cap al seu davanter, Antonio Cortés. Este, com si siguera un pivot de futbol sala, controlat dins l'àrea, ha esperat que s'acostara el seu lateral de Samu Vázquez, que ha buscat el llançament però ha morrat massa el xut, massa amb l'interior, no ha aplicat prou força a la seva execució i ha aparegut el porter de la Nucía per a tapar aquesta pilota. És cert que ha tingut també l'opció la Nucía de fer el 3-1, en una bona oportunitat per a Camilo, en jugada per banda dreta, que ha atrapat bé el porter del Hércules. En tot cas, ja dic que el domini és aclaparador per part de l'Hércules d'Alacant, però ara sí que està defensant-se molt millor l'equip de la Nucía. El partit està superinteressant en els últims 22 minuts, així que en un no res estarem en la pausa per a l'hidratació. Ja falta en el mig del camp, és favorable a la Nucía, l'equip de Vicent Mir, que la trau ràpid per a que la puga jugar la seva defensa. Comença la pressió del Hércules, esprinta Antonio Cortés per a plegar fins als centrals i finalment recupera la pilota en el mig del camp del Hércules. Quina bona acció era per part de Manu Rico. Entrega la pilota, que és boníssima, per a Víctor Narro. Narro dins l'àrea, Narro que la deixa curta i tracta de marcar de tacó Antonio Cortés per a aparèixer el genoll del porter de la Nucía per a rebutjar. Quina acció en profunditat vertical de Narro per a buscar el davanter. No tenia opció de remat, ha buscat el recurs i el seu colpeig amb el tacó que ha pogut rebutjar amb el genoll el porter de la Nucía. Així que torna a acumular una nova oportunitat l'equip de Beto Company per a empatar a dos. Baló per a la Nucía, que juga des de la zona defensiva. El enviament en llarg que rebutjarà sense complicació la bateria de centrals del Hércules jugant en el mig del camp. Ara la pèrdua innocent de pilota de Traoré fa que la recupere la Nucía. L'enviament cap a Carles Albert. Este va a buscar la banda esquerra lateral de l'àrea. El baló per a la Nucía. Hi ha tres unitats de l'equip de Mir dins l'àrea. La circulació plega cap a la frontal i des d'ací no es complica Iñaki Jordà per a jugar cap a la seva zona defensiva. Possessió llarga de la Nucía, la pilota en el mig per a que la torni a jugar l'equip de la Nucía. Es produeix la pèrdua de pilota, però està atent de nou per a recuperar la Nucía, que juga per banda dreta. El baló per la dreta, ja va a buscar la penetració i va a recuperar de nou l'Hércules d'Alacant. Estem en el 25 de la primera meitat, així en el Camilo Cano. 2-1, guanya la Nucía a l'Hércules. En un instant parem per a veure.
1: En un instant hi haurà pausa per a hidratació. No sé lo a prop que estarà aquesta pausa en Buñol, en el 2-0 entre el Llevan B i el conjunt de l'Acero, Toni Galindo.
2: Així ja han consumit la meitat del temps d'hidratació i la meitat de l'aigua que hi ha preparada per als jugadors. També he de dir que jo estic fent la meva pausa d'hidratació perquè, afortunadament, un membre del Llevant Unió Esportiva m'ha facilitat una botelleta d'aigua fresqueta, perquè la que jo portava ja recalfada de tota la vesprada...
1: Ja podies fer un té.
2: Mare de Déu, senyor, jo crec que m'ha pegat mal la panxa i tot. Però bueno, també estic fent una cosa, eh? Estic fent-li una fotografia a la planilla que solem gastar, i tu saps massa bé, on situem els dorsals així sobre un hipotètic terreny de joc. Sí. Però li estic fent una foto per enviar-li la Clara al Covent i que la pensi en xarxes socials, perquè veig la bogeria que és fer un partit i com nassos situés els dorsals i els noms en un partit de no, vaig enviar-li la Clara al Covent.
4: En pretemporada, això és...
2: Jo no sé ni com m'aclarís, la veritat. És que, vull dir,
4: riu-te tu dels jeroglífics en les parets de les piràmides egípcies. No, bueno, vull dir, hi ha papers que tenen més anotacions que qualsevol guió d'una pel·li.
2: Moltal, t'emplace als nostres oients que se'n vagin i busquen les nostres xarxes socials, perquè en breu vaig enviar-li-la a Clara Alcobert i veuran la barbaritat que és fer un partit de pretemporada en les planilles que solem apuntar els noms dels futbolistes que canvien.
4: Bueno, què tal està la segona part? Per quins paràmetres està discorrent el segon acte, Toni?
2: Pues m'està agradant, perquè l'Acero està proposant cosetes, està intentant ahir fer incursions en territori del Llevant Unió Esportiva. Com dic, tots els futbolistes volen demostrar-li al seu entrenador. Atenció, perquè tenim una ocasió del Llevant Unió Esportiva. Tenim Andrei, que ha entrat en esta segona part, i estem davant del Llevant Unió Esportiva. Tractava d'arribar, atenció, des de la frontal, la rematada del futbolista del Llevant Unió Esportiva. Crec que ha sigut Unai, efectivament Unai, que la rematava des de mig del camp, i ha acabat en les mans del porter Rafa de l'Acero. Estan els dos equips tractant de fer un golet més en el seu compte particular, tercer per al l'Atlètic Llevant, seria el primer per a l'Acero. De moment no arriba, per tant les coses estan com estaven. Estem en el 71 de partit, estem en el 26, a punt d'arribar al 27 de la segona part. Atlètic Llevant 2 a 0-0.
4: 9 i 2 de la nit en este tram final del nostre punt a punt, en este tram final dels partits que ens queden en joc. Ja hem baixat la per Siana en el Liceo Pla Ramírez, on li ha guanyat 2-0 amb gols de Joel Rodríguez i Adama Sangare, el conjunt del castellonense a l'Hèrcules B. Estem ara pendent de la Nucía, on imagine que ja ha acabat el temps d'hidratació i resta saber el temps si espera que l'Hèrcules puga empatar o remuntar el partit o per a que la Nucía acabe certificant el triomf, que guanya 2-1 Luis Urrutia.
3: Estem a 17 minuts per a la conclusió. En 17 minuts més algun minutet que dona descompte en la primera meitat, ha afegit 2. Tindrem la resposta a la pregunta si l'Hèrcules és capaç de no perdre este partit o si aconsegueix la victòria, encara que el resultat és el de menys. L'equip de la Nucía hi ha servici de banda favorable al Hèrcules. Ho fa des del costat esquerre, a punt de perdre la pilota, però la rescata amb una taconada Antonio Cortés. Entrega per a que circuli el balón en la zona medular Manu Rico. Este la fa plegar fins Rentero. Rentero per la dreta per a buscar la centrada, que és molt bona. La cabotada se'n va fora, córner. Ha treballat en defensa la parella de centrals de la Nucía per a rebutjar eixa pilota que olorava a gol de l'Hèrcules, però finalment tindrem córner. Com s'havia acostat Traoré cap a la zona d'atac i quan buscava la rematada mortal ha plegat el cap salvador del defensor de la Nucía per enviar-la cap al cantó. És córner favorable a l'Hèrcules. Liu contra el punta a punta, punt ràdio també, clar que sí, en la pretemporada. El llançament cap al segon pal, llarguíssim, impossible de rematar. La pilota se'n va directament fora. Demà dissabte, des de les 3 i mitja de la vesprada, amb tots els partits de la pretemporada del futbol valencià, amb eixa final de la Como Cup que jugarà el Villarreal davant del Como i amb el partit de pretemporada del València davant del Stoke City. Hi ha servici de meta favorable a la Nucía, que està guanyant 2-1 en l'encontre, superada la mitja hora d'esta segona meitat, i a falta en el mig del camp ha botat amb molt d'ímpetu Iago Cantero i ha comès la falta sobre el davanter de la Nucía, que queda genollat en la zona medular. Es tracta de Juan Carlos Rico. Pilota per a la Nucía, que la fa circular des de la defensa per a que puga endarrerir Miquel fins el seu porter, jugant-la Unai Marino, que ha eixit en esta segona meitat. La tracta de recuperar l'Hèrcules en el mig del camp. No, de nou pilota per a la Nucía, que té oberta l'opció del contraatac, quan hi ha una gran recuperació en el mig del camp. Que bona acció ara per part de Manu Rico. La té de nou l'Hèrcules. Pilota avançada per al seu davanter. No la pot controlar en segona onada. tampoc pot aplegar aquella situació a l'Hèrcules. Així que la recuperarà la Nucía, que torna a obrir-se l'opció del contraatac, però està molt lent en el seu moviment, els seus jugadors. Ara qui se li veu cansat és a la Nucía. Se li veu més fresc en este final de partit al Hèrcules. La té Traoré. Fan a plegar la pilota fins Gismera, Aitor Gismera en el mig del camp. Fa la trena amb Manu Rico, de nou Gismera, obre cap a l'esquerra. Traoré entrega cap al mig, 31 de la segona, li compta el punt a punt, 1-2, 2-1, està guanyant la Nucía al Hèrcules, que toca en el mig del

Beckham, ara distribuint amb elegància la pilota a l'Hèrcules. Traoré és el lateral esquerre, però està en camp contrari. Va a buscar la pilota per a Ñarro, allà va Ñarro,

0: Beto Compay, però de moment continua guanyant la Nucía 2-1. On les coses estan més tranquil·les és en la ciutat esportiva de Buñol, on el Llevant Vell està guanyant 2-0 al conjunt de l'Acero, i també estarem ja entrant en el tram final de l'encontre, Toni Galindo.
1: Pues estem a punt d'arribar al 32 de la segona part. En este segon acte no tenim un dominador clar, perquè els dos equips estan practicant un bon futbol. La veritat és que s'estan mirant jugades interessants per part dels dos conjunts. Atenció, que tenim una ara per al Llevant i una esportiva. Ahí tenim David Islària. La parada de Rafa. La parada del porter de l'Acero. Molt bona jugada de Murensi, que li la dona a David i ingressa dins l'àrea. La parada del porter de l'equip del Camp de Morvedre, que ha tingut ja en esta segona part algunes intervencions realment espectaculars. Així que bona ocasió per a l'Atlètic Llevant, que està guanyant per 2-0 en este primer partit de pretemporada. Estem en el 32 ja d'este segon acte. Atlètic Llevant 2-0.
0: 2-0 el Atlètic Llevant, o el Llevant B, com vulguin vostès. Està guanyant-li al conjunt de l'Acero, i a més està fent-ho amb autoritat, el que està intentant ara l'Hèrcules, després d'anar guanyant 0-1, i després que veja com l'anuncia el conjunt local, ja ha de pegar la volta al marcador, és intentar igualar de nou el partit en el Camí Locano, Luis Urrutia.
2: És el que té per donar, perquè l'Hèrcules podria haver anat al descans guanyant 0-3, 0-4, amb facilitat, aprofitant les oportunitats, i a partir d'ahir, el primer quart d'hora, amb aquesta substitució múltiple per part del equip de la Nucía i continuar els jugadors de l'Hércules, ha provocat que en aquest quart d'hora inicial de la segona meitat la frescura física manara i que l'equip de la Nucía siguera capaç de remuntar en el marcador. Ara ja de nou falta que picarà l'Hércules en la part dreta d'atac. Hi ha cinc homes molt separats per part del Hèrcules per a buscar l'atac. Allà vola la pilota cap al segon pal, fora de joc. Hi havia posició avançada del, en este cas, lateral dret de l'Hèrcules, de Samu Vázquez, que s'havia incorporat a l'atac. Així que tindrà col franc indirecte l'equip de la Nucía per a continuar amb el partit. Jo crec que tots els canvis ja estan fets en este encontre, i que estos 10 minuts que encara resten els jugaran els homes que tenim ja sobre el terreny de joc, amb la qual cosa vaja, s'ha respectat molt el temps, perquè excepte els canvis en el descans, només hi han hagut dos finestres de canvis, una en cada part, una en el 30 de la primera, l'altra en el 13 de la segona. Sí, només dos finestres de canvis, els dos entrenadors molt respectuosos amb el que volen fer, que és jugar a futbol, perquè hi ha entrenadors que volen perdre temps, inclús ja en la pretemporada, no? I que obren 5-6 finestres de canvi en este temps de preparació per a la temporada. Trau la pilota, jugada, ho vol fer l'Hèrcules. Finalment asfixia la pressió per part de la Nucía. El seu punter té que vindre a rebre, però ho fa molt lluny. La pilota mal tocada ara en el mig del camp per part d'Oriol Soldevilla. I ara hi ha falta comesa per la defensa de l'equip de la Nucía en la separadora sobre un jugador del Hèrcules, a qui deixen tombat en terra. És Narro, l'home que ja s'alça per a que puga continuar amb el partit. És pilota favorable al Hèrcules des de la separadora, preparada per a colpejar Traore. Finalment qui envia és Manu Rico per a que la juguen els centrals. Camí del 36 de la segona meitat, pretemporada, la Nucía 2, Hèrcules 1, últims 9 minuts. El valor que torna a ser per al Hèrcules, que juga des de la defensa. Ha defensat molt bé la Nucía en esta segona part. L'entramant defensiu de Vicent Mir molt millor que el de la segona meitat, on hi ha hagut una allau d'oportunitats per a l'Hèrcules, que per errades en les seues definicions o per les bones actuacions del porter de la Nucía no han conclòs amb golejada al descans. De nou l'Hèrcules, altra volta Narro per l'esquerra, és de nou parat, però està atent per a continuar amb la pilota. Traoré busca la trena, que ve-li la tornada Gismera. El baló cap a la frontal de l'àrea. Tractava d'aparèixer Manu Rico, no hi ha hagut bona entesa. En tot cas, alliberen cap a la dreta. Quina bona bicicleta. Bon atac de l'Hèrcules, que se'n va cap a la línia de fons. La centrada, rasa, córner. Ha buscat la centrada des de línia de fons, però ha aparegut el rebuig d'Hugo, que envia el baló per al cantó. Serà de nou córner per a l'Hèrcules. Ja dic, superentretingut este final de partit. Minut 37 de la segona meitat. S'encamina Narro cap al banderí per a buscar el llançament. La demana en curt Andy Escudero, que apenas ha participat en joc en el segon temps per a l'Hèrcules.

0: Serà el llançament per part de Narro. Cinc homes del Hèrcules en el primer pal. La pilota que va cap al segon. El moviment que l'eixa l'Hèrcules per a controlar la pilota dins l'àrea. Torna a buscar la centrada. Pilota que queda pentinada de nou per a Narro, que està dins l'àrea. Narro, que se l'acomoda cap a la cama dreta, fa la centrada. Segon pal, fora! Ha tingut l'empat l'Hèrcules. La centrada de Narro cap al segon pal. Allí ha botat el jugador de l'Hèrcules. Només ha pogut fregar la pilota amb la front. El baló que se'n va fora per ben poc. A punt d'empatar l'Hèrcules, falten 7 i mig per a la fi.
1: Estem, per tant, en el 37 i mig. No sé per quin minut transitarem. En la ciutat esportiva de Buñol, a Mise, 2-0, on el Llevanbé està guanyant-li el conjunt de l'Acero i està tenint un partit prou més plàcid, tant a partir dels gols en la primera com en este segon acte, Toni Galindo.
2: Atenció, que tenim una cosa sobre l'Acero, que està dins l'àrea, la rematada, fregant el segon pal. Ocasió magnífica per a l'equip del Camp de Morvedre. Estem en el minut 37 de la segona part. Molt bona ocasió per a retallar distàncies per part de l'Acero. Estem en el 82 de partit, 37 canvi del 38 de la segona part. Atleti llevant 2 a 0-0.
1: Ha parat ja el carrusel de canvis o encara van a afegir-ne algun home per a acabar de marejar-te?
2: Pues no ho sé, perquè jo veig la, però almenys en la banqueta del Llevant, no, jo crec que han parat ja, perquè ara me falten 10 minuts, jo crec que ara ja, però sí que estic mirant una cosa que m'està cridant l'atenció, és que ja veig jugadors de l'Acero que tenen, no sé, signes d'estar esgotats, la veritat, seran els poquets que han aguantat tot el partit, no? L'Atlètic Llevant està jugant un partit espectacular, la veritat, molt bon futbol, la seva senya d'identitat és que quan té el rival la pilota, té una pressió asfixiant sobre el rival. L'Acero també està practicant molt bon futbol, però li falta encert en aquesta zona final de l'àrea del rival. La veritat és que bon partit del que estem mirant així en la ciutat esportiva de Buñol, amb esta victòria provisional de moment per 2-0 de l'Atlètic Llevant sobre l'Acero.
1: Bueno, també més amistosos, en este cas primera divisió, el primer amistós del Sevilla de Luis García Plaza, que guanya 1-2 contra el NEC Nimega, equip de la Eredivisie, és a dir, de la primera divisió del futbol neerlandès. Tornem a la Nucía, tram decisiu del partit, on continua, imagine, apretant l'Hèrcules, tot i perdre 2-1, Luis Urrutia.
0: Està atacant sense parar l'equip de Beto Company. Ara hi havia una passada en profunditat per a buscar la posició de Manu Rico. Hi ha falta perquè li ha agafat un jugador de la Nucía, ho veu l'àrbitre i assenyala la falta. Està a uns 30-32 metres de la porteria, una miqueta escorada cap a la part esquerra. Des d'allà buscarà de nou la pilota parada a l'Hèrcules, que està absolutament volcat buscant el gol de l'empat. Preparat per a buscar el llançament de falta, Andy Escudero. Ho farà amb la cama esquerra, tot l'Hèrcules per a buscar la cabotada que li doni l'empat. Esperant l'ordre de l'àrbitre, queda donada Andy Escudero, colpeja la pilota cap al segon pal, la cabotada defensiva de la Nucía, envia la pilota cap al lateral de l'àrea, ho fa des de la zona dreta, segons ataca l'Hèrcules, la porteria de la Nucía, el baló per a que el juga de nou en el mig del camp, Fidalgo, pilota cap a l'esquerra, de nou Narro que ve, se'n va, s'acosta a la frontal de l'àrea, entrega cap al costat, va a buscar la centrada, atrapa el porter de la Nucía. Andy Escudero ara apareguent com a extrem esquerre, apurava la línia de fons, però la seua passada massa tancada la pot atrapar el porter de la Nucía, acumulant oportunitats una darrere l'altra l'Hèrcules. Ja trau el porter de la Nucía per a enviar cap a la zona medular, es produeix la pèrdua immediatament de l'equip de Vicent Mira i sí que la recuperarà l'Hèrcules. 41 en el cronòmetre, 2-1 en el marcador, està guanyant la Nucía l'Hèrcules. La pilotada llarga per a la carrera de Narro, impossible de aplegar. Serà servici de banda per a la Nucía. Estava dubtant si era servici de meta o de banda, però és la zona, mira, on tiren el servici de inicial per a començar la pressió. Ahí és on s'ha produït este servici de banda favorable a la Nucía. Preparat per a traure l'equip de Vicent Mir, que sap que està davant d'una temporada molt il·lusionant en este grup tercer de la segona federació. La pilota en la zona medular. La temporada que, por suposat, seguirem dels 8 equips de la segona federació i també dels 2 que tenim en primera federació.

0: L'Hércules y el filial del Villarreal. Balón en la zona medular, de nou per a l'equip alacantí. La pèrdua per a que recupera la Nucía, que enceta el contraatac. Hi ha superioritat numèrica per a la Nucía. Balón dins l'àrea, el rebuig a la defensa de l'Hércules. Córner. Tenia la posició guanyada Carles Albert per a l'equip de la Nucía. Protesta l'Hércules per si era fora de joc, però finalment l'àrbitre assenyala córner favorable a la Nucía. Ja en este 42 i mig de la segona meitat. El tir des del cantó per a la Nucía. Cap allà es dirigís Iñaki Jordà. 16 a l'esquena per al jugador de la Nucía, que avui juga de gris i el seu roig habitual. Ja sabem, todo al rojo. Ahí está la Nucía, que traba el córner, pilota el primer pal, el rebuig que queda curt, la guanya la Nucía i a fora de joc el llançament no val. El xut finalment de Juan Carlos Rico, ha rebutjat el porter del Hércules, però no valia perquè estava ja en posició avançada. 43 de la segona meitat, dos per a que concloga, dos més descompte, que suposa que donarà un minutet, un parell de minuts per allò de la pausa per a la hidratació. Preparat per a colpejar el porter del Hércules. Ho farà amb el seu peu dret. Allà va Carlos Abad amb el braçalet de capità, per sense canviar de botes, en la pausa per a la hidratació. Vaja. El porter de l'Hércules. Servici de banda per al grup de Beto Company, que deurà estar satisfet, molt satisfet amb el partit que ha fet l'Hércules, tot i la derrota. Balón en el mig del camp.
1: Si entenem que aquestes pretemporades són precisament per a treballar conceptes, idees, automatismes, i ja s'està veient un futbol que, com estàs dient, Luis, bueno, du la iniciativa, vol tindre la pilota, ataca constantment, bueno, pues és normal que l'entrenador puga eixir, encara que el resultat, però és pretemporada, diga el contrari, és normal que Beto Company puga eixir satisfet del que estan fent els seus.
0: L'Hércules podia haver anat al descans guanyant 0-4. Va. L'Hércules ha tingut 3 claríssimes per empatar a 2. Així que cal millorar la punteria, però en quant a conceptes, en quant a futbol, magnífic. L'equip de Beto Company també col·locaria un somriure en la cara, en l'emoji que li posaria a la Nucía després d'este primer partit de la pretemporada. Clar. Encara que la primera meitat ha estat absolutament superat per l'Hércules, ha sigut capaç de aconseguir la millora. Ataca l'Hércules. Allà va les entrades de l'esquerra. La cabotada que no plega a primera instància. Fora! Altra volta l'ha tinguda l'Hércules per empatar el partit. Primer amb el cap. No ha pogut rematar Antonio Cortés. I després el llançament amb el peu esquerre de Sol de Villa, que se n'ha anat fora. Oportunitat claríssima per a empatar el partit per a l'Hércules.
1: En quin minut estem, Luis?
0: En el 90. Acabem de plegar al minut 90. Pues així que el que li done a l'àrbitre per afegir-li, ho ha fet el gest de l'àrbitre assistent a la banqueta de l'Hércules, però no he vist quants dits estirava, jo crec que eren 2, però...
1: Ara ho veurem, ara mostrarà la tauleta electrònica, no patis.
0: Sí, el que jo te diga, sí. I a servici de banda per a l'Hércules. Preparat per a traure l'equip a la cantí.
1: Fina la Buñol. Perdona, ahí Luis. Fina la Buñol, Toni Galindo. 2-0 en el marcador, on el conjunt de Llevan bé i ha guanyat, jo crec que bé, al seu rival, a l'Acero.
2: Sí, ha fet un bon partit l'Atlètic Llevant, també l'ha fet l'Acero, però bueno, a l'equip de Camp de Morvedre li ha faltat punteria en els metres finals. Un partit molt més complet ha fet l'equip que entrena Álvaro del Moral. Per tant, victòria merescuda per 2-0 de l'Atlètic Llevant sobre l'Acero.
1: Gràcies, Toni Galindo. Tanquem la comunicació amb Buñol. Tornem a la Nucía, Luis.
0: Perquè estem probablement en l'últim atac d'esta primera meitat. La centrada que queda curta per part de Rico. La recuperació immediata per part de l'Hércules, que vol empatar l'encontre, que ho està donant tot per buscar estes taules al marcador a la fi del partit. Narro per l'esquerra, retalla i toca. Rico obri cap a la banda esquerra. Així la espera Andy Escudero. Escudero tractava de filtrar la pilota cap a l'interior de l'àrea, però la torna a recuperar l'equip de Vicent Mir, la Nucía, que tractava d'eixir amb pilota controlada. En tot cas, la pèrdua és immediata per part de Juan Carlos Rico. Així que el valor serà per al Hércules. Posició d'extrem esquerre,

0: Des d'ací, Traoré entrega per a Narro. Narro envoltat per jugadors de la Nucía. Finalment la perd, però el rebuig del jugador de la Nucía colpeja en el peu d'un company, així que continuaran pilota l'Hèrcules. Al costat de la banqueta de la Nucía, preparat per a traure de nou Traoré. La demana en llarg el seu punter, el llançament que és bo, també el control, el valor dins l'àrea, però ha eixit per línia de fons. Havia fet un gran control sol de Villa, però després en el segon toc se li ha anat una miqueta llarga, ha apurat línia de fons i l'àrbitre assistent diu que eixe valor havia eixit i que per tant és servici de meta favorable a la Nucía. Així que devem d'estar ja en el últim minut d'este encontre, d'este partit amistós de pretemporada que vivim així en el Punta Punta Punt Ràdio. El segon partit de l'Hèrcules en esta pretemporada. Demà serà el tercer i demà estarem també en la condomina acompanyant l'Hèrcules. El valor per a la Nucía. La lluita en el mig del camp la guanya l'equip de Mir. Hi ha servici de banda? No, no hi ha temps per a res perquè en este moment conclou l'encontre. Final del partit en el Camilo Cano. Ha guanyat la Nucía 2-1. Bones sensacions per a l'Hèrcules. Bon partit també de la Nucía, molt entretingut este encontre de pretemporada.
1: Recapitulem, en el 13, Sergio Guti feia el 0-1 per al conjunt de l'Hèrcules. Només començar la segona part, Germán feia l'empat a 1, el 2-1 en el 54, el feia Carles Albert. En una primera part, començar a comentar Luis Urrutia, amb moltíssim domini de l'Hèrcules i en un partit on a nivell global fem recapitulació també com en la primera part, Luis, amb què o amb qui te quedes de part de l'Hèrcules i de part de la Lucía?
0: Quan un equip perd es pot dir que ha jugat un partidàs?
1: Ui, això seria un debat que en 7 minuts que ens queden jo crec que no arribarem, sí, a cap acord.
0: Però m'ha encantat l'Hèrcules, eh? Vale. Per a mi ha jugat molt, molt bé l'equip alacantí, tot i la derrota. Així que, per a mi, un bon test de pretemporada per a l'equip de Beto Company, que demà jugarà davant de l'UCAM, la propera setmana jugarà també davant del Yeclano. Tenim pendent el trofeu que juga l'Hèrcules com a local, que serà davant del Club Esportiu Castelló, així que ens esperen encara bons episodis de la pretemporada de l'Hèrcules. En la Nucía acaben de començar el treball, però per a mi el més destacat, mira, ara Beto Company fa un rogle amb tots els seus jugadors, el cita, es col·loca en el mig i està parlant, està dialogant, està gesticulant moltíssim l'entrenador valencià de l'Hèrcules, que està explicant alguna cosa del que ha ocorregut, però el seu discurs és breu. Ara aplaudix i desfà el rogle amb els seus jugadors, mentre que els futbolistes de la Nucía se'n van ja cap al túnel de vestidors, cap a la dutxa, perquè fa molta calda esta nit avui, així en esta localitat de la Marina. Així que molt bé, però molt bé l'Hèrcules, tot i la derrota, i amb coses que treballar, però des de la victòria es treballen millor les coses en l'equip de la Nucía. Molt entretingut el partit.
1: Molt bé, Luis, pues, gràcies per la narració. Tranquil·litat en la carretera, que avui és final de mes de juliol i segur que vas a trobar molt de cotxe, molt de trànsit, i tranquil·litat sobretot en la tornada cap a casa.
0: Adeu.
1: Adeu, 11 i... Perdó, 11 no. 9 i 25, les 11, que és l'hora habitual, i me despiste. Bueno, ens queden 4 minuts escassos per a tancar el nostre programa. En pretemporada, com dèiem, per exemple, 2-1, li ha guanyat el Toulouse a la Real Societat l'amistós. Com dèiem, el gol ha sigut un golaç de falta d'un tal, no sé si vos sona, Carlos Soler. A més, més amistosos de pretemporada, recordar que este matí hi ha hagut dos per als nostres. Recordar que l'Alavés li ha guanyat 3-0 al Castelló, l'Alavés de Quique Sánchez Flores li ha guanyat 3-0 al Castelló de Pablo Hernández, amb un doblet de Lucas Boyer i un gol de Mariano, aquell davanter que va propiciar pràcticament que el València guanyara el partit de Lliga sobre la bocina en el debut de Quique Sánchez Flores en la banqueta de l'Alavés. Conjunt de La Palma serà altre amistós de pretemporada, que ha perdut 0-1 contra el Neom en la segona pretemporada de Marbella. I recordar que també, en este cas, l'Elx ha empatat a dos davant el Córdoba. S'ha avançat el Córdoba per dos voltes en el marcador. S'ha posat 0-2 l'equip de Córdoba front l'equip que entrena l'argentí Martín Anselmi, però que Umaru, el canterà, ha desnivellat, o, oh, perdó, per millor dir, ha nivellat la balança i ha desfet i s'avantatge del Córdoba per a acabar empatant a dos el partit. Que la notícia, la trista notícia del dia d'avui en el món del futbol és l'adeu a la llegenda del Milà, a Franco Baresi, 64 anys, un càncer se l'ha endut per davant, probablement és dels millors defenses centrals que Servidor ha vist en esta vida, per tot, per intel·ligència, per col·locació, per elegància a l'hora de treure la pilota. Jugadors que s'enfrontaven a ell, com Romario o com Maradona, te deien que era el millor defensa contra el qual havien jugat. Que continua el cacau al voltant de FIFA i de les mesures que vol prendre Gianni Infantino, perquè el director d'operacions de FIFA, que ha dimitit, que era la mà dreta d'Infantino, diu que Kevin Lamour ha anunciat que l'administració de FIFA ha sigut enganyada per part d'Infantino, perquè és el projecte d'una sola persona i que, en la seva opinió, no ha de continuar endavant. Ixa situació, com vos dèiem, de que CONCACAF, de que UEFA se negue a entrar en ixa situació que proposa Infantino per al Mundial, significa que ixe plante pot deixar també en suspens de moment el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17 masculí i el Sub-20, i la classificació per al femení total del 2027, i que a nivell d'Espanya, Santi Denia, exseleccionador sub-21 i medalla olímpica d'or amb Espanya en els Jocs Olímpics de París, és el nou entrenador de la selecció txeca de futbol, el nou seleccionador, i que la plantilla del Rayo ha fet un comunicat mostrant-se en contra de les mesures de la Comunitat de Madrid i també de la gestió de Martín Presa, que ha fet que es tanque de moment l'estadi de Vallecas i que de moment el Rayo no tinga estadi per a començar la Lliga. Ho deixem així, hem estat en la pretemporada d'altres tipus d'equips, no sempre estan els grans en la sintonia del punt a punt. Avui hem tingut ixe 2-0 en el Liceo Pla Ramírez entre el conjunt del Castellones i l'Hércules B, ixe 2-1 de la Lucía front a l'Hércules en el Camilo Cano, ixe 2-0 del Llevant B davant el Cielo de Sagunto, que ens ha contat Toni Galindo. Tornem amb més esports a partir de les 11 en el 90 minuts. Gràcies i fins després.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2.
3: I ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
6: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu. Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: Apunt Ràdio.
8: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
9: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
8: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
10: Ole tu, ole tu!
8: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
11: Efectivament.
8: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
12: Estan les mares patint, saps?
8: No patiu.
12: Això és.
8: En castellà escrivim...

0: Girafa, amb J, però en valencià, girafa, porta G.
1: No m'esperava això.
0: En castellà, jarra, amb J, en valencià, gerra, amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
2: Vols dir?
0: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb J.
3: És de veres, és de veres.
0: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb J. Llatí medieval, lorem ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu. Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
5: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que ara comença, escoltarem algunes de les cançons més incombustibles de l'estiu, recordant hits de dècades diferents i, com sempre, fent-nos ressò de propostes molt interessants de l'escena musical valenciana. Sense més, comencem una nova playlist estiuenca amb un clàssic dels estius dels anys 60. El Porón Pompero, de Manolo Escobar.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: Si preguntes on comença papa a mi, te diré que l'estiu comença quan arriba.
2: Seguim amb una de les cançons de l'estiu d'enguany. L'estiu comença així, de Tacho.

0: El ritme mai no para en A.Radio.
1: Seguim pel més alt amb una de les artistes que més voltes ha ocupat el tron de la cançó de l'estiu, Rafaela Carrà. I en concret, amb el seu èxit de finals dels 70, Hay que venir al sur.

0: sol.
1: El sud ha inspirat nombrosos artistes valencians. Entre d'altres, destaquem la formidable versió que va fer el grup de l'Alcoià El Diluvi d'un tema emblemàtic d'Obrim Pas. Escoltem Del Sud.

0: Sonem. Les millors playlists d'Apple.
1: Viatgem ara als anys 80 per a escoltar la cançó que va omplir l'estiu del 84 de romanticisme amb accent italià. Yo no te pido la luna, de la cantant italiana Fiordaliso.

A finals dels 80, la lambada va arribar a les nostres vides amb Chorando se foi, del grup franco-brasiler Kaoma. Sort que en aquella època no hi havia mòbils per a gravar com moltes de nosaltres intentarem ballar la lambada com millor podíem.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda-te'n a Punt Ràdio.
1: Ball i sensualitat és un ingredient que tampoc no solen faltar en les cançons de l'estiu. És el cas de Tota Estiu.

0: Entrem ara en la dècada dels 90 per escoltar una de les cançons més populars de l'estiu del 92.
1: Me pusiste cara de pantera.
0: Tractor amarillo, de Zapato Veloz.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio. Quan queia
1: el sol... Dos de les bandes catalanes més comercials del moment han publicat enguany una cançó de l'estiu que ret homenatge a la costa banyada pel Mediterrani. Escoltem No és Miami, de Búhos i els Catarres.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Això és el Mediterrani.
2: Tornem als 90 per a escoltar una bonica cançó inspirada en el Soris Guzmán, una model cubana que Pau Donés va conèixer poc abans d'estrenar esta cançó, La flaca, de Jarabe de Palo.

0: de la flaca passem a Primi Estirat, una divertida cançó del grup Pelicana, a ritme d'esca.
1: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
1: Als 90, una artista sevillana ens va demostrar que els hits de l'estiu no tenen edat. L'estiu del 98, Triana Pura ens va fer ballar amb l'inoblidable Prove Miguel.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: D'una rumba sevillana passem a esta rumba valenciana. Creada el 2006 pel grup Svaters, va ser interpretada així 15 anys més tard per la jove artista de Benigànim, conegut

0: que el ritme mai no para en A Punt Ràdio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Seguim amb la cançó que va marcar l'estiu de 1999, Mambo number 5, de Lou Vega. L'artista alemany va versionar així el Mambo número 5 de

trumpet. The trumpet. Mumbo number 5.

0: Mumbo number 5.
1: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.

0: Deixa't seduir per la música. Sent A Punt Ràdio.
1: Entrem en la primera dècada dels 2000 per a escoltar ara un cantant portorriqueny que va fer d'una onomatopeia un èxit de l'estiu. Escoltem Bum Bum de Chayanne.

Per a tancar este viatge musical, farem sonar una de les cançons més populars de l'estiu d'enguany, Espresso Macchiato, de Tommy Cash. L'artista estoni va guanyar la tercera posició del Festival d'Eurovisió enguany, un esdeveniment que, un any més, va demostrar la seva indiferència cap a la vulneració del dret internacional per part de l'Estat d'Israel. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a dos potes importants de l'equip que fem cada setmana el Sonem. Per una part, la nostra guionista, Laura Navarro, per a qui la música és com l'oxigen que respirem. I per l'altra, l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno. Sense ell, no seria possible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
6: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?
11: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment. Eres creient?
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
9: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut?
13: Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me la espera.
15: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
18: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
19: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
18: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
2: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
17: L'esport que realment t'apassiona.
20: Gol! Humo! Duro! Humo! Duro!
21: Aleluia! Aleluia! Empatolet!
17: Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar, al control de so. Vos saluda cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, el número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar-nos un audio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem esta nit. La pregunta és: invertirà més el València en reforços que l'estiu passat? El València, que l'any passat va invertir, no recordo si és 11,4 o 11,6 en reforços. Vos preguntem, invertirà més el València en reforços que l'estiu passat? I ja vos avance que en quan comence el temps de desenvolupar les nostres notícies després de les fotos, vos anem a contar una notícia econòmica del València que té una incidència directa en el paupèrrim mercat que està fent l'equip de Mestalla. Però això serà després. Vos ho dic, eh? En quan acabem les fotos,

pausa i en tornar d'ella obrirem amb una notícia econòmica que té a veure amb el paupèrrim mercat que està plantejant el València

Aigua. De Giro Chirino, en les diverses intentones que dus, no sé si al final alguna caurà, però de moment... Aigua. I William Miquel Brensis, el francès de, que estava en l'Hamburg, està a punt de fitxar per el PAOK. Aigua. Esta vesprada, el company Nacho Sánchez, sempre ben informat en temes de mercat, ha desvelat que el lateral dret del Levante Unió Esportiva, Jeremy Tolian, li va dir no al València, que anava a posar tot allò que pot posar el València ara per un lateral dret. 2 milions d'euros. Cinquena opció, opció E, aigua. És complicat superar-se, eh? El València ara no li agarra el telèfon. El secretari tècnic del València, Quirdas, a casa, per dir que no va dinar i no li agarren el telèfon, eh? És terrible. És terrible, eh? El València, que arriba... Estan filtrant-se noms als que no s'arriba. Perquè està ferint 2 milions d'euros per un lateral que no pot oferir més. Ara després explicarem per què ha arribat el tio Paco con les rebajas. Ha anat a Jeremy Tolian, un lateral, vaig a dir, discret, no vaig a dir ni vol ni roi, discret, de Llevant, i li ha dit no al Llevant, al València, perdó. I a més és el lateral el que ha preferit quedar-se en el Llevant. Esta és la plantilla per a tornar a Europa que Ron Garley en els seus cafenets va prometre. Lo pitjor és que algú la va comprar, però bueno, el poble és xicotet i se coneguem. Si tu anaves a fer una plantilla millor que la de la temporada passada, així falten moltes coses. Mínim, falta un lateral dret. Mínim, te falta un central. Mínim, te falta un jugador d'atac. Estem parlant de 3 posicions. I de moment... I de moment... Ah, i el porter, 4. I de moment, el València no pot gastar-se-los. Per més que en eixos cafenets Ron prometera la tornada a Europa un any més, i per més que es parlarà de la inversió en futbolistes, a la fi la realitat és la que és. Saben vostès quan ha invertit el Deportivo de la Coruña en la seva tornada a primera divisió? 24 milions d'euros. El Deportivo de la Coruña, recent ascendit de la Lliga Hypermotion a primera divisió, el Deportivo de la Coruña du gastats en reforços 24 milions d'euros i el València no pot oferir-ne més de 2 milions per un lateral. Dame veneno que quiero morir. Com a mínim espera tindre por. Com a mínim. Que vindran jugadors en l'última setmana i la majoria a préstec. Bueno, és com fa mèrit en les plantilles. I a mi sa plantilla se pot arribar a Europa? Sí. Clar. I amb una Barça d'estes que s'unflen, com a poder, pots anar de València a Eivissa. Lo normal és que no arribes. Però poder, pots anar, clar que sí. Pot el València classificar per Europa en una plantilla com la que s'està projectant? Home, com poder, pot. Possibilitats d'èxit, ja és una altra cosa. Ja el percentatge ahí varia. Com poder pots, jo t'ho dic. Ara, que tingues èxit ja són 2 coses diferents. I més, torno a dir, ara vos anem a contar un tema de diners quan no estàs contant la realitat dels diners.

No és una qüestió de que quan eres pobre, pobrea que tu mateix has creat. I ahir un oient ens donava una dada terrible. Chemert, Thierry i André Almeida costaren 27 milions d'euros i en el millor dels casos vas a traure entre 3 i 5. Això és de gestionar mal. I precisament els que estan ahí per això, perquè són mals gestors. Si foren bons, serien independents, demanarien mitjans per a treballar i, per tant, a l'amo no li farien gràcia i no estarien. Per això, els que estan són una conseqüència del derribo que l'amo vol fer amb l'equip. Però deia, esta situació és tremenda. Que no compten les milongues ni de la sostenibilitat, ni de la Covid, ni de punyetes en vinagre. Tres futbolistes per els que gastares 27 milions d'euros i en el millor dels casos vas a replegar-ne 7. Miren, la gran diferència. Evidentment, hi ha coses contra les que un no pot lluitar. Exemple, el Villarreal estava molt a prop de Carlos Espí. Molt a prop. Arriba el Real Madrid i digue, hola, buenas, què te donen? 3, jo 7. S'ha acabat, ahí no pots... Ahí... ahí no pots fer res. Exemple a la inversa. El Levant té un davanter que va fer 11 gols en mitja temporada, que va ser vital, però el Levant sabia que el jugador tenia que anar sent. Almenys, no perquè és diners. El jugador s'ha acabat anant per la clàusula. No perquè el Madrid hagi pagat la clàusula, hi ha un acord entre clubs, però l'acord entre clubs és per els diners de la clàusula. Del mal el menys. El mal, vas a perdre el jugador? El tens que perdre. No, per a l'economia del Levant era imprescindible traspassar Carlos Espí. Almenys recapta el més possible i el més possible la clàusula. No es perdia la vista enrere, però Ferran Torres va ser venut per un preu irrisori, Dani Parejo va ser regalat, Canguilí va ser regalat. Vull dir, no és una qüestió d'impossibilitat o de problemes financers, que a excepció de Madrid, Barça i Atlético, tots els tenen en la Lliga. És una qüestió que, a més, el club està en mans de gent que no està qualificada per a dur un club, que simplement estan ahí perquè Meriton premia la submissió abans que l'eficàcia, perquè l'eficàcia comporta independència i exigència. I així ja sabem com les gasta l'amo. El mateix amo que té una jornada sencera per anar-se'n amb el que l'Aifia vol la final de la Champions, el mateix amo que té una jornada sencera per anar-se'n amb el que l'Aifia vol el final del Mundial, però que per a vindre a València passa de rondó migdia, se va a veure les obres de l'estadi, no passa per Paterna i se pira. És a dir, missatge. A l'amo li agrada la festa sempre que no la pague ell. Li agrada el futbol sempre que no tinga que aguantar-lo ell. I en això està el València Club de Futbol, que està com ell el xiste. No te mueras, toda la vida con goteros. Pues així està el València. Li espera tota una vida amb goteros. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Onze i 17. És moment, com sempre, des del punt de partida, que són les fotos, de repassar el mapa de l'actualitat en el dia d'avui. Amistós a la vista. El València juga demà front l'Stoke City, un amistós en terres angleses que esta volta sí es podrà veure. Els de Carlos Corberán inclou ja la llista de disponibles. El porter Estol Dimitrievski, que serà la primera volta que defense la porteria en esta pretemporada, ja que fins ara ho venia fent el jove Vicent Abril de manera prioritària. Demà serà torn també de veure en acció els tres nous futbolistes, de Has Dieng Sato, i de comprovar de quina manera tapa l'entrenador el lateral dret, que un joc que continua.

0: continua sense resoldre la secretaria tècnica del club. Gulaxi a punt, tal com es contàvem ahir en esta sintonia. El fitxatge de Peter Gulaxi per a la porteria del Villarreal es troba molt a prop de produir-se. L'acord entre el club groguet i el futbolista hongarès ja és total, mentre la part que era més complicada, l'entesa entre Villarreal i Leipzig, accelera d'una manera notable per a que prompte Luis Junior tinga competència a baix d'espals. Dia un després d'Espí, el futbolista de Tavernes ja és història en el conjunt granota després de deixar 25 milions d'euros en les arques del club llevantinista. Ara cal veure quan reinvertirà la propietat d'un davanter per a suplir la baixa d'Espí i quin serà el triat per a la secretaria tècnica liderada per Héctor Rodas. De moment, el club avui ja ha anunciat que Matt Ryan torna a l'equip després d'una insatisfactòria en el rendiment de l'australià baix dels pals. Per cert, Espí ja ha parlat com a nou jugador del Real Madrid.
1: La verdad que ha sido muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Pues la verdad que increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día.
0: La cantera al rescat. L'Elche ha empatat a 2 este matí en un amistós davant el Còrdoba de disputant en Oliva. Tot i avançar-se el conjunt andalús per dos voltes, dos gols en la segona part del canterà Umaru han servit per igualar a 2 el partit i evitar la derrota. Els il·licitants han patit en algunes fases de l'encontre, però la reacció del segon acte de l'equip de Martín Anselmi suposa una nota positiva en la imatge global de l'equip. Per parlar, l'autor dels dos gols, Umaru.
2: Estoy viviendo un sueño. Es una barbaridad. No eres consciente. Todo lo que me necesiten y poder ayudar, yo encantado. Al final es un sueño, ¿no? Jugar en primera división. Yo todos los partidos que salgo, para mí estar aquí ya es un premio, así que doy el 1000 por 1000, salgo a lucharlas todas, a pelearlas todas.
0: Primera derrota. El Club Esportiu Castelló ha perdut este matí per primera volta en la pretemporada 3-0 davant del Deportiu Alavés. Tots els bons resultats que venia obtenint l'equip albinegre de Pablo Hernández han sigut avui netament inferiors davant un equip vitorià que ha fet les seues dianes mitjançant dos gols de l'argentí Lucas Boyer i altre de Mariano. A l'equip de Castalia li resten encara dos amistosos per a finalitzar la preparació. Un front l'Hércules el proper divendres i l'altre dissabte front el Castelló. És 11 de la nit i 20 minuts. Vos recorde, @90minuts. El 90 en xifra, el número per a X o Twitter. TikTok, 90 Minuts Ràdio. Si 90, també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa. I sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: invertirà el València en reforços més que l'estiu passat? Les 11 de la nit i 21 minuts. Fem un paro per a la publicitat. Recordar que en tornar comencem amb una notícia econòmica que té a veure amb el mercat del València Club de Futbol, i que de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.

Les 11 de la nit i 23 minuts. Per cert, si vostè està a punt de començar les vacances, perquè avui és 31 de juliol, enhorabona, si vostè les acaba, de tot se deixa en la vida. Calma, paciència. Però, en qualsevol manera, si un o l'altre esteu en la carretera, calma, 90 minuts, tranquil·litat, i ja s'arribarà a casa quan s'arribi. O a les vacances, de qualsevol manera. Però, per favor, calma i prudència en la carretera. Dit això, ja sabeu que en quan acaba la temporada Ron Garley va fer eixa ronda de cafès amb la seva clac per a vendre la idea d'una inversió major en la plantilla i que l'objectiu marcat era Europa. De moment el València ja sabeu que ha gastat 0 euros en Aliu Dieng, 0 euros en Justin de Haas. Sembla que 4 milions, al voltant de 4 milions en Sato. El València que l'any passat va gastar entre 11, no recordo si va ser 11,4 o 11,6 en fitxatges. I que de moment el València du 5 negatives, com vos diem, en el lateral dret. Tomàs Meunier, Andrés García, Dajiro Chirino, William Miquel Brensis i esta vesprada el company, sempre informat en temps de mercat, Nacho Sánchez, ha desvelat que Jeremy Tolian, lateral dret del Llevant Unió Esportiva, li ha dit no al València després que el València oferirà 2 milions, que més o menys és el que pot estar oferint. Per què el València està oferint tan pocs diners, en teoria, en un estiu en el que s'anava a fer una plantilla per Europa? Això és el que vengueren i això per a qui se ho veu de la creure. El club ja coneix, notícia que vos conta 90 minuts, el club ja coneix de boca de la Lliga que el límit de cost de plantilla per a aquesta temporada es situa en 80 milions d'euros. És a dir, 11,2 menys que l'estiu passat i 15,6 menys que el gener. El València, el límit de cost de plantilla que li va fixar la Lliga la temporada passada era de, en estiu, 91,2 milions d'euros i en gener de 95,6 milions d'euros. Per a aquest estiu, el límit de cost de plantilla que la Lliga li ha fet arribar a la València és de 80 milions d'euros. Torna a dir, 11 menys que l'estiu passat i 15 menys que el mes de gener. Clar, la València ahí va començar a clavar que si possibles ingressos del nou estadi, que si no sé què, que si... clar, què passa? Que la Lliga ha arribat el tio Paco con las rebajas, que no és altre que el tio Javier Gómez, i ha dit límit de cost de plantilla 80 milions d'euros. Vaig a posar un exemple per a que vegeu. El València, vos contarem en el seu dia, i ho tenien confirmat, que havia estat en l'estadi de l'Espanyol mirant el Espanya-Egipte amistós previ al Mundial perquè estaven vigilant el porter de l'Al-Ahli, l'equip del que prové Dieng, i que és el porter titular de la selecció d'Egipte, que ha fet un bon Mundial, Mostafa Shobeir. Esta vesprada jo parlava amb companys de la premsa d'Egipte que me diuen: sabem que Shobeir segur va a la Lliga Espanyola. I me preguntaven:

0: que pot ser el València, dic, home, el València busca porter, però què demana l'Agli per Xavier? I m'han dit 3 milions d'euros, i he dit, descarteu el València. Descarteu el València. El València no se pot gastar 3 milions d'euros en un porter. El València, torna a dir, com ha desvelat Nacho Sánchez, havia posat 2 per Jeremy Tolian. I esta volta és Tolian el que no ha volgut. Però mireu el perfil de futbolistes que està mirant el València, eh? Jeremy Tolian, Dajiro Chirino... Això és el perfil que està mirant el València. I això és el perfil amb el qual pretenien vendre aquest estiu, perquè ja sabeu que qui vos parla no els en passa ni una, perquè no me crec res del València actual i del rector del València actual, menys encara. Este és el perfil amb el que se pretenia entrar en Europa? Està tenint una tara considerable per a creure qualsevol proposta que te parli del club. Jo entenc que el club té que fer arribar el seu missatge. Ara, uno ja se vesteix lo suficient per els peus, o com deia el mític Luis Aragonés, té suficientment el cul pelat d'anar en moto com per a saber a qui creure i a qui no creure. I saben que Derribos Mentirón són especialistes en la mentira. És el seu ADN, és el seu hàbitat natural. Però torna a dir, notícia que vos contem, el València ja sap, per part de la Lliga, que el límit total de cost de plantilla per enguany són 80 milions d'euros, 11,2 menys que en setembre de 2025 i 15,6 menys que en gener de 2026. I volien fer creure a la gent que anaven a fer una plantilla per Europa. Bueno, volien fer creure a qui els volguera creure. Demà, amistós, 7:30, front l'Stoke City. Per a mi, el principal atractiu és veure què s'inventa Carlos Corberán per a tapar el lateral dret. A veure què inventa, perquè no en té. I per últim, per anar parlant del València Club de Futbol i anar alleugerint temes del club de Mestalla, els companys de la grada de Radio Sport han avançat que i ser amistós que anava buscant el València perquè la primera jornada no la jugarà, ja que el Betis ha ajornat el partit perquè tenia mundialistes, serà contra el Raja Casablanca, que és equip, un clàssic de la Lliga del Marroc. Pues bueno, falta per veure si el València diu que és un entrenament o un partit, com estos dies en el Stoke City, que era, ha sigut de sketch, estava entre Mr. Bean i Benny Hill, ja que estan en terres angleses, en terres britàniques. Lo del València diguen que era un entrenament i el Derby County diguen que era un partit amistós, ha estat de sketch de Benny Hill o de o per a que són, no són tan joves, de Mr. Bean. Bé, Carlos Espilla és història, parlem ja del Llevant, Carlos Espilla és història en el Llevant Unió Esportiva. Com dèiem, no hi havia més remei per al Llevant que deixar eixir Carlos Espí. Almenys la execució, baix el meu punt de vista, ha sigut correcta. Ja que tens que perdre el futbolista, almenys ingressar el màxim diners possible. I el màxim diners és arribar a un acord amb el Real Madrid per a que el Madrid abone, imagine que en dos terminis o tal, la clàusula de rescissió, perquè d'aquesta manera tampoc passes per la Lliga, has de gastar l'IVA, etc. Però, tenint en compte que el mal que era perdre a Carlos Espí era ineludible, la segona part, intentar nivellar la balança és que l'operació econòmicament fora el més rendible possible. I jo crec que més rendible que ingressar la clàusula de rescissió, no hi ha res. Avui, per cert, primer entrenament de Carlos Espí en Valdebebas i després a parlar a la tele del club.
1: La verdad que ha sido muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz.

0: por ello y voy a dar el máximo.
1: Pues la verdad que increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que del staff, de todo, que están muy con nosotros y la verdad que es increíble. Cuidan cada detalle, las instalaciones son increíbles, la verdad. Yo cada oportunidad que me dé voy a dar al máximo. Soy un jugador que referencia, que me gusta estar dentro del área para cualquier ocasión estar preparado y lo más importante que voy a dar al máximo por el Madrid y por la confianza que me da el míster.
2: Tota la sort del món per a... Mentre, excepte quan s'enfronta els valencians, tota la sort del món per a Carlos Espí, que és un tio que se ho ha currat, se ho ha guanyat, i jo crec que s'ho mereix. I ara què? Pues ara n'hi ha una part purament crematística de diners i hi ha una part esportiva. La part crematística, bueno, vore quants diners destina el propietari, Pepe Danville, a 25 que entren en caixa, a trobar un davanter que vaig a ser el nou de referència en el Llevant. Per què? Perquè probablement si tu trobes un bon nou de referència, la salvació va ser molt més possible que si no el trobes. Ixa és la realitat. I després, dins, fora de la part purament monetària o crematística, està la part esportiva i és, amb els diners que reba Héctor Rodas, com haurà treballat el mercat per a intentar encertar en ixe nou que ha de fer els gols per a salvar la Llevant Unió Esportiva. I se són les dos parts d'esta operació en el dia 1 post Carlos Espí en la Llevant Unió Esportiva, que, com dèiem, ja és història en el conjunt granota. Com dèiem, segon traspàs més car en la història de Llevant és que en 2018 el Bournemouth va fitxar o va posar 30,5 milions d'euros per Jefferson Lerma, per el centrecampista. Per cert, el Llevant ja ha manejat fitxa, imagine que perquè el desahogo econòmic no dona per a molt, però sí per a algo més, i per exemple ja ha tancat avui el que Matt Ryan, el porter australià, continue un any més en el Llevant Unió Esportiva després d'un any, jo diria, òptim en quant al seu rendiment baix dels pals del conjunt granota. I parlant de rendiment baix dels pals, hem de parlar del Villarreal, que demà té un amistós contra l'Ens, però que abans té un tema que resoldre, i és la porteria. Ara mateix, Íñigo Pérez només té Luis Júnior, perquè ja sabeu que ha eixit Arnau Tenas, que ha eixit Diego Conde, i hi ha un porter en llista, hi havia uns problemes, però sembla que van camí de resoldre's. Xavi Mata, Villarreal, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Manolo? Bona nit, company.
2: Bueno, pues ahir ja dèiem que l'acord entre Peter Gulaksi, el porter de 36 anys, hongarès del Leipzig, i el Villarreal estava, bueno, jo diria que pràcticament tancat, però que faltava avançar en l'acord entre el Leipzig i el Villarreal i que a la fi semblava que hi havia un camí obert des del moment en què el Leipzig li havia dit al Villarreal que en quan trobaren un substitut per a Gulaksi podrien accelerar i a lo millor demanant una quantitat de diners que sí s'acomodarà més a lo que vol pagar el club groguet. Sembla que ese camí continua accelerant.
3: Sí, al final és ara mateix, el 31 de juliol, el Villarreal encara no ha fet ningú fitxatge.
2: Correcte.
3: Estava tot el món a l'espera, no?, que això poguera succeir. I pareix que el més encarrilat de fa una setmana era Peter Gulaksi. Sí que tenia un acord ja amb el club, amb el Villarreal, en les condicions que el porter de 36 anys sol·licitava, però faltava un acord amb el Leipzig, no?, un club en el que porta pràcticament tota la seva vida, porta 11 anys en el Leipzig, més crec que 4 en el Salzburg, que al final pertany a aquest grup de Red Bull. I, bueno, pues el Villarreal estava interessat i per les informacions que estan dient ara mateix a última hora del dia d'avui, pareix que l'acord està ja molt més prop entre el club alemà i l'equip de Fernando Roig.
2: Perquè, a més, jo crec que hi ha un problema ahí en l'equipàs que té el Villarreal, Xavi, en totes les línies. A mi me costa vol el tema de la porteria. Jo no sé si és que n'hi ha una confiança desmesurada en el futur de Luis Júnior, que a mi és un porter que no m'acaba, no vaig a dir que sigui un mal porter perquè no ho és, però no m'acaba de donar la seguretat que jo pense que ha de tindre el rendiment d'un equip que té

0: Renato Veiga darrere, que en el mig del camp té Pap Gay, almenys fins que la Prever no digui el contrari, que dalt té tota la davantera que té, amb Mika Utache, amb Gerard, amb Ayoce. Tindre un porter com Luis Junior és possible que siga una gran aposta de futur, però a dia d'avui com que falta alguna cosa allà en la porteria.
1: Sí, estic amb tu. Pot ser que sigui la peça més endeble del Villarreal, per això també jo crec que l'arribada de Íñigo Pérez ha deixat clar que el tècnic ni confiava en Diego Condri ni confiava en Rautenas, no? Que han sigut els primers en eixir del club i que volia un altre porter de garanties, no? Un porter que pues, li donava més seguretat. De moment l'aposta és la de Gulaxi, veurem si arriba algú més, però Gulaxi jo crec que sí que li pot fer competència a un Luis Junior que està molt qüestionat per l'afició, per aquestes dues temporades que no han estat a l'altura, o això pensa l'afició de Villarreal de lo que és este club o de lo que està demostrant almenys en Lliga i lo que ha de demostrar en Champions. I per aquest any, bueno, pues l'aposta de Gulaxi jo crec que és una aposta per un porter que és veterà, que té 36 anys, que no m'equivocamos, però que té molta experiència, no? I que a més ha sigut també pues, un dels millors porters de la Lliga Alemana durant molts anys. Crec que és un bon reforç per al Villarreal, veurem com s'adona. També ha aparegut el de Pepe Reina, no? Com va vindre fa ara, crec que són 5 anys, perquè Pepe va vindre en un poc més d'edat, crec que era més major, Gulaxi encara és un poc més jove.
0: 36 de Gulaxi.
1: Bueno, sí, 36, i crec que Pepe va vindre en 39, sinó que encara seria més jove Gulaxi, 3 anys menys, però bueno, tenim que estar a l'espera. De moment és veritat que el Villarreal en esta bueno, pues pretemporada, des que va començar el dia 6, quan va ja vindre els jugadors a passar les proves mèdiques, està sent molt positiva i jo crec que Íñigo ja, en el poc que ha tocat a l'equip, s'ha notat la seva mà.
0: Escolta, Xavi, me deies, el Villarreal encara, i és cert, no ha manejat peça en el mercat de l'estiu, estem parlant de la porteria, però més enllà de la porteria, es parla d'apuntalar algun altre joc de l'equip?
1: Clar, és que el Villarreal estava a l'espera de fitxar a un mig centre, perquè també pensava que Pau Gay podia eixir este mercat. Això, bueno, pues, degut a que des de la part del jugador i dels seus representants deien que no va tenir moltes ofertes. És veritat que, com hem pogut saber, ha tingut ofertes, però no ofertes de l'agradador del Villarreal, no? El Villarreal volia 45 milions, ha arribat ofertes inferiors i el club té molt clar que si no es pedís a cifra el jugador no va eixir, no? I se va quedar perquè és una peça fonamental per al Villarreal i també per a Íñigo de cara a la pròxima temporada. Aleshores estan a l'espera d'esta venda, si finalment se dona, si no se quedaria en l'equip, i també l'han donat molts galons en esta pretemporada a Macià, que ja van renovar fa una setmana, un poc més, hasta 2031, un jugador que ja confia moltíssim en ell, i també s'han donat galons a Diatà, no? Jo crec que poden ser els dos jugadors que la bonic semi-centre acompanyen a Pap Gay a Comerçanyà en cas de que no es queda Pap Gay. També et dic, això no tanca la porta a possibles incorporacions, però crec que encara en un mes de mercat que queda, el club no va fer ninguna locura i crec que va esperar-se fins al final, però no descartaria l'arribada d'un mig centre més, sinó més experimentat, i que pugui donar-li el Villarreal pues, galons de la Champions, no? Com per exemple pot donar-li Parejo o Tomás Partey, que ja no estan.
0: Bueno, demà tenim amistós, el torneig de Como.
1: Sí, demà tenim la final contra el Lens. En Como, la veritat que el Villarreal ha fet un gran torneig, de moment va guanyar-se 3 al Lula. A més, jo crec que la gran notícia és la tornada de Josep Pérez, que va estar la temporada passada molt lesionat, el jugador que, bueno, pues, fa dos de ser el Zarra, no?, i va donar al Villarreal la classificació a la Champions, en passava a estar molt desaparegut, inclús se parlava, no?, d'una possible eixida al Deport de la Corunya, finalment pareix que sí que se va quedar, i que el Deport va fitxar a Aubameyang en el seu moment, quan ja el va fer oficial, i crec que és una notícia, no?, una Jose a un bon nivell, i crec que pagaven per ell, o el que deien que podien pagar en 4 milions, el Villarreal no va fitxar un delanter de ses característiques, un delanter que t'assegure estos gols, així que és important que s'enxufes, sobretot ell i Gerard, que estan molt bé, que no torna a caure en lesions, i veurem què passa, no? Van guanyar 0-3, també van eliminar el Como de ses Fàbregas en un bon partit, i ara pues, contra el Lens. Després també contra el Llevant el dia 5 d'agost, i bueno, pues, no va parar el Villarreal fins a bueno, pues, començament de Lliga, que ja van quedar 16 dies, que seria el dia 16 contra el Racing de Santander, allí, a la Cinderella d'Esprada.
0: Molt bé! Xavi, moltes gràcies.
1: A tu, Manolo, estem en contacte i veurem si t'hacia al principi de Lliga el Villarreal fa algun moviment oficial.
0: Esperarem que sí, esperarem que sí. Encara que ja va avisar Fernando Rosanegueroles que no tots els anys anaven a estar tan moguts a nivell mercat com va estar l'estiu passat, i de moment la veritat és que sembla que estava ja avisant del que venia. Xavi, bona nit.
1: Un abraç, amic, bona nit.
0: 11:42, dos equips valencians que han jugat en el dia d'avui, l'Elx, que ha empatat a 2 contra el Córdoba, l'equip de Martín Anselmi comença també ja a donar avisos amb la llum roja amb Cesa de que fan falta reforços per a aquest equip, s'han anat jugadors que l'any passat li donaren prou, i

0: a Martín Anselmi, Braga Arnic, el propietari de l'Elx, li ha de dur futbolistes. Si no, ho va tindre molt complicat per a poder competir en la primera divisió. I després, en segona divisió, el Castelló, que avui ha perdut 3-0. Perdó, l'Elx ha empatat a 2, perdia 0-2, i dos gols d'un Mauro han empatat el partit, el jugador de la cantera. I el Castelló avui ha perdut 3-0. Ho havia guanyat tot contra els equips que havia jugat, fins i tot contra el València, però avui ha palmat 3-0, la primera derrota de la pretemporada, davant de l'Alavés de Quique Sánchez Flores, amb dos gols de Lucas Boyer i un gol de Mariano, que si recorden vostès va ser aquell davanter que, gràcies al qual, el València va sumar 3 punts contra la... De fet, va jugar aquells minuts i ja no va jugar més en la resta de la temporada. No sé si és que Quique li està donant una nova oportunitat, me semblaria molt estrany, o simplement que no el vol apartar i li està donant minuts per a no apartar-lo i no entorpir la seva eixida, que entenc que no ha de ser massa fàcil llevar-te de damunt un jugador com Mariano. El Castelló, que a més ha anunciat este divendres un altre fitxatge, el central Ilias Costis. Ha jugat les últimes temporades en primera federació amb el filial de l'Atlético de Madrid i va arribar a debutar amb el primer equip en Lliga de Campions en 2023. Va formar-se en les categories inferiors de la Poel de Nicòsia i ha jugat també amb la Sub-21 de Grècia, tot i que també havia jugat abans amb Xipre. Bueno, pues, si no recordo malament, és l'11è fitxatge del Castelló aquest estiu, que diu pront. O sigui, el València no troba un lateral dret i el Castelló ja ha fitxat 11 futbolistes per a la seva plantilla. I també recordar, encara que ens pilla lluny, es pilla a nivell internacional, però no deixa de ser noticiable, la luctuosa pèrdua en el dia d'avui d'un dels mites del futbol mundial, com és Franco Baresi, el gran líbero central del Milan de Arrigo Sacchi, que avui ha mort als 68 anys d'edat, i que, bueno, el dimarts serà el sepeli per este emblema, per esta bandera, per il capitano, com le deien en el Milà, i que malauradament ens ha deixat. Les 11 de la nit i 45 minuts. Tanquem la primera part del programa, la informativa, fem una pausa i després d'allà entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
2: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts comença el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, que abans el que fa és recordar-vos la pregunta que vos estem fent des del començament del programa en les nostres xarxes socials per a interactuar amb vosaltres i que ens doneu la vostra opinió. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, el número. TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el número de WhatsApp, 6DN42-1801, 6DN42-1801, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem el dia d'avui i que és: invertirà el València en reforços més que l'estiu passat? I serà la pregunta que vos fem, que vos deixem i que ja vos deixem per a que pugueu tranquil·lament respondre a ella. 11:49, comença ja a saludar els nostres contertulis en el dia d'avui. Eduardo García Valdamiqui, què tal, Miqui, com estàs?
1: Hola, què hi ha? Buenas noches.
0: ¿Estás bien?
1: Bé.
0: M'alegre. Santi Marín, què tal?
2: Molt bona nit, Manolo. Molt bé.
0: I Pablo Leiva, director de Supertuporte, com estàs?
3: Què tal? Buenas noches.
0: T'he posat entre dos tècnics, a veure com fos per, sí, no, per a clavar cullera, eh?
3: Pues me tocará callar, escuchar y aprender, porque bueno, pero intentaremos estar a la altura.
0: Bueno, jo volia començar per la notícia que hem començat contant en la part informativa del programa, que el València ja coneix de la Lliga que el seu cost límit total de cost de plantilla es redueix fins als 80 milions d'euros, el qual suposa 11,2 milions d'euros menys que l'estiu passat i 15,6 menys que al gener de l'any passat, amb el qual, per exemple, s'entén molt millor la notícia que està esperada donava el company Nacho Sánchez, com deia, sempre ben informat en temes de mercat, de que el València havia estat oferint uns 2 milions d'euros per Jeremy Tolian, el lateral del Llevant, que ha sigut un propi lateral que ha dit que gràcies, però no, i que el València estiga trobant tantes dificultats per a trobar un lateral dret, que ara mateix és una posició que no és que tinga de cobrir, és que ara mateix, a hores d'ara, a les 11:50 del 31 de juliol de 2026, el València no té un lateral dret professional disponible per a alinear en l'amistós de demà. Ixa és la realitat. No sé què vos sembla esta notícia i, lògicament, és una massada per a ixa enèsima venuda de fum de vendre que anaven a fer un equip per a arribar a Europa. A veure, se passen la...
3: Le voy a tirar precisamente por eso último que has comentado. Voy a ir a las dos cosas, ¿no? Primero a eso de la vendida de humo de Europa, estoy contigo. Pero ahí el club ha sido inteligente. Fíjate que le estoy tirando un halago a un club que no resulta ser muy inteligente y que no acostumbra a serlo. Los que han hablado de Europa son los futbolistas. Hasta el momento...
0: públicamente.
3: Claro. A eso
0: el
3: voy.
0: El club ha hecho de manera privada.
3: A eso voy y sabes que iba a ir
0: yo,
3: ahí.
0: Si fuera futbolista, me cuidaría
3: claro.
0: Molt de parlar de manera pública de Europa mirant el cas que el propietari le fa a l'equip, la inversió que estan disposats a fer i que després, si la pilota no entra, el primer que li tira merda als futbolistes és el propi club.
3: És que iba a eso, Manolo. Al final hay un CEO de futbol que ya sabes que en Super, bueno, le nombramos en su día el cero de fútbol.
0: Es un CEO a la izquierda.
3: Porque es tan poco valiente que cuando acaba la última jornada de Liga contra el FC Barcelona, él allí, bueno, en zona mixta, asegura a unos pocos, a un corrillo, que va a hacer una rueda de prensa pública para analizar la temporada una vez, bueno, repose unos días. Estamos ya a 1 de agosto, bueno, a 8 minutos de llegar a 1 de agosto, no ha cumplido con esa palabra y con esa idea de ponerse delante de la gente a dar las explicaciones necesarias y, por lo tanto, como no se ha puesto delante de la gente, no ha tenido que hacer frente a si el objetivo es Europa o deja de ser Europa, que para mí habla de la poca valentía que tiene, de lo cobarde que es hasta el momento Ron Gurley y de la sensación que tengo de que ni ellos mismos saben si pueden hacer frente a esa frase, porque luego les va a perseguir durante toda la temporada. A partir de ahí, sobre la noticia que dabais al inicio, la parte informativa del Fair Play. A mí hay dos cosas que me preocupan. Una de ellas es que en abril, cuando el club ya estaba teniendo problemas para renovar o para lograr que Guido Rodríguez siguiera al frente de la entidad, había gente dentro del club, yo me acuerdo además hablar con Salva Folgado sobre este tema, había gente que te decía que para que siguiera Guido, mantener las fichas de Guido, Gaya y de Acabi, de los tres, era inviable, porque ocupaba una masa importante de...
0: Anit, contarem en 90 minuts que José Luis Gaya, en primera persona, i l'entorn de José Luis Gaya estan prou disgustats amb l'oferta que han rebut del València, sí, del València per la renovació. És a dir, esperaven que tinguera que ser una oferta a la baixa, però entenen que és inacceptable l'oferta que els ha fet el València.
3: És que en abril la sensació, el club també és que se flipa mucho, no voy a descubrir nada, pensaven que vendre a Diacabi i col·locar a Diacabi va ser senzill. O sea, en abril, con todas las lesiones que ha tenido...
0: Es más fácil que me torne a mí sin moño.
3: Pues mira, y a mí tampoco me va a salir mucho ya, Manolo, también te digo que voy camino de... Pero es verdad que a mí me sorprende y se explican muchas cosas de lo que está pasando con el lateral, de lo que pasa con el extremo y de lo que pasa en un club que va a la deriva y evidentemente, bueno, pues esto es el día de la marmota cada verano.
2: La noticia del fair play lo que fa constatar...
0: Més que el fair play és el límit, sí, de cost total de plantilla.
2: El
0: límit
2: de cost de la plantilla lo que fa constatar és que favore les limitacions que té el València a l'hora de signar i a lo que te rebudeix el perfil de jugadors que tens que anar a intentar fitxar, fer vindre. I ja no sols això, que a mi lo que me preocupa és que per a lo millor poder pujar ixe vas a tenir que vendre algo. I efectivament... Lo que ya para vendre solo este queda
0: un Javi Guerra.
2: Javi,
0: no,
2: Guerra. Esa yo no nada. Per lo tanto, si tú vols aumentar ese cost de plantilla para poder signar o aumentar el perfil de jugadores que vols buscar, tens que vendre. Javi Guerra es el único que pot tenir ese perfil, que también el tenen que vendre, el vendrien, però no el vindrien al millor com és el cas de Carlos Espí, que poden treure ese rendiment màxim de diners per treure per el jugador, sinó que anirien a un cost o a un tema econòmic que els satisfacera per a poder fer cost a aquesta plantilla.
3: I en 5 minuts, Santi, en 5 minuts la clàusula de Javi Guerra sube 20 quilos. En 5 minuts. Entonces, el club que lo quiere, que evidentemente el Valencia no va a vender por la cláusula.
2: Ahí, efectivamente, el Valencia no va a puchar el su cost de venta en 20 millones. Por lo tanto, va a estar molt limitat a ese mercat que yo pensé que anirem a la última semana y una volta estiga feta y esa plantilla es cuando ixirà Ron a parlar del mercat, a lo millor, de lo que ha fet, i no se li escoltarà la paraula Europa. De fet, els jugadors el que anaven dient-ho i jo crec que després del primer amistós en Paterna que agarren a Rioja, ja va aixar.
0: El normal és que els que han anat a aixòs cafès alçaren la mà i diguen escolta, vostè me parla a mi d'Europa. Però, clar,
2: i els mateixos jugadors, és el que deia, després del primer amistós, Rioja ja no, ja volia fugir un poc de la paraula Europa,
0: sí,
2: perquè
0: ja,
2: clar,
0: ja pega una llara a canviar.
2: És que no van a ser els mateixos jugadors, és que se van a ficar a eixa pressió. Diuen, si el club no fica l'objectiu, vaig a ficar-me-lo jo, perquè després me coloreixen a mi.
3: Ahí, Santi, ya dejo a Miki, pasan dos cosas. A Dieng, si recordáis cuando llega al aeropuerto que habla incluso de Champions, le pegan un capón importante y al día siguiente ya no habla de Champions, sino de la historia del club, Europa, tal, pero ya la palabra Champions no la dice porque hay alguien en el club que le ha dicho, oye, que aquí hay periodistas que son muy malos, que buscan
0: sí,
3: la
0: siempre
3: palabra,
0: las culpas de la prensa.
3: Que buscan esto, la letra pequeña, todo, y es que son muy tóxicos, ¿no? Hay alguien que ya se lo hizo saber. Y luego otra que es cuando a Ron Gurley alguien le pregunta que por qué no ha hablado todavía y por qué no habló de la temporada pasada, la excusa del amigo Ron Stop, y es que una vez terminada la temporada, hablar de pasado no aporta nada positivo. Es lo que va comentando.
0: Pues en España, señor Garlin, hay un refrán que dice que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Miki.
1: Yo voy a ser más corto.
0: Ay, ay, ay, ay.
1: Vamos a ver, todo lo que habéis dicho me parece correctísimo, pero me da exactamente igual. Si, ¿qué más da que tengan 90, 100 que 80 si fichan mal? O sea, el problema
0: i sobretot si no han treballat un mercat conforme a esa quantitat de diners que tenen disponible.
1: El problema no és la quantitat, és com distribuïs la quantitat per fitxar qualitat. A lo mejor tendràs que fitxar menys jugadors con qualitat, però tendràs que fitxar con qualitat. Si lo que fitxes és malo, da igual que tengas 90, que 80, que 100, no sabes fitxar. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Entonces, el que te hayan bajado a eso, pues a lo mejor te hacen un favor porque la prensa, la afición tienen una excusa de cara a ellos, nos han bajado el presupuesto, podemos fichar menos. Si puedes fichar menos, pero eso no quiere decir nada con la calidad.
0: Sí, pero a veure, t'entenc perfectament, i és més, van a utilitzar-lo com a excusa, segur, no tingues ara bé. Tu has de dir, un moment, vostè està dins del club, vostè sap quines garanties se van oferir a la Lliga per l'any passat tindre més marge, i vostè sap que enguany no se anaven a oferir les garanties. Per tant, vostè sabia des d'un inici que anava a tindre menys diners. Per tant, vostè tenia que haver-se manejat en un mercat on determinats futbolistes tenien que haver estat lligats en acabar la temporada passada. És que tu ara a cost zero, què vas a trobar? No, tu però pots trobar a cost zero si en febrer ja te poses a treballar i ho signes en març. Però ara ja a cost zero, en perdó, vas a trobar misèria i companyia.
2: I més sabent que, per exemple, en el lateral dret, tu a Terry no l'anaves a renovar.
0: Ho sabies?
2: Ho sabies haver treballat i ser possible substitut.
0: Tu pres la decisió de no renovar Terry, això seria febrer, març, com a molt, tu a l'endemà ja tens que estar treballant un lateral a cost zero. Un o no, quatre o cinc. Per a quan t'acabi l'estiu, el primer dels quatre o cinc que te quadri te diga sí, i no estar esperant a Menier, que ha arribat a l'última hora i Menier diu, jo me'n vaig. I has mirat cap endarrere i diu, si no hi ha ningú.
3: Però ahí el problema també és que en el club reina la improvisació.
0: Tu te'n recordes de la pel·li que era el Club de la Lucha?
3: Sí, sí.
0: La primera norma del Club de la Lucha és que nadie habla del Club de la Lucha. El València és el club de la improvisació. I la primera norma és que nadie planifica en el club de la improvisació.
3: I ahí el gran problema, jo estic con Miki con el tema de la calidad, luego hay otro tema. Porque a veces la gente, el aficionado, confunde calidad técnica con ser muy bonito. Y yo lo te hacía una reflexión. ¿Quién tiene más calidad técnica? Técnica, hablo de técnica. ¿Danjuma o Rioja?
0: Qualitat Danjuma.
3: ¿Quién es mejor futbolista?
0: Ara mateix, qui aporta més? Rioja.
3: Para mí el problema es que al Valencia le cuesta detectar futbolistas. ¿Por qué digo esto? Porque que Danjuma en su temporada buena en el Villarreal se iba de tres y podía marcar un chufo, lo vemos todos. Todos.
0: El problema es porque ara mateix Danjuma se te puede decir.
3: Claro, porque en el Everton fue un drama absoluto, en un Everton que no es un Everton de Europa, porque cuando vuelve al Villarreal, incluso después de el año pasado, contra el Arsenal en pretemporada, marca un golazo espectacular, Danjuma. Y en las tres primeras jornadas de Liga, Danjuma marca dos goles con el Villarreal. Y Marcelino se lo ventila igual, se lo ventila exactamente igual. Con el Girona, Michel casi lo agarra del cuello en un partido contra el Leganés, que empatan, iban ganando y se tira un caño cuando van ganando, que lo que tienes que hacer es que ese balón salga de banda, lo que quieras, para que no pase nada. Porque es un jugador que es un jugador de fútbol que no entiende de fútbol. Y eso es un problema enorme. ¿Cuál es el problema? Que el Valencia no sabe detectar futbolistas que sepan de fútbol. Y ya llevamos muchos años, por eso coincido en lo que decía Miki, de tengas 80, 90, 60 o 50, a este club le cuesta detectar talento.
2: Però jo penso que això és perquè no tens gent de futbol a l'hora de dirigir, en una direcció esportiva que sàpiga detectar aquests talents de jugadors i que al final la qualitat individual estiga més al servei de l'equip que al servei individual, que és el que te produeix aquest problema en el cas de Danjuma i també altres jugadors que el que te fan a l'hora de lo que deia Miki d'augmentar el cost és que tu potser després vas a pagar preu per a alguns jugadors que no valen,
3: però
2: que
3: fíjate,
2: no valen això.
3: Jo aquí no me voy a meter solo con los que detectan talento en el València, perquè a mi me costa más, a todos nos consta que havia gent molt pesada dentro del València Club de Futbol que Carlos Vicente en su día decían hay que ficharlo. Y en el València había dos, tres iluminados que dijeron no se ficha porque no podemos gastarlo. Y el verano pasado, cuando ahora que está sonando mucho el nombre de Álex Lizancos para irse a Osasuna, que es un futbolista que ha sido, si no el mejor lateral derecho de segunda, top 3 laterales derecho de segunda. El año pasado Valencia lo tenía por

0: Després de la famosa derrota en Cádiz, on fan el paperot els Cavani, Castillejo, Ilaiz, tal, on hi ha un problema gros en el vestidor, i després hi ha el problema, Marchena li diu al Pipo, mira, en els jovens no sé, en estos se n'anem al club.
1: Sí, sí, sí. Castillejo a los 31 años está sin equipo, por cierto. 31 años, sin equipo.
0: 31 tacos. Y Messi en 40 jugando un mundial.
2: No, pero yo ahora, fíjate, dejaría un eso que me gustaría que lo reflexionarais.
0: Rápido, venga.
2: ¿Va a jugar Sato o no se va a atrever y va a apostar por Danjuma y todos estos otra vez?
1: Sato.
0: Esa es...
2: Yo también creo, pero tengo mis dudas. Yo
0: un bulboreu, como el chiste, yo soy bulboreu. Miki, moltes gràcies i bon cap de setmana.
2: Vale, bona nit.
0: Pablo, gràcies i bon cap de setmana.
1: Bona nit, xau, xau.
0: Bones
1: bona
0: festes nit. En el poble, sí. I bon cap de setmana.
3: Bona nit.
0: Senyores, senyors, ho deixem així. Ja saben que ara de seguida van les cançons de la nostra vida, la remissió, que a les 5:30 de la matinada se remet el programa, que més es posa en esta sintonia demà a les 12:30 en el punt a punt, i que de seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-lo. Nosaltres tornem demà, dissabte, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu, bon cap de setmana i fins demà.
4: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Saps el que són les energies renovables?
7: Sí. No.
6: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
8: És igual, amiga.
6: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
9: No, millor, molt millor.
6: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus i la planta orgànica, energia de la biomassa, i la calor de l'interior de la Terra, energia geotèrmica.
10: Però què opina la gent del carrer? Estan a favor o en contra?
11: Això és de puta mare, això...
6: Les renovables generen molts beneficis ambientals.
12: Això és de veres?
6: Sí, clar. Contribueixen a la protecció del medi ambient.
12: Està de categoria.
6: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
13: Molt bé, estupendo.
6: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
14: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: T'he convençut o què? Eh?
15: Sí!
6: Au, fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
16: De tu a tu.
17: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
18: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
17: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
19: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seus.
1: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Als anys 90 va aparèixer a València un grup que feia música pop d'una manera completament diferent de qualsevol altre grup d'ací. Eren una mena d'experiment sense pausa, però que, al contrari de la música experimental, oferia cançons. Cançons on allò més inusual es mescla amb allò quotidià. El resultat d'este casament té un nom: Hola Mundo, el primer àlbum del grup Kindergarten.

0: Hola Mundo va eixir en 1999, un any molt significatiu pel canvi de cicle que marcava. Un nou segle, un nou mil·lenni, moltes preguntes i una miqueta de por i confusió. D'alguna manera, este disc és un reflex involuntari de tot allò. Una obra surrealista i també plena d'humor, on no falten bones cançons i on cada nou tema afronta un nou risc. Hola Mundo és, per descomptat, el disc de què parlem avui en Col·lecció de Vinils. I per a parlar d'esta raresa tenim amb nosaltres Guillermo Ortés, creador de Kindergarten i també fundador d'altres projectes musicals no menys aventurats com són Guillemca o Pentatrònica. Benvingut, Guillermo.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, això em sona, això que sona, de fet, és Esquemes, una de les cançons del disc. 20 anys després, encara és complicat definir la vostra música? Això és un compliment, dic jo, no?
1: Pues mira, teníem una amiga que deia que fèiem pop raro. Jo penso que és la millor definició.
0: Pop estrany, pop raro.
1: Sí, pop raro. Jo, bueno, pues sí. Jo penso que...
0: que ho va encertar.
1: Sí, sí.
0: Raro per les influències o pels matisos o per les barreges, pot ser.
1: No, perquè segurament ja és pop, però no sé què passa ahí, que sí, la barreja de tot. És curiós perquè en aquella època, ara, bueno, parlant ara, pues pareix que és lo típic, no? Ja que tot està barrejat, no? Pues jo estava escoltant l'altre dia a xiques d'ara com Grimes o Poppy o la mateixa Rosalía i, bueno, està tot ahí barrejat completament, no?
0: Sí, sembla que ara ja no hi ha tants prejudicis, no? Amb la barreja ja no són tan puristes.
1: Pues segurament, sí, segurament.
0: Este és el primer àlbum del grup, però no el seu primer disc. Tot i això, sí que es pot dir que és el disc que millor representa el que volíeu fer, no?
1: Sí, bueno, el disc anterior és paregut. És un miniàlbum que va aparèixer un any abans, que era La dificultat de ser normal. Imagina el títol, La dificultat de ser normal. Venia d'una... Jo pensé que venia d'una frase d'Aznar que va dir que jo soy una persona normal. I van pensar, pues si ell és una persona normal, pues nosaltres no serem molt normals, perquè pensem d'una manera diferent i tal. I bueno, tenia 6 cançons i cada... Bueno, era el principi, diguem, de la mateixa idea. Lo que pasa es que Lola Mundo ja és un àlbum i a més gravat en el mateix estudi i tal, i sí que és... Sí que va ser molt important per a nosaltres, clar.
0: D'on ve el títol de l'àlbum? Per què Hola Mundo?
1: Jo no me'n recordo bé. Jo pensé que era una idea d'una amiga i és un títol més positiu, no?, que l'altre, no?, de la dificultat, no? Però sí que me'n recordo que la discussió sobre si ficaven la coma o era minúscula o mayúscula i tal. Podíem estar una setmana decidint això.
0: Aquests xicotets detalls que els músics ens porten desenes de reflexions,
1: sí.
0: No?

0: Qui parlava era el locutor alcoià Jorge Albi, una veu que no podia faltar en la nostra col·lecció de música i records, i ens semblava que esta era una bona ocasió. Guillermo, després d'escoltar Jorge, es pot dir que ell també és molt kindergarten? Vull dir, té una manera, una mena d'extravagància i lucidesa.
1: Bueno, Jorge Albi és una persona completament iconoclasta. Jo conec Albi de l'època de Barracabar, de finals dels 80, i també tenia un programa de la ràdio i feia concursos, i jo me recordo que tenia una banda i vam participar i tal, i tinc contacte amb ell des d'aquella època, i també me recordo d'una entrevista increïble quan ell treballava a Madrid, també molt divertida. Sobretot és una persona, a més ell és com el fan de l'alegria, no? O sigui, que no t'has d'amargar la vida, has de gaudir de la vida completament.
0: I creus que es va sentir identificat en el treball, en el mundo?
1: Pues segurament. Yo lo de la historia de fotografiar y dibujar fotografías no tengo muy bien eso, pero bueno, está muy bien. Lo del hombre tranquilo, pues sí, mira, seguramente. Volia afegir que ja me'n recorde que el títol de Hola Mundo, que ha passat molt de temps, és una frase d'esta cançó.
0: Que
1: diu Hola Mundo.
0: Que és la que obri l'àlbum.
1: Sí, que és la més pop, clar, que és un contrast tremendo amb l'anterior, que és Feedback, que és com un blues electrònic, no? I
0: més dens.
1: De mal rotllo.
0: Com diu, el desamor és la saturació, és el feedback, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Este és un
1: distorsió,
0: àlbum...
1: distorsió.
0: Distorsió. Este és un àlbum fet per la que pot ser la formació més sòlida de Kindergarten, en veritat, la que té en el grup Edu Marín, Guillermo Agramunt i Elena Garrido.
1: Sí, Edu Agramunt i jo ja estàvem tocant 2 o 3 anys i després va vindre Elena. I sí, jo pensé que va ser la millor època, sí.
0: Per què?
1: Per què? Perquè tenia molt bona relació i també va ser l'època més fructífera, perquè van traure dos discos en 2 anys. Després, l'últim van tardar ja 3 o 4 anys, ja no era igual. L'anterior era, doncs, gent diferent. La banda és del 93 al 2003. I, precisament, el 98-99 és en el mig, no?
0: I és el moment.
1: Sí.
0: Mira el que ens ha dit Rafa Miralles, també conegut com a Acid Queen DJ, un dels primers admiradors del grup.
2: Un mai sap si Guillermo és un avançat al seu temps o està més de moda que la paraula de moda. Ell sempre ha fet el que ha volgut. I Hola Mundo, entre experiments més o menys al·lucinats, amaga cançons dices que són, com diria l'Aska, ajenes a les modes que vienen i van. Pot ser per això el temps no les ha envellit i pot ser les ha respectat moltíssim. A mi hi ha 2 cançons que m'agraden especialment, Algo Bueno i Bus. Algo Bueno per aquest ritme gandul, aquesta cosa com de rave a càmera lenta, absolutament dopada, i que li va perfecte, la lletra més viciosa i malaltissa de la història del pop valencià. I Bus, perquè és una cançó rodona, perquè té una intro, té un final i, enmig de tot, una barreja increixendo entre la Velvet i els B-52 irresistible.

Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia de Punt. Hola Mundo, del grup valencià Kindergarten, és el disc protagonista avui i Guillermo Artés i Elena Garrido, dos dels seus membres, ens acompanyen per a parlar-ne.

0: Rafa Miralles parlava abans d'una altra cançó, la cançó Algo Bueno, que segons ell té la lletra més malalta de la història del pop valencià. Sabeu a què es refereix, Elena?
1: Pues yo creo que a todas las referencias que hacemos con ironía sobre la moda de los complementos alimenticios y de los fármacos. Hay un momento en el que Guillermo recita un montón de fármacos, ¿no?
2: Sí, bueno, y cosas de dietética, ¿no?
1: Sí, de complementos. Sí, sí, sí.
2: Ginseng coreano.
1: Guaraná, sí.
2: Jo és que vivia en Alcoi, treballava en Alcoi i després tornava els caps de setmana a València, estava molt cansat sempre.
0: Escoltem la lletra malalta d'esta cançó.

0: Estem escoltant la cançó, hi ha una mena d'arranjaments espirituals, no?, per darrere, Guillermo.
1: Bueno, tens el sitar, no?, que sempre... que per ser és Ravi Shankar, el famós Ravi Shankar, és un sampleo. És com una...

0: Totalmente.
1: Sí, és com una cançó de trip-pop. Algú va dir per ahí que era trip-pop.
2: Trip-pop, ja sí. No estem en el pop rar, sinó ara és trip-pop.
1: Sí. Bueno, trip-hop era la música de l'època i que tenia molta influència, jo penso que de Massive Attack i tota aquesta gent de... Sí, sí, trip-pop.
2: Guillermo, has dit que este és el vostre àlbum blanc. Per què eixa comparació?
1: El color de la portada.
2: Més enllà de...
1: No, és que l'anterior era roig i era com el Sgt. Pepper's. No, era el mira, així estem, el Sgt. Pepper's, no?
2: Són els Beatles, la sorpresa. Un referent creatiu.
1: I després el Hola Mundo era el disc més llarg. Bueno, era una comparació, és els colors, no? Este és més llarg i tal. I bueno,
2: i això
1: és una broma.
2: Té a veure amb el fet que estiguereu 6 mesos gravant-lo? Va ser complicat?
1: Ah, bueno, sí, sí. No, jo penso que és que no teníem... Molts grups tenen una setmana que aprofiten, no, de vacances, i no, estaven fent coses, pues, treballant o estudiant, i era, pues, una vesprada per ací, un dia per allà, i al final 6 mesos, com un disc d'estos del 70 de Pink Floyd. O...
2: Elena, com va ser l'experiència de la gravació durant 6 mesos?
0: Pues era un poco parecido a los ensayos. Grabábamos con Dani Cardona, si no recuerdo mal,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y en ese estudio estábamos también muy cómodos, la verdad, era todo, quedaba todo en familia, todos opinábamos, todos colaborábamos y en los arreglos, era una cosa muy grupal. Yo creo que esto es bastante raro, normalmente en los grupos siempre hay alguien que impone su criterio, y con Guillermo era maravilloso trabajar porque participábamos todos, entonces la obra siempre era un poco de todos, era muy bonito.
2: Un treball cooperatiu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Improvisant també en el estudi.
0: Sí, también, habían arreglos que surgían allí mismo durante el proceso de grabación.

0: Això que estem escoltant és molt psicodèlic, no? Abans parlàvem dels Beatles.
1: Sí, perquè tenim ahí una banda de vents. Sí, sí.
0: Banda de vents.
1: Bueno, va ser de bochos.
0: Hem passat del sitar a la banda de vents.
1: Un mogolló de persones que van vindre ahí i tal, sí, que era la Freak Paradise, que era la banda de Chiva, realment.
2: Soy como el yogur blanco, natural y un poco amargo.

0: Seguim parlant amb Guillem Artés i Elena Garrido d'Hola Mundo, el disc que avui incorporem a la nostra col·lecció de músiques, records i reivindicacions. Hem escoltat Leo B, una cançó breu i que quasi sonava a death metal o thrash metal.
1: Sí, sí,
0: per
1: sí.
0: Què una cançó aixina?
1: Pues per atraure adrenalina, no? És una broma. És un homenatge a Leo Bassi, que és un còmic molt bo, que va morir en una actuació. I bueno, imagina, de sobte tocarà això.
0: Elena, ja m'ha comentat diverses coses, Guillermo, com a que són bromes, no? Vaig deixar apariència d'home seriós i tranquil i a un verdader bromista? Perquè moltes vegades diu, no, això era una broma, o allò era una broma.
2: ¿Sabes lo que creo que es Guillermo en realidad? Un provocador. Y mediante la broma y la ironía esconde siempre una provocación. Era lo que subyacía siempre en sus canciones. Siempre estábamos intentando ir un poco más allá y por eso, como tiene esa mentalidad tan abierta, siempre que proponíamos algo, lo más loco era lo que al final... Daba luz verde, ¿no? Decía, sí, él tenía una idea, pero había otra que iba un poco más allá, esa era la que le gustaba y nos daba alas para hacerlo. Entonces, es la broma, pero también es un poco rompedor.
1: Pero no me es yo, tiraban por la... tirábamos por la locura.
0: ¿Cómo está eso de una sesión de fotos que hicieu y llamamos les dents tots?
1: Ah, es el videoclip, es el videoclip.
2: Sí, sí. Es el videoclip de esta canción.
1: De Edu el bajista va a hacer el
2: Edu videoclip. Marín, sí.
1: Sí, está muy bien el videoclip. Está en YouTube, además.
0: El que está claro es que el sentido del humor es una de las vuestras referencias fundamentales en el estilo de Kindergarten. Y no ho diem nosaltres a soles, també ho destaca el periodista y company Carlos Pérez de Ciriza. Mireu.
3: Crec que és la màxima plasmació del que era el talent, el que era i encara és, no? El talent de Guillermo Artés, que és fruit d'una cultura musical, versàtil, molt ampla i gens dogmàtica. I això es traslladava a les seues cançons amb un pes, una vessant, diguem-ne, un poquet arty per una banda, però amb molt de sentit de l'humor per l'altra, com si no es prengueren a si mateixos massa seriosament. I a més, amb una proposta absolutament rara avis, no? Dins de l'escena pop i rock valenciana del moment, amb una mena d'electrònica esquelètica per una banda, de guitarres rock per l'altra, un puntet també de surrealisme als seus textos.
0: I com que també cal parlar del surrealisme en este disc, no ens podem oblidar d'este tema que després m'ajudaràs a desxifrar com es pronuncia. Okay.

0: La cançó que escoltem ara mateix es diu O tan és anato, como poch es a chop. Hauràs d'explicar-me, Guillermo, si és una provocació o si...
1: No, esto es una frase real de Poch, el cantante de Ribos Arias, que van preguntar-li segurament en el tema del referèndum de la OTAN. I va dir això, O tan és anato, como poch es a chop. I jo me recordava i com va morir precisament quan estaven gravant el disc van fer este instrumental d'homenatge.
0: Va ser per això que vau decidir posar-li aquest títol a la cançó i fer esta cançó.
1: Sí, sí.
0: En certa manera es pot dir que Poch i de Ribos Arias són una influència per a vosaltres?
1: Jo era molt fan de Ribos Arias. És el meu grup favorit dels 80. I després, a través de xarxes socials, vas conèixer a Alejo Alberdi, que és membre del grup, i el tio va vindre a un concert meu, no de Kindergarten, sinó ja de l'època de Guillem K. I tenim contacte, sí, sí, sí.
0: I per a tu, Elena, també és de Ribos Arias, també és una referència a tindre en compte?
2: Uf, no, para mí no. Pero, bueno, sí, pero yo no los escuchaba tanto como Guillermo, tengo que decir. No, yo oía en aquel momento música más electrónica. Pero esa canción me encanta.

0: Guillermo, segons tu mateix has dit, esta cançó Séptimo té la millor lletra que has fet. Conta'ns.
1: Pues mira, esta cançó li agrada a molta gent perquè és el identificar-se amb la història d'un adolescent que està avorrit a classe i que està canviant i que ja no creu en, pues, en la religió que ha vingut de la família o del col·legi o...
0: Hi ha cert costumisme en les teues lletres, però que alhora amaga molt darrere, no? Són escenes molt quotidianes, molt terrenals, però que alhora estan llançant un missatge molt potent com este que estàs contant ara.
1: Sí, sí, és el que estava dient. Mira, esta cançó la va recuperar Gilbert Tástico, que és amic meu i que és més jove. La va tocar en directe un dia que estava jo de sorpresa. I va ser una emoció.
0: Com va ser escoltar-la?
1: Pues una passada.

Ni Rafael ni Rocío Jurado, la versión es delirant, que ni del Como yo te amo de Manuel Alejandro, es la versión de Lola Mundo, la que va a hacer Kindergarten de Lola Mundo. Guillermo Ramón va tindre el valor, ¿no?, de demanar-li el permís oficial per a fer la versió al propi Manuel Alejandro, i no va rebre contestació, va eixir el disc en la versió i no va rebre contestació. Després jo crec recordar que sí que va rebre la contestació, i la contestació era que no es podia fer la versió.

0: O sigui que, segons ens ha contat Rafa Miralles, quan gravareu la versió d'esta cançó, no teníeu permís? No vau rebre contestació?
1: Bueno, la majoria de la gent d'este país no demana permís, perquè és molt complicat, però érem molt innocents.
0: Però tu vas intentar.
1: Van demanar permís a través de la SGAE, i quan ja estava el disc fabricat...
0: La resposta va ser negativa.
1: Sí, era una frase, no? Desautorizamos tal, tal, tal, una cosa així, sí, sí. Però bueno...
0: Van ser prou críptics, amb la resposta.
1: No, no. Però ja dic, molt innocents, és que és molt bèstia, jo pensé que... Però jo m'imagino al Manuel Alejandro en la seva casa de Las Rozas.
0: Escoltant-la amb els cascos.
1: La casset, diguem, però esto què és?
0: La realitat és que vau ser prou valents, sent un grup del món del pop, fer una versió de Manuel Alejandro. En eixa època, els únics que s'atrevien a fer coses així eren Corcovado o Fangoria, no?
1: Sí, no era l'època, i la gent estava cabrejada, quan sentien la versió, però com hacéis eso? ¿Cómo hacéis eso? No, no, el tema de la música ligera, no. Després sí. Este grup de... No me'n recordo, un grup de Granada va fer una versió.
0: Sí, van ser... Com es diu? Sí. Un grup indie de Granada.
1: Sí, però és més sosa, la nostra.
0: Sí, la vostra.
1: Estava sentint la... És una guitarra sintetitzada. El mua, que Edu va agafar la guitarra que estava per ahir i va fer això. I ara un cinte bestial i, bueno, si és que dura 6 minuts, no?
0: Les versions que fereu també són un signe de la vostra identitat, veritat?
1: Home, una versió molt famosa de la primera època era de Pixies, del Where is my mind, que a més era en castellà, que és Donde estoy yo, i a més més accelerada. I què més? Van fer una versió de Morfín, que era un grup dels 90 que és molt interessant. I ja no me'n recordo... Ah, sí, la de Phoebe de Friends, de Smelly Cat.
0: Smelly Cat.
1: També, sí, sí.

0: cançó mítica.
1: Sí, sí.
0: Una curiositat, per aquestes dates, Kindergarten obrireu a València per a grups com Stereolab i Magnetic Fields. Vos van donar cap feedback del que els va semblar la vostra música?
1: Bueno, no, passaven totalment. Jo me'n recorde que sí que intentàvem parlar amb ells i és que eren molt simpàtics, eren les bateries. El bateria de Stereolab sabia perfectament que teníem dos equips de futbol a València. Ell era anglès, no? Perquè les xiques eren franceses. I després, Magnetic Fields, també la bateria, que portaven un jet lag increïble, perquè venien de Nova York. I ella parlava més, els altres, no?
0: Podem afirmar
1: Stephen,
0: que els bateries...
1: Stephen Merry no parlava. A veure, la xica va demanar-me si sabien algun club gay per a Stephen Merry. Que al final jo m'imagino que estava molt cansat i no va arribar al club.
0: Podem afirmar que els bateries són els més simpàtics dels grups?
1: Pues sí, sí, sí. Realment sí, sí. Però bueno, va ser increïble. La veritat és que són dos grups molt, molt interessants.
0: Acabo de recordar la versió de Como yo te amo de Niños Mutantes.
1: Niños Mutantes, sí, sí.
0: Si no m'equivoco.

0: Al disc també hi ha una cançó feta per a la banda sonora d'un curtmetratge valencià. Compta'm la teua relació amb el seu director.
1: Bueno, era un llarg, en realitat.
0: Era un llarg.
1: Sí. Bueno, Llorenç té dos Goyas, pense, per el tema d'animació. Pues sí, ell és el cosí d'Helena, i sí que... no van fer tota la banda sonora, en principi era fer, però este tema sí. Este tema és... A més, era la història d'una xiqueta que lluita contra una invasió extraterrestre. I guanya ella.
0: I guanya la xiqueta.
1: Era una super, sí, heroïna. I este és el moment terrible, no?, de la destrucció del món i de la invasió.

0: Estàvem comentant, Guillermo i jo, que esta cançó, esta introducció, ens recorda molt a Prodigy, veritat?
1: Sí, és el mateix cinte. Teníem un cinte que era el Core Prophecy, que ixa, a més, en totes les cançons. És que era una passada, o sea, tocaves una tecla i feia de tot.
0: Feia meravelles. Per cert, volia afegir que abans he dit que el director era Pablo Miralles, però el seu nom és Pablo Llorenç.

0: Hola Mundo complix 20 anys i nosaltres ho hem celebrat amb Elena Garrido i Guillermo Ortiz, membres del grup que va gravar este disc, Kindergarten. Com veus, Guillermo, este disc 20 anys després? Perquè abans li ho he preguntat a Elena, però voldria saber quina és la teva opinió.
1: Quina pregunta, no? Pues sona molt bé, la veritat. Sona molt bé. I també gràcies a Dani Cardona, que va ser el coproductor i que va tindre molta paciència, i bueno, tots els membres del grup, per supòs, que és gent molt, molt creativa. I moltes gràcies a Elena per les seues paraules, i a Rafa, i a Jorge i companyia.
0: Un Dani Cardona que, per cert, va estar en este programa com a bateria d'Una sonrisa terrible.
1: Sí.

0: Ens acostem al final d'aquest viatge a través de les cançons de Dola Mundo, el disc de Kindergarten, un disc on podem trobar des de thrash metal fins a pop, passant per blues...
1: Blues electrònic, sí.
0: I per cançó de desfilada de Halloween, no? Amb una orquestra, sí, sí. Amb una banda de música que ens acompanya.
1: I ara, en esta cançó deia No Sleep Till Brooklyn, que és de Beastie Boys.
0: En esta cançó també hi ha uns arranjaments que ens transporten un poc a la Índia, no?
1: Sí, sona un poquet, sí.
0: No hi ha citar, però en les percussions
1: sí,
0: i...
1: Sí. Oriental, sí.
0: Guillermo, tu ara mateixa estàs en un altre projecte, estàs en Pentatrònica.
1: Sí.
0: Compta'ns, en quin moment estàs com a músic?
1: Pues ara la cosa està un poquet parada, però bueno, fa 2 anys vaig publicar un disc que era d'homenatge a Marc Bolan, a T-Rex. O sea, cançons que estaven inspirades en T-Rex. I, bueno, de moment estic ara tranquil, però segur que tornaré a fer alguna cosa un dia d'estos.
0: I quines diferències veus entre allò que era Kindergarten i el que és Pentatrònica? O qui eres tu quan estaves com a membre?
1: Pues mira, que Kindergarten era més jove i era un grup de música. I ara és com un projecte personal. Projecte personal i després tens gent que pot ajudar-te i tocar amb tu, però que al final estàs més a soles, no? Realment. És molt complicat, no? Ja tindré una banda, no? Realment.

0: Guillermo, moltíssimes gràcies per estar als nostres estudis i sort també amb el teu nou projecte en Pentatrònica. Fins sempre.
1: Volia afegir que el disc està en YouTube.
0: Moltes
1: gràcies per l'oportunitat. Sí.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'A Punt de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
4: Tira-li, enxufa-li.
5: Ho fas molt bé.
6: Ole tu, ole tu.
3: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
7: Estava desitjant-ho.
3: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
8: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
3: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
9: Queda clar, sí?
10: Però sí!

0: Sí, tothom.
1: Si vos esteu avorrint i badalleu...
2: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
1: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
3: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
1: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta. A punt res.
4: Avui fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Ben i parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Ben i parlem. Avui parlarem de la música pop, perquè en valencià també fem pop. Per exemple, tenim les Júlia, tenim Joe Pasc, tenim Esther, tenim la Ceci, tenim Rocío Cano, que la tenim així amb nosaltres, i tenim Roser Pérez, que és més del punk, però el punk i el pop són cosins germans. Benvingudes.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies per convidar-me.
1: I el pop, això del pop què és, em preguntareu? Doncs, així, què fem quan no sabem una paraula? Busquem en el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Busquem pop. I què trobem? Molusc cefalòpode. Lleuger, amb 8 braços, caçadors proveïts de ventoses, però jo crec que no és esta entrada, no? Serà una altra entrada que diu música lleugera i popular sorgida al començament dels anys 60 del segle XX a partir del jazz, del rock, del folk, del blues... Però ara el que farem és, en lloc de contestar-vos jo, que no estic quasi a soles... Doncs parlarem amb les nostres convidades. Rocío Cano, que jo sàpia, és cantant, guitarrista, lletrista... I sempre m'equivoque, però crec que és de les Coves de Vinromà.
6: Sí, de la Plana Alta, antes Maestrat.
1: Molt bé, és d'aixòs pobles que han canviat de comarca. I també és estudiant d'Història de l'Art.
6: Sí, de fet encara estic estudiant ara mateix en este precís moment. Demà acabe tercer de carrera. Xina, que bueno, supercontenta.
1: Esperem que tots els exàmens estiguin aprovats, segur que sí. També, doncs, ara després escoltarem alguna cançoneta vostra, però presentem també a Roser Pérez, que és baixista, cantant, lletrista, compositora i sobretot ha fet punk, però és que la diferència entre punk, pop, tot això és una miqueta borrosa, no?
7: Doncs bé, jo crec que el punk se diferencia del pop perquè bàsicament és com la brutalitat envers... com la tendresa o sentiments així, més d'amor. Llavors jo ho diferenciaria així, però... Jo és que el pop, no sé per què m'ho he convidat, però jo pop no faig.
1: Potser és una indirecta perquè a la millor
7: te sona
1: volem canviar que facis pop. No, ens agrada molt el punk també i bueno, és que tenim moltes línies de confluència. És que l'altre programa de música de Ben i parlem era sobre el rap i jo crec que...
7: No, ahir ja no.
1: Bé, com que sou compositores de la vostra música i la vostra lletra, vos pregunto primer, per exemple, a Rocío, en què t'inspires, Rocío, per a compondre les cançons?
6: Bueno, jo primer he de dir que no sóc músic com a tal, o sigui, jo no estudio música, entonces compondre me resulta supercomplicat. Aleshores, a l'hora de compondre lletres és com més senzill perquè al final jo conte històries que m'han passat a mi, històries que li han passat a amigues meues... Uh-huh. Fins i tot històries que me venen a mi al cap i no han passat. I jo parle de, pues això, de sentiments, de, també tinc alguna cançó un poc més, no tant de amor, desamor, de lo típic, no? Sinó de què sentís jo davant de certes situacions. Jo escric sobretot aixina. I a l'hora de composar, pues agafe la guitarra i de normal me venen antes les idees de les lletres que la idea de la música, no?
1: Primer lletra, després música. Clar, compons sí. Així. I Roser?
7: Jo al contrari, de fet tinc moltes cançons a mig acabar perquè no me sente a escriure la lletra, però soc una mandrosa i m'agradaria com... perquè la lletra evidentment com que estructura un poc la cançó, no? A mi és el que m'ajuda, però com que tinc moltes idees musicals i després no sé com... És un poc com el camí invers, sí.
1: No hi ha una manera de fer-ho, cada un fa com millor li va i just així tenim dos exemples il·lustratius de les dues maneres diferents de compondre, no? I en qui són d'alguna manera els vostres referents?

0: a músics a l'hora de dibuixar-vos com a persones que fan música en l'escenari, que per a mi també ser músic no només és la carrera, sinó si tu eres músic, eres músic. Rocío, per exemple, quins referents tens?
1: Pues jo, com fa relativament poc temps que vaig començar, per a mi els majors referents sempre han sigut pues, les típiques xiques que penjaven vídeos a Instagram tocant la guitarra, fent covers, tal, com la Su, Esther, entre moltíssimes altres. I ara mateixa jo crec que, per exemple, el meu grup preferit sempre ha sigut el Diluvi. Eixa essència del mestissatge, d'agafar instruments com la bandúrria, com el violí, sempre m'agrada moltíssim i algun dia m'encantaria poder incloure algun instrument així en alguna cançó.
0: Doncs ja faràs un spin-off del Diluvi, perquè ara se ho deixen, ja. No?
2: Ai, ostres.
0: I en el teu cas, Roser? En
3: què... Doncs jo soc més rockera, ja me coneixes. Sí. Pixies, Yo la tengo. Ara estic molt en Elliot Smith, que és més guitarreta, sí, més cantautor. I podria dir mil grups, però ara de moment són estos.
0: En les vostres lletres, quan feu les lletres, intenteu evitar alguna paraula o paraules que digueu, li tinc mania, no m'agrada posar-la per algun motiu. Per exemple, Roser.
3: Pues, jo el nom de la persona a la que li estic fent la cançó.
0: No el poses, no?
3: No el pose, però dic, ostres, així quedaria bé.
0: Ni de manera implícita.
3: No.
0: D'acord. I Rocío?
1: També el nom, no? O algun tret com molt característic d'aixa persona. Però després com a paraules de...
3: Una paraula,
1: crec,
3: no?
1: Una paraula, crec que... O sigui, és que és molt típica, no? Però convoy.
0: Sí.
1: És la típica paraula que no s'ha d'afegir en una cançó, i menys en valencià.
0: Molt bé, intentar evitar els terrenys que ja s'han xafat moltes voltes,
3: moltes,
0: no?
3: Moltes.
0: Sí, intentar ser un poquet originals. Bé, doncs, moltes gràcies. I ara passem a un concurset en el qual posarem cançons pop en la nostra llengua que són de diferents territoris, d'acord? Aleshores, escoltarem un trosset de cada cançó i a veure si sabeu quin és el grup o d'on poden ser, alguna noció que vos vinga al cap, d'acord? Bé, doncs, endavant amb la primera cançó.

0: son?
1: Jo diria que Reinaldo i Clara.
0: Reinaldo i Clara. I són valencians?
2: No són valencians.
0: Però tenen...
2: A... Sí, però
0: parlem
2: tenen
0: paregudet, no?
2: Paregut al sí, nord de, del País Valencià, no?
0: Paregut on parle, on tu eres, no?
2: Sí, paregudet.
0: Perquè parlen nord-occidental, també. Són lleidatans.
1: Això.
0: Són un grup pop, des del meu punt de vista, dels millors de, en valencià. A veure si coneixem la següent cançó. Vinga, davant, Xavi, la següent cançó.

0: discreció?
1: Jo diria que és de Ses Illes.
0: Ses Illes?
1: Ses Illes.
0: Balears?
1: Yes. Sí.
0: I és?
1: Maria Jaume.
0: Maria Jaume, però crec que és amb una col·labo que fa amb Julieta. Per tant, hi ha alguna veu més del parlar de català central també se pot sentir. I a banda que Maria Jaume està vivint a Barcelona i com ja sabeu, tot s'apega, no? I Maria Jaume és un exemple de persona que feia pop rock. I ara passarem a parlar una miqueta d'algunes paraules que diem quan parlem de música i que a vegades utilitzem en un estrangerisme, no? En un barbarisme, per exemple. En primer lloc, volia matisar, no és exactament un barbarisme, però la diferència entre sentir i escoltar. Sentir també és sinònim d'oir. Penseu que vol dir exactament el mateix?
2: No, hi ha una que va com... O sigui, jo pense que sentir és com... que estàs sentint algo sí. I escolta, estàs parant
1: sí, més atenció a aquesta cançó, a no? Saula.
0: Exactament, és un petit, un xicotet matís que és, és com el mirar i veure, no? Que és veure, tens atenció, escoltar, poses l'atenció, no? Per exemple, com diríeu auriculars inalàmbrics o auriculars que no tenen fils, d'estos que van amb Bluetooth? Com ho diríeu, inalàmbrics o sense fils?
2: Sense fi.
1: Jo diria inalàmbrics.
0: Correcte. En valencià de carrer,

0: col·loquial, inalàmbrics, i més correctament, sense fils, d'acord? Perquè la paraula alambre en valencià no la tenim. Això sí que ho sabeu, com sí. Dieu.
1: Ara. Fil d'aram.
0: Fil d'aram, o també en alguns llocs se li pot dir fil ferro. I la típica dels verbs de dir composar i compondre. Què diem? Que composem una cançó o que componem una cançó?
2: Compondre, no?
0: Compondre.
2: Sí.
0: Composar és una parauleta que vol dir posar una multa, però és, no sé, una sanció, no se sol utilitzar massa. És compondre. Jo componc cançons, tu compons cançons, ella compon cançons. I una altra paraula, vinga. A veure, què podríem preguntar? Això no és tant una paraula, sinó els estils musicals. No us heu preguntat mai en els estils musicals jazz, soul, funk, si ho escrivim en redona o en cursiva?
1: Com és un anglicisme, en cursiva, no?
0: Molt bé. Segons el Diccionari Normatiu Valencià, la majoria d'ells estan en cursiva, tot i que si seguireu una altra norma com la de l'Optimot, se podrien posar tots en redona. Per tant, siga com siga, heu de ser coherents. I quan escrivim la cursiva s'escriu subratllant.
1: Val.
0: I ara ja per acabar posarem dos cançonetes que segur que vos sonen.

0: ¿Esta de qui és?
1: Meua no.
2: Igual, meua perquè estava cantant-la, no?
0: Per Rocío Cano, clar que sí. I com, què ens diries d'esta cançó?
2: Es diu Metre i mig. Molta gent me fa bromes sobre el nom, no, encara a dia d'avui. O sigui, és com que no he trobat l'originalitat de les bromes.
0: Bromes de quin tipus?
2: Pues perquè al final, aquí va dirigida Metre i mig, què vol dir Metre i mig, no? Va dirigida a un balcó, al balcó de ma casa.
0: Correcte, sí. Sí. En la lletra s'entén perfectament.
2: Sí, sí, sí. Però la gent és molt bromista. Sí, i molt poc original.
0: Innoveu en les bromes, per favor. Passem a la següent cançó.

0: I esta cançó...
1: Doncs és meua.
0: D'un grup. D'un grup que es diu Semana Santa, però l'autoria de la cançó és de Roser Pérez i és punk, no?
1: Post-punk, sí.
0: Post-punk. Què diríem de la cançó? D'on ha sorgit alguna...
1: Ressentiment, voler superar ja una cosa que et fa mal, també com molt de parauleta, però després com que ho has de ficar com en la teua quotidianitat, no? Llavors això, com que em servia un poc per a dir tens les coses clares, estàs a lletra, has sentit això, com un poc de...
0: Com música com a teràpia, no?
1: Sí,
0: estem
1: total,
0: ahí, tenim i Sharma, que són les lletres, és l'escenari, és el poder desfogar-se en públic, que és molt terapèutic i, per tant, ho gaudim i ho aprofitem, no? Això és tot per avui. Moltíssimes gràcies per vindre. Hem conegut una miqueta més dos artistasses valencianes, Rocío Cano, Roser Pérez. Hem parlat de pop, de paraules que podem utilitzar en valencià estàndard. Hem escoltat moltes cançons interessants. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ja sabeu, estimats oients, estimades oientes, que podeu tornar a la vila de Beniparlem quan vulgueu. Avui tenim amb nosaltres, concretament, dos professors de la Universitat d'Alacant, que són Carles Segura i Vicent Beltrán. Benvinguts.
2: Gràcies.
0: Els dos professors també han escrit un llibre de referència sobre els parlars valencians, que concretament es diu Els parlars valencians, i que molts l'utilitzem i moltes per a les nostres classes i que tenen uns mapes molt il·lustratius, que també comentarem. Però ens remuntem a conèixer en general la llengua, quina presència té i d'on ve esta llengua que parlem així, no? El valencià, això d'on ha sorgit?
2: Del no res no.
0: Del no res no, té, i d'un altre planeta?
2: Té tampoc, una història,
0: no?
2: Tampoc.
0: Té una història.
2: A veure, és molt fàcil d'explicar. Ens remuntem al segle XIII i en aquest moment els catalans, sobretot que van vindre en la repoblació medieval, doncs es van repartir de manera diversa pel territori, juntament amb els aragonesos. Això és la qüestió, això és la clau. Diguem que els catalans

0: van ser una població un poc més gran que els aragonesos i finalment va ser la llengua que va predominar. El que passa és que van empeltar, els aragonesos van empeltar el català que va guanyar en aquests territoris, el van empeltar de trets especials de l'aragonès, que era la llengua que parlaven aquests pobladors, i que van aconseguir crear una varietat nova del català, que no existia, que és la suma, com dic, de les diverses varietats del català, de la població que venia, sí, més la població aragonesa.
1: Que parlava aragonès.
0: Que parlava aragonès, que no parlava castellà, com ara la majoria d'aragonesos parlen.
1: Quants parlants té esta llengua nostra?
0: 5 milions, sí, som, no? De valencians en general.
1: En general, de població valenciana i en general de tota la llengua, a mi em sona que uns 7 milions la parlen i uns 10 milions la utilitzen.
0: Sí, el que passa és que això, crec que més que comptar números, quantitats, sí, el que interessa saber, diguem, dels que la parlen,
1: sí,
0: fomentar els que la parlen, vull dir. És a dir, que no només els valencians que tenen el valencià com a llengua primera són els que compten. Hauríem de comptar sobretot i fonamentalment els valencians, els nou parlars valencians, els nous parlars valencians, que són els que faran sumar, no? Això és la...
1: Els que s'escolaritzen en valencià...
2: Clar, és complicat perquè una cosa són els habitants que ocupen el territori i l'altra és parlants efectius, o és que diuen que els saben parlar. És a dir, que és una pregunta difícil.
1: No té una resposta unívoca. Clar, i tampoc vos voleu mullar, no?
0: N'hi ha valencians que compten com a valencians perquè declaren ser valencianoparlants, però després no utilitzen el valencià. Realment, aquest valencià o aquesta valenciana compta com a valencianoparlant.
1: Clar.
0: I al contrari també passa. El que ens interessa és el contrari, aquesta segona part. És a dir, és que no es declaren com a valencianoparlants o com a valencians amb llengua primera valenciana, però que han decidit utilitzar-la. Això són els que ens interessa sobretot.
1: I quan un valencià aprèn valencià, diríeu que es pot comunicar també en altres territoris? O només així al territori valencià?
2: Home, lògicament es pot comunicar còmodament amb la gent del Sénia cap al nord, fins a Perpinyà, Andorra, la franja, els pobles de l'anomenada franja, que igual és un nom que no és massa just, són els pobles d'Aragó que toquen Catalunya i les Illes Balears i la ciutat de l'Alguer a Sardenya.
1: Tota aquesta gent parla el mateix tipus de valencià o de català o té especificitats? Com se divideixen aquests dialectes?
2: Si et sembla bé, podem parlar dels dos grans blocs. A veure, evidentment que totes les llengües, la variació és intrínseca a la llengua. No hi ha cap llengua que sigui uniforme. Això és un punt de partida. No n'hi ha cap. En el moment que hi ha parlants situats a 50 quilòmetres uns dels altres o a 100, doncs lògicament no poden parlar igual perquè les relacions i l'entramat, la manera de comunicar-se entre ells no és la mateixa. Lògicament no parlem igual, com tampoc ho fa el castellà d'Andalusia, ni el d'Amèrica Llatina, ni el de Canàries, ni el d'Extremadura, ni el de cap lloc. Per tant, hi ha dos, el que sí que hi ha són dos grans blocs dialectals, el que s'anomena català oriental, que correspon a la zona de Perpinyà i Rosselló, a la zona de, per entendre'ns, Girona, Barcelona, fins a Tarragona ciutat, i les Illes Balears i l'Alguera. Això seria català oriental. I l'occidental seria Andorra, de Lleida, tota la zona de Tortosa, els pobles d'Aragó que havien dit que parlaven català, i el País València.
1: Moltes gràcies per explicar-ho tan clar. I sí que és veritat que oriental se remet a l'est i occidental a l'oest. Per tant, més o menys sí que hi ha com una espècie de línia.
2: Una línia que parteix Catalunya en dues parts i deixa l'est i l'oest i va per dins la mar i deixa el País Valencià a l'esquerra, diguem, i les Illes Balears a la dreta.
1: D'acord, aleshores, això són els dos grans blocs dialectals de la llengua. I, Carles, dins d'aixòs blocs hi ha subdialectes?
0: Sí,
1: i evidentment. I quins són?
0: A veure, n'hi ha una miqueta de polèmica en això, perquè no tot el món es posa d'acord a distingir les mateixes varietats o variants. Però, en fi, per entendre'ns, en català oriental està el català septentrional, el que està en l'estat francès sobretot, encara que també hi ha algunes comarques de més al sud que parlen eixe català molt especial, perquè estan a l'extrem. Després està el català central, que ells es diuen català central, però n'hi ha altres que no els agrada perquè n'hi ha un altre parlar en realitat més central que eixe, però en fi, ara després ho comente. El català central, que és el de Barcelona, el de Girona, el de Tarragona, que també és català oriental, i després el de les Illes, que és un parlar també bastant divers perquè n'hi ha tres illes grosses i cada illa té les seues especificitats, però bé, es poden agrupar en el

0: de les Illes del Balear. I l'altre, l'altre costat, de l'occidental, tenim el valencià, que va des de Guardamar fins a les comarques de més amunt d'Alcalatén, la Plana Alta...
1: Sí.
0: Això es podria considerar el valencià. El valencià.
2: El pla de Cabanes, més o menys.
0: Pla de Cabanes,
1: d'acord, més o menys. D'acord, subdialecte valencià.
0: Sí, després més al nord, que encara són parlats valencians, sí, administrativament parlant, però en realitat formen part de la varietat tortosina del català.
1: A Vinaròs parlen tortosí.
0: Parlen tortosí, igual que al Matarranya, igual que a la zona de Tortosa, és a dir, i el tortosí és un parlar molt interessant perquè és un parlar que trenca amb les fronteres administratives. Es parla Aragó, es parla Catalunya i es parla al País Valencià.
1: Té alguna relació amb la diòcesi?
0: Sí, evidentment. L'origen és la diòcesi antiga de Tortosa. Però és molt interessant per això, perquè al final salta totes les fronteres.
1: Sí.
0: I això em sembla molt interessant. I són els que ells diuen, ells volen, i em sembla molt bé, ser català central, perquè són més centrals que el català.
1: Ah, ja ho entenc. Ja ara ho entenc. Entens. Per això és central, perquè geogràficament sí que està més central.
0: Està més al centre. I després el català nord-occidental, que és el català que hi ha Lleida i fins al Pirineu, Andorra, tota la zona més del nord.
1: Moltes gràcies. Doncs ara passarem a escoltar unes notes de veu de persones que parlen català oriental. A veure quines característiques té aquesta manera de parlar la llengua. Per exemple, podem escoltar a Alba, a veure què ens diu.
3: Soc professora de català com a llengua estrangera a la Universitat d'Aix-Marseille, aquí a França, i l'any passat vaig estar a la París 8, a París, fent difusió de la nostra llengua i la nostra cultura a l'estranger. I res, i el meu català és un accent així com una mica barrejat, diguéssim.
1: Alba és professora de català a Marsella i, per exemple, diríeu que quines característiques té aquest català seu? Neutralitza les vocals?
2: Efectivament, a veure, és català oriental i això és el tret més definidor perquè totes les as i les es que no tenen accent fan una mena de vocal, una espècie de vocal neutra, no? Diuen pare, les dones, tant les as com les es. I les os, que no tenen accent, les fan u. Ferro, forat, peixos... També passa a Eivissa i a Menorca, però no, curiosament, a Mallorca, que les os es mantenen, d'acord? És oriental per altres característiques, per les as i les es, però no per les os. A aquesta dona el que li passa és que, lògicament, és professora de català. I, per tant, parla un català oriental, diguem, pròxim a l'estàndard. I, per tant, estic convençut que amaga trets dialectals, perquè et facis una idea. Per exemple, ella diu llengua.
1: Sí.
2: Però llengua, col·loquialment, en català oriental, només es diu a Tarragona. A Barcelona i a Girona i a Perpinyà diuen llenga. Això què vol dir? Que és ben probable que ella no siga de Tarragona, perquè em fa la sensació que no ho és, que és de més al nord.
1: Sí.
2: Però el fet que diga llengua és perquè fa servir la forma que ella sap que és l'estàndard, perquè és mestra. És a dir que, en tot el respecte, no és fàcil endevinar d'on són, perquè normalment el que faran és intentar parlar estàndard.
1: Sí.
2: Per tant, amagaran els trets dialectals i això ho complicarà. La sensació que fa és, efectivament, de no ser de Tarragona, ser més al nord, més de la zona de Barcelona, però, clar, amaga els trets dialectals.
1: Sí, és el que passa, no? Quan ensenyem, ens neutralitzem, ens escolaritzem i perdem les característiques dels parlars que treballarem al llarg d'este capítol i també en el següent capítol. I ara escoltarem una altra professora de català, que és Mireia.
4: Soc professora de català a la Universitat de Lilla, al nord de França, i avui em trobo a la Bretanya francesa. I per parlar-vos d'alguna cosa, doncs us puc parlar del temps. Ara mateix, encara que no us ho cregueu, fa un temps força assolellat per aquí, tot i que al fons hi ha algun núvol que anuncia potser un xarbescat, que, com diuen a casa meva, és un ruixat força sobtat i fort, d'aquests que fa molta fressa. I que si no vas gaire abrigat et pot fer aixabuirar, que seria el mateix que estornudar. Suposo que ja, havent-me escoltat una estona, potser sabeu quina varietat del català parlo. En tot cas, us podeu fixar potser en la neutralització de les vocals àtones o en el iaisme, en les desinències de la primera persona del singular, del present, o en l'enmudiment.
1: Què diríeu de Mireia? Encara que s'està comentant ella mateixa.
2: Mireia és una mica més fàcil.
1: Sí?
2: A veure, sí, es descarta Tarragona ràpidament, perquè a Tarragona diuen peix i baixa, i ella no, ella la esta i no la fa sonar, Per tant, ho tiraries cap a Barcelona i Girona. Però si és de Barcelona, és molt al nord. És a dir, és un parlant més septentrió.

0: que l'anterior, per l'èxit que utilitzava també. És a dir, que és un català oriental d'una mica més amunt de Barcelona cap a Girona.
1: D'acord, i el lèxic més comú normalment és el que més es transforma, no? A cada lloc, l'oratge, les verdures, el més quotidià,
2: no
1: podria ser, no necessàriament.
2: Veure, el que més varia, normalment, el lèxic, el vocabulari que més varia és el que és més familiar, el que és més emotiu, està més relacionat amb la vida dels xiquets, eh? Això és el que sol tindre una tendència a variar especialment, no necessàriament tampoc, eh?
0: Noms de pardals, d'insectes, de coses que no es comparteixen amb els altres pobles.
1: Perquè la geografia concreta d'aquest lloc té aquest element i un altre poble no. Això és el que més varia, segons la vostra...
0: A veure, independentment que els insectes coincidisquen o que els pardals coincidisquen, sí. Senzillament és que quan tu pots anar al poble vi i comprar mobles, però no aniràs a comprar un insecte, no sé si m'entens. És a dir, que són paraules són paraules familiars, que es diuen a casa.
1: D'acord.
0: Que es diuen entre els amics, no les compartim amb la gent dels altres pobles. I això, diguem que fa que es creen localismes, que cada poble siga creatiu i crea una forma diferent.
1: Entre estos subdialectes, entre els blocs dialectals també, penseu que hi ha diferències lèxiques com això que diem, que per exemple, a vegades de manera superficial expliquem que si arena és del bloc occidental i sorra del bloc oriental, que si vermell és del bloc oriental i roig de l'occidental. Ahí potser estem generalitzant massa?
0: Sí, estem generalitzant molt, perquè a veure, de vegades l'alumnat li interessa tindre-ho tot encasellat, no? I li diuen espill és occidental, mirall és oriental, més o menys pot quadrar. Ha posat un exemple que troba que podria quadrar més o menys, però n'hi ha d'altres que per simplificar diuen arena sorra, arena es diu a les Illes Balears i a tot l'occidental, és a dir, és de tot l'occidental més les Illes Balears.
2: I sorra és valencià també. Sorra
0: en la variant saorra també.
1: D'acord.
0: Saorra, si són obrers o això, coneixen molt la saorra que té...
2: Que és l'arena grossa.
0: L'arena més que té aspecte en pedretes i això, saps? Per tant, per exemple, roig i vermell, sempre s'ha posat com a exemple típic. El català occidental és roig i l'oriental és vermell. Doncs al País Valencià hi ha un grapat de pobles que tenen com a forma única vermell. És a dir, la Vila, Benidorm, Xixona, la Torre de les Maçanes, Castalla, Ibi, Tibi, Petrer, La Canyà... Imagina't en un moment és que t'acaba de dir.
1: No? I justament no estan en contacte amb Tortosa.
0: No, ja, però és que Tortosa també és occidental.
1: És veritat. És
0: a dir, que el País Valencià no fita en l'oriental.
1: D'acord.
0: És a dir, que és molt complicat.
1: I també seria cert que entre les Illes Balears i territori valencià hi ha ja coincidències lèxiques i són de blocs dialectals diferents.
2: Clar, són parlars no centrals i, per tant, comparteixen, de vegades, comparteixen mots i formes d'expressar més antics. I coincideixen per aquesta via, encara que siguin dos exemples de varietats diferents, de tipus diferents, no?, de català oriental i occidental. És un poc mite, eh? Un poc mite. No és un mite del tot, però...
1: Ho expliquem una miqueta... Sí, regular,
2: és el que diu Vicent. Volem que tot estigui molt quadrat i la realitat és molt més diversa. De fet, en català, el tret únic així, o els dos trets únics que diferencien el català oriental de l'occidental és fonètic, que és la pronunciació de les neutres i també l'obertura d'algunes es. Però fixa't que, si et fixes bé, són trets poc perceptibles. Eh? Després, granera, doncs no sempre tots diuen granera en el lloc on... vermell, no sempre. És a dir, que al final és molt fàcil trobar que tots, al final, ho diem tot. És de veres que n'hi ha zones, no?, amb especialitats, diguem, lingüístiques, però al final...
1: El lèxic està molt més barrejat.
2: Més barrejat.
1: I, de fet, també, si escrivim o parlem en llengua estàndard, el que és adjectius, substantius, podem utilitzar-los des de la sinonímia mesclant de tots els territoris, no? El que hem de ser una miqueta més coherents a la millor és en les terminacions verbals, en els demostratius, en els possessius, però adjectius sí, substantius...
0: Jo afegiria un tret morfològic en la qüestió dels verbs que sí que separa els dos grans blocs, i és que l'occidental diríem patix, agraeix, i l'oriental diria pateix i agraeix, o a les illes pateix i agraeix. En ix i en eix. Això ara és un tret definitori. En la llengua clàssica no estava tan clar, eh? En documentació valenciana apareix ben sovint escrit en eix. Però ara sí que és un tret que més o menys separa els dos blocs.
1: Actualment sí.
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Podríem estar parlant d'hores i hores perquè este tema...

0: és molt extens, però deixarem per així este capítol i en el següent capítol ampliarem sobre situant-nos ja en el subdialecte valencià, en els parlars valencians, ja que tenim així els autors del llibre de referència de capçalera, doncs ho aprofitarem. Moltíssimes gràcies, Carles, Vicent.
1: A tu.
0: Ja sabeu que podeu tornar a venir Parlem, a este podcast, que és un poble també, per a disfrutar, per a gaudir del valencià. Moltes gràcies, fins pronte.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Som a punt.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
6: Aquesta temporada de la vesprada d'A Punt ens ha deixat moments molt estimats que hem tingut el goig de compartir amb vosaltres i els nostres convidats i col·laboradors. Històries ben distintes, però totes interessants, amb uns protagonistes d'excepció. És el cas de Jorge Andrés. No es tracta d'un cuiner més. És un home d'una sensibilitat especial i enorme estima per les nostres arrels i tradicions. Ens va contar com ens va inspirar els magistrals murals de Joaquín Sorolla per a la Hispanic Society i el nostre receptari del segle XIV de la Corona d'Aragó per a presentar unes propostes gastronòmiques úniques.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Jo no, és que no me faci ni aquesta pregunta.
1: Este perquè... és un dels motius.
0: Però
1: el que ve a continuació és un dels motius.
0: Boniques, no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a un tot just lloc, és que me recomana Vicent.
2: Teniu molt bona gana, bandidos. Teniu molt bona gana. Vos va molt a marxa, això no pot ser.
0: Va a marxa sí, i a més
1: i tu ens dus per Isa Vereda.
2: Bueno.
1: És una bona vereda, eh?
2: Jo, l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home, la secció és formidable, és de la gastronomia valenciana, dic, allí no pot anar com se vol.
1: Té raó.
2: El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lole Salvador, i ell va ser uno de ser mas, però no el puc vindre en persona, va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés... membre de la família, l'únic chef que exerceix com a chef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura. En el 23, Jorge?
3: Va ser en el 23.
2: En el 23, sí.
1: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
2: Sí,
1: en el 23.
2: I el va rebre perquè va fer el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Ell va dir això i
1: el va inspirar.
2: I, sí, va estar dies sense dormir i fins que va dir, jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pegueix a veure?
4: Bona vesprada, primer.
5: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
4: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022 i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
0: Jorge, quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna-ho a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant-te per fer aquest menú?
4: Te vaig dir que l'exposició la vas veure en el 2007, en la Fundació Bancaixa, en València, sí, quan va vindre la Visió d'Espanya.
0: Brutal.
4: 14 panells que van vindre de l'Espanya Society. Sí. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar i el vaig presentar al menú en el 2022.
2: Bueno, jo...